0: Per cert, han forçat que s'avanci una setmana la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per abordar la crisi migratòria. El president espanyol donarà explicacions dijous de la setmana que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
1: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
0: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
1: Roda de Barà, el tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones paradistes que han mort a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur del port a sobre. El consistori ha convocat dos dies de dol.
0: Cesc Gai està esperançat que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula Sentimental. El film és La Invitació, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz. Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre han batut el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem de 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000.
1: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, el 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
1: A més, les condicions bancàries són més dures que abans i els tipus d'interès s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen a l'administració que les ajudes siguin més generoses i que les donacions no penalitzin tant fiscalment.
0: Esports, Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, el porter Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica.
1: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge, Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
0: Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 a la Real Societat.
1: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada.
0: I la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint pel britànic Matthew Brennan després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'eslovè Tadej Pogacar manté el mallot vermell de líder.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
7: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
8: I m'encanta.
7: Amb Marta Romagosa.
8: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
9: Sí.
8: I és que aquest programa és...
9: Sí, és que sempre l'audiovisitat oberta, de quan jo hi cava, igual.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
10: Rere què deia l'ahir, però...
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
10: I pujo al metro de nit.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Catalunya Ràdio.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Tenim un nom que el sap tothom. Pista de fusta. Benvinguts un dia més. Arrenca la discoteca d'Ica, la vella, la posada del dia. Miqui Puig, els plats a ti, hola. Quin goig i quina joia que hi torneu a ser aquí. De 20 a 21, de 8 a 9, digue-li com vulguis, però és de dilluns a dijous, quan sonem a la FM, amb el teu cotxe, a la cuina, en el comerç, o si ja esteu tancant el taller. A classes de macramé, de ceràmica o de serralleria. On sigueu, tots sou Pista de Fusters, perquè Pista de Fusta vol ser un programa de ball pel poble, per la gent que ens agrada la música sense més. Res d'esnobismes, només ball, ball i ball, del millor. Lovebird, els de Berlín, també estaven a mig tempo. Això es diu Smooth and Fat Free. Sempre cuidant la nostra dieta i les nostres de ball.

poc. Si la bellesa és com aquesta, jo ja ho tinc. They call me. Així ens diu l'EP de Lovebird. Els productors de Berlín es treuen de la màniga Smooth and Fat Free, que surt la setmana vinent i que tu ja sents a la pista de fusta. Penso quan sento aquest tipus de música en una escena d'una de les meves pel·lícules de hooligans favorites, quan el dolent de la pel·lícula, amb un xandall filla, entra a la discoteca i balla.

La música electrònica com a mitjà d'expressió. Així ens ho fa Karin, una artista estatunidenca, filla de sirians iranis. Allò que li agraden, els feixistes, els tutelaristes. Collab Face parla de quan ja no pots més, de quan gairebé tot se'n va pel desaigua i has de tornar a engegar. L'electrònica serveix per expressar-se i per ballar. Wet Velvet, Make It Smooth. Més cançons que comencen tranquil·les i ens porten a dalt de tot.

0: Anem a un festival, diu la cançó, la peça. Així ens volen explicar Wet Velvet, el perquè d'aquesta peça que funciona a les mil meravelles. La veu de la Lolita, la veu de la diva, aquest piano orgànic i molt vell. Busquem sempre cançons distintes que no surtin en els llocs habituals i que no vinguin avalats per savis de la parada.
1: Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Són les tardes de Valldicat. Són local singles i el seu time gone. I és el que ens queda. Pensar que cada moment serà bonic.

0: O local singles, el productor de Nova York, fent una peça implacable, impecable. La línia de corda em sembla meravellosa i et transporta. Time Gone. Avui tenim una selecció de peces per vostès, pels Pista de Fusters, que crec que us avallirà prou. Amb diferents llocs, amb diferents àmbits, però sempre de cara al ball. Ronald Clark, Urban Soul, Have a Good Time, Mr. Bissell, Channel Mix. Recordeu que siguem molts noms. Si m'entrebanco, Shazam és la solució. O també, en Natrescat.
1: Yo, bro, yo, yo. Buy that girl right there a drink. She look a little thirsty. How y'all doing tonight? Welcome to the party of life.

0: més peces pretèrites posades al dia. Per artistes d'ara, Majestic i Jungle 70 es brenen de manera literal el Creeping in the Dark de Kevin Saunders. Ell el va treure el 2015, un èxit menor de les raves que d'arriba al gaudi de nosaltres. Comú i habitual és agafar peces que ja han tingut una altra vida i intentar-les posar al dia. No tothom ho logra, però quan es troba la clau és un goig. I ho dic perquè després de la pausa publicitària n'arriba una, us ha de fer trontollar el cap.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: La ràdio m'ha enganxat.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
2: Miqui Puig als plats et recomana...

el Tom's Dinner de Susan Vega. És patrimoni de la humanitat. Però hi ha gent com Burkop i Asta que no li tenen cap mena de reverència. Quan no li tens reverència, no vol dir que l'obvis, sinó que el pots fer encara més gran. La peça es diu Scooter Song. I sí, fa servir el sampler amb la veu de Susan Vega per portar-te a un altre estadi, a una rave lluminosa. Aquesta veu la veig poc fangarosa. La veig més aviat de Nen Ricks. Marcus Knight, Dear Thomas, estimat Tomàs, escolta això.

0: festa de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pel canal de sempre.
1: Marcus Knight és un productor de Melbourne que té passió per Daft Punk. Diu que la peça li regala i li dedica a Thomas Van Galter. Ja ho saps, una de les meitats de Daft Punk, el fill del gran Van Galter, que va fer coses amb gent com els Diables, com els Gibson Brothers, o dos números més, i més cançons que m'han cridat l'atenció per al seu tractament del vocoder. El projecte es diu Volcoder.

0: És un pepino, és imparable. Combina també tota la base rítmica amb la part lírica que fa que aquest Bullet Town de Paul Coder funcioni a la perfecció. Es diu Marcos Benedetti, és de Brasil i ho fa molt bé.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista.

0: Pista de fusta.
1: Pista de fusta.
2: In the club, així ens diu aquesta peça, que arrenca amb un subidón.

0: esquinem amb tota la maquinària. Aquí sortim aixecant roda. BLR, Rob Styles i Robbie Rice. Per molt que et vagi dient un la-la-la, volguem semblar melós, aquesta veu és d'ultratomba. És un monstre. D'un monstre que està in the club. La peça ho té claríssim. Passes contundents. Un tambor llatí. I ja està. La veu ho porta tot. I ara agafeu-vos, perquè aquesta peça que tinc al plat dret comença amb una corda que té tota la intenció del techno original. TCTS. Francie ens porta un message.
1: Great tunes last, back to the future, never the past. Rise up to the task, keep coming up fast. Now you're tied to the mast, pure power, another blast. Sing loud with a rasp, this is the message.

This is the message. Un pas cap al futur i no pas cap al passat. M'encanta el missatge, m'encanta l'ètica i sobretot l'estètica d'aquesta peça. DCTS i Fransky i aquest rap que gairebé em recorda The Streets. Ets a la ràdio inquieta. Programes de ball, es diu La Pista de Fusta. El fa Miqui Puig, Els Plats i el Balló Bosastres. Els

0: Dos a la pista. Miqui Puig, als plats. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Elian Fur diu que van escriure aquesta peça en un Airbnb de Los Angeles. Strange. Les mestresses del tecno Elian Fur ens diuen que sempre hi serem. Sigueu feliços, balleu, això és Pista de Fusta.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les tres.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un atropellament massiu a França ha deixat almenys un mort i una desena de ferits. Ha passat a Caen, al nord-est del país, cap a les 10 de la nit. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren d'aquesta ciutat. De la desena de ferits, n'hi ha 7 en estat crític. La policia ha acordonat la zona mentre els serveis d'emergències atenien les víctimes. Segons mitjans locals, el conductor de 26 anys ha fugit i poc després l'han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Caen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
2: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
3: Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre.
2: No conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí, i els del bàndol d'Alsança ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Torre assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe sobre l'alimentació durant la menopausa elaborat a partir de dades d'homes.
3: L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals per les dones abans, durant i després de la menopausa. Però per fer algunes de les recomanacions, agafava com a referència valors de ferro o de vitamina C provenients d'estudis fets en homes. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT. Ho explica la seva presidenta, Maite Paramio.
4: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
3: L'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no avisaven que les dades corresponien a homes. El Ministeri d'Igualtat també li demana que rectifiqui. En un missatge X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que el cos masculí deixi de ser referència universal per a qualsevol qüestió, fins i tot quan es parla de menopausa.
2: Esports. El Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'aquest dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista, ells no es donen les circumstàncies per fer aquest homenatge als campions del món.
3: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana, i manté que l'oferta l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
2: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i podria recuperar el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominic Livakovic, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
3: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Reial Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: I pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada.
1: Fins aquí les notícies.
5: Por la mañana café, por la tarde.
6: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
5: Me pas més cafetero.
6: Torna a la tarda amb Francesc Garriga. Amb les veus habituals.
7: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
8: Un boomer li poses això i surt disparat.
9: És que està com un llum.
7: No sé què faran.
6: Però més i millor.
7: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
6: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com sempre, la millor hora del dia.
7: I jo tindré secció o què?
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Aquí sentíeu era Eric Clapton, acompanyat de John Mayall amb els seus Blues Breakers. I és que avui, després del seu pas per la ciutat de Barcelona, també per Madrid, on va tenir algun problema que altre amb algú que li va tirar un vinil i va decidir acabar amb el concert, a Barcelona això no va passar, doncs avui em venia de gust fer un recorregut a través de la discografia d'Eric Clapton. Una discografia extensíssima, però que ens centrarem sobretot en els primers anys, no per aquell tòpic que diu que els primers van ser els millors, tot i que jo crec que en aquest cas sí que es compleix la profecia. Però dit això, doncs em venia de gust avui recuperar algunes de les millors cançons d'un dels grans mestres, el senyor Slowhand, la mà lenta, guitarrista esplèndid, extraordinari, al capdavant de Cream, també al costat de John Mayall, amb els Blues Breakers i amb un munt de cançons que realment han passat a la història. Eric Clapton avui, protagonista aquí al Delicatessen.

Estem a l'any 1970, debut discogràfic d'Eric Clapton en solitari, perquè ja havia fet moltes coses anteriorment. Debutar amb un àlbum en el que hi hagi cançons com aquest After Midnight ja apuntava maneres. Però és que Eric Clapton ja havia passat, per exemple, pels Yardbirds, una banda doncs, que s'ha catalogat com una de les bandes per la que han passat els millors guitarristes de la història, Jeff Beck, per exemple, o el mateix Jimmy Page, que després fundaria Led Zeppelin. I després d'haver estat al costat, per exemple, de John Mayall, amb qui escoltàvem ara fa un moment aquell Double Cruising Time, o haver fet també altres coses amb els Cream, també una altra banda mítica, o amb els Blind Faith. Són tots els projectes anteriors al que seria l'Eric Clapton en solitari, que avui és el que ens ocupa. After Midnight forma part d'aquest primer àlbum de 1970, un disc que també té una altra cançó extraordinària per mi, que és aquest Let It Rain.

Doncs així sonava Eric Clapton, molt més, diguem, avasat cap al que seria la sonoritat pròpia americana dels anys 70. Amb aquest Let It Rain hi havia punts fins i tot una mica de psicodèlia. I ja veureu al llarg del programa d'avui com la cosa aniria evolucionant cap a terrenys, al final més comercials, amb coses més populars o populoses, però aquests inicis a mi realment m'interessen i molt. Arribem al segon àlbum publicat per Eric Clapton i ens estem plantant en el 1974. Aquest 461 Ocean Boulevard, l'adreça de la seva casa a la Florida, i un àlbum que tenia com a gran hit ni més ni menys que una versió.

L'any 74 va publicar Eric Clapton aquesta versió de l'I Shot the Sheriff. Un I Shot the Sheriff que, com sabeu, suposo la majoria, és de Bob Marley. Un Bob Marley que la va publicar uns quants anys abans, jo diria que l'any 1970. Eric Clapton i aquella època a les Illes Britàniques hi havia una certa passió per la música reggae. De fet, el propi Bob Marley va acabar vivint a Anglaterra. I aquest anar i venir del reggae doncs va empaltar en música de molts artistes, sobretot a les Illes Britàniques. Ja que estem fent-li referència, anem a sentir la versió original d'aquest I Shot the Sheriff.

Venia, deu sentir la versió original d'aquest I Shot the Sheriff, feta per Bob Marley and the Wailers. Però tornem en aquest 461 Ocean Boulevard. És l'adreça, com es deia, de la casa que a més apareix a la portada de l'àlbum on vivia el senyor Eric Clapton a la Florida mentre va enregistrar aquest àlbum. Sembla ser que la munió de seguidors que es va desplaçar fins a la casa van fer que haguessin de canviar l'adreça o que el propi Eric Clapton hagués de canviar de casa. Coses que passen quan publiques masses intimitats de la teva vida. Abans hem sentit l'I Shot the Sheriff d'Eric Clapton o la versió que feia Eric Clapton. Ara anem a sentir una altra de les cançons per mi destacades d'aquest 461 Ocean Boulevard, que és aquest Motherless Children.

final fallit d'aquest Mother's Children. La veritat és que Eric Clapton en aquesta època estava una mica desmarxat. S'ha dit, estem parlant de principis dels 70, aquest àlbum era del 74, el primer del 70, i un Eric Clapton amb certes addiccions importants, eh? Heroïna, cocaïna, alcohol, i diguem que en algunes ocasions era difícil el fet de domesticar una mica tot aquell entorn a l'hora de fer àlbums. Un any després, el 75, es publica un altre disc que passaria una mica sense pena ni glòria, però que té coses interessants, com a mínim per mi i per destacar en el dia d'avui. És aquest There's One in Every Crow, un disc que es va enregistrar a Jamaica. De fet, després de fer la versió de la Shot the Sheriff, es van quedar molt prendedets del tema jamaicà i del reggae, i un reggae que és present en algunes de les cançons d'aquest àlbum. N'he triat dues de cançons d'aquest disc, d'aquest There's One in Every Crow, 1975, que aquesta primera es diu Swing Low Sweet Chariot.

0: el que és reggae aquí en aquest Swing Low Sweet Chariot, que és una de les cançons enregistrades, com us deia, a Jamaica. Diguem que Jamaica, a banda d'atrapats per la qüestió musical, suposo que també devien estar atrapats per altres coses. I és un disc que va passar sense massa pena ni glòria. Però jo crec que sí que té algunes cançons, i sobretot per als amants del reggae, doncs que valen la pena. Anem amb la segona d'aquest àlbum publicat l'any 75. Això es diu The Sky is Crying. Aquesta segurament us sona.
1: The sky is crying.

És evident que si parlem d'Eric Clapton hem de parlar de blues, i aquest The Sky is Crying és un blues amb tota regla, malgrat que un blues enregistrat, com us comentava, a l'illa de Jamaica. Anem fent salts en el temps. Avui estem recuperant la discografia d'Eric Clapton, sobretot dels seus principis, anys 70. Encara estem clavats als anys 70, aprofitant la seva visita. No vaig estar al concert, per tant no us puc comentar res del concert més enllà del que he llegit, però com que jo ho he llegit també ho podeu llegir vosaltres. I en aquest salt del 75 passem a l'any 1977. Eric Clapton continua amb les seves addiccions i continua, doncs, amb la seva rebel·lia a l'estudi, però jo crec que va tenir la bona idea d'aplegar-se amb Glyn Johns, que havia estat productor dels Rolling Stones i dels Eagles, un tipus que, segons es diu, era més disciplinat i va ser capaç de tancar la porta a les improvisacions i fer que la banda entrés una mica pel carril. I el resultat d'això, un àlbum que segurament és un dels àlbums amb més èxit comercial de tota la carrera del senyor Eric Clapton. Estem parlant de Slow Hand, Slow Hand Malenta, que és el sobrenom que tenia Eric Clapton. Li va posar un cineasta anomenat Giorgio Gomelsky, i perquè, bueno, sembla ser que a l'hora de tocar, doncs, no és que tingués la velocitat de Jimi Hendrix, malgrat que sí que tenia la mateixa mestria, o que té, continuar tenint-la. Anem amb aquest àlbum, amb Slow Hand, 1977, com us comentava, i un disc que té tres tòtems de la carrera del senyor Eric Clapton. Un d'ells, evidentment, és aquest.

sens dubte, us dic, fent el programa perfecte per tots aquells que veuen al Palau Sant Jordi l'altre dia a veure Eric Clapton. Cocaine, una cançó, evidentment, amb controvèrsia, no podia ser d'una altra manera, una cançó que parla de la cocaïna, a la qual n'era addicte Eric Clapton, i que quan se li ha preguntat, doncs sempre ha dit que no, que és una cançó que està en contra de la cocaïna. Mentida, podria. Si llegeixes la lletra, és evident que no és així. She don't lie, ella no menteix, la cocaïna, el she és ella, no menteix la cocaïna, i té frases del tipus que si el teu dia s'ha acabat i vols continuar, doncs cocaïna. Diguem que jo crec que és més aviat apologia. No és una cançó d'Eric Clapton, és una cançó originària de Gigi Cale, que va escriure la música i la lletra, i que també la va enregistrar, i un any després la va fer Eric Clapton per aquest Slow Hand. A l'Slow Hand hi ha dues cançons més que són, com us deia, tòtems absoluts de la discografia d'Eric Clapton. Una d'elles, per mi, és una cançó ensucradíssima. És de les cançons que a mi mai m'ha acabat de fer el pes. Però ja que estem fent repàs de la discografia, estem al 77, estem a Slow Hand, evidentment ha de sonar Wonderful Tonight.

Insisteixo que no és la meva cançó favorita del senyor Eric Clapton, però possiblement sigui una de les que té més reproduccions i una de les més famoses, aquest Wonderful Tonight. I sense moure'ns de l'Slow Hand, hi ha una tercera. Us he dit, és que Cocaine, Wonderful Tonight i aquesta que escoltareu ara són segurament en el podi de les més famoses d'un disc que és, com us deia, doncs, dels més endreçadets i segurament dels més comercials de la història d'Eric Clapton. Estic parlant de Lay Down Sally.

Arribem al punt final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Ja sabeu que som així de ganduls, divendres, dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge sí que hi ha repeticions, però demà no tenim programa, així que ens retrobem dilluns. La setmana vinent vinc carregat de coses superxules, així que no us en perdeu cap ni una. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3 gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el Partit Popular, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document que Junts ha registrat en solitari, s'ha escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar aconseguir el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit aquest dimecres que el que era racista no era només el preàmbul.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
2: Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
4: Un mort i una desena de ferits en un atropellament massiu a la ciutat de Caen, a França. 7 dels ferits estan crítics. Un conductor de 26 anys ha embestit deliberadament un grup de persones que s'esperaven en una parada de transport públic i després ha fugit. La policia l'ha pogut detenir poc després.
2: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
4: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
2: Roda de Barà, al Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones paradistes que han mort a causa dels aiguats de dissabte quan els va caure un mur del port a sobre. El consistori ha convocat dos dies de dol oficial. Ha mort als 80 anys el llegendari actor britànic Tim Curry, l'estrella de The Rocky Horror Picture Show.

0: Carrey, que va patir un vessament cerebral el 2012 que el va obligar a restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Carrey va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el carismàtic doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la pel·lícula de culte basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig, va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, i el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York.
1: A esports, el Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'aquest dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista, Elx, no es donen les circumstàncies per fer l'homenatge als campions del món.
0: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana, i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
1: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i podria recuperar també el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi Flick també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominic Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
0: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc que ha golejat la Real Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
5: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
6: Som pura cafeïna.
7: Rere què deia l'ahir, però...
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
7: I pujo al metro de nit...
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: saps tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist és Ramon Lasso i diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són Julia Lamas i Maurici Font. La Julia té una germana que es diu Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però Ramon Lasso, que és qui afirma que han fugit junts, és marit de Julia Lamas. En Ramon té un passat que la seva família desconeixia. El 1990 va ser condemnat per un doble parricidi. Va matar la seva dona i la va deixar a la via del tren, simulant un suïcidi. 9 mesos més tard, va matar el seu fill de tan sols 6 anys, simulant un accident. Va ser condemnat a 57 anys de presó. Només en va complir 7, tot i que els informes psiquiàtrics destacaven trets psicopàtics i absència de penediment. Però per bona conducta i aplicant els beneficis penitenciaris del Codi Penal del 1995, Ramon Lasso va quedar lliure. Han passat els anys i ara són la dona i el cunyat de Ramon Lasso els que han desaparegut. Té alguna cosa a veure amb la seva desaparició? O han marxat per voluntat pròpia, com diu ell?
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Hi ha moltes persones que desapareixen voluntàriament i tenen tot el dret, encara que facin patir família i amics. Però hi ha moltes desaparicions que amaguen crims. Com se sap això? La Júlia i el Maurici s'havien passat un any sense donar senyals de vida, cosa que feia pensar que estaven morts. Però un dia van trucar a la sogra i al diari de Tarragona dient que estaven bé i que no els busquessin. Segur que eren ells? Tenim davant un puzzle molt interessant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Tots els protagonistes d'aquesta història vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. I com dèiem en el capítol anterior, parlem de dues parelles, la formada per Mercedes Lamas i Maurici Font i la formada per Julia Lamas i Ramon Lasso. La Julia i el Maurici van desaparèixer el 27 de març del 2008 i la darrera persona que els va veure en vida va ser Ramon Lasso. Segons el testimoni del Ramon, es va trobar el Maurici quan va anar a Correus a inscriure's en un curs. Els dos van anar fins a casa del Ramon. El Maurici li va demanar 500 euros per pagar un rebut de la llum i el Ramon, tot esplèndid, n'hi va deixar 1.000. A la Júlia, la seva dona, el Ramon la va veure a la 1 del migdia quan, com cada dia, la va anar a recollir a la feina. Treballava de portera al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. Segons el Ramon, allà, a la feina de la dona, també s'hi va trobar el Maurici, i quan li va preguntar què hi feia allí, va sortir la Júlia i li va llançar les claus dient que marxaven i que s'ocupés ell de la porteria. Segons el Ramon, la Júlia i el Maurici s'havien assabentat que el Ramon i la Mercedes estaven embolicats, s'havien enfadat i havien decidit marxar. El president de l'immoble en què treballava la Júlia va manifestar que ell la va veure marxar en un cotxe, però sense poder precisar qui el conduïa. La furgoneta en qüestió la va identificar posteriorment a comissaria i era una Ford Tourneo, el mateix model que la furgoneta de Ramon Lasso. Lídia Orriols, què més va passar aquell 27 de març de 2008?
5: Doncs cap a les 15:40, en Ramon va a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on treballava la Mercedes. Segons el testimoni de la Mercedes i el de la supervisora d'infermeria, el Ramon va arribar sufocat, cansat i suat. Allà el Ramon va informar la Mercedes de la fugida del Maurici i la Júlia, tot i que segons el testimoni posterior de la Mercedes, ella mai va creure que poguessin marxar junts. Diu que el Ramon li va assegurar que havien fugit junts i que no tornarien. Aquella mateixa tarda, el Chevrolet Epica, propietat de Maurici Font, el van trobar mal aparcat davant de l'estació de tren amb la documentació de la Mercedes, ostensiblement visible en un dels seients. Va ser Ramon Lasso qui, avisat per la policia, va anar a recollir el cotxe. I des d'aquell 27 de març, ningú els ha tornat a veure mai més. Sentim una breu versió d'aquells últims moments explicada per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, i veureu en què es van fixar els investigadors.
6: I ella, les primeres declaracions, tot i que després les va modificant conforme va arribant, que nosaltres tenim més dades, les va modificant, però ell ho diu, ell diu que es troba Maurici per casualitat enmig de la població, a unes gestions a Correos. Després ho torna a veure en el moment de que ells manifesten que volen desaparèixer. Maurici va recollir a la Júlia al lloc de feina justament a la mateixa hora que el Ramon l'anava a buscar, que tampoc té molt sentit, perquè si tu vols desaparèixer, pues, te'n vas abans o més tard, però no aprofites el moment que saps que vindrà l'altra persona, no?, a recollir-la. És ell el que manifesta que Maurici li dice vengo a recollir a la Júlia perquè volem marxar, i és l'última persona que ell les veu.
3: El Maurici i la Júlia no s'han posat en contacte amb cap familiar o amic, ni amb la Mercedes ni amb el Ramon. Però tampoc el fill de la Júlia, Daniel Arias, amb qui ella mateixa tenia contacte telefònic setmanal, ha tornat a saber res de la seva mare. El Maurici i la Júlia no han fet cap disposició dels seus béns. Des del dia de la desaparició, no han tret diners de cap caixer ni han comprat cap bitllet de cap mitjà de transport. El Maurici ni tan sols ha demanat la medicació que prenia habitualment i que li era indispensable. Uns antidepressius per tractar la depressió crònica que patia i fàrmacs per tractar-se la diabetis mellitus. Aquesta absència de gestions vitals i l'abandonament del seu patrimoni i contactes socials i familiars fa pensar als Mossos que tant la Júlia com el Maurici són morts.
7: El primer problema que es vam trobar quan rebem la investigació és allò de... Vale, estan morts, no? Però com això, com ho posem sobre un paper? Què hem de fer perquè tothom es cregui que realment són morts, aquí, el Maurici i la Júlia? Bueno, per això nosaltres dividim la investigació en dues grans parts. La primera part, en la que ens centrem en demostrar que aquelles persones són mortes, i una segona part on busquem els indicis de culpabilitat sobre la persona de Ramon.
3: Els Mossos van tenir clar de seguida que si hi havia un culpable, segurament era Ramon Lasso. Però Lasso no era independentista, cosa que hauria facilitat les coses de cara a empresolar-lo. Els Mossos havien de provar la seva culpabilitat.
6: No tenim cos, sí que trobem moltes incongruències als relats que diu ell de com desapareixen aquestes persones, però ens faltava alguna cosa més, ens faltava com provar que havia sigut el Ramon. Com mesures policials, el que es fa és diferents, bueno, peticions al jutjat, com intervencions telefòniques, com balisar el vehicle perquè es marqués en cada moment on es trobava aquestes persones. I des del primer moment es fa això. Posen balises al vehicle, que es marca en cada moment on es troba el Ramon Lasso, i intervencions del seu telèfon i geolocalització del seu telèfon.
3: Mentre controlaven de prop Ramon Lasso, un any després de les desaparicions, el 28 de maig del 2009, es va rebre un fax mecanoscrit a la Direcció Provincial de la Seguretat Social de Tarragona, signat per qui deia ser Maurici Font. Sol·licitava la modificació del compte corrent on s'ingressava la pensió d'invalidesa. Es donava un altre número de compte, la titular del qual era la Júlia, la dona de Ramon Lasso, també desapareguda. Aquesta gestió va ser aprovada per la Seguretat Social, però a l'oficina del Banc de Santander, que havia de fer efectiu el canvi, es van adonar que en aquell número de compte no hi constava com a titular Maurici Font i el van deixar sense vigència. Qui primer es va adonar que passava alguna cosa estranya amb els comptes va ser la Mercedes, la dona del Maurici, perquè ella veia com cada mes entrava la pensió d'invalidesa del seu home encara que estigués desaparegut. La Mercedes, a principis de juny, es va queixar que no s'havia ingressat la pensió al seu compte corrent. Assabentats de l'anomalia de la sucursal bancària, des de la tesoreria van restablir el cobrament de la pensió del Maurici al número de compte anterior a l'enviament del fax. Aquest intent de canvi de nom va cridar l'atenció dels investigadors perquè van pensar que si havien fugit junts, per què no obrir un nou compte a nom del Maurici? Ningú va tornar a reclamar mai més aquell canvi de domiciliació. Era el Maurici qui havia demanat aquell canvi de número de compte? Per què havia enviat un fax en comptes d'anar-hi en persona? Un fax, a més, enviat, atenció, des de Cambrils. I ara veureu per què és important el lloc des d'on va ser enviat el fax.
5: Doncs perquè el mateix 28 de maig del 2009, quan es va enviar el fax a la Seguretat Social, algú va trucar des d'un telèfon mòbil al Diari de Tarragona. Aquesta persona es va identificar com a Maurici Font, el dels Pallaresos, i va dir que ell i la Júlia vivien a Castelló.
3: Aquella persona va haver de fer dues trucades. La primera la va fer el 28 i la segona el 29, perquè el primer dia no va trobar la persona que buscava, el responsable de successos del Diari de Tarragona, Àngel Joan Pere. Segons la declaració que Àngel Joan Pere va fer als Mossos, va rebre una trucada de Maurici, el de los Pallaresos. La conversa, que va durar 5 minuts i 39 segons, devia anar més o menys així.
8: Digui'm.
9: Hola, Àngel. Soy Mauricio, de los Pallaresos.
8: Hola, Maurici.
9: Mira, ya debes saber que me he ido con la Julia, la mujer de Ramon Lasso. Nos hemos ido voluntariamente y no queremos que nos busquen.
8: ¿Y cómo et trobes?
9: Trobo-me yo de la malaltia y gairebé no médico.
8: ¿Tens un telèfon de contacte?
9: No hace falta. Sí que te doy el de mi mujer, la Mercedes. Va a estar sufriendo durante toda su vida y mi mujer me ha engañado. No quiero hablar con la policía porque me harán volver con ella.
8: ¿Y on ets ara?
9: Estoy de vacaciones con unos amigos. Después nos iremos de vacaciones con la Julia.
3: Aquesta trucada va fer desconfiar els Mossos. Maurici Font normalment s'expressava en català. Aquest detall s'hi sumava el fet que, llegint els antecedents policials de Ramon Lasso, havien sabut que abans d'entrar en presó preventiva pel doble homicidi de la seva dona i del seu fill, Ramon Lasso va enviar tot un seguit de cartes anònimes als jutjats de Tarragona i al Diari de Tarragona per tal de despistar les investigacions. Havia canviat en aquest cas les cartes per les trucades telefòniques? D'altra banda, els Mossos els sembla incongruent que algú que marxa voluntàriament perquè la seva dona l'enganya li digui a un periodista que la truqui per fer-li saber que està bé. I a més, quan a la mateixa conversa amb el periodista, el suposat Maurici li va dir: va estar sufriendo durante toda su vida, mi mujer me ha engañado.
2: Crims amb Carles Porta.
3: A Espanya no són habituals aquest tipus d'investigacions, i menys ho eren el 2011. Però seguint la línia d'investigació dels Mossos i per a la preparació del 30 minuts, la Fàtima Llambric va anar als Estats Units, on sí que estan més acostumats a aquest tipus d'investigacions.
10: Per donar-ne una dimensió a una investigació criminal, havíem d'anar als Estats Units, diguéssim, no? I allà vam poder entrevistar dues persones. Una persona que havia estat, bueno, vinculada a Fiscalia, que es diu Tat, i que ell ha fet un recull de tots els casos d'homicidi sense cos condemnats, jutjats, a Estats Units, que estàvem parlant de 2014, estàvem al voltant d'uns 400, i després en un exagent de l'FBI que, res, que feia un any que sabia, un any i mig que ja no estava al cos, que s'havia jubilat, que era el McNamara. Llavors, una mica, diguéssim, en resum, els dos coincidien de Les investigacions per homicidi són difícils, però és que les investigacions per homicidi sense cos ja és el més difícil que et puguis trobar i que puguis investigar, no?
3: Podem escoltar tots dos agents nord-americans en fragments que hem extret del 30 minuts i on parlaven d'aquest tema.
11: Vaig ser a l'FBI durant 25 anys i d'aquests 18 a la unitat d'anàlisi de la conducta. I vam treballar en molts casos d'homicidi sense cos, amb molts investigadors i molts fiscals. La màxima dificultat és que quan vas a veure els fiscals, la majoria d'ells no tenen experiència en homicidis sense cos. Llavors, molts d'ells són reticents a portar el cas, i això ho fa més difícil. Si els investigadors no tracten des del primer moment el cas com un homicidi sense cos, molts indicis importants poden desaparèixer. Cabells, fibres, sang... L'agressor pot netejar-ho tot. Bàsicament, un cas d'homicidi sense cos és un cas on hi ha uns bons indicis circumstancials, la víctima ha estat assassinada i encara no hi ha cos.
12: Si un cas d'homicidi és el màxim delicte, un cas d'homicidi sense cos és l'homicidi màxim, perquè són els casos més difícils de resoldre.
3: Però en aquest cas, arran d'aquestes trucades al Diari de Tarragona i del Fax, sorgí el dubte de si els desapareguts estaven realment morts. Però aquestes no són les úniques trucades que fa el Maurici, o el suposat Maurici, el dels Pallaresos. També la mare de Ramon Lasso, Carmen Moreno, va rebre una trucada informant-la que estaven bé i que estaven vivint a Castelló. La trucada en qüestió va ser el 3 d'abril del 2009. Els Mossos, posteriorment, van investigar les trucades que la senyora Moreno va rebre aquella tarda. I investigant les trucades, veuen que la mare de Ramon Lasso, que viu a Quesada, a Jaén, rep una trucada a les 4 de la tarda. Una trucada que s'ha fet des de casa del propi Ramon Lasso. Una trucada, tot sigui dit, que la senyora Moreno no arriba a despenjar. Ara venen un seguit de trucades i després sabreu per què són importants.
5: A les 16:41 hi ha una trucada des de la cabina situada a l'Avinguda Sant Salvador de Tarragona. Una cabina que és a 4 quilòmetres del domicili de Ramon Lasso. Aquesta trucada dura 3 minuts. A les 18:42, una altra trucada. El presumpte Maurici Font truca des d'una cabina situada al carrer Pilar de la localitat de Vinaròs, que acaba a les 18:44. Per tant, dura 2 minuts. Una tercera trucada, a les 19:39, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno al mòbil del seu fill Ramon. La durada és només de 35 segons. En aquells moments, Ramon Lasso fa el trajecte de sud cap a nord per la Nacional 340 entre les localitats de l'Ampolla i el Perelló. Quarta trucada, a les 21:13, aquesta vegada des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno cap al mòbil del seu fill, que finalitza a les 21:18. Parlen, doncs, 5 minuts, i en aquells moments Ramon Lasso ja és al seu domicili. Segons consta el sumari manifesta Ramon Lasso, la conversa amb la seva mare va ser molt curta perquè anava conduint i no podia parlar. Extrem que es confirma quan es confronten els senyals de telefonia del mòbil de Ramon Lasso amb els repetidors. Ara serà important, però, que ens fixem en les localitzacions. Hem dit que la primera trucada es produeix des de la casa de Ramon Lasso. La segona, des d'una cabina a Tarragona. La tercera, on Maurici, el dels Pallaresos, truca a la mare de Ramon Lasso des de Vinaròs. Una quarta, in itinere, de la mare de Ramon Lasso, mentre ell transita per la Nacional 340. I una cinquena, que Ramon Lasso ja ha arribat a casa altre cop a Tarragona.
3: Els Mossos constaten pels repetidors de telefonia i el mòbil de Ramon Lasso que, efectivament, la conversa que es produeix in itinere, és a dir, quan la mare del Ramon Lasso li truca i mantenen una conversa de 35 segons, el repetidor que dona cobertura al telèfon de Ramon Lasso l'ubica a l'inici de la conversa a l'Ampolla i, al final, el repetidor del Perelló. És a dir, que el trajecte de Ramon Lasso en aquells moments és de sud a nord. També calculen que el temps transcorregut hagut entre la trucada de Maurici i el dels Pallaresos des de Vinaròs i la de la seva mare a Ramon Lasso és d'aproximadament una hora. La primera s'efectua a les 18:42 des de Vinaròs, mentre que Carmen Moreno truca al seu fill a les 19:39 quan aquest circula per la Nacional 340 entre l'Ampolla i Perelló, direcció nord. Els Mossos calculen, mitjançant aplicacions de càlcul de ruta, que una hora és el temps aproximat que es tarda per fer el desplaçament entre el carrer del Pilar de Vinaròs fins a la zona del Perelló, on Ramon Lasso rep la trucada si un es desplaça per carreteres nacionals, que és com ho solia fer Ramon Lasso.
5: Els Mossos també creuen que les primeres trucades que es van fer a la mare de Ramon Lasso, sobretot la que es fa des de la cabina de Tarragona, podia tenir com a objectiu veure si ella era capaç o no de reconèixer-lo simulant ser una altra persona. També constaten en les seves diligències que després de rebre la suposada trucada de Maurici, el dels Pallaresos, la mare de Ramon Lasso fa fins a 9 trucades en pocs minuts. Els Mossos entenen que aquesta és una reacció lògica, fruit del neguit que li causa a ella la trucada de Maurici, el dels Pallaresos. En investigacions posteriors, constaten que truca a Mercedes Lamas sense obtenir-ne resposta, tot i que ho prova fins a 3 ocasions. També truca al seu net Carlos Lasso, fill de Ramon Lasso, que va viure amb els seus avis i, per tant, amb ella, i també Ramon Lasso, amb qui finalment pot parlar a les 21:13.
3: L'endemà, 4 d'abril, Ramon Lasso es presenta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres per informar de la trucada que va rebre la seva mare. Posteriorment, un sergent dels Mossos truca a la senyora Carmen Moreno per telèfon per saber el contingut d'aquella conversa en la qual ella destaca que la va trucar a Maurici Font i li va dir que ell i la Júlia estaven junts en un poble de la província de Castelló, que es trobava en perfecte estat de salut, fent vida a casa d'unes persones grans a les quals cuidaven i que van trobar la feina gràcies a una amiga de la Júlia. Que es trobaven bé i que, sobretot, no volien que li comuniqués al Ramon el contingut de la seva trucada. I els investigadors de l'equip de l'inspector Domènech es van fer una pregunta molt evident. Per què Júlia Lamas i Maurici Font haurien volgut trucar justament a la mare del Ramon? Si deixéssiu la vostra parella, trucaríeu un any més tard a la vostra ex-sogra per comunicar-li on sou? A la mateixa conclusió a la qual arribeu vosaltres és a la qual arriben els Mossos. Però la instrucció no estava tancada ni de bon tros i seguien investigant i estirant el fil de les pistes que tenien. Aquestes trucades per als Mossos eren pistes molt importants. Us hem esmentat el telèfon mòbil des del qual es va trucar al Diari de Tarragona. Seguint la pista de la targeta SIM d'aquell telèfon, els Mossos descobreixen que ha estat utilitzada en 5 ocasions i que va ser comprada a la botiga Time Online de Tarragona. Comprovant la balisa del vehicle de Ramon Lasso, els Mossos estableixen que el 26 de maig del 2009, el vehicle del Ramon s'atura durant 4 minuts davant d'aquesta botiga en horari comercial. La primera trucada que es fa des d'aquest telèfon és, curiosament, al mòbil de Ramon Lasso, i les restants a la centraleta del Diari de Tarragona, que les passa després al despatx del periodista Àngel Joan Pere. Els Mossos han descobert que des de la mateixa targeta SIM es fa primer una trucada al mòbil del Ramon i després les trucades al Diari de Tarragona. Ens imaginem per què? Us ho confirmem de seguida. Més coses del telèfon.
2: Carles Porta.

0: Respecte al telèfon, no només també s'investiga la targeta SIM, també investiguen l'aparell. Els investigadors descobreixen a partir de l'e-mail la identitat dels terminals telefònics que el mòbil és un Nokia 6030 i que va ser venut a l'establiment Avanza Comunicaciones amb adreça al carrer Pasqual Aperier, número 20 de Saragossa. I us preguntareu, tan lluny es trobava aquest mòbil? Però segons les investigacions dels Mossos, posteriorment aquest terminal passa a formar part de l'empresa Leche Pasqual i s'envia a la delegació de Tarragona. En aquesta delegació de l'empresa a Tarragona, el terminal va ser utilitzat de manera habitual pel treballador Edgar Sirvent Català, que va activar-lo el 17 d'octubre del 2006 amb una targeta SIM propietat de l'empresa. Davant d'aquesta informació, els Mossos es posen en contacte amb el senyor Sirvent, que explica que efectivament fa anys va tenir aquell dispositiu. Es tractava d'un telèfon d'empresa que, segons el sumari, la companyia Leche Pasqual els va permetre quedar-se quan el 2007 van fer un canvi de companyia telefònica d'Orange a Movistar. El senyor Sirvent explica als Mossos que amb els anys li va vendre el senyor José Chacón Molina per 20 euros. Els Mossos investiguen qualsevol possible relació amb l'entorn de Julia Lamas, Maurici Font o Ramon Lasso i descarten que hi hagi qualsevol relació.
1: Els Mossos, doncs, investiguen l'entorn del senyor Edgar Sirvent i, observant el seu entorn laboral, social i familiar, veuen que el seu germà, Gerard, podia conèixer Ramon Lasso. Els Mossos estudien els informes laborals de Ramon Lasso i del senyor Gerard Sirvent i s'adonen que Ramon va estar treballant durant temps a l'empresa Construbert, ubicada al número 14 del carrer 29 del barri Bonavista de Reus, mentre que Gerard Sirvent va estar treballant a l'empresa Hermanos Vallejo, ubicada al mateix carrer, però al número 10. Quan els Mossos es desplacen a aquestes empreses, veuen que les dues estan paret per paret i pensen que és fàcil vendre-li o fins i tot regalar-li un mòbil vell que no utilitzes a algú que coneixes. Serà al maig del 2008 quan la targeta SIM que fa les trucades al mòbil de Ramon Lasso i al Diari de Tarragona s'insereix en aquest telèfon. Així doncs, ja tenim una targeta SIM i també un dispositiu de telèfon. Però els Mossos segueixen investigant les pistes que tenen. I una altra de les peces a investigar és el fax per sol·licitar el canvi de número de compte corrent de la pensió del Maurici que s'envia a la Seguretat Social el 28 de maig del 2009. Els Mossos aconsegueixen localitzar la botiga des d'on s'envia aquest fax, situada al número 5 de l'Avinguda Independència de Cambrils. Del seguiment de la balissa del vehicle de Ramon Lasso, se n'extreu que en la mateixa data i hora aproximada, el cotxe del Ramon era a 500 metres de la botiga. L'inspector Domènec ens explica el que van acabar descobrint sobre el nou número de compte.
2: Que aquí també hi ha una altra incongruència. Teòricament estan a Castelló, però quan envia el fax, també fent-se passar per a Pau Maurici, es fa des de la província de Tarragona. Han vingut a fer enviar un fax, bueno, un fax que el que feia era beneficiar el Ramon. Amb aquest canvi del número de compte, canviava el número de compte d'ingrés d'una pensió que tenia el Maurici, li passa a la Júlia, però que era per pagar aquesta compra, per pagar les hipoteques que tenien la parella Ramon Júlia, no? Que era un benefici per a ell, perquè amb els diners del Maurici se pagaven les hipoteques.
1: Els Mossos semblava que anaven estrenyent el cercle entorn del Ramon i es plantegen detenir-lo, però faltava una peça clau. On eren la Júlia i el Maurici? Podrien jutjar el Ramon sense trobar els cadàvers? A la Fàtima Llambric, en la seva visita als Estats Units, l'inspector de l'FBI li explicava el que ell havia descobert.
3: He descobert que en els 440 casos que han anat a judici, la ràtio de condemna és del 88%. És un percentatge molt alt. El cos habitualment el diposita en prop d'un lloc que li és familiar a l'acusat. Pot ser la granja familiar, prop de casa seva, prop d'un lloc on ha anat a caçar. Hem vist una vegada i una altra que els amaguen en un lloc que els és familiar. I això és perquè cal temps per enterrar un cos. És difícil cavar un forat. Enterrar-los és el més comú. Crec que la raó del perquè és el més comú, és que és la forma més fàcil de fer desaparèixer un cadàver.
1: Però en aquest cas, els cadàvers no apareixien. I fins i tot Ramon Lasso semblava tenir clara la importància de trobar els cadàvers en una instrucció d'aquest tipus. O almenys així li va fer saber a la Fàtima Llambric mentre l'entrevistava pel 30 minuts. Probablement ell desconeixia la doctrina nord-americana, que sí que coneixien els Mossos. Sentim el mateix Ramon Lasso.
4: Però si no encuentran un cuerpo, dígame usted en dónde está el delito. Porque aquí, en primer lugar, como han dicho, Ramón Lasso, por homicidio. Yo, mi punto de vista de homicidio, y porque he estudiado o he visto en el periódico o en el visto en el Código Penal y cosas esas, homicidio es porque tiene que haber un cadáver. Porque homicidio no se puede decir porque se ha roto un jarro. No, es porque hay un cadáver.
1: I aquest era el gran repte, trobar els cadàvers. Ho sabien els Mossos i també ho sabia l'entorn familiar de les víctimes.
5: La família dels desapareguts està capficada en esta porció de terreny. Des del primer dia creuen que el detingut s'hauria desfet dels dos desapareguts, la Júlia i el Maurici, en esta zona, perquè és un hort on Ramon Lasso venia sovint a cavar i on hauria fet un clot de 2,5 metres de profunditat. I així ho fan constant al sumari del cas. De fet, també van demanar a la justícia que s'hi practiquessin diligències.
6: Vam demanar una inspecció ocular de l'hort, vam demanar la imputació i la detenció del senyor Lasso, i la resposta del jutjat va ser una denegació de les proves, dient que no era el moment processal oportú, donat que, com que hi havia el secret de sumari, es podia posar en perill la investigació que el jutjat estigui fent. No? Davant d'això, nosaltres vam presentar dos recursos.
1: Ramon Lasso, per la seva part, insistia que la Júlia i el Maurici no estaven morts.
4: Jo

0: dos va ser a Ramon Naso. L'inspector Domènech ens explica la conclusió a la qual van arribar els investigadors.
1: Sobre aquest telèfon també és curiós que, que quan es compra la targeta SIM, que sabem on es compra i sabem que el Ramon Naso també està en el mateix lloc on es compra la targeta SIM, la primera trucada que es fa és una trucada al telèfon, diguéssim, legal del Ramon. Per què pensem que es fa aquesta trucada? Per comprovar de que no sortiria el número, que sortiria l'identitat oculta del telèfon. Ell modifica el telèfon perquè quan fa una trucada no surti el seu número i la manera de comprovar-lo és me truco jo mateix i veig si al telèfon aquest no surt el titular, no? O sigui, no surt el número. I és una trucada que no es respon, simplement una trucada de pocs segons per comprovar aquesta trucada. A partir d'aquest moment és quan se comencen a fer les diferents trucades i el dia de l'entrada i registrat trobem aquest telèfon que per nosaltres és primordial.
0: I aquesta va ser la clau. Així ho recordaven al 30 minuts els Mossos que van fer aquesta entrada i registre.
2: Ramon disposava de dos telèfons. Ramon tenia el seu telèfon oficial i llavors tenia el telèfon amb el que es van realitzar les trucades al Diari de Tarragona fins a passar per Maurici. Aquest telèfon que fa les trucades al diari té una vida molt curta i nosaltres vam poder demostrar que aquesta vida va transcorrer sempre en paral·lel al telèfon de Ramon. Això és tal com dir que els dos telèfons els portava Ramon. Vaig anar directe a les tauletes de nit, però el que no em podia arribar a imaginar és que quan vaig obrir el primer calaix, que quan el vaig obrir vaig veure que era un telèfon, era un Nokia. Era el mateix model que nosaltres vam començar investigant i vaig mirar els quatre números de l'email i vaig veure que havíem tingut sort i que l'havíem trobat.
3: Sabem que cada cop que s'ha fet servir aquest telèfon, el teu telèfon està a prop i el teu cotxe també. Per tant, em diràs que no, que tu no ho ets, però llavors què fa aquest telèfon a la teva tableta nit?
0: Ara sí, els Mossos tenien la prova que necessitaven per inculpar-lo. A partir d'aquí, es va procedir a la detenció i disposició judicial de l'únic sospitós del cas. L'inspector Domènech ens explica que al final van haver de córrer.
1: Va haver un moment que bueno, inclús es va precipitar la intervenció policial. La millor a nosaltres ens ha agradat allargar més aquest seguiment electrònic que feien d'aquesta persona per trobar més contradiccions i trobar més indicis incriminatoris. Però, sobretot, per lo que és la intervenció telefònica, van descobrir que aquesta persona s'havia fet una nova companya, tenia una nova amiga, una persona de Paraguai, i per les converses veien que aquesta persona volia marxar al Paraguai amb aquesta dona. No només marxar, sinó que estava ja posant a la venda els seus béns, la seva casa que tenia un parell d'immobles, un bar, doncs estava començant a vendre, a posar amb agències immobiliàries aquests béns per recollir diners i marxar. Com van veure, això és quan se va precipitar i és quan ja van fer l'entrada i registre al seu domicili i quan al final pues, es va detenir aquesta persona.
4: Crims.
0: L'inspector Domènech no ho ha especificat, però segons consta en el sumari, Ramon Naso ja s'havia tornat a casar. Aquest cop amb Margarida Estela Silva, una dona nascuda al Paraguai el 1961 i que feia 3 anys que residia a Espanya, sense cap familiar en territori espanyol i amb forts vincles amb el seu país d'origen. En la documentació també s'observa que Ramon Naso tenia el passaport en vigor i que el Paraguai és un país que no requereix visat d'entrada. A més, Ramon Naso tenia recursos econòmics, ja que en aquells moments portava un negoci propi, en aquest cas un bar. Pel que fa a les trucades, s'observen 3 trucades a diferents immobiliàries que evidencien la intenció de Ramon Naso de vendre la casa i una trucada el 19 de febrer del 2011 a una tal Anna, una treballadora possiblement interessada en el traspàs del bar, segons indiquen els informes policials. Tots aquests indicis fan pensar als Mossos que Ramon Naso tenia la intenció de marxar. I va ser aquesta intenció la que va precipitar la seva detenció.
1: Aquestes persones, normalment, parlo de persones amb aquestes psicopatologies, quan no tenen la necessitat, acostumen a ser persones que són encantadores, que són persones que parlen molt, molt sociables, són egocèntriques, però fan simular molt bé, persones que dins de les presons pues, se comporten, no és el clàssic delinqüent que nosaltres coneixem, delinqüent lladre, delinqüent que fa mal, sinó és una persona que pot semblar la mar de bona persona, inclús va arribar a convèncer amb un, algun funcionari perquè quan va sortir de presó anés a viure amb aquest funcionari. O sigui, donen la impressió de que és una persona encantadora i que no...

0: que no ha fet res.
1: Els Mossos havien parlat moltes vegades amb Ramon Lasso, que sempre es mostrava molt xerraire i col·laborador. Un cop detingut, els investigadors ja l'interroguen com a inculpat i les coses canvien una miqueta. Atenció a l'anècdota de la llibreta.
0: Ramon Lasso va canviar, va modificar les seves versions conforme nosaltres l'anem aportant alguna informació que anem descobrint. I sobretot a les declaracions que l'agafem com a voluntàries, és que no el detenim, no l'agafem cap detenció com a inculpat, sempre va amb una llibreta on apunta el que havia explicat anteriorment. Que això sorprèn molt, perquè vas amb una llibreta. I ell sempre diu que, bueno, que com té molt poca memòria, ell el que vol és, quan parla o declara amb nosaltres, lo apunta tot el que ens ha explicat, i per la segona vegada que li tornem a preguntar, pues mira la llibreta i comprova què és lo que ha dit abans. Després ho sabem per què, el motiu aquest, per què fa això. Ho fa perquè en el primer cas, als anys 90, quan la policia l'interroga, troba moltes contradiccions en les primeres segones declaracions. Ell té problemes de memòria, o diu que té problemes de memòria, i ahir l'enganxen per les contradiccions. Ell no volia caure en aquestes contradiccions, i és una manera que ell fa de no contradir-se. Té una declaració amb nosaltres, al cap d'un mes la tornem a citar, i ell agafa la llibreta i diu, a veure què vas dir tal dia, pues, ho torno a dir de la mateixa manera o canviaré alguna coseta. És tant que el dia de la detenció, davant del seu advocat, li diem de si vol declarar, i ell diu, només declararé si em doneu la llibreta, si no, no ho declaro. Nosaltres li vam dir, no, ara ja estàs com detingut i ara no, tens que portar la llibreta ara. Si vols declarar, declara, i si no tens el dret a no declarar. I ell diu que no vol declarar.
1: Però si Ramon Lasso estudiava les declaracions, els Mossos també s'havien de preparar per a un interrogatori a una persona amb les seues característiques psicològiques.
0: Quan una persona tenim la certesa de que és una un trastorn psicòpata, que això ho ve avalat per un psicòleg, no ho diem nosaltres, l'interrogatori té que ser completament diferent. No se li pot entrar amb la pena de dir, mira, que has matat un nen, que has matat una nena, que la mare quedarà viuda. No pots entrar perquè són persones molt fredes i que, és que no són res empàtiques. Les és igual el que li passi a aquesta persona. A vegades és tot el contrari. La manera de tractar-los a aquestes persones és dir, tu no has sigut capaç de fer això. Tu no pots fer-lo. Tu ets una persona gran. Tu no pots matar ningú. Estic segur que tu no pots ser. Perquè és l'única manera a vegades de picar i pel seu orgull i el seu ego demostrar-lo. Molts d'aquestes persones, per sort aquí a Espanya tenim poques, però als Estats Units hi ha molta literatura d'això, moltes vegades són ells que confessen molts casos pues, per fer-se famosos, per sortir a la tele, perquè sortir en un programa i poder dir, no, si he matat aquest, però he matat a 20 més, i aquest l'he matat jo per aquest ego, per aquest orgull d'haver dit, l'he fet jo. No, és una altra manera de fer interrogatori i per això s'anaven recolzant a un psicòleg d'aquí a Barcelona que s'anava donant pautes de com tenien que parlar, com tenien que tractar, com tenien que gestionar aquest interrogatori.
1: El dia de la detenció, totes aquestes pautes prenen forma en l'interrogatori. L'inspector Domènech va ser qui el va interrogar aquell dia.
0: I el dia de la detenció, jo no havia interactuat amb el Ramon, jo sempre estava en un paper més llunyà, vaig estar a l'entrada i registre, però no vaig interactuar amb ell. Jo agafo el rol de jefe, llavors jo aquell dia vaig amb americana, amb corbata, i ell no vol declarar. Bueno, després de la declaració, jo vaig i l'explico les conseqüències. Dic, mira, Ramon, tu ara t'aniràs a la presó i podràs veure parlar amb la teva companya, tenir una companya nova. I ell ell no volia saber res d'això. Ell el que volia era explicar-me un altre cop la mateixa pel·lícula que l'havia explicat als meus companys moltes vegades. I jo li dic, no, és que no vull saber res. Jo vull que dir-te el que te passarà. És l'únic moment que ell perd tots els papers, s'emprenya moltíssim, i és quan diu, no teniu cadàvers, i sense cadàvers no hi ha homicidi, que és el mantra que sempre ha estat repetint durant tot aquest temps, inclús posteriorment en alguna entrevista que l'han fet, sempre ho diu. Ell està convençut que sense cadàvers no hi ha homicidi. I ell, això que jo no l'he entrés a discutir, entrés amb el joc aquest de explica'm què ha passat, no, jo no volia saber-ho, jo li deia, mira, tu aniràs a la presó, tindràs l'advocat, allà podràs fer algunes trucades, tal. Però jo t'explico el que passó ese dia, no, jo no quiero saberlo, tu ara te vas a la càrcel, vas a esto, vas a lo otro. Ahí és l'únic moment que le trenquem els seus esquemes mentals, per els papers, i és el que me diu espontàniament: sin cadàvers no hay homicidio, i no lo vais a encontrar nunca. Exactament va dir això, no lo vais a encontrar nunca. És per això que sabem que o ells diuen on estan o no ho trobarem mai.
1: Així tot, els Mossos no van claudicar i seguien buscant-los. Aquesta és la crònica que en feia TV3 els dies que es va iniciar la recerca.
2: Els familiars dels dos desapareguts continuen pensant que les últimes víctimes de Ramon Lasso podien estar en aquests terrenys de Tarragona. Lasso ja va ser empresonat fa 17 anys per haver matat una altra dona i el seu fill, i ara torna a ser a la presó per aquests dos casos nous. Però de moment no es troben els cadàvers. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un georradar que detecta antics moviments de terra i no ha donat cap resultat. Tampoc han trobat res als gossos de la unitat canina. El terreny és d'uns 600 metres quadrats.
3: Es que es el sitio que él trabajaba más tranquilo y se conocía bien el terreno. Y en la casa esta que hay aquí de mármol, sí que he visto pues que hay los platos que usábamos y los boles de, que usábamos nosotros cuando veníamos los domingos a comer aquí al huerto.
2: A la fàbrica de marbre, els Mossos han buscat els cossos en aquest pou de 18 metres de profunditat. Els de la unitat del subsol hi han baixat, però hi han trobat aigua i han demanat l'ajuda dels bombers. De moment, tampoc hi han trobat res.
4: El que no tenim tan clar és que els cossos estiguin aquí o s'hagin traslladat a un altre lloc. Ja han passat 2 anys i això pues, pot ser que s'hagin traslladat de lloc o que ja des del primer moment no hagin estat aquí enterrats aquests cossos.
2: La recerca amb georradar es reprendrà demà al matí. També es preveu l'arribada de la unitat subaquàtica dels Mossos per continuar buscant els pous.
1: La que sentíem recordant els dinars de diumenge que havien fet en aquest hort era la Mercedes Lamas, la germana de la Júlia Lamas i dona de Maurici Font. Mentre continua la recerca, l'advocat de la família de les víctimes qüestionava que aquestes tasques s'haguessin fet molt tard.
5: Aquesta vegada s'ha preocupat de que els cossos no hi siguessin. El que passa que lamentem que això que s'està fent ara, això se tenia que haver fet 15 dies després de la desaparició dels nostres, dels familiars dels nostres clients, coneixent els antecedents d'aquest senyor.
1: L'inspector Domènec, amb el temps, ha arribat a la conclusió que quan ells es van fer càrrec del cas, els cossos ja podien no ser-hi.
0: Buscar cadàvers, l'únic lloc que podem pensar que podien estar els cadàvers és un hort que tenia el Ramon Lasso, que és on precisament queda a Maurici. És un hort que estava ocupat, és un hort que no era seu, que ara mateix ja passa una autovia al costat de Tarragona. És un hort que tenia una caseta que Mercedes es deia que és on havien, on quedaven pues, per tenir les relacions extramatrimonials en aquesta caseta. Quan nosaltres ja fem el cas, la caseta ja no estava, ja l'havien tirat al terra, i és on nosaltres apuntem que és on es van produir els fets, dins d'aquesta caseta. Es va mirar el que és tot aquest hort, que és un hort molt gran, les rodalies també, amb georrades, amb màquines excavadores, es van estar buscant, però no es van trobar. El Ramon Lasso, que es trobava quan fèiem nosaltres aquestes indagacions, estava molt tranquil. Ell estava convençut de que no estaven allà, i nosaltres pensem de que tampoc, que al final es va traslladar i no es va poder localitzar.
1: Tot i buscar-los a l'hort, els Mossos no van trobar els cadàvers, però consideraven que podien tenir prous indicis per a una imputació per homicidi sense cadàver.
6: Els Mossos d'Esquadra donen per tancat el cas dels dos veïns dels Pallaresos desapareguts i diuen que serà molt difícil trobar-ne els cossos. Segons la mateixa policia, s'ha fet servir tota la tecnologia disponible i fins ara no ha estat possible trobar els cadàvers de Júlia Lamas i Maurici Font, la dona i el cunyat de Ramon Lasso, que està empresonat i acusat d'haver-los assassinat.
4: El ventall és molt gran, Catalunya és molt gran i pot estar a qualsevol lloc amagats, i és difícil poder localitzar si no és que la persona que ha fet aquest crim es diu on està.
6: L'advocat dels familiars dels dos desapareguts creu que encara hi ha llocs on buscar els cossos i altra documentació, com podria ser la casa de l'acusat del crim o el mateix bar que regentava, on es va fer construir un amagatall.
1: I arriba el dia del judici. El 29 de setembre del 2014 començava a l'Audiència de Tarragona el judici contra Ramon Lasso, acusat de l'homicidi de Júlia Lamas i Maurici Font. Així recollien els informatius el que havia passat aquell primer dia. Entre els testimonis hi ha Mercedes Lamas i l'advocat de la família.
7: ¿Usted mantuvo relaciones sexuales con el señor Lasso?
8: A ver, alguna vez. Cuando él venía a hablar conmigo, pues me decía si nos podíamos ver, como también ocurría lo de la enfermedad de Mauri, que no podía. Quizás en esos momentos fue cuando hubo esos encuentros.
9: Lògicament, cal que el culpabilitzin i sortir culpable dels fets i complir la pena, perquè es tracta d'un psicòpata molt perillós que ha tornat a repetir els fets i que es tornaria a fer, perquè no té arrepentiment ni s'arrepenteix de res.
1: El segon dia del judici també van testificar algunes de les persones que us hem anat citant. Va ser el torn del fill de la Julia Lamas i del president de la finca on treballava la Julia.
10: Quería quedarse también con el puesto de trabajo de mi madre.
7: Esto lo yo,
10: porque no, lo bueno, nos hablamos allí y que pretendía él, pues, que él se quedaba, que lo sustituía mientras tanto ella no estaba, ¿qué tal?
11: Vino Ramón esa tarde para decir que Julia no vendría en unos días porque se había ido a visitar a un familiar que estaba enfermo y que en su lugar trabajaría él. Evidentemente le dijimos que no.
1: La psiquiatra d'un dels informes que s'havien fet a Ramon Lasso en la seva primera estada a la presó va repetir les conclusions a les quals havia arribat anys abans.
12: Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes greus en el futur.
1: I per acabar, Ramon Lasso va explicar el mateix que havia dit als Mossos en reiterades ocasions.
13: Dice que ella no se viene conmigo, que se va con Mauricio y que está, bueno, en aquel momento me tira también las llaves de un llavero que tenía de la portería, si quieres haces tú la faena. Entonces, en aquel mismo momento, ella me dijo que ellos se iban porque estaban hartos de todo.
1: I ara sentirem el veredicte que es va llegir a la sala.
14: Ramón Lasso Moreno, en momento, lugar y modo solo conocidos por él, causó la muerte a Mauricio Fonríos y a Julia Lamas Ovejero y ocultó sus cuerpos con el propósito de imposibilitar su localización y procurar su impunidad.
1: Així s'expressava el portaveu del jurat.
15: Punto 1. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Julia Lamas Ovejero. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra. Punto 2. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Mauricio Font Ruiz. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra.
1: Un membre del jurat el considerava innocent. I flipareu quan sentiu la Fàtima Llambric explicant els motius d'aquesta persona del jurat.
16: Aquesta persona va verbalitzar que preferia declarar-lo innocent perquè li tenia por, tot i que no es coneixien i tot i que... Però bueno, una mica la sensació és la província de Tarragona és molt menuda i no sé, cosa que ens tornem a trobar. És curiós a vegades, no?, les persones com reaccionem.
1: Ramon Lasso va ser condemnat a 30 anys de presó, 15 per cada homicidi, i a pagar indemnitzacions als familiars de les víctimes. Els membres de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra van rebre aquella sentència amb entusiasme.
0: Per la Unitat Central de Persones Desaparegudes va ser molt important perquè va deixar impune a vegades aquesta sensació de que sense cos no hi ha homicidi, que té que haver sempre un cadàver perquè es pugui dir que hi ha un homicidi. Sí que hi ha altres anteriors, però sempre eren casos que havia restes biològics, declaracions espontànies, us han portat algun, espontànies de la persona que diu esquarterat a la dona i no la trobarem mai. En aquest cas, jo crec que és una investigació molt tecnològica que al final demostra de que sense cos i per les gestions d'investigació es pot demostrar que la persona ha fet un homicidi, tot i no tenir el cos del cadàver d'aquesta persona.
1: Ramon Lasso Moreno és a la presó. Encara li queden uns quants anys de condemna per complir. Nosaltres tornem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.
17: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Oriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tíbet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Helicòpters militars i privats i també drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat i des de Catalunya han dit que no els consta cap català afectat. A primera hora d'ahir, la crescuda sobtada del riu Botekoshi es va endur tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Ho relataven així els veïns de la zona on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Un mort i una desena de ferits en un atropellament massiu a la ciutat de Caen, a França. Set dels ferits estan crítics. Un conductor de 26 anys ha embestit deliberadament un grup de persones que s'esperaven en una parada de transport públic i després ha fugit. La policia l'ha pogut detenir poc després.
2: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
5: El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés.
2: L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran quatre noves residències públiques per a gent gran.
5: Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
6: L'objectiu és que aquestes quatre residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
5: L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i l'execució de les obres i la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per gent gran.
2: Esports. El Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'avui dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx no es donen les circumstàncies per fer l'homenatge.
5: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana. blaugrana i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
2: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i també podria recuperar el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi Flick també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominic Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
5: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Real Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: I el ciclista britànic Matthew Brennan s'ha imposat a l'esprint en la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, que s'ha disputat íntegrament en territori català. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta Dipo Acher manté el mallot vermell de líder.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
7: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: La Fonda.
1: D'una a dues.
7: Vinga, va, la...
0: Catalunya Ràdio.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Aviam què passarà avui.
2: El Balandrau va ser aquells dies...
3: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. I tant,
4: ostres!
3: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va, de fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
2: Va, Mercè, para la tele.
5: Ai, que bé la Núria,
1: La Núria Picas.
5: Núria Picas.
1: Valenta, I les aletes de mossegs, parlarem de les aletes de mossegs.
5: Hòstia, d'això,
1: jo me'ls poso a les mans, jo.
5: A les mans.
2: Va, calla, calla, calla, calla, calla, calla.
6: Déu, Eduard.
7: He vist el ball.

0: Bizzarra Nascenza. Tot i que les aletes de busset...
1: Bueno, els peus d'ànec.
0: Sí,
1: peus d'ànec,
0: sí, també es poden dir peus d'ànec.
1: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
0: Peus d'ànec, sí. Okay. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
2: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
0: Bueno, alguna cosa devia inventar.
2: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, en Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, là, ho va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
0: Tens raó, tens
2: És molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
0: Que sí, que sí.
2: Ah, llavors acaba deu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Fes-ho tu, tant dibuixat, tant dibuixat.
0: Inventar algú, Leonardo. És veritat.
1: No el suporto. Ja et dic burro, Leonardo. No el suporto,
2: aquest tio. No el suporto, aquest tio.
0: Molts dibuixos, molts esquemes.
1: Fes algú.
2: Fes algú, tio.
1: No devies saber ni cuinar.
0: No, res. El dia allà menjant pizza i anar-se...
2: Ah, quin fàstic.
0: Anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
3: L'April O'Neil? De què parlem ara, Peyu?
0: L'April és de les tortugues ninja, ets molt jove.
3: Hi havia pessetes.
0: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
2: Collons de francesos.
4: Sí. Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que les portin els francesos.
0: Sí que és veritat.
4: Sí, és ridícula, allò.
0: És
4: tu li poses el tio més guapo del món.
3: Brad Pitt.
4: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
0: Sembla idiota.
4: Sembla idiota, sí.
3: No sembla idiota, Brad Pitt.
4: A mi m'ho sembla.
0: Amb peus d'ànec, sí, Mercè.
3: No, amb peus d'ànec.
0: És molt estrany.
3: No. Els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes...
0: Però els peus d'ànec.
4: Allò. Sí.
3: Bueno, potser no és la més afortunada de prendre.
0: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933, patenta, ell n'hi deia les aletes de propulsió.
1: Oh, collons, això és una altra cosa, eh?
3: Ah.
1: Home, si es diuen aletes de propulsió, per mi ja és una cosa bastant potent, això,
0: Eren uns peus d'ànec, però...
1: Bueno.
0: Ell mateix va fer una demostració davant la Marina Francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
3: Què dius?
0: Sí.
3: A la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan, allà en portaven? No ho recordo.
1: Els que maten.
0: No ho sé.
1: Els que portaven són els que maten.
3: Perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
0: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
2: És llarga.
0: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, que acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament, si les seves cames portessin un compte quilòmetres, ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'Ultra Trail i doble campiona d'Ultra Trail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Picas!
2: Oh,
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana
1: de cuinar. Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o...
3: Un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Coses. Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Bueno.
3: No és per res, eh? No sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen,
4: I a primera hora, potser...
3: Sí,
5: una mica... Tens, a tu primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi-duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia,
3: sí,
5: hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
2: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així, de petita, m'imagino.
3: Bastant, sí, que has posat nerviosa. La meva mare particularment. Tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira.
3: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot. Algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular sense que et vegin?
3: Sí. I tant.
0: T'apuntes allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no? Però vas a guanyar, allà.
2: Que no em vegin, ho faig.
3: No, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé, a tenir contacte amb la gent, i és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen?
3: Sí, sí. M'agradaria que no, Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord, a França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda. No pot ser, ja m'han reconegut. No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit, la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests, número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15, i quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Però si estàs ben primet i ben maco ara...
0: Sí. Perquè vaig a córrer una mica.
3: Peyu, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No com tu.
0: Apa, Xuri, que ara ja la tens.
2: Ja està. Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. Que sí?
3: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar. Tampoc m'agrada tant córrer, no ho segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: Exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita. Jo vull córrer...
3: No, al contrari. Em vaig apuntar a la meva primera marató, a l'any l'Aneto,
0: sí,
3: que jo me recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de l'Aneto i tornàvem, que deia, això és impossible, un dia no ho farem, però jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb crampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí,
3: clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores, pujar a la nit i baixar, i mira, em va agradar, i pensava, és prou divertit, això, quan això arribes tens...
2: Veus?
3: Encara et queda migdia per fer moltes més altres coses.
5: Sí, sí, sí. Sí. Sí. Que si no ho fas, tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas, tens tot el dia.
2: Hòstia, és que pujar a la nit i dir, oh, que migdia, eh? Mira, ha quedat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar,
4: I me vaig a la nit.
0: És una feina que no t'ocupa tot el dia. Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat, o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Sí, sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar?
3: Al Pollegó Superior, si vols, arribar dalt de tot. Però jo us recomano que de feu el Pollegó Inferior.
2: Que... Te prometo que no en faré cap. Però...
0: També està bé, eh?
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer, això. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya a mi és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: com,
3: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això, no ho sé, fer pagar ja.
0: Sí, sí, un cànon.
3: Sí, per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta gent.
0: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No els he dit,
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que dic, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com
3: van
0: ara?
3: No, home, no existia ni el color groc fluorescent.
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Normal. Home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa,
3: amb xandals. Unes licretes, malla llarga, no? Era diferent, ara, hòstia, és tot molt llampant, eh?
0: Sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat algun moment de dir...
3: Sí, home, i tant, però això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així, no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
2: 170,
5: Aquí sí que no després tenir la tarda.
3: No, també em menjo una nit, no. És més complicadet. Amb una mica de sort, la pots acabar en 25 hores, però...
5: 25 hores corrent,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, unido, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè tu menys hi ha 24 d'hores.
3: Ah. No.
0: Què menges?
3: No quadra,
0: quan
3: això.
0: Quan corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest tirava una cantimplora tot el dia.
3: Fàcil. Callos, conill.
0: O sigui, una cosa és ingerir es pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, diguéssim.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo, en el meu cas, ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
4: Com? Què vols dir?
3: Olla, t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si
4: fot... No,
3: trasca!
0: Jo ja et diré jo, que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
4: Jo tampoc.
5: Jo és que no em trenyo les calcetes, m'ho faig a sobre directament, 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si bé caca és que...
0: Algo hem fet
4: això
0: malament.
4: Això sí que has de parar.
3: Sí, sí. Normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat pixat de casa, i en 24 hores, doncs...
2: Aguantes.
3: No és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si en tens i, a més, no és de color que xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i vas... anar fent, anar passant els quilòmetres, escoltar música de tant en tant,
4: anar preguntant
0: això sí,
4: música o algo.
3: Sí, una mica de música, el país, bueno, el paisatge no
6: tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
0: Clar.
2: Mira, sí,
5: és d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí. Mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Ventura, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí,
3: amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu, quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
3: No, perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. No puc, si corro més d'una hora... Ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
0: ja
3: està. Sí. No, jo estic anant a tu, ara ja. Ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
6: Ja arribareu als callos, ja.
0: Sí.
3: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment, de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però
0: també, eh?
3: No en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu, vaig tindre un problema molt greu amb una pneumònia a 8.000 metres d'alçada i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
3: I mira, t'ho diu allò que diuen, mala hierba nunca muere.
0: Com s'afronta això? Què vas fer?
3: Doncs no defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer i vaig aconseguir arribar al camp base, que estava 5.400 i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic, alguna vaca t'ataqui, una cosa...
0: Això pot passar. T'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
3: I la vaca, patapam, patada.
2: Però que la vaca també corria o què passava? Vull dir,
3: no,
6: era allà.
0: La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
3: Sí, estava fotent un platet de callos i vaig per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir al matí perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga. M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
0: Ah, sí?
6: Mal fet,
3: tornar
6: això.
3: A tenir fills. Les ulleres que foto, no puc dormir a les nits, tu.
0: Per què? Que et crida a la nit?
3: Oh, sí, es pot a plorar i ja hi som, serenata.
0: Home,
3: pues una cosa...
4: Jo també m'he complicat la vida, sí, també n'he agafat un, sí, molt malament, molt malament.
3: Pues som mates,
4: mala decisió,
3: no?
4: Sí.
0: No te l'emportis a córrer, pobreta.
3: Home, sí.
0: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria.
3: Quina mala sort.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
3: Aquest ho té clar, que aquest...
0: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
3: Un humà?
0: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
3: No, home, no. O sigui, ja et selecciono
0: jo. Ja t'ajuntes.
3: Ja més o menys, ja amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant soc molt dolenta. Molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
2: És
3: allò de la màgia del dorsal. Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, A vegades, i fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
0: Sí.
3: No sé, potser tu també et passes assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això passa molt tard.
0: Això li passa més a Xuriguera. A Xuriguera li passa més.
6: Assajar costa,
0: Sí.
4: Costa
2: és de l'avorrit que hi ha.
0: No, és veritat.
3: Veus?
0: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com, o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: perquè
0: repetint.
4: Hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
3: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
0: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
3: És molt guapo, clar, és el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
0: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
3: Són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. Ja els hi dic, ja.
0: S'hi han aficionat.
3: Això no va així, això.
0: S'hi han aficionat.
3: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Que és el que feia jo quan era petita.
0: Sí.
3: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares mares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant i després aquests nanos quan tinguin 18 anys diran
4: perdran l'interès.
3: Això ja ho he fet, ara em toca.
0: La gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
3: Jo faig una mica la inversa.
0: Kilian Jornet també viu a Noruega, i no sé.
3: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip. Anem a fer, ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma, i això ja vindrà.
6: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
2: Així, amb cotxe em preguntes o peu?
0: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
3: Sí, sí, clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. Uh-huh. Cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
0: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
3: Sí, sí, faig una mica de tot. Faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera,
6: Sí. Ah, és
0: que
6: no
0: t'ho pot passar, que estiguis al Berguedà. Se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers, i ve la Núria Piques a baixar-lo,
3: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
6: A Prats.
3: Però bueno,
0: el Lluçanès, doncs igual.
3: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
3: Lluçanès, el Berguedà i tot. També dono conferències, d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya, sóc guia de muntanya, també.
0: Ah, mira.
3: I a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no, t'avorriràs.
0: Farem tot aquesta.
3: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
3: Sí, i una que ara segur que tots... el Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau.
3: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara fot, en tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
6: Mosso d'esquadra,
3: Espera't. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah, no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17?
3: No. Tot i que algun dia la pràctica. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir,
0: Sí.
3: Va ser una etapa molt, molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
6: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: Sí. La mosso d'esquadra, la bombera, la corredora.
3: Exacte, de tot, vinga.
2: El Balandrau va ser aquells dies...
3: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. I tant,
4: ostres.
3: Sondant, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, amb el desglàs. I tant, i tant. Sí.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, va ser una experiència...
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies a una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria Maca.
3: Sí, això m'hi trobo. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc primer, sí, ja fem la foto després.
3: I després ja d'això, que si no el caporal amb
2: el que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, Vull dir, un gat penjat, un microones encès...
0: Bueno, vull dir...
6: L'últim.
0: L'altre dia se'n van encendre els ploms.
2: Ah, veus, per això.
3: Ah, sí? Sí, i vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
3: Aigua,
0: fotre-hi
3: aigua, mare. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
3: Home, agafes una manta...
0: Una manta, Però clar, és el quadro elèctric.
3: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
3: És complicat, el quadro elèctric, truca el 112, el primer 112, i després resa un pare nostre i elevat-s'hi a Déu.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
2: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara, que el proper objectiu, aquest que, o sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
3: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret.
0: Estic
3: molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
0: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
3: Ja veurem què fa.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Núria, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
3: Vera! Visca Vera, sí, senyor.
0: La paraula d'avui... Ets de Vera,
3: Sí, sóc de Vera.
0: Molt bé.
3: Molt bona gent.
0: Ja en som dos.
3: Els de casa.
0: I cada dia més.
3: I vinga, cada dia més. Va.
0: La paraula d'avui és albardà. A, el Berdà. Acció de Gaudí, Berdà. Admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
8: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto el Berdà com surt el sol.
0: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. B, el Berdà. Soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
9: El gos del veí es va fotre el Berdà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí, perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
0: O C, el Berdà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
10: La Maite es va deixar el Berdà pel seu home, perquè mentre se n'anava amb l'amant, no l'havia d'aguantar a casa, tu.
0: A, B o C?
10: C.
0: C?
10: C.
0: Hòstia, ho has dit molt segura, eh?
10: Sí.
0: Doncs, correcte!
2: Correcte!
10: M'ha deixat impressionada, sí, aquesta seguretat.
11: Tenia claríssim.
10: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
11: no,
10: avui.
11: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fes, segueix la teva intuïció.
0: I mira.
11: I...
8: Les mirades, així és el que vaig jo.
11: És que el de bordar no cola.
0: No.
11: I la primera d'allò del...
0: Avui dediquem el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
11: Ui, jo l'aigua no, eh?
0: No,
11: com els gats,
0: eh? Mira.
11: No, no m'agrada...
0: Mai, eh?
11: Potre'm a l'aigua, no.
0: Hòstia, la Mercè sí que fa submarinisme.
10: Sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal, no cal. Us explico una anècdota millor,
0: sí,
10: que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un amneista italià que es diu Enzo Mallorca.
8: Mallorca.
2: És mallorquí?
0: És italià.
2: És mallorquí.
0: És un amneista italià. Es diu Enzo Mallorca.
2: Mallorca.
10: Mallorca. No sé, els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, sí, sí, com tots els italians.
0: No sé.
10: En fi, és un amneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
8: Sí. Sense bombona.
10: Clar, perquè és un amneista.
0: Clar.
10: Si amnies, baixen sense bombona.
0: Gràcies a aguantar la respiració.
10: Exacte.
0: Sota
8: l'aire. Ja hi arribaré.
10: Vine, vine.
0: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
11: De bombones?
0: Sí, per pujar molt amunt.
11: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Vaig fer un curs de submarinisme.
2: Veus?
11: Ja però tenia un problema, que era... jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer l'activitat.
0: No, si et tires ben bé de la mare. Molt ridícul.
11: Exacte, amb el neu. La calor, les medes i tot, agafava uns globus,
10: sí, sí,
11: que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí, sí, sí. I clar, vaig dir mai més.
10: No cal, no cal. Anar petit no cal.
0: No.
11: I el de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes, a pèl.
0: A pulmó.
11: També. Un amné al revés. Com un.
10: Sí, sí, sí. Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió, sí, i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
2: Hòstia, a mi em surt un dofí amb l'aigua.
0: Si no fan res, els dofins.
2: No fan res.
0: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
10: Ah, sí?
0: Sí.
2: Que vols
0: sí
2: dir que toques olives? Vull dir...
10: Que toques dofins?
0: No, però...
10: No toquis
2: vale, però...
10: dofins, eh?
2: No, els dofins valen per les olives.
8: Toques que olives?
2: Acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
0: No, cadascú se distreu com vol, eh?
2: Van sortint coses rares a tu, també, sí, a mesura que anem comedent.
10: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície, sí, perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, sí, no? Sí. I a cridar molt.
2: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
0: Sí, arriben sí
2: molt. Donen una por a mi quan criden.
10: Sí, perquè es comuniquen així, no?
2: Sí, sí.
10: Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre sí cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
2: Una xarxa.
10: En una xarxa de pesca. Mira,
8: són intel·ligents, els animals?
10: Sí.
2: Bueno, va veure tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
0: Sí, però l'altre. Sí. El que van avisar sí que era intel·ligent.
2: Era com xuriguer jo.
10: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal i explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies, no, al seu voltant, fins que se'n van anar maratons.
12: Això s'ho devia inventar l'italià aquest. Són molt d'inventar els italians també.
10: No, sí, és una anècdota que de veritat que ha passat a la història,
12: no,
10: aquesta anècdota.
12: I les fotos? On són les fotos?
10: és igual. Jo sí que m'ho crec.
0: Quan vas a fer apnea no portes fotos. Ara. No portes cap.
10: Altra feina tens, no morir-te.
0: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, eh? Perquè jo veig a l'Instagram que hi ha gent...
10: També. Només faltava això ara, gravar-ho tot.
0: No us graveu, aneu a córrer.
10: Viviu, no graveu. Viviu el moment, home, el present.
0: Núria, abans que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex, Mercè. Són preguntes amb respostes curtes. Sí. Vinga. Han de ser, sí o no?
10: Val.
0: Oh. Sí.
10: Curtes, eh?
13: Sí. Ben curtes.
10: Àlex.
13: Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
10: Sí.
13: Sí.
10: Sí. Sí. Jo pregunto, com factura un esportista? És autònom un esportista o donen d'alta?
2: Ara.
10: No, som autònoms i facturem, i tant.
13: Vinga. Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
10: Ja m'anà 3.000.
0: 114.
13: Ah, doncs aleshores...
0: És que preparem el programa 15 dies d'antelació.
13: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i... Tu et graves també quan surts a córrer?
10: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
0: Ara no,
10: com té les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que la porta em ruixava en cava, clar.
0: Mira.
10: Ostres, que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. La porta et ruixa. Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir, jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats.
14: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé.
13: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
10: Jo diria que una quarta part, va.
0: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I molta sort amb aquest gos.
10: Magnífic.
0: Com es diu el gos?
10: Piolet.
0: Piolet.
10: Piolet.
0: A veure si calles a la nit, Piolet.
10: Vinga, Piolet, gràcies.
0: Núria, vinga.

0: sonant, Arnau.
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari.
0: Hòstia.
1: Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
0: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
0: Sí, no? Sí. Sí, sí, jo què sé,
2: sí, sí, sí, sí. Estem
0: buscant un exemple d'un cantant encerrat amb uns

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: el velcro, que és un velcro, sí, no, no un velcro, us porto un gos que es diu velcro,
1: sí, sí, sí, sí,
0: un shih tzu d'11 anys, que és d'en Xevi, veiem-lo.
2: A veure, en velcro.
3: Oh!
1: Ens han enviat la foto en blanc i negre.
3: Sí.
1: No envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
4: I és mort.
1: Clar,
4: i és mort.
1: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto.
4: Sí.
1: I en aquest cas ja és mort.
5: Aquesta marca de... Això, un shih tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: No, no em sona.
1: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí, sí. No ben bé, però bueno, és igual. El shih tzu és de... Ai, el shih tzu. El velcro és de Cellera de Ter i, com heu vist, és una raça de gos que es... S'assembla una mica a un Ewok.
1: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
1: Jo no gaire.
6: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells
1: no,
0: petitons...
1: No l'he vist.
6: És un Ewok.
1: Un què?
0: Que parla així.
1: Wookie.
0: No, un Ewok.
1: Un Ewok,
0: un Ewok. Un Ewok, és igual.
6: En Chewbacca?
1: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però té el cur.
1: Bueno, nois,
0: és igual que el gos, és igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
1: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també.
1: Ai, pobret.
0: Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
5: Han enviat en blanc i negre perquè es mori aquest cop. Poc ha de ser viu,
4: amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
5: El d'en Quini.
1: No, ja el vam fer.
0: Aquest ja l'hem fet.
1: Ja l'hem fet.
5: No. No,
1: avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
6: Molt bé. Això és Lima, Perú? Això és Lima, Perú?
1: Lima, Perú, sí.
6: A mi fot pinta de japonès, això,
0: eh? Sí, una mica, eh?
1: Mira, tens raó. La música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
1: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
7: Ostres, per molts anys, emperador... Sí.
1: Però emperador no, ambaixador, eh?
7: Ah, perdó.
1: És un altre nivell, és un altre càrrec.
7: Sí, és veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
1: Què?
7: Ja està.
1: Escolta, s'ha de celebrar tot.
7: Bueno, ja t'hem vist.
0: Com més en fas, més s'ha de celebrar.
5: Ja vindràs, ja vindràs. Sí,
0: Això s'ha de tisca.
7: Vosaltres celebreu l'aniversari?
5: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
1: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
5: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
1: Manxuriguera,
5: eh? Manxuriguera? Jo dic, hòstia, eh?
6: Ocupo molt, això.
5: I va haver un moment que vaig dir, hòstia, Xuriguera, si pots anar marxant...
1: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: No
5: us entenc. Tu, en Xuriguera, també, tot el dia. Què en feu, d'això?
1: Bueno...
6: Pelar les pomes.
1: Clar, exacte, qualsevol
5: algun
1: cosa.
5: Algun rato se us obrirà la butxaca?
1: No.
6: No
0: us fareu mal.
1: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquestes selectes.
1: Ah, tu sí que hi vas, eh?
0: Ah.
1: Tu vas a festes de la Jet Set, Mercè?
0: No sempre.
6: Sí, aquí deus anar.
1: Alguna.
5: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio, te faig pinta?
6: Mira'm
0: una pallaresa, a mi també.
1: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro suporta com la...

0: no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
1: Compte
0: que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius
2: sí.
0: i s'ha colat a l'interior de la casa.
2: Sí.
0: Van armats fins les dents i ens avisen que estem segrestats.
2: Esteu segrestats!
0: Ah, sí?
2: Tothom! Esteu segrestats!
0: Està molt nerviós, senyor.
2: Bueno,
0: sí.
2: És que és la meva primera vegada que segresto.
0: Ah. Calma, doncs, calma.
2: Calma tothom.
0: Tranquil.
2: Esteu molt segrestats.
0: No cridi.
2: Molt.
0: En total hi ha 14 segrestadors.
2: Vostè
0: és un dels 14.
2: Sóc el 13.
0: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
3: No. No les acceptem.
0: Eh?
3: No. Ni boig.
2: Home.
3: Rendiu-vos, desgraciat. No.
0: Un moment.
3: No.
0: A veure.
3: No.
0: Encara no les han explicat.
2: Home.
0: Vull dir, deixem que... Va, a veure quines peticions tenen.
3: Sí, sí, també tens raó.
0: I llavors valorem,
3: Vale. Ah. Que ho digui, jo m'ho penso.
0: Aviam. Aviam.
4: Membres del govern peruà. Exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
3: No. No?
4: També exigim la fi del neoliberalisme que empobreix el país.
3: A veure, si no saps ni dir-ho.
4: Neoliberalisme, volem que s'acabi.
3: Et dic que no.
4: Demanem al govern que millori les condicions de les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
3: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
2: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
4: I per acabar... Exigim que ens pagueu un impost de guerra.
2: Ara.
4: I que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
3: I de conya!
0: Collons, Fel.
3: No!
0: Hosti, ets molt intransigent.
3: Sí!
1: No anirem bé així, eh?
2: I un pecat de...
3: Calla!
0: La situació és...
3: Digues.
0: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que de moment la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
3: Mentida, mentida, sou escòria.
0: No.
3: Mentida, això.
0: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està collant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
2: Clar.
0: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
1: Ja.
0: Per això es diu Fujimori.
2: Es diria Xuriguera, ja hauria.
0: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
4: Va! Vull totes les dones fora d'aquí! Fugiu i no feu ximpleria.
5: Carinyo! Carinyo, no, és que no puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així! Que no puc sortir d'aquí sense tu! No me'n puc anar! Estimat!
3: Ara l'hauríem de matar, eh?
5: Roseta de Pitimini! Parla, que et toca! No pot parlar!
2: És que m'ha dit maduixeta!
0: Sí?
3: Ets un maduixot, eh, tu?
2: Marxa, carinyo, de veritat, marxa!
5: Veus?
2: Tu pots marxar!
5: I no l'he de tractar bé, aquesta?
2: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te.
5: Però si et passa res a tu...
2: Què vols que em passi?
5: Aquesta gent estan molt armats i ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots!
2: Ah, collons, a veure...
5: Clar, què podem fer?
2: A veure, vist així...
5: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te?
4: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
5: No, home, no, jo marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu!
2: Collons de dona. Collons de dona.
0: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
2: Sí, és veritat.
0: Sí.
5: Senyor segrestador!
0: Què és aquest?
6: Ara? Què és això? Ets una maduixeta?
7: És aquesta veu?
8: O ets una cirera?
5: Soc la cirereta.
0: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
2: Sí, aviam. Doncs...
5: A veure, prova-ho més fort, perquè no t'està sortint gaire.
0: No, Xuriguera, no saps fer veu de dona.
5: Segrestador!
0: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
2: Aquí, soc jo un d'ells?
0: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20, i no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
2: Tu, senyor segrestador, és que ja portem mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir, puc marxar?
7: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't.
4: Escolta'm! I si en comptes de...
3: No!
4: Què?
3: No, he dit que no!
0: Collons,
4: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
3: No!
0: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
8: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix cotxe.
0: Sí que és veritat.
8: I no
0: tan quillo, conec algun...
8: Sí, jo en porto una, de fet. Sí.
5: Jo també en porto una.
8: I una petanca.
0: Ah, sí? Una petanca?
8: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és surt petxanga o surt petanca.
2: Ben pensat.
0: No, està bé, està bé. Millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
3: Ara veureu com ho arreglem, això.
0: Ai, Déu.
3: Ja veureu.
0: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges, el 22 d'abril del 1997 ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin talps.
2: Sí,
3: ja ens l'hem pensat bé, aquest pla.
0: No? I...
3: et pinta una mica un pla una mica merda.
2: Bueno,
3: hòstia...
0: té les seves complicacions.
2: Ah, sí.
0: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder.
2: Ah.
0: En velcro s'està posant molt nerviós, El túnel.
7: Què collons estan cardant aquesta colla?
0: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
2: Oh, mare de Déu.
5: Ah, no.
2: Oh, mare... Apa, aquí.
5: Epa.
2: Segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
5: Sí.
2: No puc suportar més aquest soroll.
0: Jo?
2: Plego.
0: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
3: Home,
0: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
2: Sí.
5: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
0: Sí, de fet, sí.
2: Fan túnels?
0: Es foten a fer
5: fan túnels,
0: obres.
5: Fan túnels.
0: Fan obres al costat de l'estadi, sí, perquè no se senti com xiulen.
5: Exacte.
0: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest? Sí,
5: prou.
0: Gràcies, hòstia. L'himne del Perú. Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets. Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu,
2: Sí.
0: Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
5: Escolta, jo soc una persona que en els moments difícils conserva la calma.
0: Ah, molt bé.
2: Tota aquesta pols que han generat, què és això?
0: Què és això?
2: Què és aquesta merda?
0: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's,
2: tu. Bueno, no t'inventis les coses, Peyu.
0: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet, ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
2: Ole.
0: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
2: Tots,
0: Tots morts.
2: Ui.
0: Sí, noi.
3: Punteria.
0: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb velcro. I això està a mans d'aquí, Mercè.
5: Això està en mans d'una senyora d'aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
0: Sí, veu.
5: Com et dius?
0: Sí.
9: Pilar.
5: La Pilar, d'on ets?
9: De Manresa.
5: Vinga.
0: Pilar de Manresa.
5: Això ho tenim guanyat avui.
0: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
2: A veure.
0: Tupac Amaru. Hi ha un bar aquí a Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
5: S'estan tocant per sota de taula, demanant tocant. El comodí del públic.
2: S'estan tocant?
8: Aneu a un motel.
0: A, B o C?
5: B.
0: B. B. En velcro és...

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quiso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Home. Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris. Que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a vostre.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tres Cat Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment a Raúl Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot. Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i de més a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre.
2: 3Cat Info.
0: La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre. Madrid, Dani Sainteaja.
12: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
17: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
18: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana, i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
20: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
20: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
22: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
20: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: 3CAT Info.
0: Més notícies. Al pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Viella, Sofia Cabanes.
1: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta a acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
3: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido tenen, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
1: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
4: Jo penso que primer tot s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
1: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
0: I hem de parlar de la mort d'un altre nom llegendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys.

Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Espamalot dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La Corte del Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i la del Manojo de Rosas. En declaracions a la CN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
0: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada serà oficial en les properes hores. Un Espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso, en darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral Esmei Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També he dit que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem també Cesc Gai. El director espera que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula Sentimental. El film és La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També ha jugat aquest dimecres a primera divisió al Madrid 4, Real Societat 1.
0: I al temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. A més, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
1: 3Cat Info.
0: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla. Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors.
1: 3CAT Info.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
7: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
8: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Roda de Barà, el Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Buigas.
9: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al Mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
10: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment, la mobilitat en aquell moment estava complicada.
9: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que, malauradament, aquest tipus de fenòmens

0: però en aquesta nit una desena de dotacions dels bombers de la ciutat i treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
1: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
2: Ahora no ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay aquí metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
0: Dimarts, el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
3: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de la urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
4: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
3: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
0: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni de 14 i 15 anys i amb necessitats especials al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
5: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil, doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
6: El temps.

0: Santi, amb la previsió de Gemma Puig.
1: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent, i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roina en aquest sector, i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana, i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
3: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust, i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
0: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada, i lamenta que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Bacart.
4: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això, l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
5: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les vàries entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
4: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
6: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ahí tienen el bar.
7: Que en un poble, un bar és un lloc social.
4: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
8: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
9: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs provoquen salut pública més que res, doncs en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
8: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
2: 3Cat Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
10: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
11: Ha estat clar, tant amb els britànics com ara amb els nord-americans, que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
12: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
10: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
13: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
0: Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
14: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt, són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, ho sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
0: Gai està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten.
15: Just to be clear. You... Her.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Polònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: Que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Valde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de dues setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
7: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
3: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Buñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equipisme. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en dos ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.
2: 3CAT Info.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem un dijous en què tenim 17 graus a Berga, 18 a Gurb, 21 graus a Balaguer. I sembla que l'ambient avui encara serà càlid i xafogós. Però vaja, saludem el Tomàs Molina perquè ens ho digui. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això?
1: Doncs avui serà un dia un altre cop entrenyinat, amb aquesta presència de núvols prims, amb aquesta presència de pols en suspensió, que manté aquest color marronós al cel. Un matí de sol, però, a les comarques de l'Alt Pirineu, de fet, a tot el Pirineu, amb molts punts de les comarques de Ponent, serà matí de sol, i a la tarda creixeran nuvolades també en aquesta mateixa zona i acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, fins i tot, a última hora del dia o a la primera part de la propera matinada. La temperatura avui puja una miqueta, és a dir, que farà un ambient més calorós, i demà, els que us lleveu d'hora, ben d'hora, podreu veure el final d'un eclipsi parcial de lluna, que es veurà molt baix a l'horitzó i just abans de que es pongui la lluna. Però vaja, si demà us estranya veure la lluna, és perquè hi ha un eclipsi parcial de sol. De lluna, de lluna.
0: Ah, no m'ho digui. Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Vinga, bon dia.
0: Eclipsi de lluna. Per tant, aquesta pròxima nit, com ens deia el Tomàs Molina, en un dia que serà, doncs, xafogós, amb aquesta calor que ara ens comentava, tot quan aquestes últimes hores hem de tornar a parlar d'un autèntic desastre natural, d'un altre desastre natural, aquesta vegada al nord del Nepal, com sabeu, just a la frontera amb el Tibet. Segurament heu vist aquestes imatges, que són realment horribles. Una enorme riuada rapidíssima ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de persones desaparegudes, una allau de gel, d'aigua, de fang, que es va emportar tot el que va trobar, incloent cases, cotxes, edificis, ponts, pobles, autobusos i, per descomptat, persones. Ha passat en una zona coneguda, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. Són alguns dels testimonis explicant que mai a la vida no havien vist res semblant. Camions o cotxes desapareixien en qüestió de segons davant d'aquestes persones que explicaven el seu testimoni després d'haver sobreviscut en aquesta tragèdia. Les autoritats del Nepal han avançat que entre les persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles. La Generalitat diu que de moment no els consta cap català afectat. Els experts, per la seva banda, apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment a partir d'aquí d'una glacera. És un dels temes que han centrat les últimes hores. Un altre dels temes molt comentats i que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és aquest macrojudici que fa dies que en parlem contra les xarxes socials, contra les plataformes, per la suposada addicció que generaríem els menors. I ha estat notícia les últimes hores perquè la companyia de Mark Zuckerberg, Meta, que evidentment és la propietària d'Instagram, de WhatsApp i de Facebook, ha acceptat estalviar-se el que queda de judici a canvi de pagar més de 16.000 milions de dòlars per tancar el procés. És una quantitat, evidentment, raonablement petita en comparació als ingressos que té Meta, però és la quantitat més alta que ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques. No només això, sinó que Facebook i Instagram s'han compromès a limitar l'ús entre els adolescents. Avui en parlarem, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb el Marc Massip, psicòleg expert en addicció a les pantalles, per veure si aquestes mesures són o no suficients. També us expliquem avui que Podem ha dit que no a la proposició de llei que, com us avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio, Junts va registrar al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Junts va modificar el preàmbul de la llei precisament per aconseguir el suport de Podem, que ara fa un any van dir que no.
2: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: I és el que ens deia la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, però insistim, que Podem, malgrat això, ha dit que no, perquè continua grinyolant-li molt aquesta llei. Mentrestant, avui hi ha reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per acordar què passa amb els menors migrants que continuen a Ceuta. Això el dia que reapareix a Ceuta José María Aznar. L'expresident espanyol se'n va a Ceuta en plena crisi, 20 anys després de la seva última visita quan encara presidia el govern espanyol. Per cert, que avui qui també torna en aquest cas al Camp Nou és la Lliga. A les 9, Barça Athletic Club, un partit marcat per la detenció i l'agressió policial a un aficionat jove a Elx per portar una estelada. Arran d'això, el Barça ha suspès l'acte d'homenatge que estava previst fer avui als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial amb Espanya.
3: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
0: El Barça va aclarir que no hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada com a tal, organitzat pel club, però sí que les entitats sobiranistes repartiran 10.000 banderes als accessos de l'estadi. També en parlàvem ahir amb Míriam Nogueres d'això.
2: No només no s'hauria de fer això, sinó que el que s'hauria de fer és un reconeixement a persones valentes i sobretot a aquest nano que va patir aquesta agressió.
0: I una altra polèmica que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Això amb el que s'ha enredat l'Agència Espanyola de Nutrició fent un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en homes. Insistim, eh? És un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en dades d'homes. Després de les crítiques, l'agència diu que ho revisarà. De fet, ha prestat al propi Ministeri d'Igualtat que ha dit prou a favor de revisar-ho, perquè això no s'aguanta per enlloc. A l'Àgora avui en parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és endocrinòloga i una de les grans referències en medicina en perspectiva de gènere. I altres notícies de les últimes hores. Després de 6 anys, el príncep Enric i Meghan Markle ja són al Regne Unit.
4: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK. With me is our senior royal correspondent Daniel.
0: Van arribar ahir dels Estats Units i ara viuran en una residència privada que no serà reial i de moment no està previst que reprenguin cap tasca oficial. Tot això quan després del comiat mundial a Dolly Parton ahir sabíem la desaparició de Tim Curry.
5: How do you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman.
0: Ha mort Tim Curry, el legendari actor britànic, l'estrella sobretot de Rocky Horror Picture Show.

0: Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you both pretty groovy.
1: És el que explicava Tim Curry, el que explicava, no, el que cantava Tim Curry a The Rocky Horror Picture Show, que tenia 80 anys quan ens ha deixat. L'altre nom que ens ha deixat a les últimes hores és l'artista japonesa Yakoi Kusama, que ha mort en el seu cas als 97 anys. I avui, a Figueres.

0: Arrenca, doncs, el Festival Acústica i arrenca també el Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí, d'aquí una hora i mitja, mal comptada, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, prop de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Podem diu que no.
2: La formació no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar ahir al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Tot i això, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
0: Joan Vilaplana.
3: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
3: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneixen.
5: El govern espanyol i les comunitats autònomes aquest matí per abordar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta, una cita marcada per la plantada de tres consellers de Vox que han anunciat que impugnaran el trasllat de menors a les seves comunitats.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Són els consellers que Vox té als governs que compartix amb el PP a l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. La ministra d'Infància, Cira Rego, s'adreça als populars i els acusa d'anar en contra del president de Ceuta, també del PP, i que ahir deia això.
7: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
6: El que es vota avui és una ajuda de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors a Ceuta abans que se'ls trasllade a la península, un trasllat que té l'oposició del PP i que Catalunya no rebutja. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
8: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
6: Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marxa enrere.
9: El govern espanyol finalment descarta habilitar poliesportius de Ceuta per acollir-hi immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del comandament únic per gestionar aquesta crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha dit que rectifiquen.
10: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
2: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà demà telemàticament una reunió extraordinària de l'equip de treball.
0: Riuada sobtada.
5: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 165 morts i un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Helicòpters militars i privats i també drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca de desapareguts.
9: Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha dit que no els consta per ara cap català afectat. Molts dels desapareguts, de fet, són turistes en una zona coneguda per les rutes de senderisme, com explica Kishor Sharma, que és un nepalès que viu a Catalunya.
11: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
2: Les causes dels fets estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les ones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
0: Dipòsit pluvial.
5: L'Ajuntament del Vendrell al Baix Penedès invertirà més de 4 milions d'euros per construir-ne un per minimitzar els efectes de les inundacions a la urbanització de Brisamar. L'anunci arriba 5 dies després és del fort temporal que va tornar a inundar molts carrers i baixos de la zona.
0: Ricard Buigas.
12: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Keren Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
13: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de l'organització Brisamar, que és el punt zero, per dir-ho d'una manera històric, al Vendrell.
12: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Minut de silenci.
9: Més d'un centenar de persones van homenatjar ahir des de Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur a sobre. L'alcalde Pere Virgili recordava les dues paradistes.
1: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones, la Dira Jacqueline i la Daisy Marisa, filla i mare respectivament.
0: Es recupera.
2: El poble occità de Pomas, després del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre unes 300 cases. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i es prepara per la llarga reconstrucció.
0: Enviada especial a Pomas, Laura Bertran.
14: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomas, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
15: C'est un défi.
16: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
14: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomas, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
5: L'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la serra de Collserola, a Barcelona, ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat han treballat per rematar els punts calents. Amb el foc pràcticament extingit, els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
17: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
18: Ahora no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas.
0: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de 8. Escolta el Matí de Catalunya Ràdio i la quantitat de les últimes hores. 16.000 milions de dòlars.
9: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram o Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per evitar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta, a més, pagar aquesta quantitat de més de 16.000 milions de dòlars.
0: Ignasi Abad.
19: Aquesta xifra és molt menor als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats al judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials de les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
20: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
19: També s'impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es mantindrà el secret.
2: Els experts creuen que gràcies a aquest acord extrajudicial Meta no es veurà obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
21: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
5: La sociòloga Liliana Arroyo, especialista en la innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
22: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
0: Polèmica.
9: Per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
2: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat.
0: Maria Costa.
23: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafava només com a referència alguns valors nutricionals provenients d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
24: És quasi una frivolitat. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo
3: trabajos sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico.
23: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'hipoteques.
5: Les concedides a Catalunya en un primer semestre han batut el seu màxim des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000.
0: Roger Santaló.
4: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Jo diria que per primera residència firma el 90% dels préstecs, el 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, el 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
4: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen a l'administració que les ajudes siguin més generoses i que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja han tornat.
20: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan Markle han tornat a Anglaterra, on s'espera que ara es quedin a viure.
0: Londres, Quim Olivares.
15: El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van perdre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant. Meghan, exactriu, hauria negociat sense èxit protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra. De fet, la parella no ha explicat per què deixa enrere Califòrnia. Hi ha especulacions. Ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, o intentar la reconciliació amb el príncep Guillem, hereu al tron. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'atropellament deliberat.
23: Ha passat a Cannes, al nord-est de França, cap a les 10 del vespre. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren de la ciutat.
5: Hi ha un mort i una desena de ferits, 7 en estat crític. La policia va coordonar la zona mentre els serveis d'emergències atenien les víctimes. Segons mitjans locals, el conductor de 26 anys ha fugit i poc després han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Cannes.
0: Tor.
20: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusa l'altra part d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-ne la circulació.
0: I més qüestions, gestió del trànsit.
23: El govern presenta un nou sistema que permetrà millorar-la gràcies a la intel·ligència artificial. S'anirà desenvolupant i implantant durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat.
5: En una primera fase abastarà uns 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'eina recollirà tota mena de dades que li permetran monitoritzar el trànsit en temps real i, a més, les compararà amb dades històriques d'incidències i accidents. Núria Parrón, consellera d'Interior.
24: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
20: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions.
0: Amb targeta bancària.
23: A partir de l'any que ve, per fer un viatge puntual en metro, bus o tren a l'àrea de Barcelona, ja no caldrà comprar abans el bitllet senzill. Es podrà validar directament amb la targeta bancària.
0: Cristian Roldán.
25: Amb el nou sistema, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només caldrà acostar la targeta de crèdit o dèbit o el mòbil als lectors en entrar al transport i fer-ho també en sortir-ne. D'aquesta manera es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que el pagament del mòbil servirà també per acreditar el viatge davant els revisors.
26: Si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
25: El servei s'ha licitat aquest agost i la Generalitat preveu posar-lo en marxa en un màxim de 3 mesos, un cop s'hagi adjudicat. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I intel·ligència artificial també a les platges.
5: Diverses platges catalanes proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar els tipus d'ofegaments més comuns, el de persones grans que perden el coneixement dins l'aigua.
0: Núria Pereira.
1: Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant, costa més de detectar. I quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
6: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
1: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Pereire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Robert Prat. Robert, bon dia.
8: Bon dia.
0: El Barça avui debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a partir de les 9.
8: Valde i Rodri han entrat a la convocatòria, Gavi n'ha quedat fora per lesió, el club ha decidit no fer cap reconeixement als campions del món a la prèvia del partit, hi haurà una reivindicació de l'estelada a les graderies com a senyal de llibertat d'expressió. Joan Laporta, president del Barça.
10: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
8: Ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a ells. La va presentar l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura.
0: I el Barça manté l'oferta per Julián Álvarez fins a l'últim moment. Demana a l'Atlètic de Madrid que es repensi la seva negativa.
8: Sí, perquè la situació del jugador és insostenible, fins i tot amb els seus companys. Tant és així que Julián va al·legar una indisposició i no es va entrenar.
10: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
8: Livakovic serà avui anunciat com a nou jugador del Barça, 4 milions d'euros, incloses les variables. El Depor fitxa l'ex blaugrana de Matraoré i Héctor Form medita acceptar l'oferta de la Real Societat. Precisament el Madrid supera sense problemes la Real 4-1 en l'estrena de Mourinho al Bernabéu, un partit de Lliga, 3 gols de Mbappé, un de Vinícius.
0: I avui tenim sorteig de la Champions.
8: A les 6 a Mònaco es decidiran els 8 partits de la Lligueta de 36. Del primer al 8è passen directament als vuitens de final. Del 9è lloc al 24 disputen una eliminatòria extra per passar als vuitens. I els classificats entre el 25 lloc i el 36 queden eliminats. El Barça no evita rivals com PSG, Arsenal, Bayern o City. La volta arriba avui a Castelló amb el lideratge incontestable de Pogacar a la General.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
12: I m'encanta.
11: Amb Marta Romagosa.
12: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
13: I és que aquest programa és...
27: Sí, és que sempre l'heu dit oberta, de quan jo hi cava, igual.
11: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
0: el 46.416, 4, 6, 4, 1 i 6, de la sèrie 41.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Les tasques d'extinció van bé.
29: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
11: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
29: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
29: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
31: Que callin. Ja estic cansat. Si jo no dono lliçons, però tampoc me'n donen.
32: Estic cagat, eh?
0: L'entrevista que marca l'inici del curs polític i que precedeix l'excursió que farà demà el president Illa a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont.
2: Serà la primera vegada que Illa i Puigdemont es reuneixin cara a cara.
3: Sí, només espero que hi hagi més il·luminació que l'entrevista d'avui, perquè si no, potser em reuneixo amb un múscul i no m'entero. Ja,
0: president Salvador Illa, bon dia de nou.
3: Bon dia, altre cop, Ricard.
4: Ja sou amics, pràcticament.
3: Sí, i ara ho veig, ho veig a la cara.
2: Ah, bueno, aquest escull, aquest abans estudi. Li veies mitja cara, sí. Només, no, president?
3: De, si girava
0: ja
3: una mica
0: bé, de cantó... No, això...
2: ha fet l'entrevista sense saber qui li estava fent les preguntes, pot
3: sense
2: ser això?
3: Sense saber-ho del tot. Però la camisa, pensat, potser és encara ho es porta. Sí. Perquè la camisa és la mateixa, sí, que no, porta...
2: La il·luminació era de crim.
3: La il·luminació era de crim.
0: Que té ganes de reunir-se amb Puigdemont, eh?
3: Bueno, m'he dit que... ara toca.
0: Sí que ha dit ara toca.
3: M'he dit això...
2: Sí, una altra vegada ha fet servir terminologia. Sí, de Jordi Pujol.
3: No, pujoleja, no,
2: és que pujoleja molt, no, president.
3: Humilitat. Jueu. Vale. Jo no sé si faig servir terminologia del president Pujol o no, però si ara toca...
4: Veus?
3: Ara toca.
4: Veus? Mira, fins i tot la tos.
3: I s'ha cregut que som vosaltres.
0: El senyor Pujol està fent... Sí. De...
3: Pujol.
2: Salga d'este cuerpo, no, senyor
3: jo soc,
2: Pujol.
3: No, jo sóc el president Illa.
0: Ja. Sí.
3: Però que ningú...
2: Aquesta tos, que té aquesta miqueta de tos, se l'ha de fer mirar, president.
0: És l'aire condicionat.
3: Sí, l'aire condicionat. Allà, a la Sau a Montserrat, on hem fet l'entrevista. Sí. Hi ha un aire molt...
4: Canvien els filtros, que a vegades són els filtros, president.
0: Sí, s'ha d'anar renovant, això.
3: Sí. Ens conformarem amb les engrunes, com si fóssim tites.
0: Amb això arribarem a 7:45.
2: La valoració farà de l'entrevista.

0: Notícia de les últimes hores, aldarulls a Ceuta, entre grups de persones, sobretot en algunes platges on continuen havent-hi algunes persones. Recordem que hi ha diverses persones que continuen a la ciutat després de l'entrada massiva de la qual avui fa just 4 setmanes. En aquest context, una altra de les notícies de les últimes hores és que Podem es nega a la proposta de Junts que, com explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, ha refet lleugerament la iniciativa legislativa per delegar les competències d'immigració a la Generalitat.
1: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que deia Míriam Nogueras ahir al matí de Catalunya Ràdio, però com dèiem, Podem continua dient que no.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Catalunya una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: És Iona Belarra, la secretària general de Podem. Tot això l'endemà de saber-se que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de Ceuta i el dia que José María Aznar visitarà la ciutat. L'expresident del govern espanyol, segons va confirmar ahir la Fundació FAES, la fundació relacionada amb el Partit Popular, visitarà la ciutat de Ceuta a les pròximes hores. Tot això, mentre el món encara està impactat per les imatges de la gran riuada del nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat absolutament tot.
3: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Hi ha 165 morts confirmats i centenars de desapareguts. Molts turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 espanyols. De moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. I aquesta nit hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama. La recordareu per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses que hi ha a molts museus, però també en espais públics de tot el món. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça que debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a les 9, amb Alde i Rodri a la convocatòria, amb l'absència de Gavi. Laporta diu que no hi haurà homenatge als campions del món. Es farà una reivindicació de l'estelada a les graderies. El club blaugrana demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la situació de Julián Álvarez. El Madrid guanya 4-1 la Reial i a les 6 sorteig a Champions. Al Barça li poden tocar PSG, Arsenal, City i Bayern de Múnich en els 8 primers partits de la Lligueta.
0: Fem ara un cop d'ull a com tenim el pronòstic del temps per les pròximes hores. Tomàs Molina.
5: Avui tornarà a ser un dia amb nuvolositat variable, més sol al matí a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, també cap al Pirineu gironí, però amb intervals en núvols que tornaran a ser presents en la façana litoral i prelitoral. Fins i tot no descartaríem alguna petita gota que encara aniria bruta de presència de pols sahariana, d'aquesta pols del desert que manté doncs la pluja bruta. Una tarda de nuvolades al Pirineu, de vent de garbí que bufarà encara moderat a fort en aquesta zona i també de possibilitat algun ruixat en el sector de l'Alt Pirineu. La temperatura amb tendència a pujar amb un ambient de màximes que arribaran als 34-35 graus. De cara a demà, la situació continua marcada pels núvols alts, núvols mitjans, que mantindran el cel entrenyinat, amb presència de sol, però això sí, amb temperatura una miqueta més baixa.
0: Mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim això? Bon dia.
6: Bon dia, hi ha diverses incidències. Els trens circulen amb demores a la línia R4 per un robatori de cable en el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Destaca també els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola. A Barcelona, autobusos i metro a l'hora.
0: I a les carreteres, com les tenim ara mateix? Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en sentit sud que talla un carril i provoca retencions en aquesta zona i afecta de retruc la C-17 amb retencions a Parets del Vallès en direcció Barcelona o bé per enllaçar amb la P7.
0: Gràcies, Mariluz.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí a una horeta, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pol Foradada i el Marc Jurada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, amb la riuada al Nepal, a totes les portades.
9: Riuada mortal al Nepal. Titula l'ara riuada devastadora al Nepal. Llegim al periòdico.
10: Una riuada sembra la destrucció al Nepal, explica La Vanguardia.
9: En tots tres casos, acompanyes de fotografies que ocupen mitja pàgina. En una hi veiem com s'han desbordat els vessants de l'Himàlaia.
10: I en una altra, com les autoritats rescaten i duen en braços una dona gran. Hi ha més de 160 morts i centenars de desapareguts.
9: L'altre gran tema del dia és Meta, que pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar el judici sobre els menors i les xarxes, titula l'Ara.
10: Un titular que repeteix a la Vanguardia, que afegeix que així es bloqueja el judici per la querella de 29 estats nord-americans.
9: I editorial al mateix diari sobre Meta, on se subratlla que Zuckerberg ha volgut evitar una condemna que posaria en perill l'existència de la companyia.
10: Però això no impedeix, diu el diari, que la imatge de Meta i la seva manera de fer hagin quedat tocats seriosament, perquè el que feia l'empresa fins ara era poc més que un maquillatge.
9: I Ceuta, esclar, que encara treu el cap a les portades d'avui.
10: Interior va rebre el juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però ho va considerar insuficient, diu el periòdico.
9: O l'editorial de l'Ara, que insisteix en la mala gestió que ha derivat en xoc intern.
10: I es demana que es depurin responsabilitats en una crisi que està posant el govern de Sánchez contra les cordes.
0: 6:02 de 8. Després de les portades, després de les opinions, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Si sou fans de menjar alvocat, val la pena que aneu amb compte.
8: Sí, perquè augmenten les lesions a la mà per tallar aquesta fruita de moda en els esmorzars. Un hospital del nord d'Alemanya ha documentat 80 casos des del 2020 del que es coneix com a mà d'alvocat. Dels 8 casos de fa 6 anys, van passar 21 al 2025. Qui més en té són les dones joves. Les lesions no són simples talls, n'hi ha que requereixen cirurgia i tot, i és que pot tocar zones delicades com tendons, nervis digitals o artèries, o recollir-ho en nius.
0: Ho peta les ressenyes.
11: L'hotel del Conflent, que va acollir improvisadament els 180 ciclistes de la Volta que es refugiaven de la calamarsada que estava caient, van envair sobtadament l'Iglesa Village Club Les Sorbiers, que no només els va atendre ràpidament amb tovalloles i begudes calentes, sinó que no ha volgut cobrar res a l'organització de la cursa. En pocs dies ha rebut més de 1.000 ressenyes positives i qualificacions de 5 estrelles, algunes de part dels mateixos ciclistes i equips. Ho recull, entre d'altres, el Mundo Deportivo.
0: Neixen noves espècies en perill d'extinció, però polèmica.
8: Al zoo de Madrid han nascut un elefant de Sumatra i un orangutan de Borneo. Ara bé, el debat està obert perquè els animalistes demanen que els alliberin i no els criïn en captivitat. En el cas de l'elefant de Sumatra, forma part d'una de les espècies més amenaçades. En només 3 dècades han perdut gairebé un 70% del seu hàbitat. Ho veiem al País.
0: I un toro mecànic que ara resulta que no era ben bé un toro?
11: Doncs no, era un penis gegant.
0: Caram.
11: Al municipi del Ginet, al País Valencià, ha esclatat la polèmica després que un grup de veïns col·loqués per amenitzar una festa de la cervesa dins les festes del poble una d'aquestes atraccions de bou mecànic, però que en aquest cas no era un bou, sinó un penis. El grup municipal de Vox va alçar la veu i alguns veïns van qualificar l'atracció d'ofensiva perquè, deien, la podien veure criatures. Sembla que torturar animals a les festes populars sí, però cavalcar un falus gegant, no. Ho llegim a l'ABC.
0: 6:30, a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
12: Comencem mirant la premsa del Nepal després del desastre natural d'ahir, que ha deixat, recordem, almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Els diaris locals expliquen que el Banc Mundial enviarà 25.000 milions de dòlars per ajudar a la reconstrucció. També que hi ha 17 helicòpters de rescat esperant per enlairar-se des de l'aeroport de Katmandú i les dificultats que tenen alguns pobles per recuperar aquestes hores l'electricitat. Segons expliquen, els danys a les carreteres, en l'energia i al turisme suposarien una pèrdua estimada d'atenció de més de 2 bilions de dòlars. A la premsa britànica The Guardian destaca que dos neurocirurgians de Londres han fet la primera operació amb èxit al món assistida amb intel·ligència artificial per extirpar, en aquest cas, un tumor cerebral. El pacient era un home de 48 anys i s'ha mantingut la notícia en secret fins que l'home s'ha recuperat. A The Telegraph, notícia curiosa sobre la mort de Dolly Parton, i és que l'última cançó de l'artista no es podrà escoltar fins d'aquí 20 anys, l'any 2046, quan ella hauria fet 100 anys. Es diu My Place in History i ella mateixa va guardar el CD amb una cançó gravada dins una capsa de fusta al seu parc temàtic als Estats Units.
13: A la premsa econòmica, El Economista informa que el Banc Central Europeu admet que els tipus d'interès pujaran més del que havien calculat. L'increment es produirà per contenir la inflació, però també perquè, sorprenentment, l'economia de la zona euro resisteix. Tot fa pensar que al setembre els tipus d'interès pujaran 25 punts fins al 2,5% i a principis de l'any vinent s'incrementarien 25 punts. Més. El diari digital On Economia explica que Catalunya és la comunitat autònoma que rep més diners de l'Estat per sufragar competències pròpies. Són 3.563 milions d'euros, segons dades de l'any 2023. El diari assenyala que si es mira els diners que rep Catalunya per habitant, algunes comunitats amb moltes menys competències reben xifres similars. I recorda que el dèficit fiscal és de 21.000 milions d'euros, segons dades de la Conselleria d'Economia. Finalment, denomina expansió, on trobem en què inverteix Donald Trump en borsa. Revela que el president nord-americà va fer més de 1.000 operacions borsàries només durant el mes de juny passat i que va vendre accions de Meta i Motorola i en va comprar de Berkshire, Visa i Mastercard.

0: El director de l'esport, Joan Daels, diu que amb l'oferta de 100 milions sobre la taula, l'Atlètic de Madrid no cedirà i que Florentino s'ha sortit amb la seva encarint el jugador amb aquella oferta fantasma que va fer en el seu moment de 150 milions. El diari Marca incideix que ara mateix l'únic perjudicat és el jugador.
1: Vull justícia.
0: I La Vanguardia sentencia. El Barça ja ha decidit o Julián Álvarez o res de res. L'esportiu diu que és el moment d'exaltar l'estelada al partit d'avui entre el Barça i l'Atlètic Club i afegeix que hi haurà 10.000 estelades per protestar contra l'actuació policial que repartirà ANC i Òmnium. El diari ara parla del partit de les estelades amb la suspensió de l'homenatge a la Roja i el periòdico matisa una mica. Diu que el Barça, com a club, no organitzarà cap acte institucional per l'estelada.
2: I el cor dels catalans, la senyera i l'estelada.
3: Després de la premsa esportiva, fem un cop d'ull també a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia, Freddy. Els ducs de Sussex tornen a viure una altra vegada al Regne Unit. Meghan Markle i el príncep Harry, acompanyats pels seus dos fills, van arribar ahir en un jet privat, com si fossin reis. Els ducs de Sussex paguen de la seva butxaca el lloguer de la seva nova casa a l'exclusiva àrea dels Cotswolds. Perquè us feu una idea, és la zona on els rics de Londres tenen la caseta del cap de setmana. D'altra banda, s'ha fet córrer el rum-rum que Meghan havia trobat feina com a actriu a The Gentleman. Sembla que era un rumor. La sèrie gira al voltant dels negocis poc legals d'uns aristòcrates britànics. Si Markle hagués fitxat per la sèrie, la ironia hauria estat màxima, ja que els personatges són tan ambigus com ella mateixa. En definitiva, el culebrot Sussex ha començat i ja amenaça a tenir massa capítols.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: En un minutet ens plantarem a 7:45 aquí al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, molt bon dia de nou.
10: Què tal? Bon dia.
3: Aniversaris, qui fa anys avui?
10: Va, avui comencem amb Eurovisió, parlant de la guanyadora d'Ucraïna de l'any 2016, que home, és Jamala.
3: Sí, sí, ja anem. Ja anem a fer la punyeta.
10: He posat una mica així més de context, sí, per veure si ens ubicàvem, però...
3: Sí, aviam, Eurovisió 2016, eh?
10: Sí.
3: 30?
10: 43.
3: 43.
10: Bueno,
3: que, clar, sí. És que Eurovisió hi ha de tot. No, hi ha gent molt joveneta i hi ha gent més veterana.
10: Exacte.
3: Vinga.
10: Seguim amb el dissenyador Tom Ford, que en fa quants?
3: Home, Tom Ford, 67.
10: Sí, quasi 65.
3: Vinga.
10: Seguim amb el tenista Carles Moyà, que en fa número rodó, va.
3: 60.
10: 50.
3: És més jove que jo, clar, clar. És que jo aquests els veig molt grans de manera absolutament irracional. Sí, sí, sí.
10: I acabem amb el director esportiu del Barça, exjugador, també, Deco.
3: Deco. Deco.
10: Una mica més que, menys que Moyà, eh?
3: Menys que Moyà, eh? 45.
10: 49. Bé, bueno, més o menys.
3: Per allà, allà.
10: Allà, allà.
3: Vinga, i el santoral.
10: Avui és Santa Mònica, Santa Margarida, Santa Eulàlia, Sant Marcelí, Sant Pere, Sant Narn i Sant Ruf.
3: Gràcies, Marta Viana. I ara, aquest estiu, hora aquesta hora, com cada dia aquest estiu, ara ho hem dit bé, de fer una recomanació literària. Vaja, no nosaltres, ens la fa una llibreria.
11: Hola, sóc la Judit, de la llibreria Buc de Llibres de Mataró. Us volia recomanar un llibre per nois i noies de 12 a 14 anys, aproximadament, i també per adults, que es diu Duna, Diari d'un estiu. És de la Muriel Villanueva, amb il·lustracions de Ferran Horta, publicat per Babolinka. És un llibre preciós que explica l'estiu.

0: l'estiu de la Duna, que és una nena on li canvia totalment la seva vida, les seves experiències, li passen moltes coses i és superinteressant, amè i molt intens. Espero que el disfruteu i que us agradi molt.
1: I una altra recomanació, en aquest cas la que ens fa cada dia la Sílvia Comet, que avui ens proposa la sèrie Margo tiene problemas de dinero.
2: Segueix una jove molt creativa que comença els estudis universitaris i queda embarassada d'un dels seus professors. Per guanyar-se la vida, entra en el món d'OnlyFans, però en lloc de limitar-se a penjar contingut sexual, converteix aquesta activitat en una mena d'espectacle per atreure subscriptors. La relació amb els seus pares és l'altre gran què d'aquesta sèrie amb un repartiment de traca. Elle Fanning, en la pell de la Margo, Michelle Pfeiffer interpreta la seva mare i Nick Offerman assumeix el rol del pare. Una original barreja de comèdia i drama de 8 capítols. És a Apple TV.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista.
5: Problemas que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
6: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores.
7: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions.
8: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost.
9: Ara plantejat tots els sistemes de drenatges que tenim.
10: Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Abordar.
11: Acostar-se amb una nau fins a tocar-ne una altra, diu el DIEC, que també recull l'excepció d'emprendre un afer, un assumpte, una conversa. Això és el que faran govern espanyol i comunitats autònomes aquest matí. Una reunió, ara sí, per tractar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta. En Vox, per cert, no hi anirà.
1: Etapa.
11: Període, una fase en el curs d'un esdeveniment, en un procés. La Dei de la Vuelta va passar, per exemple, pel sud del país, però també és el cas de tancar etapes i obrir-ne. El príncep i Enric i la seva dona Meghan, que 6 anys després han marxat als Estats Units. Des d'ahir viuen de nou a Anglaterra.
1: Altres paraules del dia, quan ara mateix passen 3 minuts per arribar a 7:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. L'última paraula, Marc, préssec.
11: Sí, fruit comestible del presseguer, globós i lleugerament solcat per un costat i de pela vellutada. Boníssims, mengeu una que encara és època. El préssec també es pot menjar o fer. I qui ha fet el préssec i ha caigut en el ridícul és l'Agència Espanyola de Nutrició fent recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
1: Després de les 3 paraules amb el Marc Jurado, les 3 xifres amb la Sílvia Creus. 8.045.
2: És el nombre d'hipoteques que s'han signat a Catalunya aquest mes de juny passat. Això és un 14% més que el juny de l'any passat i suposa la xifra més alta d'un mes de juny dels últims 16 anys. Al conjunt de l'Estat se'n van firmar 45.907, un 10,8% més. La majoria d'hipoteques, un 61%, són a tipus fix.
1: 46,6.
2: És el percentatge de ciutadans de l'Estat espanyol que diuen que no disposen d'una temperatura adequada a casa seva de manera habitual, segons el 4 Observatori sobre Habitatge i Sostenibilitat. Només el 9,5% dels enquestats asseguren que casa seva manté sempre una temperatura adequada.
1: 12.
2: Són els anys que fa avui que va morir Pere Pubill i Calaf, el mític paret rei de la rumba catalana, per culpa del càncer. L'autor de Saboreando, Una làgrima, Borriquito como tu o El mig amic, que va fer ballar el món sencer a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics del 92 en Barcelona, Tiene Poder, tenia 79 anys.
1: I després de les xifres, les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un barri que queda entre una zona boscosa i un riu. La meitat que queda a prop dels arbres són cases amb bastants colors. Les que queden més a prop del riu són cases totalment marrons o directament runa, que s'amuntega en el fang que hi ha a terra.
12: Un dels llocs per on va passar la brutal riuada amb origen al Tibet i que va causar una tragèdia, sobretot al Nepal, de conseqüències encara inquantificables. Més de 160 morts, diuen els balanços actuals, i com a mínim centenars de desapareguts. Una immensa onada que va arrasar tot el que va trobar davant. Encara s'ha d'aclarir què la va originar.
1: A la segona hi veiem desenes de persones al carrer, totes amb samarreta blanca, però tenyida d'un color vermellós. Van ben bruts. Alguns es llancen algun objecte. Al terra hi ha una immensa catifa formada per tomàquets.
12: La tomatina de Bunyola, al País Valencià, la festa popular que se celebra l'últim dimecres de cada mes d'agost i que consisteix, bàsicament, en això, en fer una guerra de tomàquets. 7 camions que passen pels carrers de la localitat s'encarreguen de repartir, en el cas d'ahir, fins a 150.000 quilos de tomàquets.
1: A la tercera imatge hi veiem un grup de nens amb xanques, uns altres que estan tocant els tambors al pati d'una escola. Júlia Albacar, Lleida, què estan fent?
13: Doncs són els joves infants que participen durant tota esta setmana als tallers de la Quelarreta, Cervera. Tenen entre 3 i 13 anys i fan activitats com pintar disfresses, que lluiran durant el cap de setmana, però també aprenen a fer el toc de aquelarre amb el tabal o anar amb xanques. I a partir de divendres la ciutat s'encendrà durant els 3 dies d'aquelarre.
1: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem ara els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Jurado. La notícia política de les últimes hores és que Podem no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar al Congrés, com us va avançar aquest programa, per delegar competències d'immigració a la Generalitat.
14: Tot i això, la formació morada no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
5: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
1: Mentrestant, el govern espanyol i les comunitats autònomes aborden avui el futur dels menors migrants de Ceuta.
11: En una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península, ahir el president saudí, Juan Jesús Vives, reiterava.
6: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
1: Tot això quan a les últimes hores el que continua pujant una mica és la tensió a Ceuta. Aquesta matinada, aquesta nit, vaja, centenars de persones han intentat fer fora de la platja del Trampolín les persones migrants que hi dormien i la policia s'hi interposa per evitar els xocs. L'altra notícia de les últimes hores, haureu vist les imatges absolutament terribles. Una riuada descomunal al Nepal, a la frontera amb el Tibet, ha causat com a mínim 165 morts i més de 1.000 desapareguts, molts d'ells turistes.
15: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
14: Com explica un veí de la zona, l'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi ha 2 ciutadans espanyols.
1: I Meta pacta el pagament de més de 16.000 milions de dòlars, de fet 17.000, per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes.
11: L'acord extrajudicial obliga la matriu de Facebook i Instagram a limitar els temps d'ús de les aplicacions als adolescents i restringir-los l'accés nocturn. Rob Bonta és el fiscal general de Califòrnia.
16: Meta has agreed. Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: I polèmica per l'informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
14: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat. L'agència assegura que ho revisarà.
1: Mentrestant, el govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària.
11: S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 propers anys. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
1: I després de la mort de Dolly Parton, de la mort de Tim Curry que coneixíem ahir, aquesta mateixa matinada hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama.
14: Coneguda mundialment per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses, interessada per la psicodèlia, la repetició i els patrons, la seva obra és present a museus i espais públics d'arreu del món.
18: Tornem a parlar de temps variable. Avui tornarà a ser un dia que mantindrà aquests intervals en núvols a la façana litoral durant el matí. No descartaríem alguna goteta que tornarà a ser bruta per la presència de pols en suspensió i un matí, en canvi, de força més sol cap a l'Alt Pirineu, les comarques de Ponent, també fins i tot el Pirineu gironí, tot i que a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny. Nuvolades que faran que els núvols siguin més destacables cap a l'àrea de l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat en aquesta zona, amb vent de garbí que bufarà encara amb ràfegues moderades en tot el Pirineu i amb temperatura amb tendència a pujar, màximes que arribaran de nou fins als 35 o 36 graus. Els propers dies, demà encara un dia molt similar al d'avui, amb un sol esmorteït, entrenyinar per la presència de núvols alts, encara amb pols en suspensió, però amb tendència a la baixa, i de cada cap de setmana sembla que farà més sol i la temperatura anirà cap amunt.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem també aquesta hora, quan falten 5 minuts per les 8. La situació del trànsit ara mateix, més que res, perquè a poc es va reprenent la normalitat després de les vacances d'estiu. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs encara força tranquil·litat. Només veiem lentitud a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat, la P7, lentitud de Montornès del Vallès a Mollet en sentit sud per un vehicle avariat i efecte de retruc la C17 amb retencions de Parets a Mollet per enllaçar amb la P7.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
19: Fins ara.
1: I el transport públic, com el tenim? Sílvia Andrés, bon dia. dia de nou.
20: Bon dia. La línia R1 circula amb retards de més de 15 minuts per una avaria a les instal·lacions entre Mataró i el Masnou. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Finalment, destaca els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. L'esport no fa vacances a l'estiu.
21: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Cada dia a les 7, tot costa.
21: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
22: Som pura cafeïna.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
21: De dilluns a divendres, a 2:15,
3: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
21: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
21: Ningú t'ho explicarà millor.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies, per arribar a les 8 justament, sentim un oient o una oient del programa que vulgui dedicar la cançó a algú, a la persona que vulgui. Encara teniu temps de fer-ho, demà serà l'últim dia, al 636-360609, 636-360609, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó voleu dedicar-li, aquí, per descomptat, i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. Sentim la Fina, per exemple.
1: Hola, bon dia. Voldria demanar la cançó Com un puny, d'en Raimon. Felicitats pel programa d'estiu, perquè estem enganxats quan som a casa. Molt bé, molt bé, molt bé, Freddy. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en aquest dijous que comença encara amb l'impacte d'aquestes terribles, terribles imatges de la riuada que hi ha hagut al Nepal. Ja ho sabeu, ja ho heu vist, una enorme riuada just a la frontera amb el Tibet que ha deixat com a mínim 160 persones mortes i centenars de desaparegudes. Una allau de gel, d'aigua, de fang, que encara s'està investigant exactament com va començar i que s'ha literalment emportat tot el que s'ha trobat. 160 persones mortes. Les autoritats del Nepal han avançat que entre els desapareguts hi ha dos espanyols, perquè els desapareguts són centenars de persones desaparegudes. Les autoritats del Nepal dèiem que entre aquestes persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles, però de moment no s'ha confirmat. La Generalitat el que ens diu és que de moment no els consta cap català afectat. S'està investigant exactament què és el que ha passat. Els experts apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment d'una glacera que hauria generat tota aquesta situació. Tot plegat en un dia en què les mirades es tornaran a posar a Ceuta per partida doble. D'una banda, aquesta nit ja ha tornat a haver-hi aldarulls en persones que volien fer fora de la platja els migrants que continuen a la ciutat després de l'arribada del Marroc ara fa tot just un mes. Hi ha hagut escenes de tensió. De fet, ahir ja vam veure alguna manifestació en què fins i tot alguns manifestants s'enfrontaven amb alguns dels mitjans de comunicació que estaven cobrint aquesta situació. Anirem en directe a Ceuta per saber exactament com evoluciona aquesta situació i per veure com ha anat aquesta nit, que pel que veiem i pel que ens expliquen hi ha hagut moments d'atenció fins al punt que la policia ha hagut d'intervenir per separar aquestes persones, per impedir que les coses anessin a més. Aquesta és una de les escenes que avui viurem a Ceuta. L'altra és la visita a la ciutat, ni més ni menys, que de José María Aznar. L'expresident espanyol ha anunciat a través de la Fundació FAES que avui serà a Ceuta. Alguns mitjans diuen que el Partit Popular això no en sabia res, per bé que, si això és així, al final s'ha reconduït, perquè el qui es diu que l'acompanyaria seria el vicesecretari d'Hisenda de la formació, el vicesecretari d'Hisenda del PP, que acompanyaria Aznar en aquesta visita. És una de les imatges més destacades, perquè és evident que no és habitual que els expresidents participin activament d'aquesta manera en crisis semblants com la que hi ha ara mateix al govern espanyol arran de la situació de Ceuta. I avui també al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de xarxes socials, una vegada més, perquè déu-n'hi-do l'acord ahir al qual va arribar Meta, l'empresa propietària d'Instagram, de Facebook i de WhatsApp, amb els estats, una quarantena d'estats dels Estats Units, que s'hi havien carallat. Meta s'estalvia el judici i, a canvi, paga 17.000 milions de dòlars i, a més, es compromet a prendre una sèrie de mesures que, en teoria, haurien d'evitar que les xarxes socials fossin realment addictives, molt especialment per als adolescents. Avui es preguntarem si aquestes mesures, tant la multa com aquestes iniciatives, són realment efectives. Tot això i més, com es diu en aquests casos, al Matí de Catalunya Ràdio. Però, de moment, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dijous? Què ens expliques?
1: Doncs aquests intervals en núvols que es mantindran encara les properes hores, aquesta variabilitat en el cel, bàsicament sol, però un sol sempre amb la presència d'aquesta nuvolositat, encara amb pols en suspensió, i a última hora de la tarda d'avui o la matinada ja de divendres, fins i tot algun ruixat que pot afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, localment podria tenir caràcter de tempesta. La temperatura avui una miqueta més alta, els valors de les màximes s'enfilaran fins als 35 o 36 a les comarques de Ponent, però estaran al voltant dels 35 també a bona part de les comarques gironines. Demà serà un dia molt similar al d'avui, encara amb aquests intervals en núvols, no acabarà de donar precipitació, però s'anirà imposant el sol de cara a la tarda i, de fet, el cap de setmana serà un cap de setmana un altre cop de ple estiu, amb sol, amb temperatures altes i amb poca variabilitat. I tornar a recordar que aquesta propera matinada, demà al matí, que es lleva ben d'hora, doncs podran veure un eclipsi parcial de lluna que coincideix justament amb la posta de la lluna i amb la sortida del sol, és a dir, s'haurà d'aprofitar al voltant de les 6 de la matinada, doncs per veure que la lluna haurà quedat d'una mena de color vermellós també. I a més, potser serà més intens perquè la pols en suspensió doncs pot ajudar que encara es vegi més vermell.
0: I aquest eclipsi de lluna, parcial de lluna, demà cap allà a les 6, haurem de sortir per mirar-lo?
1: Sí, és que serà molt baix en l'horitzó, per tant, entre les 5 i les 6 ja estarà en marxa, serà mitja lluna, així com de color vermell, i després ja es pondrà, sortirà el sol, és a dir, que el punt màxim d'aquest eclipsi parcial no s'acabarà de veure perquè acabarà sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina, una abraçada. Fins ara.
1: Que tingueu bon dia.
0: 8:05, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i hem de començar parlant del Nepal. Són els crits de desesperació davant d'aquesta riuada realment horrible, espectacular, que hem vist tots a les imatges i que avui trobareu, per exemple, a les portades de tots els diaris. Ha estat al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet. Una enorme riuada ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de desaparegudes. L'última hora és que les autoritats del Nepal han elevat fins a 826 persones la xifra de desaparegudes, més de 800 persones de les quals no es té constància d'on serien ara mateix. D'aquestes, més de la meitat, en concret 466, serien persones estrangeres. Aquesta allau de gel i aigua i fang i tot plegat s'ha emportat tot el que s'ha trobat en una zona coneguda i, de fet, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. I aquestes són les veus d'alguns dels testimonis i dels supervivents explicant que mai a la vida havien vist res semblant. Camions, cotxes, ponts, edificis, cases, tot desapareixent en qüestió de segons davant d'aquestes persones. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: A aquesta hora podem explicar que helicòpters militars i també privats i drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca d'aquestes més de 800 persones que continuen desaparegudes.
2: I molts desapareguts són turistes en una zona, ho deies, coneguda per les rutes de senderisme, com explica Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
2: Les causes dels fets s'estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no l'inrevés.
0: Per tant, aquesta seria la causa, aquest desglaç que hauria provocat aquesta esllavissada, tot i que això encara s'està investigant. Sobre aquestes possibles causes i com és aquesta zona de glaceres, n'ha parlat el 3CAT el professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva.
4: La placa índica s'està ficant per sota de la placa euroasiàtica i pues, l'està aixecant. Són muntanyes, per tant, joves, que tenen molta empenta i això fa que hi hagi molt desnivell. I a la vegada tens muntanyes molt altes que, per tant, estan esculpides pel gel, perquè hi ha glaceres. I, per tant, les glaceres que queden retingudes a les parts altes acumulen també molt de gel, però a la vegada també estan retrocedint.
0: És el que explicava el 3CAT, el professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva. Les autoritats nepaleses, per cert, ho dèiem també abans, avançaven ahir que entre les persones no localitzades, entre els centenars de persones desaparegudes, més de 800 persones desaparegudes, hi hauria dues persones de nacionalitat espanyola, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez no ho ha confirmat. Per la seva banda, el govern de Salvador Illa, el govern de la Generalitat, ha dit que ara per ara no els consta cap català afectat. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores que té a veure amb un altre fenomen meteorològic extrem, amb un altre fenomen de la natura extrem després dels terratrèmols que hem vist, per exemple, aquest estiu. Però al voltant d'aquesta situació, amb fenòmens estrictament relacionats amb la meteorologia, estrictament relacionats amb els fenòmens meteorològics, també ens hem de fer ressò a les últimes hores que el poble occità de Pomàs continua intentant recuperar-se després del tornado, també segurament recordeu les imatges, que dilluns a la tarda va deixar una quarantena de ferits. De fet, no només això, sinó que va malmetre uns 300 habitatges. Ara mateix el municipi ja es prepara per una reconstrucció que veuen a venir, que tenint en compte les destrosses que hi ha hagut, serà llarga, llarga. Enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
5: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomàs, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
6: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
5: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomàs, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laura. I d'altra banda, en aquestes últimes hores, a Roda de Barà, s'han recordat les dues dones, mare i filla, que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur del port a sobre. Així acabava el minut de silenci que es va fer ahir a Roda de Barà per la mort d'aquestes dues dones, un minut de silenci en el qual hi van participar més d'un centenar de persones. Per cert, encara sobre els aiguats, l'Ajuntament del Vendrell s'ha compromès a invertir més de 4 milions d'euros per construir un dipòsit pluvial. La idea d'aquest dipòsit és minimitzar els efectes de les inundacions, sobretot a la urbanització de Brisamar. Això arriba 5 dies després del fort temporal que va inundar molts carrers, molts baixos de la zona, i que ja apuntava el propi alcalde en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio, que els portaria a fer canvis, diguem-ne, urbanístics per evitar que una pluja semblant torni a deixar escenes com aquesta. Ricard Buigas.
7: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Kenen Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
8: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de la urbanització Brisamar, que és el punt zero, per dir-ho d'una manera històric, al Vendrell.
7: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. I una bona notícia per variar una mica de les últimes hores. Ara sí que ja tenim controlat l'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, Barcelona.
2: Ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit una desena de dotacions dels bombers de la ciutat encara han treballat per rematar els punts calents, amb el foc pràcticament extingit. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
9: Que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
10: Ahora no pasa nada, pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay aquí metros de las casas.
0: Així ho deien els veïns, anunciant aquesta deixadesa després d'aquest incendi que, afortunadament, com dèiem, ja està controlat. Ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, falten 3 minuts per arribar a un quart de 9.

0: De seguida anirem en directe a Ceuta, per conèixer més detalls de l'atenció que s'ha viscut aquesta nit amb alguns aldarulls quan algunes persones han intentat desallotjar per la força persones que dormien a la platja. Ara que fa tot just un mes d'aquesta entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc, però hem de parlar de xarxes socials, perquè un altre dels temes de les últimes hores que està marcant molt els mitjans de tot el món és aquest acord entre Meta i una quarantena llarga d'estats dels Estats Units que s'havien carallat contra l'empresa propietària de Facebook, WhatsApp o Instagram. Meta s'estalviarà el judici, un macrojudici, perquè insistim que hi havia més d'una quarantena d'estats representats, i s'estalviarà el macrojudici gràcies a dues mesures que ha acceptat. Primer, pagar més de 17.000 milions de dòlars, en concepte, diguem-ne, de multa, i segon, el compromís de fer canvis a les aplicacions, a Instagram, per exemple, per fer-les, en teoria, menys addictives per als més joves. Ignasi Abad.
1: Aquesta xifra és molt menor als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats al judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials de les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
2: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll. Not
1: scrolling. També s'impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Val la pena que desgranem una mica aquestes mesures que deia l'Ignasi. Comencem pels diners. Comencem per la part crematística, que en deien. 17.000 milions de dòlars. És cert que és la quantitat més alta que s'ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques, però la gran pregunta, Francesc, és si per Facebook, diguem-ne, això són realment molts diners.
3: Doncs mira, el valor total de les accions de Meta és d'1,45 bilions en B de dòlars. Per tant, la multa que ara accepta pagar és aproximadament l'1% d'aquesta xifra. A més, l'any passat l'empresa va tenir 200.000 milions de dòlars en ingressos. I encara una altra dada, només en les despeses legals pel judici, Meta admet que ja s'ha gastat 2.000 milions.
0: Per tant, és una quantitat alta, però evidentment que queda més tímida al costat dels ingressos i dels beneficis que té una empresa com Meta. Això primer. Segon, les mesures en si. Les iniciatives pròpiament dites que abans ens detallava l'Ignasi, però que val la pena que ens hi parem. Els adolescents, com deia l'Ignasi també, tindran un límit de només 2 hores al dia a Instagram i Facebook, tret que un pare o una mare entri a la configuració per donar permís perquè s'hi connectin més temps.
3: També tindran restringit automàticament l'ús de les aplicacions entre la mitjanit i les 6 del matí. Per primera vegada, els usuaris joves podran desactivar la reproducció automàtica de vídeos i la configuració que els proporciona contingut personalitzat basat en l'algoritme. Un altre canvi, cada vegada que un usuari menor de 18 anys estiga a Instagram o Facebook durant 15 minuts consecutius, rebrà un missatge a la pantalla, tot i que Meta no ha detallat encara què hi dirà.
0: L'empresa, què diu també? Doncs que desactivarà el recompte de likes i impedirà que els adolescents utilitzin aquests filtres de maquillatge que es consideren extrems i que fins i tot fan veure o simulen la cirurgia estètica.
3: Meta també s'ha compromès a millorar les proteccions contra el contacte no desitjat de desconeguts, incloent la restricció als adults d'enviar missatges a adolescents o veure el seu contingut. Com a part de l'acord, l'empresa també assegura que invertirà més en tecnologia de verificació de l'edat.
0: Per tant, hi ha alguns compromisos, alguns més genèrics que altres, alguns més concrets que altres. La pregunta és si tot això servirà, si tot això serà realment útil. Els experts que de moment hem consultat aquí a Catalunya Ràdio no ho veuen del tot clar.
3: Doncs no, i alerten que Meta continua sense estar obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Juncà a 3Cat Info.
4: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
3: La sociòloga Liliana Arroyo, especialista en innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
5: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
0: Com deia la Liliana Arroyo, tot això ja no són sospites. Es van acumulant i acumulant i acumulant els estudis que han fet diverses institucions acadèmiques i que apunten realment els perjudicis que les xarxes socials poden tenir entre la gent més jove.
3: Per exemple, un estudi de la Royal Society for Public Health apunta que Instagram és la xarxa amb un impacte més negatiu sobre la salut mental dels joves. Genera ansietat, soledat i depressió. La Universitat Autònoma de Barcelona també té un estudi amb dades de 145.000 adolescents que conclou que l'ús problemàtic problemàtic de les xarxes està associat amb menys benestar i que això perjudica més els nois i noies de famílies més pobres. I un altre informe encara, en aquest cas de la Pompeu Fabra, alerta que les noies tenen més probabilitat d'experimentar efectes negatius associats amb l'ús de les xarxes socials.
0: Per tant, està bastant acreditat l'ús que ha determinat, l'ús intensiu, diguem-ne, de les xarxes socials a través de l'smartphone, del mòbil, pot tenir entre la gent més jove. I això és molt rellevant perquè només, si ens fixem en les dades del conjunt d'Espanya, 8 de cada 10 alumnes de 6a de primària ja tenen una xarxa social. Ja estan registrats en una xarxa social. 8 de cada 10. Però és que el 43% està registrat en 3 o més xarxes socials. Això ho apuntava una anàlisi no fa pas massa de l'Institut Nacional d'Estadística. Quan va començar aquest judici, parlàvem justament d'això amb el psicòleg José Ramón Ovieto, que és autor de diversos llibres sobre el tema.
6: Jo crec que aquest judici és important perquè és també un símptoma de l'època, no? Que estem assistint a una mena de, no, jo li dic en castellà, el borrado, de la infància. És a dir, la idea de que la infància és un hostatge, que contra més aviat passem de pantalla, és aquest símil, millor. Facebook mateix era una xarxa social per adults i de cop es va traduir que els infants la podien utilitzar amb les mateixes lògiques que els adults, no? Es van adonar que la capacitat addictiva, la capacitat de dependència era molt més gran.
0: El que ens explicava el psicòleg José Ramón Ovieto aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, però aquests són alguns dels principals temes del matí. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9. De seguida anem a Ceuta. De seguida repassem els bàsics d'avui.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank que ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I 20 minuts, repassem aquesta hora els bàsics del matí amb el Pol Foradà de la Sílvia Solanes i la Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I hem de començar parlant de Ceuta perquè la crisi continua oberta. Són les protestes que hi ha hagut aquesta nit, la segona nit de protestes a Ceuta. Centenars de persones han intentat fer fora per la força els migrants que dormien a la platja del Trampolín. De fet, la policia ha hagut d'intervenir per evitar topades i enfrontaments entre els dos grups. Anem en directe a Ceuta, anem en directe amb l'enviat especial del 3CAT, Miquel Sabe. Sabe, com estàs? Molt bon dia.
12: Bon dia, Fetèdic.
0: Com és la situació? Quina és la situació? Com ha anat la nit?
12: Doncs mira, a mesura que passen els dies, la situació es va complicant cada vegada més. Ja fa gairebé un mes, per a concretament aquest diumenge al mes de l'entrada massiva del 30 de juliol, i la sensació és que els ànims estan cada vegada més encesos. Els fets que explicaves van passar ahir pels vols de les 10 de la nit. Ahir a la tarda hi va haver la primera reunió del comitè de seguiment del govern espanyol, que es va allargar unes 2 hores. Al vespre hi va haver la compareixença del ministre Ángel Víctor Torres, aquí a la seu de la delegació del govern a Ceuta. Penseu que està situada en una plaça i fins a aquell punt s'hi van desplaçar, segons ens van explicar els agents que hi havia de la Policia Nacional, unes 5.000 persones veïns de Ceuta, la majoria amb banderes espanyoles, amb els ànims molt encesos, com dèiem. Ens van explicar que estaven en aquell punt per protestar per la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol. Ens ho deien fora de càmera perquè no estan gaire disposats a atendre els mitjans, tenien moltes reticències, però en tot cas els vam veure molt enfadats. Què va passar? Doncs que quan va acabar aquesta reunió del govern espanyol, aquestes persones que estaven concentrades van marxar en manifestació en direcció cap a la platja del Trampolín, que és on estan assentats doncs bona part dels migrants que hi ha aquests dies a Ceuta, amb l'objectiu, ens deien, doncs de treure'ls d'allà perquè tornessin cap als seus països. En aquell moment doncs la Policia Nacional va desplegar un ampli dispositiu, vam poder veure molts furgons doncs per intentar doncs que no es trobessin els veïns de Ceuta, contraris a que aquestes persones estiguin aquí a la seva ciutat doncs amb els migrants. Hi va haver, com dèieu, llançament d'objectes, i doncs la policia hauria d'intervenir perquè aquests fets no vagin a més. Veurem què passa en aquesta nit. De dia la situació és més tranquil·la, però a mesura que es fa fosc i que cau la nit, doncs els ànims s'encenen i és quan es produeixen aquests enfrontaments.
0: Perquè ara a aquesta hora, en principi, la cosa està més tranquil·la, deies, amb la llum del sol?
12: Sí, en principi, sí. Ara mateix doncs la ciutat es lliga més tranquil·la, i és a mesura que avança el dia, doncs, que anem veient com totes aquestes milers de persones que continuen a la ciutat, doncs, van caminant, i els veïns que organitzen normalment el vespre pels volts a les 8 aquestes protestes, doncs, per expressar el seu rebuig i el malestar, no?, de tota aquesta situació.
0: El Miquel Sabés, l'enviat especial del 3CAT a Ceuta. Sabé, mil gràcies, bona feina, una abraçada forta.
12: Bon dia, una abraçada.
0: Amb el Miquel Sabé, enviat especial del 3CAT a Ceuta, que hem repassat els incidents que hi ha hagut aquesta nit a la platja del Trampolín, amb aquest intent, doncs, de diverses persones de fer fora amb llançament d'objectes, com deia el Sabé, contra aquestes persones que dormen en aquesta platja. Avui fa un mes, justament, avui fa 4 setmanes de l'entrada massiva a Ceuta per part de persones procedents del Marroc. En fi, veurem què passa avui durant el dia, perquè, per si fos poc, avui a Ceuta hi haurà una visita política que pot complicar una mica, com a mínim, l'atenció, no sabem si social, però sí política. Perquè qui ha anunciat visita a Ceuta és ni més ni menys que José María Aznar.
11: Així ho ha confirmat la Fundació FAES, que ara fa un mes va demanar la presència de l'exèrcit espanyol a Ceuta i va denunciar l'actitud claudicant del govern espanyol, textualment. Avui, alguns mitjans diuen que el Partit Popular no estava informat de la visita, tot i que Aznar l'acompanyarà el vicesecretari d'Hisenda i Habitatge del partit.
0: Clar, això és notícia per dues coses. Primer, perquè, doncs, evidentment, la cortesia, diguem-ne, institucional fa que els expresidents no s'impliquin en crisis que encara estan en vigor, diguem, que encara estan calentes. Però, segon, el Marroc i Aznar, diguem-ne, que no tenen la millor de les relacions. Segurament recordareu que l'any 2002 l'exèrcit espanyol es va desplegar per expulsar uns gendarmes marroquins que s'havien instal·lat en un illot que es deia Pere Gil.
13: Jo di la orden de reconquistar la isla, ¿no? Para respetar el status quo, per exemple. No para ninguna otra cosa. No para hacer ningún alarde de poder, no para recuperar el status quo, volver a la normalidad y mandar un mensaje muy claro, decir, España, cuando se hacen estas cosas, interviene. Y segundo, es deseable que no se vuelvan a hacer estas cosas.
0: És el que recordava José María Aznar de l'illot Pere Gil en un documental sobre aquell episodi que el teniu a Movistar, si us interessa recordar allò. En fi, avui qui també visita Ceuta és la fiscal general de l'Estat, acompanyada de la fiscal de sala coordinadora de menors, i la qüestió dels menors avui tornarà a ser protagonista, perquè avui es troben el govern espanyol i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors que, com ens deia el Sabe, continuen a Ceuta. Madrid, Pol Abrujats, bon dia.
14: Què tal, bon dia. Si la reunió és per votar una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, per acollir aquests nens i nenes, però la ministra d'Infància també vol plantejar el difícil trasllat de menors cap a la península. De fet, la cita estarà marcada per la plantada dels 3 consellers de Vox que comparteixen govern amb el PP a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó. Tots 3 boicotegen aquesta primera trobada, aquesta acollida de menors, i la direcció del seu partit de Vox els anima a fer-ho.
15: El gobierno, en lugar de centrar sus esfuerzos en enfrentar esta invasión, lo que está haciendo es repartir el problema por España. Esa no és la solució.
14: El Partit Popular també rebutja el trasllat de menors cap a la península. Catalunya, en canvi, s'ofereix a acollir. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
16: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I, per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
14: La ministra d'Infància, Cira Rego, recordarà avui a totes les comunitats que per llei estan obligades a acollir menors als seus centres. De fet, com ho han estat fent durant l'últim any a les comunitats on governen el PP i Vox, sense queixar-se i en contra del que diuen ara.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
14: Adéu, bon dia.
0: Això mentre el PSOE intenta sortir com pot de la discrepància que té entre ministres. Recordem que la ministra de Defensa va parlar d'avisos els dies previs a l'entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta. Després el ministre de l'Interior va dir: nosaltres no tenim cap informe, i ahir el PSOE deia que això no és necessàriament incompatible.
17: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: Ja, i avui el periòdico, per exemple, destaca en portada que el Ministeri de l'Interior va rebre el mes de juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però en aquell moment els va considerar insuficients. I encara parlant de migracions.
18: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio Míriam Nogueres, de Junts, després que avancéssim que el partit havia havia tornat a registrar la petició perquè Catalunya tingués competències en immigració, canviant punts del preàmbul per, diguem-ne, deixar sense excuses a Podem. Però Podem diu que el traspàs el continua grinyolant i que continuen dient que no. Joan Vilaplana.
19: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
20: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
19: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Dos minuts i arribarem a 2:15. Una altra notícia també de les últimes hores, la mort d'un home de 72 anys mentre es banyava en una cala a Tossa de Mar, a la Selva.
21: Els fets van passar ahir a la tarda. L'home de nacionalitat francesa nedava amb un familiar quan es va trobar malament. Els equips d'emergències el van treure de l'aigua ja inconscient i no el van poder salvar. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny.
0: I per evitar ofegaments, justament, diverses platges catalanes estan provant un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que en teoria no enregistren, però que sí està pensat per detectar el tipus d'ofegament més comú, que és el de persones grans que un cop dins de l'aigua perden el coneixement. Núria Beraire.
22: Quan una persona perd el coneixement no crida ni es mou de manera exagerada, per tant costa més de detectar, i quan les platges estan plenes de gent encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
23: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
22: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Pereire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara sobre intel·ligència artificial, a les últimes hores el govern també ha presentat un nou sistema de gestió del trànsit amb això, amb intel·ligència artificial, i per tant, doncs amb totes aquestes coses i les que no sabem, no és sorprenent que el principal fabricant de xips per intel·ligència artificial del món dispari resultats com els dispara.
2: Nvidia ha aconseguit doblar ingressos i beneficis. La multinacional tanca el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 60.000 milions de dòlars. És un 126% més que l'any anterior.
0: I la polèmica de les últimes hores la tenim al Barça, o de les pròximes hores la tindrem a l'estadi, perquè el Barça ha anul·lat l'homenatge als campions del món després de tot l'enrenou per l'agressió policial a un aficionat que, com sabeu, volia veure el partit de l'Elx amb una estelada.
11: El club ha decidit anul·lar el reconeixement als campions del món a la prèvia del partit. En lloc d'això, hi haurà una reivindicació de l'estelada com a senyal de llibertat d'expressió.
24: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
11: Així ho deia Joan Laporta mentre ja s'ha presentat la primera denúncia per l'agressió policial. Ho ha fet l'entitat jurídica Acció Cassandra.
25: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre un delicte de tortures.
11: Així ens ho deia ahir al Matí de Catalunya Ràdio Josep Rossell, cofundador d'Acció Cassandra.
0: I dues coses relacionades amb el futbol, també, algunes d'elles indirectament. Avui el periòdico explica que un històric membre dels Boixos Nois ha fet una crida a textualment protegir Sílvia Oriols a l'acte que es farà al Fossar de les Moreres la vigília de la Diada.
21: Això davant la possibilitat que col·lectius antifeixistes intentin boicotejar la intervenció de la líder d'Aliança Catalana. Segons el diari, aquest membre dels Boixos ha difós una convocatòria entre grups ultras, no exclusivament independentistes, per reunir mig centenar de persones i que Oriols pugui accedir al Fossar i fer el seu discurs. El periòdico diu que antics integrants dels Boixos han col·laborat ja amb actes d'Aliança.
0: I una altra polèmica futbolística ha estat per la futbolista Esther González, la jugadora Esther González, que després de fitxar per l'equip Al-Khadija de la Lliga Saudita, ha esborrat de les seves xarxes socials les fotos que tenia amb la seva dona i el seu fill.
2: González jugava ara als Estats Units i ha fitxat pel club de l'Aràbia Saudita, on les relacions, recordem, entre persones del mateix sexe són il·legals i estan penades per llei. La jugadora fa 3 anys que està casada amb Estefania Cruz i les dues tenen un nen des del mes de gener. Al seu Instagram hi havia diverses fotografies que, com dius, ara han desaparegut.
0: Hem arribat a 2:15 de nou. De seguida expliquem altres qüestions que tenim pendents, però abans actualitzem la situació de la mobilitat aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Acabem de saber que s'ha resolt la incidència que de bon matí afectava la circulació dels trens de la línia R1 entre Mataró i el Masnou. Els combois aniran recuperant paulatinament la freqüència de pas. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Destacar també els retards que s'estan produint a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria la capital espanyola. Pel que fa a l'aeroport del Prat, remarcar que el vol de Ryanair cap a Milà, que havia de sortir a les 8:10, ho farà, finalment, 2 hores més tard.
0: I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs molt poques complicacions. Compte a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en direcció a Barcelona, perquè hi ha un camió avariat al voral, i a l'autovia 2, l'entitud a Jorba en tots dos sentits per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
7: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs avui continua aquest cel variable, aquest cel canviant, aquest cel amb aquests intervals amb núvols que són més abundants en la façana litoral i prelitoral, però que també deixen estones amb sol, un sol esmorteït també per la presència de pols en suspensió. Continuarà així, un dia que serà una miqueta més calorós que ahir. Les màximes s'enfilaran fins als 34, 35, fins i tot algun 36 a les comarques de Ponent, però els valors de 35 també seran freqüents a les comarques gironines, per exemple. Per tant, serà un dia de calor i de xafogó. A la tarda vespre, o ja la primera part de la matinada de divendres, hi haurà algun ruixat que pot afectar punts de l'Alt Pirineu o de l'Aran. Demà tornarà a ser un dia com avui, un altre cop un dia amb aquests intervals en núvols que van passant, però de mica en mica s'aniran posant el sol, i de fet el cap de setmana esperem que sigui majoritàriament assolellat i amb temperatures altes, és a dir, que serà un altre cop un cap de setmana estiuenc. I tornar a recordar que els que es lleven ben d'hora, la propera matinada podran veure un eclipsi parcial de lluna que comença, tindrà el màxim a les 6:12. Tot i que justament coincidirà que el sol estarà sortint, ja començarà el crepuscle nàutic, que se'n diu, és a dir, quan deixen de veure's les estrelles, i la lluna s'estarà ponent. Per tant, aprofiteu fins les 6:00 per veure, doncs, que la lluna va agafant una mena de color vermellós. Això és l'ombra que fa la Terra sobre el nostre satèl·lit.
0: Això serà la pròxima nit. Gràcies, Tomàs. Abraçada forta.
4: Fins demà.
0: Adéu.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu i Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida comencem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Mir, la Laura Aznar, l'Ignacio Rigau i l'Afra Blanco. I també parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és experta en medicina en perspectiva de gènere, de la polèmica que hi ha hagut per l'informe de l'Agència Espanyola de Nutrició, que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa, però ho feia basant-se en dades d'homes.
8: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues, la MIT, que ho considera una frivolitat.
0: Maria Costa.
8: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafaven només com a referència alguns valors nutricionals provenients d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
26: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico.
8: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una notícia que hem conegut aquesta nit. L'artista japonesa Yayoi Kusama, coneguda pels seus dissenys de colors, de punts i de patrons repetitius, ha mort als 97 anys.
21: Va ser una figura clau de la psicodèlia i una de les artistes més rellevants de l'últim segle, amb exposicions a museus de tot el món. També va rebre multitud de premis i va ser la primera dona a rebre el Premium Imperiale de l'Associació d'Art al Japó, que és un dels premis internacionals més prestigiosos del món.
0: I una altra mort de les últimes hores.
27: How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked,
9: He thought you were the candy man.
0: Tim Curry ha mort als 80 anys. Se'l recorda per ser el dimoni de Legend, el primer Pennywise de la sèrie de televisió It, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, però sobretot, sobretot, per The Horror Horror, The Rocky Horror Picture Show. By the light of day, but by night I'm one hell of a lover. Tim Curry va començar la seva carrera al West End i també va actuar a Broadway fent el muntatge original de Spamalot. Oh.

0: Life's a piece of shit.
1: Tim Curry, que ens ha deixat als 80 anys i no és l'última desaparició de les últimes hores. Perquè també hem de lamentar la mort de l'escriptor hongarès Peter Nadas, en aquest cas als 83 anys.
2: Zugleich ist ihre vom Ende her betrachtet große Illusion.
1: Un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània.
3: Eter candidat al Premi Nobel i sovint comparat a Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants de Nadas són El libro del recuerdo i Històries paral·leles, que va escriure al llarg de dues dècades.
1: I el Regne Unit, més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar als Estats Units, el príncep Enric i Meghan Markle tornen a viure a Anglaterra. Quim Olivares.
4: El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van perdre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant. Meghan, exactriu, hauria negociat sense èxit protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra. De fet, la parella no ha explicat per què deixa enrere Califòrnia. Hi ha especulacions. Si a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, o intentar la reconciliació amb el príncep Guillem, hereu al tron. Quim Olivares des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Quim. Encara alguna cosa més que us volem explicar aquí al Matí de Catalunya Ràdio? Per exemple, déu-n'hi-do l'ensurt de Navarra. Mig centenar de persones han quedat ferides després d'un accident pirotècnic amb els petards aquests que sentíeu, just quan començaven les festes de Noaín, al sud de Pamplona.
5: Va passar l'Ajuntament, diversos coets es van encendre de forma accidental, cosa que va provocar una forta explosió en una zona molt concorreguda per presenciar l'inici del xupinazo. Un dels ferits segueix a l'hospital. La Guàrdia Civil investiga què ha pogut passar.
1: I d'aquesta nit, un atropellament deliberat a Cannes, al nord-est de França, deixa un mort i una desena de ferits, 7 dels quals han estat crítics.
3: Va passar cap a les 10 del vespre. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren de la ciutat. Segons mitjans locals, el conductor, de 26 anys, va fugir i poc després l'han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Cannes.
1: I també de les últimes hores, el jutge ha arxivat la querella que va presentar Íñigo Errejón contra l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies.
5: Ella l'havia acusat d'un suposat delicte d'extorsió dos testimonis que van declarar la causa que investiga una presumpta agressió sexual a l'actriu. A finals de juny, Mulià va negar davant del jutge que tingués cap intenció de calumniar l'exportador de Sumar i la seva defensa va demanar arxivar el cas.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. Avui arrenca l'acústica de Figueres.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: L'acústica que comença, Maria Rovira.
2: El festival arrenca amb Llach en 1976, la reinterpretació del mític concert amb artistes com Gemma Humet o Joan Reig, al Teatre El Jardí de Figueres, i concerts com el de Quim Mandado. Obriran una edició que, segons el director de l'acústica, Xavi Pasqual, promet moments especials.
3: Hi trobarem aquest adeu de la Fúmiga, l'últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya. Una de les dates de celebració del 40 aniversari de Sopa de Cabra serà aquí l'acústica, la consagració de la Loop Big Band com una de les grans

0: Produccions. Cançó d'amor i de guerra, la del Manojo de Rosas i la Corte del Faraón. En declaracions a la CNN, el director de Mil Notes, Joan Garrido, explica que volen omplir un buit d'aquest gènere de música a la Barcelona i arribar a nous públics.
1: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
0: Si el públic respon a aquesta primera edició, volen que el festival sigui una cita anual. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, anem als esports.

0: Fred, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho hem comentat, el Barça avui s'estrena a la Lliga de Spotify Camp Nou en un partit davant l'Atlètic Club.
1: Sí, sí, és un bon partit, un bon rival. A partir de les 9, transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Valde i Rodri han entrat a la convocatòria. De fet, Rodri podria tenir els primers minuts com a blaugrana. Gavi n'ha quedat fora per lesió. El club ha decidit no fer cap reconeixement als campions del món a la prèvia del partit. Hi haurà, això sí, una reivindicació de l'estelada a les graderies com a senyal de llibertat d'expressió i com a protesta per l'actuació de la policia a ells amb els aficionats del Barça. Joan Laporta, president del club.
2: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.

0: mentrestant, del col·laborat Julián Álvarez, el Barça manté l'oferta per l'argentí fins a l'últim moment, i li demana a l'Atlètic de Madrid que faci el favor de repensar-se aquesta negativa frontal.
1: Sí, és una oferta que ve tot just abans que comencés l'estiu. La situació del jugador és insostenible, fins i tot amb els seus companys. Tant és així que Julián Álvarez va al·legar una indisposició i no es va entrenar.
2: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi ha fet.
1: Livakovic ara avui anunciat com a nou jugador del Barça, 4 milions d'euros, incloses les variables. Héctor Ford està meditant acceptar o no l'oferta de la Real Societat, mentre que el Depor fitxa l'exblaugrana de Matrauré. Precisament el Madrid supera sense problemes la Real Societat, 4-1 a l'estrena de Mourinho al Bernabéu, un partit de Lliga amb 3 gols d'Mbappé i un de Vinícius.
0: I una altra mostra que es va tornant a la normalitat és que avui, Robert, ja està a la Champions.
1: Sí, la competició encara queda lluny fins a febrer, però a partir de les 6 avui sorteig ja Mònaco, que passa una mica discret. De fet, es decideixen els 8 partits de la Lligueta, aquest nou sistema de la Champions. 36 equips, del primer al 8è passen directament a 8ens, del 9è lloc al 24è disputen una eliminatòria extra per passar als 8ens, i els classificats entre la 25a posició i la 36a eliminats. El Barça no evita avui rivals com PSG, Arsenal, Bayern o City. Li pot tocar un dels 8 partits contra un d'aquests rivals. La Vuelta, que arriba avui a Castelló, lideratge incontestable de Pogacar a la General, eliminacions dels catalans David Jordà i de les catalanes Guiomar Maristany i Marina Bassols a l'Open dels Estats Units de tenis.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida, vivim l'estiu d'una manera

0: Diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
2: El tast vertical és del programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
1: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
2: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
5: Adéu, Sol Soler.
4: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
5: Que xula.
4: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
5: Superxuli!
4: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals. Uau!
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: Registres a Catalunya.
1: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista de Crític Laura Aznar, el doctor en humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir, l'advocat i professor Ignacio Rigau i la sindicalista Fra Blanco. Molt bon dia a tots, com esteu?
12: Bon dia. Hola, molt bon dia.
11: Aquí n'hi ha com a mínim dos que tornen de vacances, no? El Jordi i la Laura.
12: Sí.
11: I la Laura ve d'un moreno, que fa una ràbia.
12: És que s'està tan bé de vacances, t'he de dir. Quina llàstima això d'haver de treballar, que hem de fer com el 99,9% periòdic dels mortals.
11: Exacte.
12: Però sí, s'està molt bé de vacances, la veritat.
11: Jordi, et deixa?
13: Molt bé. Ja estem aquí.
11: Doncs vinga, comencem l'àgora amb com a mínim dos reforços de refresc, que diuen el futbol. Aviam, hem de parlar de Ceuta un dia més, que ha estat el tema omnipresent aquest últim mes. De fet, ara fa tot just un mes d'aquesta entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc. Tenim diversos fronts, diguem-ne. Un d'ells l'hem viscut aquesta nit, ens ho explicava abans el Miquel Sàbel, l'enviat especial del 3Cat a la zona, amb l'augment de la tensió a la zona. Perquè aquesta nit ja ha tornat a haver-hi aquestes escenes de detenció que sentíem. Centenars de persones han intentat fer fora per la força, diguem-ne, els migrants que dormien a la platja del Trampolín. La policia ha hagut d'intervenir per evitar enfrontaments entre els dos grups. Això d'una banda. Però de l'altra tenim l'agenda política. Madrid, Pablo Brojats, com estàs? Molt bon dia.
14: Molt bon dia, què tal?
11: Perquè avui qui s'afegeix a tota aquesta història per visitar Ceuta és ni més ni menys que José María Aznar.
14: Sí, i si la situació ja està crispada, com tu deies ara, veurem què passa després d'aquesta visita, perquè Aznar ha sorprès a tothom amb la visita, ha sorprès fins i tot a la direcció del Partit Popular, i l'expresident es planta a Ceuta en plena tensió quan el govern espanyol va amb peus de plom amb el Marroc, i si Aznar, si per alguna cosa se'l coneix, és també per aquesta evident mala relació que té amb el Marroc. Penseu que Aznar no va a Ceuta des del 2000, llavors faltaven 2 anys pel famós conflicte de l'illa del Perejil, d'aquell duríssim xoc amb el Marroc per l'intent d'apropiar-se aquest tros de terra. I el govern espanyol està realment en xoc per la decisió d'Aznar. Diuen que és un clar desafiament a Pedro Sánchez. Recordeu que Aznar ha estat molt crític amb la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol, també per tota la política migratòria de Pedro Sánchez, i ni més ni menys en aquest conflicte, en aquest moment de tensió i de crisi encristada, doncs es planta avui a Ceuta, es reunirà amb el president Juan Jesús Vives, i anirà també finalment un dels vicesecretaris del Partit Popular, Juan Bravo, tot i que ahir a Gènova, a la direcció del PP, ningú tenia notícies d'aquesta visita fins que la FAES la va anunciar.
11: PP no ho sabien, Paula? No ho sabien.
14: No ho sabien, dit per alguns dirigents del PP ahir a la tarda, el que sí que després van veure que la convocatòria d'avui no només hi hauria Aznar i Juan Jesús Vives, sinó que s'hi sumava Juan Bravo, Bravo, vicesecretari econòmic del PP, un dirigent del PP que havia treballat molt temps a Ceuta i que també doncs, està sent una de les principals veus en aquesta crisi per part del Partit Popular, se suma en aquesta visita, però en principi, segons la convocatòria, només faran declaracions Vives i Aznar.
11: Déu-n'hi-do. Avui, per tant, aquesta visita d'Aznar, de la qual, com ara ens deia la Paula Brujats, el Partit Popular no en sabia res, però després, Paula, tenim la qüestió del trasllat dels menors, que continuen a Ceuta. Ja fa dies que s'arrossega aquesta història, no s'acaba treure'n l'aigua clara, i avui el govern espanyol la reuneix amb les comunitats per intentar, i subratllem intentar, desbloquejar aquesta situació, no?
14: Sí, per intentar sobretot aconseguir la solidaritat, diu el Ministeri de les Comunitats. És evident que els menors que hi ha a Ceuta, molts no podran retornar als seus països d'origen ni amb les seves famílies. Per tant, després d'una primera atenció a Ceuta, se'ls haurà d'acollir a la península, a la resta de comunitats autònomes. Aquí, recordeu, la llei obliga les comunitats a acollir. Tot i això, el Partit Popular no ho posarà fàcil, i no ho posarà fàcil tampoc Vox, que governa amb el PP a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, i que, per exemple, avui ni es presenten en aquesta cita amb la ministra d'Infància. Els consellers de Vox en aquestes tres comunitats no aniran a la reunió, per tant, comença malament aquest debat. És veritat que la reunió d'avui és només per parlar del repartiment de 25 milions d'euros cap a Ceuta per fer aquesta acollida, però la ministra vol obrir el meló del futur repartiment cap a la península i veure doncs, com respiren, sobretot les comunitats del Partit Popular. Tot i que PP i Vox s'estan queixant ara d'aquest repartiment de menors, ho explicàvem fa uns dies, ho explicàvem avui també a les 8, en l'últim any han estat complint la llei i han acollit menors arribats a Ceuta, Melilla o a les Canàries a les seves comunitats. Ho van fer fins i tot la setmana passada amb menors que havien arribat a Ceuta abans d'aquesta crisi i, per tant, a l'hora de la veritat sí que han aplicat la llei, però ara, de moment, hi posen pals a les rodes i boicotegen com a mínim que se'n comenci a parlar.
11: Paula Brujats, des de Madrid, moltíssimes gràcies. Fins ara, una abraçada.
14: Fins ara, bon dia.
11: A tots. 7 minuts per arribar a les 9. Afra, Aznar, que torna.
8: Has dit 26 anys, no?
11: Sí,
8: la fot
11: sí.
8: Que no va a Ceuta, no? Sí. 26 anys, no? I quants dies va trigar en alliberar el Peñasco, el Perejil? 6 dies, no?
11: Sí,
8: 6
11: sí.
8: Dies. No? On no viu ningú, no? També. Mira, jo començo a estar una mica entre preocupada, i ara no, sense cap broma ho dic, eh? Començo a estar preocupada i molt preocupada, perquè clar, quan els responsables i les responsables polítics es dediquen a afegir encara més por, encara més violència a una convivència que és pràcticament impossible ara mateix a Ceuta, pel número de persones, perquè venim d'unes manifestacions pacífiques en quatre comunitats on demanaven més recursos, demanaven més convivència, demanaven més dignitat per totes les persones, eh? Per totes les persones, pels veïns i per les persones que van entrar. I d'ençà aquella gran manifestació que es va fer de comunitat a Ceuta, es comencen a escoltar veus, també al Partit Popular, que afegeixen encara més violència, i encara afegeixen més violència perquè fan creure uns i altres que totes aquestes persones poden tornar de manera automàtica i de manera col·lectiva al Marroc, doncs tenim un problema. Perquè no se li ha dit la veritat a la gent. Ni a Ceuta ni aquí a la península. No se li ha explicat la veritat a la gent. Les persones no poden tornar ni de manera col·lectiva ni de manera automàtica, ni de manera immediata. No ho permet ni l'acord del 2007, ni el procediment d'asil, ni el reglament de retorn de la Unió Europea, ni la llei d'estrangeria, ni la llei d'asil, ni tampoc el Conveni Europeu de Drets Humans. I encara molt menys els menors. Cap d'aquestes normes ho permeten. De fet, qui ho fes, ja es va fer el 2021, tindria una inhabilitació per acceleració de procediment per retornar en aquell moment 55 menors, una inhabilitació de 9 anys. Per tant, jo crec que el problema també rau a no dir-li a la gent la veritat. Aquestes persones no només per un criteri d'humanitat s'han d'acollir de manera digna, i no només s'ha de fer un procediment individual, sinó que a més això trigarà, i no es pot retornar com es diu, no? Però no es pot retornar aquestes persones de la nit al dia de manera curiva, ràpida, immediata i a tots, no? Perquè no tornaran tots, diguem-ho, no tornaran tots. I no serà de manera col·lectiva i no serà tampoc de manera immediata, perquè no és ràpid el procediment. Una altra cosa és que demanem més recursos per Ceuta. I una altra cosa és que comencem a obrir el meló d'una vegada de dir, vale, si no és ràpid i si no és de manera col·lectiva, perquè no ho pot ser, perquè s'ha de respectar la llei i la humanitat d'aquestes persones, llavors què fem? totes aquestes persones poden estar en una condició de dignitat i de convivència a Ceuta o es fa petita a Ceuta? Es fa petita, no? Doncs obrim la península.
11: Laura, com ho veus?
12: Doncs bastant similar, és a dir, és evident que calen més recursos per gestionar millor la situació, cal gestionar-la millor, evidentment, perquè està generant molt malestar i una situació pràcticament invivible per les persones que han vingut a Ceuta, i sobretot jo crec que és molt important entendre les raons de fons que expliquen la migració forçosa de moltes persones al nostre país, no? A l'hora d'entendre les responsabilitats i de no assenyalar la baula més feble, que és el que moltes vegades passa. Jo crec que Aznar, evidentment, utilitza aquesta situació per sucar pa i per treure rèdit d'aquest malestar que està generant la situació, i que alguns partits l'estan jugant d'una forma profundament irresponsable, evidentment, perquè saben també que això els genera rèdits polítics, i ho fan utilitzant discursos estigmatitzadors, criminalitzadors i racistes directament, no? I el que fa Aznar, en aquesta línia del que ell mateix ha brandat, d'aquest el que puede hacer que haga, és intentar desgastar encara més l'executiu espanyol, fins i tot a costa de jugar amb vides humanes. Jo crec que la voluntat de l'expresident és molt clara a l'hora de fer aquesta visita a Ceuta. I pel que fa a l'acollida, també la línia del que comentava l'Afra, no? El repartiment és un imperatiu legal, i això s'ha fet durant molt de temps i ho han fet moltes comunitats autònomes. És a dir, ja s'hauria de fer per una qüestió humanitària, però si no es fa per una qüestió humanitària, s'ha de fer per imperatiu normatiu i per imperatiu legal. El que no pot ser és que es faci política bruta a costa de la vida de les persones. I el que passa és que en relació amb la immigració estem acostumats a un seguit d'abusos discursius i en el terreny pràctic que no hauríem de permetre'ns en cap democràcia ni en cap estat de dret.
11: De fet, Jordi, n'hem corregat alguna vegada amb tu aquest estiu, ja. I ara, quan la Paula deia que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular rondinen, però han acabat acollint aquests menors migrants, em recordo una mica el que havíem comentat, per exemple, les crítiques de Giorgia Meloni cap a la regularització de migrants de Pedro Sánchez, quan el govern italià ha fet regularitzacions amb xifres raonablement semblants, a més a més.
13: En l'àmbit català estem molt acostumats a parlar d'això de la puta i la Ramoneta, però és una cosa molt internacional, sí. I que a Espanya també es practica molt. I a més, el Partit Popular, en la situació que està, ha arribat a la conclusió de què és el que ha de fer. És a dir, per una banda, he de demostrar que sóc un partit d'ordre, però a la vegada he de ser antisistema com Vox, perquè és, diguem, l'espai natural. A més, Aznar ha insistit molt des de fa temps en que tot aquest món s'ha de tornar a unir, no? Llavors, ell va a Ceuta precisament perquè vol tornar a unir aquest món, no? Diguem, i vull ser el primer que vagi allà, perquè les tentacions que hi pugui haver de que Vox, Albices i companyia, diguem, facin negoci en el pitjor sentit de l'expressió amb el que està passant, doncs ja ho arreglaré jo, no? Dit això, hi ha una qüestió que a mi em sembla que és fonamental, que és que en aquest doble discurs el que desapareix sempre és la búsqueda de solucions, perquè el que s'imposa és la búsqueda de culpables, i en lloc de buscar solucions, busquem culpables. Llavors, depenent dels casos, els culpables seran uns o uns altres. Ara, Pedro Sánchez sempre serà culpable, perquè és a qui hem de derrocar, i després els altres culpables són bàsicament les persones migrants. I com s'apuntava la Laura i l'Afra, les persones migrants no són responsables del que està passant. Per altra banda, el PP insisteix molt en una vulneració de la frontera, i no només el PP, discursivament, una vulneració de la frontera com si haguéssim rebut un atac a les fronteres, però això no ho poden haver fet persones migrants. Els atacs de les fronteres ho fa un altre país, o ho fa, diguem així, un espai armat, diguem així, que genera algun tipus de subversió. Però no entren en el debat de anem a discutir què està passant al Marroc o anem a discutir com s'està comportant al Marroc. Perquè, en fons, tots els partits, diguem així, de govern no estan entrant en el debat de què passa des del govern del Marroc. No? Llavors, culpen a les persones migrants de realitats que elles són qui pateixen les conseqüències. Jo crec que això ho hauríem de tenir clar, perquè quan comencem a escoltar alguns dels missatges que escoltarem en les properes hores, no? Aniran molt centrats a determinades qüestions que tindran defensa allò teu i responsabilitza algú. Bueno, veiem a qui volen responsabilitzar i si veritablement aquestes persones són les responsables o no del que està passant.
11: Ignacio. Radio Seu.
9: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
15: Les 9 i un minut, bon dia. Els actes previs de la Festa Major es completen aquesta nit quan hi haurà el Teatre de Festa Major aquest any amb Pep Plaza i el seu espectacle El Substitut serà al Palau d'Esports. Avança a bon ritme la construcció de l'edifici Bernajos a la Seu d'Urgell. L'espai on s'aixeca el centre, que atén menors víctimes d'abusos sexuals, és una parcel·la de l'Horta del Valira i dona servei a tota la regió pirinenca. Les obres podrien finalitzar al començament de l'any vinent. Accident ahir al vespre amb un vehicle volcat a la carretera N145 a les Valls de Valira. Un dels ocupants va patir ferides lleus i ha estat atès al Sant Hospital. El sinistre va obligar a tallar el trànsit, cosa que va generar retencions per accedir tant a la Seu com a Andorra. El FEMAP ha tancat la seva 15a edició amb més de 5.000 assistents. El públic es manté respecte a l'any anterior i 11 dels 49 concerts programats han exhaurit les entrades. Un dels trets destacats d'enguany ha estat la diversitat de propostes amb diferents períodes, estils, territoris i repertoris de música antiga. I el romànic ha protagonitzat la primera edició de les Nits a la Fresca del Museu Diocesà d'Urgell. Joan Pau Inadejos, periodista i divulgador especialitzat en cultura i patrimoni, ha parlat del romànic davant d'un centenar de persones. La xerrada, el somni d'una nit romànica, se completava amb projeccions sobre els murs de la catedral. Òmnium Cultural atorga el Premi Mossèn Albert Vives 2026 a l'historiador Carles Gascon. L'entitat ha valorat la seva constant i valuosa aportació a la recerca, la divulgació i preservació de la història i el patrimoni de l'Alt Urgell, el Pirineu i Andorra. El lliurament del guardó es farà el 5 de setembre en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà. Una gincana al Parc del Valira tanca l'edició d'estiu del programa Camina amb el Cap. L'activitat organitzada pel Centre d'Atenció Primària de la Seu es farà aquest divendres al matí i inclourà una caminada amb activitats dirigides i un esmorzar. Veïns de Tor han denunciat que es vol vetar el pas dels vehicles i la comunitat de propietaris assegura que la decisió està consensuada. Els contraris al tancament consideren que ja hi ha senyals que alerten que la circulació es fa sota responsabilitat de qui hi passa, i mentre que els que opten pels nous senyals denuncien que han rebut amenaces des que van col·locar els cartells. Instal·len nous comptadors de pas al Parc Natural del Cadí-Moixeró. La brigada col·labora amb l'àrea d'ús públic de l'espai protegit per la instal·lació de 10 nous dispositius. L'objectiu és obtenir informació sobre el volum dels visitants i la freqüentació en punts estratègics. L'església de Sant Llorenç de Das presenta una nova imatge protagonitzada pel cel nocturn i les perseids. El bisbat d'Urgell ha col·laborat en la rehabilitació del temple, que ha estat tancat durant 7 anys després que s'hi havia detectat problemes estructurals. L'artista local Penelope Clot hi ha fet una intervenció contemporània que uneix el patró del poble i aquest fenomen astronòmic. I als esports avui destacarem que l'Edford tindrà aquesta temporada un equip a quarta catalana. L'escola de futbol s'estrena en la competició amateur, on hi coincidirà amb el Coll de Nargó. El primer partit de Lliga dels Urgellencs serà a casa contra el Ribera d'Ondara i el dels nargonins Artesa de Segre. La firma Flekic, d'altra banda, ha esdevingut el nou proveïdor de roba de l'Edford.

0: I el temps amb un dia que comença assolellat i en què les temperatures pujaran al migdia. Avui sí, tornen a superar els 30 graus i de cara al cap de setmana s'espera aquesta continuació de sol i núvols i sense precipitacions a la vista pel que fa a la festa major.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La Seu d'Urgell ja ha començat a viure la festa major amb els actes previs que culminen avui a les 10 de la nit al Palau d'Esports. Hi haurà el teatre de festa major i enguany el protagonitza l'actor imitador Pep Plaza. Presentarà el seu nou espectacle El Substitut. Justament l'any passat Plaza va protagonitzar el pregó de la celebració urgellenca i enguany torna per oferir aquest muntatge en què encadena de manera trepidant una infinitat d'imitacions. I ha explicat que l'embrió d'aquest espectacle va ser a la Seu després que va actuar a la ciutat i va tenir una conversa en què el també actor Quim Mas Ferrer li va proposar de fer aquest espectacle en què anés més enllà de les imitacions. N'ha parlat d'aquests i d'altres temes en una entrevista per a Ràdio Seu.
2: Torno a la Seu i molt content perquè el feedback de la gent de la Seu en el pregó, el darrer cop que vaig ser aquí, perquè ja fa potser 6 anys vaig venir a fer un espectacle que es deia I ara més, amb en Nito Figueres al piano, i recordo que també vam marxar amb un bon regust, doncs bé, amb ganes de venir a mostrar un espectacle que per mi més que un espectacle és una comèdia, on hi ha molts personatges, on hi ha una trama, i on la gent al final, bueno, al final no se l'espera. I això és el bonic d'aquest espectacle que vinc a presentar a la Seu. Vaig venir a actuar aquí, a la Seu d'Urgell. O sigui, aquí va néixer, aquí hi ha una mica l'embrió del substitut. Ara m'ha vingut així, perquè vaig venir directament per Garriga, que va ser qui va gestionar la funció d'aquell dia aquí, i sortint vam estar parlant amb David Grau i bueno, cap de pocs dies em trucava el Quim Mas Ferrer per quedar un dia, no? I em va dir, això que fas és molt xulo, a la gent li agrada molt, però hauries de fer un espectacle, doncs, amb una trama més teatral. I d'aquí va sorgir el substitut just. Pocs dies després de venir a la Seu, vam començar a treballar amb aquest espectacle. Me l'ha dirigit i l'hem escrit conjuntament amb en Pere Angles, dramaturg i director de teatre, actor, amic meu de la infància, i la veritat és que portem 3 anys voltant amb el substitut. Llavors, 3 anys, ara ha fet 3 anys el mes de maig, i n'estem molt, molt contents.
0: Pep Plaza explicava, doncs, aquest vincle de la Seu amb com es va crear aquest espectacle, El Substitut, i ara n'explica la trama.
2: Sí, el conductor és autobiogràfic o diguem-ne, autoficcionat. Què vol dir? Que moltes de les coses que explico i que passen a l'argument de la trama, n'hi ha que són reals i n'hi ha que són reals, però un xic disfressades, no? I aleshores la trama és que un xicot de ben petit comença a fer imitacions, comença a fer veus, i se n'adona que això ja ve d'herència i que el seu avi i el seu besavi ja es feien passar per personatges famosos. I a partir d'aquí, amb un amic del Pep, que és un amic conegut perquè tothom el coneix, que és l'Espartac Paran, aquí no es fa spoiler, l'Espartac Paran és l'amic del protagonista, que sóc jo, i munten un negoci de substituir gent.
0: Pep Plaza, nascut a Mataró el 1972, va presentar ja de jove escenaris de teatre amateur i en bromes de ràdio local, i la seva mare, Maria Rosa Misé, que molt recentment somiava ja en ser còmica. Plaza va treballar en festes d'empresa i animacions infantils, i la seva popularitat li va arribar sobretot a partir del 2008, quan es va incorporar a l'equip del programa de televisió a Polònia, on hi segueix formant part actualment, imitant un gran nombre de personatges coneguts. Plaza ha parlat de les seves influències com a humorista.
2: Jo vaig començar de molt petit veient el show de la família Pera, veient que el que feia aquell senyor, que en aquell moment devia tenir 30 anys, o 35, però el que feia aquell senyor a mi m'agradava molt. Després, escoltant a nivell d'acudits a l'Eugeni, perquè a casa s'escoltava molt, en el cotxe del meu avi es posaven les cintes de l'Eugeni, les cintes de Caset, que me'ls vaig arribar a prendre tots. Monòlegs d'en Capri a saco, o sigui, me'n sabia molts de memòria. A Gila, més posteriorment, ja quan ja m'hi volia dedicar de ple i encara jo no estava amb el peu dins, que feia ràdio local i feia teatre amateur, doncs amb Andreu Bonafuente, I la veritat és que entre tots he fet un poti-poti i he fet el meu estil propi.
0: L'espectacle del substitut, recordem, és avui a les 10 de la nit al Palau d'Esports. Les entrades anticipades encara són a la venda i avui alguns actes previs més encara, com per exemple el torneig de dobles de tennis. Començarà a les 5 de la tarda a les pistes municipals, a la zona esportiva, i també hi ha l'inici a la seu del Festival Pirineu Terra de Versos. És amb l'espectacle So de Cop, amb el músic urgellenc Arnau Viols i el poeta i naturalista Martí Boada, a partir de les 7 del vespre en el primer passi i a un quart de nou en el segon a la llibreria El Refugi. També es fa la segona jornada del torneig de pàdel d'Urban Sport. Avancen a bon ritme les obres de construcció de l'edifici Barnahus de la Seu, que donarà servei a tota la vegueria de l'Pirineu i Aran per atendre infants o adolescents d'aquestes comarques que hagin estat víctimes d'abusos o agressions sexuals. La instal·lació s'està ubicant en una parcel·la a la part alta de l'Horta del Valira, a la confluència entre l'avinguda del mateix nom i el carrer de Circunvalació. És una estructura prefabricada de fusta i per això aquests dies es pot observar com avança molt ràpidament, perquè ja s'ha començat a instal·lar aquesta estructura després de fer-se els fonaments. L'alcalde de la Seu, Joan Barreda, valora positivament la realització dels treballs que podrien estar enllestits al començament de l'any vinent.
3: Està construint a l'Hort del Valira, es pot veure actualment doncs, que va a bon ritme, es va fer la fonamentació, és prefabricat, es pot veure les estructures de fusta i per tant doncs, va a bon ritme i esperem que a principis de l'any que ve doncs, ja pugui estar, no sé si en servei, però ja quasi bé acabat.
0: Barreda recorda que, per desgràcia, encara hi ha força casos d'abusos sexuals a menors a les comarques pirinenques i també a la resta de Catalunya, i per això és important disposar d'un equipament en condicions perquè les víctimes puguin rebre tot el suport i refer la seva vida.
3: Què és la Barnahus, no? Per repetir-ho moltes vegades, perquè al final tothom sàpiga què s'està fent, què s'està construint, que ja està aquí la Seu, de fet, està un local de lloguer i per això es fa ara aquest edifici de propietat de la Generalitat. Aquesta Barnahus és un centre que de manera integral treballa per els temes d'abusos sexuals a infants i joves menors d'edat. És un servei important que el que fa és, sempre amb respecte, doncs, aquests casos greus, a través d'una sola visita es fa aquest servei integral perquè no hagin de reviure constantment aquest malson que han viscut a les seves carnes.
0: L'edifici constarà d'una sola planta en forma rectangular i segueix la geometria de la parcel·la on s'ubica. Ha tingut un pressupost de prop d'1 milió d'euros i Barreda assenyala que el part del finançament prové de l'acció social de la grossa de Loteries de Catalunya.
3: Sí, és una construcció que va anar ràpid, és una construcció preparada per una dimensió molt determinada i aquesta, doncs, la parcel·la és fàcil, és plana, no hi ha cap problema i, per tant, doncs, els drets socials, que és qui construeix, va buscar empreses que tenen ells acords per construir totes les Barnahus de Catalunya. De fet, es paga a través de la loteria de Nadal, de la grossa, que es va per benefici social, doncs un d'aquests programes que financia la grossa és la construcció de les Barnahus. Doncs busquen empreses que ja tenen de confiança, drets socials, i per tant doncs està construint, va a bon ritme i el més important és que doni bon servei, com ja s'està donant a aquests infants i joves que pateixen coses que no haurien de passar.
0: La Barnahus, de fet, ja fa més de 2 anys que es present a la Seu. De moment està en un emplaçament provisional al nucli urbà i en el seu primer any de funcionament va atendre ja 64 casos. El desplegament de la xarxa de nous centres va començar el 2024. Es va estrenar un centre pioner a Tarragona i des de llavors també s'han obert a Barcelona, Lleida, Girona, Terrassa, Badalona, Granollers, Mataró, el Prat de Llobregat, Manresa, Vilanova i la Geltrú i Tortosa. Un quart de 10, un vehicle ha quedat bolcat aquest dimecres al vespre en un aparatós accident a la carretera N145 dins el terme municipal de les Valls de Valira. El sinistre va generar retencions i trànsit lent al llarg d'ahir a l'eix que connecta la Seu i Andorra. Segons informava el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre poc abans de les 7 del vespre des del punt quilomètric 5, és a dir, el tram central de l'N145. Per causes que ara s'investiguen, un conductor va perdre el control del seu vehicle, el qual va fer una volta de campana i va quedar cap per avall al voral dret, tot travessant la la tanca de seguretat, tal com es pot veure a les imatges que s'ha difós a les xarxes. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM. Trànsit informava que un dels ocupants va patir ferides lleus i va ser traslladat al Sant Hospital. Segons ha detallat el Digital Altaveu, la persona ferida és veí de la Seu. Tot i la paratositat de l'accident, per sort no hi ha hagut ferits greus. Per les tasques d'atenció als afectats, neteja de la via i retira del vehicle, ha calgut tallar provisionalment el trànsit i això va provocar al llarg d'ahir al vespre cues en els dos sentits de la marxa. Ara el trànsit ja està normalitzat. Òmnium Altorsell considera enguany el 23è Premi Sant Albert Vives a Carles Gasconcho. L'entitat justifica l'atorgament del guardó a l'historiador orsellenc per la seva constant i valuosa aportació a la recerca, divulgació i preservació de la història i el patrimoni de la comarca del Pirineu i Andorra. En aquest sentit, s'ha valorat de forma especial la contribució a l'impuls de la candidatura d'Andorra davant la UNESCO i la recuperació de les falles de l'As. Carles Gascon és doctor en història per la UNED, on també exerceix com a professor, i el seu treball acadèmic ha estat àmpliament guardonat. En l'àmbit professional, és actualment tècnic de patrimoni de cultural al Consell Comarcal d'Altorsell, responsabilitat des del qual ha participat activament en força projectes de restauració. Des d'Òmnium Altorsell, la seva presidenta José Juárez explica per què han triat enguany Carles Gascon.
4: Òmnium Altorsell, reconeixem la seva tasca de difusió històrica, el seu impuls a la candidatura d'Andorra a la UNESCO i, sobretot, per la recuperació de les falles de l'As, que és un fet que ha portat al poble pues, una tradició perduda. Li volem reconèixer la trajectòria en recerca i patrimoni al Pirineu, a través del seu blog, però també de diverses publicacions de llibres, com els seus estudis sobre la dissidència càtara i l'anàlisi dels retaules gòtics de la vall de la Vansa i Tuixent. També els treballs sobre Josep Silueta o com el treball sobre el centenari de la cooperativa lletera del Cadí.
0: El lliurament és...
4: moltes coses.
0: El lliurament es farà, com ja és tradició, en el marc dels premis de la Fira del Llibre del Pirineu, els Premis Homilies. La cerimònia es farà a la setmana que ve, dissabte 5 de setembre, a 8:45 del vespre, a l'escenari de la plaça de la Vila. Amb aquest premi, Òmnium suma ja 23 anys de presència en aquesta fira.
4: A la Fira del Llibre ja fa 23 anys, és fa molts anys, de que és històric ja això, que Òmnium hi participe. I, evidentment, doncs ens fa molta il·lusió que un urgellenc rebi el premi i que estigui justament a la Fira del Llibre del Pirineu, que serà aquest dissabte, que no, el dia 5 de setembre, a Organyà. Per nosaltres és tot un orgull, evidentment.
0: Segons ha explicat Juárez, amb aquest guardó volen refermar el seu compromís amb la promoció de la cultura local, la llengua i el reconeixement de personalitats que dediquen el seu talent a enriquir la memòria col·lectiva dels Pirineus. El Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, ha posat punt final a la seva 15a edició i amb un balanç molt positiu, tant per l'acollida del públic com per la valoració artística de la programació. L'edició s'ha tancat aquesta setmana passada amb els concerts de Bach Collegium Barcelona, que va omplir el seminari de la Seu i el monestir de Sant Pere de Camprodon. En total, l'establiment ha reunit més de 5.000 assistents a 36 municipis del Pirineu, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord, una xifra que ha estat semblant a la de l'any passat. En 11 de les 49 actuacions s'han exhaurit totes les entrades disponibles i d'altres han registrat ocupacions molt altes. Un dels tres destacats de l'edició d'enguany ha estat, segons assenyalen, la diversitat de propostes. La valoració l'ha fet el que és el nou director del FEMAP, Alfons Pérez, que aquest any ha rellevat el fins ara director Josep Maria Dotrèn.
5: La valoració d'aquesta 15a edició, més allà de l'efemèride, que és una xifra que sempre fa il·lusió, aquesta xifra és per celebrar, doncs és altament positiva. Hem mantingut, incrementat una mica al públic, però el que és més important és que hi ha la valoració del públic, els suggeriments, concerts, que sempre intentem agafar una mica el termòmetre, la sensació, els comentaris, ha estat molt satisfactòria. Una altra cosa que ens fa també molt contents és que els músics, tant els internacionals com els d'aquí del país, també s'han trobat gratament sorpresos per l'envergadura del festival i per les propostes, i sobretot també, que és un dels objectius nostres, pels emplaçaments, els llocs on s'han fet els concerts i el Pirineu en general. Per tant, valoració molt, molt positiva.
0: Pérez també destaca la bona sintonia existent amb els ajuntaments o amb els comuns andorrans que hi participen per donar-hi continuïtat.
5: Els ajuntaments també valoren molt positivament la seva participació o implicació en el festival, per dir-ho així, perquè no només aportem propostes artístiques d'alta qualitat en emplaçaments molt singulars, sinó que també aportem un moviment de gent que passen pels municipis, que coneixen els espais, que ho valoren, que després hi tornen, perquè això també ho sabem, o que es queden a fer pernoctacions, o que consumeixen els productes de la zona. Per tant, també podem dir que els ajuntaments estan satisfets d'aquesta 15a edició i del festival en general.
0: En aquest balanç, el nou responsable de la FEMAP també esmenta la bona acollida de les activitats paral·leles, com per exemple visites guiades o sessions gastronòmiques.
5: És política del festival des de fa uns anys que cada concert tingui una activitat paral·lela, que li diem així, que pot ser de dos tipus, pot ser un tipus de visita guiada o cultural o turística, amb unes explicacions sobre la zona o l'emplaçament o el monument on es fa el concert, i un altre tipus d'activitats, que enguany hem fet 6, que són els concerts amb gust, que és que al sortir del concert el públic pot degustar productes gastronòmics de quilòmetre zero de la nostra zona. Totes estan molt ben valorades i totes serveixen també perquè el públic, o bé a les visites guiades abans d'entrar al concert o bé al sortir als concerts amb gust, puguin compartir experiències i també nosaltres conèixer millor el públic que ens va veure, perquè si només els veguéssim entrar i sortir i aplaudir i marxar, no? Doncs no tindríem aquesta possibilitat. Per tant, també les activitats paral·leles han funcionat molt bé. Fins i tot també tenim un termòmetre perquè s'han d'apuntar a les visites guiades, tenim un control de gent, i això sí que és una xifra que cada any va creixent.
0: Finalment, Alfons Pérez també ha volgut esmentar el vessant social, el FEMAP social, que aquest any ha ofert 24 concerts a residències de gent gran, centres de salut mental i d'altres col·lectius amb dificultats d'accés a l'oferta cultural.
5: Una pota molt important del festival, per la qual ha apostat des de fa anys, és el FEMAP social. És portar la música antiga i com si fos un tas d'aquests concerts a llocs i a persones, sobretot, que d'altra manera no, segurament no vindrien al concert per dificultats diverses. I llavors portem la música a centres de salut mental, a casals d'avis, o sigui, amb emplaçaments que no són habituals fer concerts, i el que fem és portar aquests concerts allà. Enguany hem fet 24 miniconcerts de mitja hora en diferents ubicacions de tot el Pirineu.
0: En aquest balanç també s'ha volgut esmentar la presència del FEMAP pels mitjans públics, perquè Ràdio Nacional i Catalunya Música han enregistrat les actuacions de 17 dels 23 grups participants i emetran aquests concerts en la seva programació en els pròxims mesos.
6: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: I seguim en clau cultural perquè el Parc del Cadí, amb la Catedral de Santa Maria com a taló, ha acollit aquest dimarts passat a la nit la primera edició del Nixteva Nits a la Fresca. És una nova proposta del Museu Diocesà d'Urgell de la Seu per apropar el patrimoni i la cultura a la ciutadania. La primera ballada es titulava El somni d'una nit romànica i va reunir prop d'un centenar de persones per escoltar Joan Pau Inarejos. És periodista i divulgador especialitzat en cultura i patrimoni que s'ha fet conegut per donar a conèixer el perfil romànic català a les xarxes socials, que ha tingut un gran èxit. Inarejos aposta per divulgar aquest patrimoni d'una manera lúdica i accessible a través de les seves imatges, símbols i història, i sempre amb un toc d'humor. Les projeccions sobre els murs del temple urgellenc han acompanyat les seves explicacions i han contribuït a fer més visual la descoberta del llegat patrimonial pirinenc. La xerrada va comptar amb la presència del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, el vicari general i rector de la parròquia de Genot fins aquesta setmana mateix, mossèn Ignasi Navarri, i l'arxiver diocesà d'Urgell, Benigne Marquès, a més de representants del Consell Comarcal, l'Ajuntament de la Seu i del mateix Museu Catedral, encapçalats per la seva directora Teresa Font, i també hi era la tècnica de cultura del Consell Comarcal, Pilar Álaez. A la cluenda de l'activitat, el bisbe d'Urgell agraïa la presència dels assistents i posava en valor aquesta primera edició de les Nits a la Fresca, que qualifica com una iniciativa per apropar la cultura i el patrimoni del territori a la ciutadania, amb noves formes de divulgació innovadores com les que ofereix Joan Pau Inarejos. I l'equip d'atenció primària de la Seu d'Urgell organitza demà divendres, a aquesta hora al matí, una activitat de cluenda d'estiu del programa Camina amb el Cap, coincidint amb la festa major aquesta vegada. La jornada començarà a 8:45 del matí, quan els participants es trobaran a la davant del CAP, al carrer Bisbe Guitart 37, com a la resta de caminades. No cal inscripció prèvia i només cal presentar-s'hi. És gratuït i, com dèiem, no requereix de confirmació prèvia. L'activitat habitual de caminades serà substituïda aquest cop per una xincana al Parc del Valer amb 4 proves orientades a treballar diferents habilitats, capacitats físiques i funcionals com els llançaments, la punteria, la coordinació i la cooperació. A més, per acabar, passades les 10 es farà un petit esmorzar pels participants. Camina amb el CAP és un projecte de l'equip d'atenció primària impulsat per l'Institut Català de la Salut i es desenvolupa habitualment cada divendres. Les caminades tenen una durada d'una hora i mitja i combinen activitat física moderada amb espais de relació social per afavorir hàbits saludables.
1: Pirineu.
0: Sorgeix un nou conflicte a la muntanya de Torre, aquest cop relacionat amb l'accés a la zona. Alguns veïns han denunciat que una part dels copropietaris volen vetar el pas de vehicles al nucli i s'hi mostren en desacord perquè creuen que s'ha fet sense consultar la resta de propietaris. S'ha col·locat uns senyals de prohibit circular en direcció a Andorra i al port de Cabús, a l'entrada cap al Pallars des d'Andorra. Les persones que no estan d'acord amb la mesura, entre els quals hi ha Pablo Moreno, hereu de Casa Palanca, i Pili Tomàs, de Casa Sis, diuen que els cartells van en contra dels avantpassats de Tor, que van lluitar per l'obertura cap al Principat, i es mostren partidaris de la circulació de vehicles, matisen, això sí, amb responsabilitat. Moreno recorda que, de fet, fins ara ja hi havia un avís en què s'adverteix als visitants que, si volen entrar, ho han de fer amb respecte.
2: Hi ha un cartel que diu que és propietat privada de la muntanya de Tor. És un camino privado. Y ya pone aquí que los propietarios no nos hacemos cargo a nada que pueda ocasionar dentro de la finca. Que un animal se te cruce, que una vaca, que alguien caiga y se haga daño, es su responsabilidad pasarlo. Ya puse un cartel, prohibido a 10, prohibido acampar, prohibido tirar basura y prohibido salir de las pistas, que es lo que tienen que hacer, respetarnos la gente. Ya no hace falta más carteles a la montaña de Tor. Esta gente, si quieren algo, que lo digan, lo que quieren. Es un camino privado nuestro, de la montaña de Tor, pero nuestros antepasados habían luchado porque el camino estuviese abierto. Se puede abrir y que si la gente pasa como tienen que pasar, con educación, yo lo veo una tontería que no dejarlos pasar. Y luego, eso de prohibido el paso por responsabilidad, por accidentes, ya lo hicimos en su día. Ya pusimos un cartel que bajo responsabilidad de ellos pasan por la pista. No a cerrar y no a hacer nada. Y está...
0: del seu pare, Pere Tomàs de Casa Sisqueta, creu que Tor cal invertir en millores i en garantir que els visitants respecten la zona, cosa que darrerament no havia passat per la popularitat que havia adquirit, però que no cal fer prohibicions.
3: Ok, jo penso que primer Tor s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això, no per malgastar-los amb coses com aquestes, que no serveixen de res, i l'únic que és prohibir el pas. Si prohibim el pas a la gent d'Andorra, que són els nostres veïns, estem prohibint primer el meu negoci, i a part d'aquí, pues, tots els negocis de la vall. Crec que és una vall prou difícil com per viure, com que perquè fiqui restriccions d'aquesta manera. Ja hem estat sempre aïllats. A més, els nostres abans passats ja havien fet el possible per unir Tor amb Andorra, per això es va fer aquesta pista. I els abans passats, de la majoria de gent que ara fiqui la prohibició, són els que havien lluitat perquè a Tor hi hagués vida i perquè a la vall hi hagués vida a través d'Andorra. Perquè, vulguis o no, la Vall Ferrera és un racó. Si la carretera cap a Andorra dona molta vida a l'estiu.
0: Un altre dels veïns que està en contra d'aquesta prohibició, Roger Miques, afirma que no entenen el perquè del tancament i que afecta els pocs negocis que hi ha a la zona.
4: Home, clar que ens afecta, no, el tancament d'aquesta pista, perquè per aquí sembla que no, i encara que sigui un pas així, que no està molt bé, que sigui una pista forestal, doncs passa molta gent, molts motoristes, molts turistes, molts gent que van a passar el dia i gent que vol anar a Tor, i nosaltres mateixos també, quan volem anar a Andorra, també ens haurà de passar per aquí i tot. A veure, tots sabem que això de Tor és una finca privada, no? El que no acabem de veure, doncs clar, doncs que aquestes noves generacions, alguns dels veïns, doncs, volen tancar aquesta carretera quan els seus propis antepassats, doncs, la van obrir per buscar, doncs, un altre medi de futur i, doncs, un altre nivell, no ho sé. Això sí que no tenim.
0: Pablo Moreno ha ironitzat sobre aquesta prohibició amb un rètol que ha posat a la pista on es pot llegir a grup terrorista alta muntanya i s'hi pot veure una senyera i un os armat. El veí de Tor apunta directament a un nebot de Casa Sansa com a responsable d'aquesta voluntat de tancar l'accés a la carretera i lamenta que hi torni a haver conflicte a la muntanya.
2: La problemàtica que tenemos aquí són les mismes tres cases que han tenido també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías, que esta comunidad está mal hecha, no es legal esta comunidad, ya pusimos un cartel diciendo a la gente que bajo su responsabilidad podían pasar. Si ahora hay cuatro días de verano que la Vall Ferrera pueden vivir gracias a gente de Andorra que bajan, aquí hay una casa de payés que también pueden vivir gracias a cuatro turistas que vienen y cuatro cosas que vienen, que no hacen mal a nadie, mientras que no se salgan de la carretera, mientras que no van a la montaña, la gente que pasan hacen un favor.
0: Sobretot plegat, la direcció de la comunitat de propietaris de Tor ha respost a aquestes acusacions assegurant que l'acord de restringir la circulació només a veïns i autoritzats es va prendre per una amplíssima majoria a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Fons de la comunitat apunten que hi van votar 10 copropietaris a favor i que Pablo Moreno de Casa Palanca no hi va assistir perquè no va a cap junta. La restricció es va adoptar en Consell Jurídic de diversos advocats davant dels riscos del camí i les mateixes fonts han denunciat amenaces de mort per part de Moreno quan es va posar els cartells indicatius de la via, que de fet van ser retirats el mateix dia. Això va ser fa 3 setmanes. La decisió de limitar la circulació a la pista forestal que connecta Tor des de Lins i que va fins a la frontera amb Andorra al port de Cabús, que només funciona de fet a l'estiu, fa un parell d'anys que està damunt de la taula de les reunions de la Junta de Copropietaris. I és que la zona s'ha popularitzat molt els darrers anys, sobretot per la sèrie de televisió que n'ha fet Carles Porta, i a l'estiu és un continu aniar de vehicles motoritzats i també de bicicletes, alguns dels quals efectivament no respectaven la zona. Es tracta d'un camí de muntanya no asfaltat i en alguns trams presenta punts conflictius. Sense anar més lluny, fa un parell d'anys un ciclista estranger s'hi va accidentar i va perdre la vida, tot i que el lloc on va patir la caiguda estava fora de la propietat de Tor. Els veïns temen que si hi ha alguna incidència pugui ser objecte de reclamacions. La Brigada del Parc Natural del Cadí-Moixeró, en col·laboració amb l'àrea d'ús públic, ha instal·lat nous comptadors de pas de persones en diversos punts estratègics de l'espai natural. Aquests dispositius s'afegeixen a la xarxa ja existent i permetran obtenir informació sobre el volum de visitants que transiten per determinats indrets i conèixer millor com es distribueix la freqüentació al territori. Els gestors del parc han assenyalat que disposar d'aquestes dades és especialment rellevant per la gestió de l'espai natural, per conèixer quanta gent passa per cada lloc i com varia aquest flux al llarg del temps. La informació obtinguda que afegeix als comptadors ja existents serà una eina útil, indiquen, per orientar futures actuacions de gestió i planificació. comentar, s'ha reobert aquest mes d'agost l'església parroquial de Sant Llorenç, que portava 7 anys tancada, i ho ha fet amb una important transformació. Han volgut vincular el patrimoni amb el paisatge, també amb l'art contemporani. I des d'ara, l'interior del temple està decorat amb pintures que imiten les estrelles fugaces dels Perseids. S'al·ludeix així al sant que li dona nom i a la pluja d'estels que hi sol haver en la data de la seva onomàstica. Precisament la inauguració es va fer el passat dia 10, tot coincidint amb el dia de Sant Llorenç, i va ser presidida pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. Com ha recordat el bisbe, els treballs de recuperació van començar el 2021 perquè prèviament s'havien localitzat esquerdes importants a la façana i el seu estat de conservació era deficient. La institució urgellenca ha facilitat el desenvolupament de les obres a l'interior, que han estat impulsades per l'Ajuntament de Das, i han rebut igualment aportacions d'altres administracions i de veïns del municipi. A més, ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Bosca i Mèric, entitat que gestiona l'estació d'esquí de Masella. S'ha rebut igualment un suport de la Generalitat. La nova imatge de l'església l'ha executat justament una artista nascuda a Das, Penelope Clot, que ha pintat una recreació d'un cel nocturn travessat per les llàgrimes de Sant Llorenç, tot establint una relació directa entre l'edifici, el patró del poble i les pluges d'estels. La idea està ben rebuda pels veïns i visitants, i per això aquest agost ja s'hi ha organitzat algunes visites guiades. I abans de tancar aquest bloc, comentem que avui ampliarem més notícies, com per exemple que s'ha obert una nova licitació per mantenir i ampliar les rutes de l'aeroport Andorra a la Seu. És una nova convocatòria que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027 i que mantindrà les connexions amb Madrid i Palma, però vol treballar per incorporar una connexió amb París com a nova destinació.
5: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Com cada matí ampliem la informació amb la que trobem a la premsa, el Diari d'Andorra destaca aquesta notícia que comentàvem fa un moment, aquesta possible connexió amb París de l'aeroport d'Andorra-La Seu, i d'altres com, per exemple, que l'etapa de la Vuelta rep una valoració positiva a Andorra amb restaurants plens i, això sí, complicacions en el trànsit. El Diari d'Andorra també es fa ressò d'un home que ha hagut de ser atès al Principat perquè va rebre la mossegada d'un escurçó. Avui deixarà la unitat de cures intensives on ha hagut d'estar a causa de la gravetat de la picada. El periòdic destaca que l'INEA que adjudica 26 dels 44 nous pisos socials de Borda Nova amb rendes mensuals que oscil·len entre els 425 i els 1.000 euros. Segons apunten, 3 dels habitatges adaptats s'han quedat deserts perquè no hi ha cap unitat familiar al registre que compleixi els requisits. Sagrada de la seva part destaca que la Fiscalia ha obert una investigació en relació amb el paper com a assessora de la regidora de l'Ajuntament del Seu, Cristina Moreno, a la Diputació de Barcelona. Volen determinar si exerceix la feina a l'ens provincial i si cobra més del 100% de dedicació.

Mañana explica avui que visitar un parc natural comença abans de sortir i que els parcs treballen perquè els visitants s'informin prèviament, facin servir els itineraris oficials i consultin els recursos disponibles. I Roger esmenta que les pluges de les darreres setmanes han canviat l'aspecte dels boscos després d'un començament d'estiu extremadament sec i ara han permès activar finalment la campanya de ceps a la Cerdanya. Les precipitacions han revertit la sequera i han afavorit l'aparició dels primers ceps amb bones perspectives per una temporada que pot assolir el pic al començament de setembre, enllaçant ja amb la campanya d'altres espècies com els rovellons. Obrim l'agenda i ho fem tal com havíem començat l'informatiu, recordant aquestes activitats prèvies de la Festa Major que culminen avui amb el teatre, amb Pep Plaza, el substitut a les 10 de la nit, al Palau d'Esports. Hi ha més activitats prèvies avui, les podeu consultar al web radiosau.cat/agenda. Per exemple, comença, com dèiem, el Festival Pirineu Terra de Versos amb l'espectacle So de Cop a les 7 del vespre amb Arnau Viols i Martí Boada. Segon pas hi ha un quart de 9 del vespre. Des de les 5 de la tarda, torneig de tenis doble de Festa Major a les pistes municipals i segona jornada del torneig de pàdel mixt a la Pàdel Urban Sport. També hi ha activitats aquests dies, entre altres llocs, a Tuixén. Es pot visitar fins dissabte l'exposició La Bressola, 50 anys sembrant futur, a la Sala Cadí. Jornades de teologia al Seminari Diocesà se celebren al llarg d'avui i demà. Tornem a Tuixén, concert de jazz amb el trio Swing Tonics, avui dijous a les 8 del vespre a la plaça Major. També avui hi ha un segon partit d'hoquei patins del màxim nivell al poliesportiu. Ahir el Club Hoquei Cadí ja va jugar un amistós amb l'Igualada Rigat, el nou campió de l'hoquei Lliga, i avui serà el torn del Noia Freixanet, equip també de l'hoquei Lliga. Aquest partit es podrà veure a partir de 8:45 del vespre. I parlem ja dels actes del primer dia oficial de la Festa Major de la Seu. Demà divendres a les 11 del matí, cercavila infantil des de la plaça dels Oms. Arribaran a la plaça Catalunya, una 11:45 hi haurà el pregó infantil i a les 5 de la tarda laboratori de poemes per a infants a càrrec del Refugi Canalla. També des de les 5 de la tarda bàsquet 3x3 al Palau d'Esports. A les 7 comencen diverses activitats simultànies. Cercavila amb tambuca des de la plaça dels Monges, avaneres amb les enxovetes a la plaça Catalunya, revolució guapachosa a la plaça de les Monges i mostra de cant d'estil valencià a la llibreria del Refugi amb José M. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bel i Marc Xarau. A les 8 del vespre, partit de l'Atlètic Club La Seu amb el futsal Lleida, el poliesportiu municipal, ball de Festa Major amb el duet Láser, ja a la nit a partir de les 11 a la plaça Catalunya,

Camp Municipal Emili Vicente, des de 6:45 del vespre, trobada gegantera. També a les 6 comença el 6è Festival Pirineu Terra de Versos, amb Cesc Freixes, Roser Maura, Anna Pentinat, Ria de Vinyas i Blanca Llum Vidal. A 7:45, Ball en Línia, a la plaça dels Monges. A 8:15, presentació de colla geganteres convidades a la plaça dels Soms. A 8:15, Ball de la Mulassa. A 7:50, Ballada Solemne dels Gegants Històrics. A 8:00 del vespre, pregó de festa major amb l'Escola de Futbol Orgel. A la mitjanit, gran ball de nit a la plaça Catalunya. Aquest any amb el grup de Show Must Go On, grup de tribut a Queen. I des de 12:45 a la matinada, la nit a Tot Gas. Aquest any amb les actuacions del grup amb els Catarres com a cap de cartell. Després també hi haurà les actuacions del grup de versions Bandecool i DJ Anka. I segona nit del seu Tronic. Parlem ara de diumenge, un altre dia tapeït d'activitats que començarà a les 9 del matí amb les matinades pels carrers a càrrec del seu folk al centre històric. A les 10 del matí, campionat d'escacs al pati de la biblioteca. A 12:45 del migdia, a Vall Cerdà infantil. A 12:15, Vall Cerdà d'adults. I a 1:00, Vall Cerdà geganter. A 5:00 de la tarda, el Correaigua, que torna aquest any a la programació de la Festa Major, a la plaça Sol de Vila i arribant a la plaça dels Soms. A 6:15 de la tarda, Vall de Tarda en Metropol, a la mateixa hora obertura de la taverna del seu folk al carrer de Santa Maria. A les 6, espectacle sobre rodes Emil d'Orllac a la plaça Joan Sansa. També des de les 6, atraccions en silenci a l'aparcament Doctor Peiró i trobada futbol base del Club Esportiu Ciutat La Seu al camp Emili Vicente. A la mateixa hora també ball folk amb el conjunt Benso al carrer de Santa Maria. A les 7 del vespre, sardanes amb la Bellpuig Cobla. A les 7 del vespre també acte de reconeixement a esportistes destacats de La Seu, dels darrers mesos, a la Sala de la Immaculada. També a les 7, agrupació Son Latino a la plaça Patalín. A les 8 del vespre, el concert més destacat aquest any del seu folk, el acordionista francès Benoît Guervigné de Poitou, actuarà a les 8 del vespre. I a 10:45 de la nit, el ball folk amb Vegetal Jam, també al carrer Santa Maria. A les 8 del vespre, d'altra banda, xaranga Salsa Rosa a la plaça Catalunya. A la mitjanit, ball amb Metropol també a la plaça Catalunya. I la nit de colles de casetes, a partir de la mitjanit amb els grups Les que faltaven, Quintus i Bernard Espussi. La Festa Major, que continuarà dilluns i dimarts, teniu la programació completa al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: I avui als esports parlem d'un dels protagonistes d'aquest any a la Festa Major, l'Escola de Futbol Orgèlia, perquè, com ja hem avançat a protagonitzar el pregó, i avui expliquem que tindrà aquest any per primer cop un equip de categoria amateur, i és que l'entitat formativa orgellenca s'ha inscrit enguany a la quarta catalana, a la darrera categoria de les lligues sènior de la Federació Catalana de Futbol, on competirà el grup 31, format per equips de la Plana de Lleida i el Pirineu. El debut oficial d'aquest nou projecte, que neix amb la denominació Edford United, tindrà lloc a dissabte 3 d'octubre a les 8 del vespre i serà a casa, al camp municipal Emili Vicente, on rebran el Ribera d'Ondara. I el primer desplaçament serà la setmana següent, el 10 d'octubre, al camp de l'Sporting Agramunt. La nova presidenta del seu futbol club i també expresidenta de l'Edford, Teresa Casasses, ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que la creació d'aquest segon equip sènior era un tema que ja parlaven des de fa uns anys, amb l'objectiu que hi hagués un bloc que exerceixi efectes pràctics com un COB, un filial, i que quan ho van comentar a l'actual directiva de l'Edford també els va semblar molt bé i per això han decidit tirar-ho endavant.
2: Sí, la veritat és que era un tema que ja parlàvem, s'estava parlant ja feia alguns anys, no? La necessitat de que hi hagués una seu B o un Edford amateur. En vam estar parlant doncs, amb l'Edford. Sí que és veritat que nosaltres aquest any doncs, poder una mica precipitat el poder-ho enganxar com a seu B i la, bueno, la junta de l'Edford va dir que amb ells també els hi feia doncs, gràcia poder fer un Edford amateur, no? Em sembla, si no m'equivoco, és l'Edford United, i per tant al començar de zero es comença per quarta catalana, per tant aquest any tindrem dos equips competint a nivell territorial, una primera catalana i l'altra quart.
1: En aquesta estrena l'Edford coincidirà el grup 31 amb el Coll de Nargó, que enguany torna a quarta catalana perquè ha perdut la categoria, és de tercera. Els nargonis començaran la lliga desplaçant-se al camp de l'Olímpic Artesa de Segre i a la segona jornada tindran descans. El primer derbi comarcal de la categoria es podrà veure l'onzena jornada, el 12 de desembre, quan l'Edford rebrà el Coll de Nargó, mentre que el segon duel entre ambdós equips serà a quatre jornades del final, l'11 d'abril, al camp municipal nargoní. Pel que fa a la resta de partits com a locals, al llarg de la primera volta l'Edford rebrà el Solsona el 7 de novembre, el Sant

Coloma de Queralt, el 21 de novembre, Olivars, el 9 de gener, i a la segona volta, l'Sporting Agramunt, 30 de gener, Butzenit, el 20 de febrer, l'FB Guissona, el 13 de març, l'Olímpic Artés, el 3 d'abril, el Sant Ramon, el 17 d'abril, i a l'última jornada, el Cervera, l'1 de maig. De la seva part, a la primera meitat de Lliga, visitaran el camp del Coll de Nargó els equips del Sant Ramon, que serà el 18 d'octubre, i després el Cervera, l'Sporting Agramunt, el Butzenit, el Solsona i el Santa Coloma de Queralt. I a la segona volta rebran la visita d'Olímpic Artesa, l'Ivars, l'Edford mateix, el Ribera d'Ondara i el Guissona. D'altra banda, aquests dies l'Edford serà present a la promoció de la Festa Major de la Seu per partida triple. D'una banda, dissabte a les 6 de la tarda, com hem dit fa un moment a l'agenda, el municipal Emili Vicente, l'equip juvenil, jugarà un amistós contra el Futbol Club Andorra, i just després d'aquest partit, a les 8 del vespre, el club protagonitzarà el pregó d'enguany des del balcó de l'Ajuntament. Coincidirà amb el 30è aniversari de l'escola. Aquest acte l'emetrà en directe Radio Seu, al 107.2 FM i radioseu.cat. I diumenge, dia 30, a les 6 de la tarda, hi haurà un altre partit. En aquest cas, jugaran els veterans. L'Edford Legends es mesurarà a l'equip de veterans de l'Organyà, després que ara fa dues setmanes ja es van enfrontar en el marc de la Festa Major d'Organyà. I afegim encara un apunt més relacionat amb l'Edford, perquè aquest cap de setmana passat s'ha presentat els nous uniformes que lluiran els seus equips i, a més, tindran segell local, i és que l'entitat ha signat un acord amb la marca Flekic, firma especialitzada en canyelleres, que des de fa més de 10 anys també elabora dissenys personalitzats per a un gran nombre de futbolistes del màxim nivell pel que fa a aquesta peça de protecció de les cames. El propietari de Flekic és l'urgellenc Lluís Valls, que, a més, havia estat jugador de l'Edford durant tota la seva infància. Per tot plegat, des de l'associació han manifestat que els fa molta il·lusió que aquesta marca esdevingui el proveïdor oficial tant de la roba de joc com de la d'entrenament per a les pròximes temporades, i també es mostren molt contents pel resultat de la primera remesa, assegurant que els permet garantir una equipació moderna, de qualitat i pensada pel rendiment dels jugadors, a més de reforçar la imatge i el projecte esportiu de l'escola. I avui, als següents informatius, parlem d'una altra notícia i rellevant que té a veure igualment amb l'Edford, perquè l'urgellenc Jonathan Dubassen ja és jugador de primera divisió, i és que el futbolista de 26 anys i format a l'Edford ha disputat aquest dilluns passat el seu primer partit a la Lliga EA Sports amb el seu nou equip. És el Club Atlético Osasuna, un dels equips amb més trajectòria a la primera divisió. A les darreres temporades, Dubassen també ha militat en clubs com Sporting Oviedo, Basilea o Albacete, i aquest cop sí, ha fet el salt a la primera divisió espanyola. Ho comentarem als següents informatius.

El dia començat ben assolellat a la Seu i en conseqüència es preveu que sigui calorós al migdia. Les temperatures es recuperen lleugerament. Ahir ja es va arribar als 30 graus a la Seu i avui es pot arribar als 31 o 32, segons la previsió del Meteocat. Les mínimes s'han mogut entre els 12 i els 15 graus. 15 és el que hi ha hagut de mínima aquí a la Seu, on aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades, però no s'espera que deixin precipitacions. Sí que hi pot haver algun ruixat molt aïllat en zones del Pallars i l'Alta Ribagorça. Aquesta matinada vinent baixaran les mínimes, se situaran entre els 9 i els 12 graus, per tant, doncs, valors que ja comencen a ser una mica més de tardor que d'estiu, i també baixaran les màximes. Demà, primer dia oficial de Festa Major de la Seu, s'espera que la màxima no arribi als 30 graus, que arribi com molt als 28-29, a l'Observatori de Vella està, i és que el cel al llarg del dia estarà entrenyinat. Aquest cel entrenyinat desapareixerà a la tarda, que serà ben assolellada, i, de fet, ja podem avançar que s'espera la Festa Major més plàcida dels darrers anys pel que fa a la meteorologia. No hi ha precipitacions a la vista i, per tant, doncs, sembla que es podrà gaudir de la festa amb un temps perfecte per a les activitats previstes. Anem afinant la previsió entre avui i demà. Aquest matí a 20 graus de temperatura a la Seu, 19 a Organyà, 23 a Oliana i 19 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 18 graus, els mateixos a Sort, 23 a Tremp, 17 al Pont de Suert i 23 novament a Viella. Alta muntanya, ja hi ha algun valor per sota dels 10 graus al matí i tenim a aquesta hora 10 graus justos al pic de Solria, el mateix a Vuitaull, 12 graus al pic a la Tossa d'Alp, 14 graus i mig als refugis tant de Malniu com de Prat de Guilot, 12 i mig a Port del Comte, 11 i mig a Certascan, 14 a la Bonaigua i 11 a Espot. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Guilanyà fins aquest vespre. Avui entra de guàrdia i atenció, ho estarà durant tota la Festa Major, la farmàcia Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç número 3, telèfon 973-350-188. Repetim, durant la Festa Major estarà de guàrdia la farmàcia Barrios. A 7 minuts per les 10, tancarem ja l'informatiu matí d'aquest dijous 27 d'agost. Avui se celebra Santa Mònica. És tot de moment a les 10 notícies en xarxa i a les 11 actualitzem aquesta previsió del temps que dèiem amb Néstor Gómez. Fins ara. Continua la promoció especial de Ràdio Sau, emissora oficial de la Festa Major.

0: Abans d'acabar, aprofitem per recordar que tenim en marxa un concurs al nostre perfil a Instagram, a sorteig de 2 invitacions pel Teatre de Festa Major d'aquesta nit amb Pep Plaza. Ho podeu trobar al perfil de Ràdio Seu a Instagram. Farem el sorteig al llarg d'aquest matí.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: no cal seguir.
1: L'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà, recordem, al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per garantir que no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dijous 27 d'agost, a les 5 de la tarda, a les pistes municipals de tennis, torneig de tennis dobles, festa major. Inscripcions a esports.laseu.cat. A les 7 del vespre, espectacle So de Cop, a càrrec del músic Arnau Ubiols i el poeta Martí Boada, amb un segon passi a partir d'un quart de nou del vespre. A la mateixa hora, torneig de pàdel mixte i U per U, obert a tothom. Inscripció presencial a Urban Sport La Seu o per correu a urbanesportlaseu@gmail.com. I a les 10 de la nit, Teatre de Festa Major, amb Pet Plaza, amb l'obra El Substitut. Venda d'entrades en línia a Cou Tickets i presencial a Turisme Seu. Ràdio.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, tret de sortida de la Festa Major de la Seu 2026 amb el Cercavila Infantil a càrrec dels casals d'estiu de la comarca a partir de les 11 del matí. A 11:45, pregó infantil dels casals d'estiu. Animació infantil a càrrec dels casals d'estiu a la plaça Catalunya. A les 5 de la tarda, laboratori de poemes per a infants a càrrec del Refugi Canalla, situat al carrer Canonges 23. A la mateixa hora, però al Palau d'Esports, bàsquet 3x3. Inscripció prèvia amb fiança a esports.laseu.cat. A les 7 del vespre, Cercavila amb Tambuca. Inici a la plaça de les Monges. I a la mateixa hora, però a la plaça Catalunya, Habaneres les Anxovetes amb ron cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 7 hores, a la plaça de les Monges, Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlia tropical. A 8:15, mostra de camp d'estil valencià a càrrec de Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau a la llibreria El Refugi al carrer Canonges, número 9. I a les 8 del vespre, futbol al poliesportiu municipal enfrontant els equips Atlètic Club de Seu, Futsal Lleida. Alegria és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Jané, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Jané 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat, diverses incidències dificulten la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. Pel que fa als accidents, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat sentit a Barcelona. També un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, afecten a la B-10 en Nus de Llobregat, a l'A-2 a Castelló-Lió, hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP-7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i hi ha la C-25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez també compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per tal de donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. La víctima hauria estat retinguda i agredida durant 10 dies per obligar-la a revelar on era la droga.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia. Dijous 27 d'agost de 2026. Són les 11:03. Us parla Aleix Godinyó. Nova licitació per mantenir i ampliar les rutes a l'aeroport La Seu d'Urgell d'Andorra. El govern d'Andorra ha aprovat les bases de la nova convocatòria per al manteniment i el desenvolupament de rutes aèries regulars de l'aeroport Andorra La Seu d'Urgell. El nou concurs substituirà l'esquema vigent des del 2024 i tindrà una durada inicial de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo durant 2 anys més. Les bases estableixen com a requisit mínim el manteniment de les connexions amb Madrid i Palma i la nova convocatòria també incorpora una connexió en París com a nova destinació. El concurs fixa un mínim de 1.400 hores de vol anuals i permet que les aerolínies presentin propostes que amplin el servei i la connectivitat. La licitació estableix un sostre màxim de 5 milions d'euros anuals i aquest import no és garantit, ja que els pagaments es calcularan trimestralment en funció de l'ocupació dels vols i dels ingressos reals obtinguts per les rutes operades. Amb la publicació de l'edicte i el plec de condicions s'obrirà el procés de licitació perquè les companyies interessades puguin consultar els requisits i presentar les seves propostes. I la Seu d'Urgell ja està en plena festa major. Avui ja dijous a les 10 del vespre al Palau d'Esports arribarà el Teatre de Festa Major. Enguany el protagonista i actor i imitador Pep Plaza, que presenta el seu espectacle El Substitut. Justament l'any passat Plaza ja va protagonitzar el pregó de la celebració urgellenca i enguany torna per oferir aquest muntatge en què desencadena de manera trepidant una infinitat d'imitacions. Tot i això, El Substitut no es limita a aquesta faceta, sinó que s'hi ha proposat deixar de ser una comparsa, un figurant, un secundari de la seva pròpia vida i ser reconegut pel seu talent com a humorista i actor. Les entrades anticipades són a la venda per 13 euros amb preu reduït 11 euros per a majors de 65 anys, aturats i posseïdors del carnet jove. A taquilla el preu general serà de 15 euros i el reduït de 13 euros. Ahir les activitats també estaven ben actives, també amb el sistema Balandrau, el animal salvatge, i avui ja amb el Teatre de Festa Major. Avança a bon ritme la construcció de l'edifici Barnahus a la Seu d'Urgell. Avancen a bon ritme les obres de construcció de l'edifici Barnahus de la Seu d'Urgell, que donarà servei a tota la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran per atendre infants o adolescents d'aquestes comarques que hagin estat víctimes d'abusos o agressions sexuals. La instal·lació s'ubica en una parcel·la de la part alta de l'Horta del Valira, a prop de la confluència entre l'avinguda del mateix nom i el carrer de Circunvalació. Ja s'ha començat a aixecar l'estructura prefabricada, per la qual cosa es poden observar dia a dia els canvis ràpids en l'obra. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha valorat positivament la realització dels treballs, que podrien estar enllestits a principis de l'any vinent. Barrera recorda que, per desgràcia, encara hi ha força casos d'abusos sexuals a menors a les comarques pirinenques, com també a la resta de Catalunya, i és per això que és important disposar d'un equipament en condicions on les víctimes puguin rebre tot el suport necessari per poder recuperar aquesta situació i refer la seva vida. L'edifici consta, doncs, d'una sola planta, té forma rectangular i segueix la geometria de la parcel·la on s'ubica. Les obres tindran un pressupost d'uns 980.000 euros i es financen a través de la Grossa. Les obres es duen a terme el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. I en successos, accident amb un vehicle volcat a la carretera N145 a les Valls de Valira. Un vehicle ha quedat volcat aquest dimecres en un aparatós incident a la carretera N145 dins del terme municipal de les Valls de Valira. El sinistre ha generat retencions i trànsit lent al llarg del vespre a l'eix que connecta la Seu d'Urgell i Andorra. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre poc abans de les 7 del vespre des del punt quilomètric 5, és a dir, al tram central de l'N145. Per causes que ara encara s'investiguen, un conductor va perdre el control del seu vehicle, del qual ha fet una volta de campana i ha quedat cap per avall al voral dret, tot travessant la tanca que de seguretat, tal com es pot veure a les imatges que se n'ha difós a xarxes. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i el SEM. Trànsit ha informat que dels ocupants han patit ferides lleus i ha estat traslladat al Sant Hospital. Segons ha detallat el digital Altaveu, la persona ferida és veí de la Seu d'Urgell, tot i la periodicitat de l'accident. Per sort, no hi ha hagut ferits greus.
Òmnium Cultural atorga el Premi Mossèn Albert Vives 2026 a l'historiador Carles Gascon Chopo. Òmnium Alt Urgell concedirà enguany el 23è Premi Mossèn Albert Vives a Carles Gascon Chopo. L'entitat justifica l'atorgament del guardó a l'historiador urgellenc per la seva constant i valuosa aportació a la recerca, divulgació i preservació de la història i el patrimoni de la comarca, el Pirineu i Andorra. En aquest sentit, es valora de forma especial la contribució a l'impuls de la candidatura d'Andorra a la UNESCO i la recuperació de les falles d'Alàs. Carles Gascon és doctor en història per la UNED, on també exerceix com a professor i el seu treball acadèmic ha estat àmpliament guardonat. En l'àmbit professional desenvolupa la seva tasca com a tècnic de patrimoni cultural al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, una responsabilitat des de la qual ha participat activament en nombrosos projectes de restauració de la zona. Òmnium Alt Urgell valora de forma especial l'amplitud i el rigor de les seves investigacions. En l'àmbit medieval sobresurten els seus estudis sobre la dissidència càtara i l'anàlisi dels retaules gòtics de la Vall de la Vansa i Tuixén. Pel que fa a l'època moderna i contemporània, Gascon és autor de treballs clau sobre la figura de Josep Zulueta i el Pirineu del segle XIX, així com del centenari de la cooperativa lletera del Cadí. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus tanca la seva 15a edició amb més de 5.000 assistents. El Festival de Música Antiga dels Pirineus ha posat punt final a la seva 15a edició amb un balanç molt positiu tant per l'acollida del públic com per la valoració artística de la programació. L'edició s'ha tancat amb els concerts de Bach Collegium Barcelona, que han omplert el Seminari de la Seu d'Urgell i el Monestir de Sant Pere de Camprodon. En total, l'esdeveniment musical ha reunit més de 5.000 assistents a 36 municipis del Pirineu, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord, una xifra similar a la de l'any passat. En 11 de les 49 actuacions s'han exhaurit totes les entrades disponibles i moltes altres han registrat ocupacions molt altes. El romànic protagonitza la primera edició de les Nits a la Fresca del Museu Diocesà d'Urgell. El Parc del Cadí, amb la Catedral de Santa Maria d'Urgell com a teló de fons, va acollir el passat dimarts la primera edició de la iniciativa Nits a la Fresca, una nova proposta del Museu Diocesà de la Seu d'Urgell per apropar el patrimoni i la cultura a la ciutadania. La primera vetllada, titulada El somni d'una nit romànica, ha reunit prop d'un centenar de persones. Durant l'acte, Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador especialitzat en cultura i patrimoni, ha parlat del romànic d'una manera lúdica i accessible a través de les seves imatges, símbols i històries. Les projeccions sobre els murs del temple urgellenc han acompanyat les seves explicacions i han contribuït a fer més visual la descoberta del llegat patrimonial pirinenc. La xerrada ha comptat amb la presència del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, el vicari general i rector de la parròquia de Sant Ot, Ignasi Navarri, l'arxiver diocesà d'Urgell, Benigne Marquès, així com les representacions del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i de l'Ajuntament de la mateixa ciutat. La presentació ha anat a càrrec de la directora del Museu Diocesà d'Urgell, Teresa Font, i la tècnica de cultura del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Pilar Alaez. Una gincama al Parc del Valira tanca l'edició d'estiu del programa Camina amb el Cap. L'equip d'atenció primària de la Seu d'Urgell organitza aquest divendres 28 d'agost una activitat de cloenda d'estiu del programa Camina amb el Cap, tot coincidint amb la festa major de la ciutat. La jornada començarà a les 8:30 hores amb la trobada dels participants davant la porta del Cap urgellenc, ubicat al carrer del Bisbe Guitart 37. En aquesta ocasió, l'activitat habitual de caminada serà substituïda per una gincama al Parc del Valira. La proposta inclourà 4 proves orientades a treballar diferents capacitats físiques i funcionals, com els llançaments i la punteria, la coordinació i la cooperació i col·laboració entre els participants. La proposta és oberta a tota la població, gratuïta i no requereix inscripció prèvia. Un cop finalitzades les proves, està previst un petit esmorzar entre les 10 i les 10:30 hores. I en comarques veïnes, veïns de Tor denuncien que es vol vetar el pas de vehicles a la comunitat de propietaris, assegura que la decisió està consensuada. Veïns de Tor han denunciat que alguns copropietaris volen vetar el pas de vehicles pel nucli i es mostren en desacord pel fet que sense consultar la resta hagin col·locat un senyal de prohibit circular en direcció a Andorra i al port de Cabús a l'entrada cap al Pallars dies d'Andorra. Les persones que no estan d'acord amb la mesura, entre les quals hi ha el Pablo Moreno, hereu de Palanca, i la Pili Tomàs, de Casa Sisqueta, diuen que els cartells van en contra dels avantpassats de Tor que van lluitar per l'obertura del Principat. Així mateix es mostren partidaris de la circulació de vehicles amb responsabilitat.
Nous comptadors de pas al Parc del Natural del Cadí-Moixeró. La brigada del Parc Natural del Cadí-Moixeró, en col·laboració amb l'àrea d'ús públic, ha instal·lat nous comptadors de pas de persones en diversos punts estratègics de l'espai natural. Aquests dispositius s'afegeixen a la xarxa ja existent i permetran obtenir informació sobre el volum de visitants que transiten per determinats indrets i conèixer millor com es distribueix la freqüentació al territori. Els gestors del parc assenyalen que disposar d'aquestes dades és especialment rellevant per la gestió de l'espai natural. Asseguren que conèixer quantes persones passen per un lloc concret i com varia aquest flux al llarg del temps ajuda a entendre i millorar l'ús que es fa dels diferents espais i també detectar quins punts concentren una major afluència de visitants. La informació obtinguda, juntament amb la dels comptadors ja existents, serà una eina útil per orientar futures actuacions de gestió i planificació, adaptant-les a la realitat de cada indret i al seu interès. I també en comarques veïnes, aquest cop a la Cerdanya, l'església de Sant Llorenç de Das presenta una nova imatge protagonitzada pel cel nocturn i les perseids. Das ha recobert aquest mes d'agost l'església parroquial de Sant Llorenç, que portava 7 anys tancada i ho ha fet amb una important transformació que ha volgut vincular el patrimoni amb el paisatge i també amb l'art contemporani. I és que des d'ara l'interior del temple està decorat amb pintures que limiten les estrelles fugaces dels perseids, tot al·ludint al sant que li dona nom i a la pluja d'estels que hi sol haver en la data de la seva onomàstia. Precisament la inauguració es va dur a terme el passat dia 10, tot coincidint amb el dia de Sant Llorenç, i va ser presidida pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. Tal com han recordat des del bisbat d'Urgell, els treballs de recuperació van començar l'any 2021 perquè prèviament s'havien localitzat esquerdes importants a la façana i el seu estat de conservació era deficient. El veïnat de Castellciutat tallarà l'N260 diumenge 6 de setembre per exigir el pas de veïnants. Els veïns i veïnes de Castellciutat han informat que el pròxim diumenge 6 de setembre es mobilitzaran per exigir el pas de veïnants de l'N260, que fa prop de 16 anys que reclamen per millorar la seguretat dels veïnants que passen per la zona. La modificació vol exigir que es construeixi aquesta infraestructura com a solució al problema de seguretat que fa anys que dura. Segons han explicat a través d'un comunicat, la reivindicació d'un pas segur per travessar l'N260 està documentada com a mínim des de l'any 2010. Ja aleshores es reclamava la instal·lació d'un pas de vianants i d'un sistema semafòric que permetés als veïns creuar la carretera amb seguretat. 16 anys després, el pas continua sense existir, malgrat que asseguren que els diferents governs han assolit compromisos, han fet anuncis i fins i tot l'any 2024 es va aprovar inicialment un projecte per a la construcció del pas. Concretament, al setembre de 2024, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar inicialment el nou projecte de pas de vianants amb un pressupost d'execució de 69.892 euros més IVA. Aleshores, les obres encara no han començat. Segons s'ha explicat en el comunicat, la informació pública més recent indica que l'actuació es troba condicionada per qüestions relacionades amb els terrenys afectats i el desacord amb una propietat privada. I pel que fa a esports, l'Edford tindrà aquesta temporada un equip a quarta catalana. L'escola de futbol Orgelia tindrà per primera vegada un equip de categoria amateur. L'entitat formativa orgellenca s'ha inscrit en guany a la quarta catalana, la darrera categoria de les lligues sènior de la Federació Catalana de Futbol, on competirà el grup 31 format per equips de la Plana de Lleida i el Pirineu. El debut oficial d'aquest nou projecte, que neix amb la denominació Edford United, tindrà lloc dissabte 3 d'octubre i serà a casa, al camp municipal Emili Vicente, on rebrà el Ribera d'Ondara. El primer desplaçament serà la setmana següent, el 10 d'octubre, al camp de l'Sporting Agramunt. I l'urgellenc Jonathan Dubasin debuta a la primera divisió amb Osasuna. L'urgellenc Jonathan Dubasin és el jugador de primera divisió. El futbolista de 26 anys i format a l'Edford ha disputat el seu primer partit de Lliga EA Sports amb el seu nou equip, el Club Atlético Osasuna. El debut de Dubasin, a la que és una de les principals lligues del món, s'ha produït aquest dilluns en el maig contra el Llevant corresponent a la segona jornada i que es va acabar sense gols. El davanter va entrar al camp a la recta final al minut 79 i en substitució d'actual referent d'atac d'Osasuna, Ante Budimir. Prèviament, aquest mes d'agost ja s'havien jugat 3 partits de pretemporada contra el Nàpols, l'Alain i l'Arenas de Getxo, en els quals va estar al camp més de 25 minuts en cadascun. Des del seu nou club han definit com un futbolista ofensiu amb una gran capacitat per atacar l'espai gràcies a la seva velocitat i mobilitat.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara passem a repassar la previsió meteorològica d'avui a la nostra ciutat, a l'Alt Urgell, però també a la resta del Pirineu. Ara mateix tenim una temperatura a la nostra ciutat de 23 graus, una temperatura que s'anirà mantenint al llarg del dia d'avui. També una temperatura i un dia assolellats en què tenim temperatures altes, però no tant com les que vam tenir al mes de juliol. Ara doncs repassem aquesta previsió meteorològica amb el nostre col·laborador Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. D'avui arreu de la comarca, una situació meteorològica que ens convida a gaudir d'aquest temps assolellat, tot i que apareixen algunes teranyines de núvols alts. A la tarda poden créixer alguns núvols, però en definitiva avui serà un dia prou tranquil. Només cap al tard, pràcticament cap als vols de mitjanit i fins i tot durant la propera matinada, una línia de núvols, fins i tot amb pluges, entrarà des de l'Aragó cap a l'Alta Ribagorça, escombrarà també part del Pallars, sobretot el Sobirà, i de resquillada pot tocar a casa nostra, però en tot cas seria molt poca precipitació. I ja diem, a darrera hora d'avui, o fins i tot de la matinada de dijous a divendres. Tot això avui, amb un dia que s'espera que no només predomini el sol, especialment cap al sud de la comarca, sinó que les temperatures avui pràcticament toquin sostre, amb unes màximes que poden arribar a la xifra dels 32, 33, 34 graus cap a Oliana, a tot estirar. De cara a demà, aquest vent de sud, que avui pot fa encara fort a cotes altes del Pirineu, a cotes altes per sobre dels 2.000 metres aproximadament, pot bufar amb ratxes superiors als 90 km per hora. Això serà avui. Un cop passi aquesta línia de núvols i de precipitacions de cara a la matinada, el que canviarà és radicalment el vent. Passarem de vent de sud a vent de component entre oest i nord-oest, i això farà que a partir de demà refresqui l'ambient, o almenys, si més no, no sigui tan càlid, cosa que permetrà que si avui parlem de màximes de 30-34 graus, demà pràcticament arreu de la comarca ens quedarem per sota dels 30. A tot estirar, cap al sud poden arribar els 31 o 32 a tot estirar. I el que sí que tindrem demà serà ja una estabilitat molt més contundent, amb més sol tant al matí com al migdia, i sobretot el que no tindrem, a banda de la calor, és aquesta pols en suspensió que ens va acompanyar ahir i que també ens acompanyarà durant tot avui.
1: Moltes gràcies, Néstor, per col·laborar un dia més amb nosaltres, i això és tot per avui, aquest avançament informatiu de les 11 del migdia. Tornem tot seguit amb el Carretera i Manta amb Ignasi Cervera i després amb més informació ampliada amb Marta Pujantell. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
4: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Diumenge 30 d'agost, matinades pels carrers de la Seu d'Urgell a partir de les 9 del matí pels carrers del casc antic de la Seu. Una hora més tard, a les 10 i al pati de la biblioteca, campionat d'escacs. A la plaça Patalín, a partir de 12:15, Vall Cerdà infantil. Una hora més tard, a 12:15, Vall Cerdà d'adults. I a partir de la 1 de la tarda, Vall Cerdà geganter. Si vols més gresca, a partir de les 5 de la tarda, Correaigua i Festa de l'Escuma amb sortida a la plaça Sol de Vila. A 17:45, Ball de Tarda Metropol a la plaça Catalunya. A la mateixa hora, al carrer Santa Maria, davant la catedral, Seu Folk, obertura Taverna Folk. I a les 6 de la tarda, a la plaça Joan Sansa, espectacle sobre rodes, a càrrec de Hildor Llach, artista de circ. A la mateixa hora, al camp de futbol Emili Vicente, trobada futbol base amb el club esportiu Ciutat La Seu. I al carrer Santa Maria, a les 6 de la tarda, Ball Folk Benso. si us agraden les sardanes, a partir de les 7 de la tarda a la plaça Catalunya hi haurà sardanes amb la Bell Puig Cobla. A la mateixa hora, a la sala Immaculada, acte de reconeixement als esportistes urgellencs. I també a les 7 de la tarda, a la plaça Patalín, agrupació Son Latino. Al carrer Santa Maria, a partir de les 8, concert folk Benoit Gervigny. I a la mateixa hora, xaranga Salsa Rosa amb sortida a la plaça Catalunya. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bé, doncs vinga, com heu sentit de fons, estem encara preparant, acabat de preparar els papers, perquè això ja és un no parar. Som dijous 27 d'agost i som aquí a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, les 11 i 40 minuts. Obrim ja aquesta nova edició de la promoció especial de Ràdio Seu, que ja començàvem dilluns i que ara ja, com dèiem, és un no parar. Una jornada trafegada novament la que ens espera, amb moltes coses per explicar i que faran possible la producció a Pep Garell, que us parla Ignasi Cervera, i el control tècnic, i tenim l'Aleix Godinyo. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia, i crec que ja es pot dir, però bona entrada de festa major a tothom.
0: Sí, ara sí, perquè ara ja estem en bucle, podríem dir, això ja és un no parar. Avui ja hi ha el Teatre de Festa Major, un dels actes de fet estrella de la Festa Major, encara que no sigui dels 5 dies de la festa, i el teatre és el que sí que ja ens indica de ple que ja estem en la Festa Major, i ho acabarem de confirmar demà al matí, perquè demà a aquesta hora estarem ja a peu de carrer, perquè demà a aquesta hora hi ha prevista la cercavila i el pregó infantil que dona inici oficial a la festa. Nosaltres hi serem en directe, però avui volem explicar més coses de la celebració, com estem fent durant aquests dies. Per això avancem ja els convidats que tindrem avui. Avui parlem en directe des de la plaça de les Monges, ens desplacem a la plaça de les Monges, amb Miquel Albero, és el soci director de la llibreria El Refugi, i organitza el Festival Pirineu Terra de Versos, que arriba ja a la 5a edició i que va creixent any rere any. Ens han donat l'última hora Miquel Albero, perquè de fet aquest festival ja va començar ahir amb una actuació comença avui, volem dir, perdó, amb una actuació conjunta doncs ben singular, el músic Arnau Viols al costat del naturalista i també poeta Martí Boada. Avui doncs podrem conèixer la faceta poètica també d'aquest reconegut naturalista, Martí Boada. Això serà el Refugi aquest vespre, però hi haurà més activitats del Pirineu Terra de Versos que ens comentarà avui Miquel Albero. I no només això, perquè parlarem també amb el Duo Láser. El Duo Láser aquests darrers anys marca l'inici dels balls de Festa Major a la plaça de Catalunya, i avui ens explicaran el que tenen preparat per aquesta nit de divendres, per començar a celebrar ja de ple la Festa Major, que per cert ahir ja s'estava instal·lant l'escenari i l'estructura al cobert de la plaça Catalunya, i que ens imaginem que avui ja estarà pràcticament enllestit. Avui també parlem d'un altre element indestriable de la Festa Major, com és la trobada gegantera. Parlem amb la colla de geganters i grallers, els escoltarem també perquè ens expliquin l'última hora d'aquesta trobada gegantera que tindrà lloc dissabte, i que bé, Aleix, com a membre de la colla, suposo que ens en pots parlar

0: Sí, ja vam regalar unes invitacions pel Teatre de Festa Major d'aquesta nit. Encara tenim en marxa, creiem que ha d'estar a punt de tancar-se el sorteig que oferim de dues invitacions més a través d'Instagram, i nosaltres que seguim donant premis. I si voleu brindar de la millor manera aquests dies, res millor que fer-ho amb la tassa de Ràdio Seu que regalem aquest any i que ha estat tot un èxit. De fet, ja n'hem repartit moltíssimes, i va, vinga, en volem regalar una altra avui, i serà per qui s'endevini un grup que ha actuat a la Festa Major de la Seu. Doncs això és el que proposem. Una pausa molt breu i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Doncs a les 11:48 minuts i el que dèiem, Carteri Mantano Pare, i el concurs continua obert. Voleu guanyar una tassa o algun altre premi del Carteri Manta? Per cert, hem publicat ja els premis corresponents a la novena setmana de Carteri Manta. La setmana passada els teniu al banner especial de Carteri Manta que tenim al nostre web radioseu.cat a la portada. Allà hi podeu consultar tots els premis que hem anat donant aquests darrers dies. Seguim aquí al 107.2. Volem donar algun altre premi directe encara. Ens seguim repartint. També tenim encara bidons de Turisme Seu, bidons d'aigua de Turisme Seu per repartir. I si voleu guanyar algun d'aquests premis, doncs podeu trucar-nos ja al 933360617. Estem buscant un grup que ha actuat a la Festa Major de la Seu. I ara és el moment de trucar perquè, com sol passar aquests dies de Festa Major...

La segona del carrer Trèmens la tenim bastant ocupada amb els protagonistes que ens acompanyaran. Per tant, si voleu participar, aprofiteu, ara és el moment. 973-36-06-17. Estem buscant un grup que ha actuat a la Festa Major de la Seu i ja podem dir que hem triat un grup prou conegut. No hem triat cap grup d'aquells doncs, que sonen alguna vegada i després la gent se n'oblida. No, és un grup que segur que heu sentit moltes vegades, per exemple, aquí a Ràdio Seu, i que van actuar fa uns anys a la Festa Major de la Seu. Per tant, doncs, amb aquestes pistes, primeres pistes, ja podeu trucar. Si voleu, també podeu fer-nos en alguna pregunta i mirar d'endevinar i guanyar un altre premi directe dels últims que estem durant ja de la temporada, perquè sembla mentida, però passaran uns quants dies i ja acabarem el carrer Trèmens 2026. Així que aprofiteu per participar, per guanyar els últims premis que estem oferint i per també sumar trucades, perquè ja sabeu que totes les trucades que anem rebent entren al sorteig d'un viatge. Aquests dies hem rebut trucades de gent força diversa i totes elles entraran al sorteig. Tant la gent que heu trucat moltes vegades i que, per tant, teniu més opcions de guanyar el viatge, com la gent que truca així esporàdicament. Tothom té opcions de guanyar aquest viatge a Mallorca, ofert per Caditours, que farem que sortejarem d'aquí ben pocs dies. Sembla que falti encara un temps, però no. Falten molt pocs dies perquè fem aquest sorteig, així que aprofiteu. 973-36-06-17. Estem buscant un grup que ha actuat a la Festa Major de la Seu i, si voleu, podeu trucar-nos també per dir-nos quin grup creu que podeu, que pot ser, i hem dit que és un grup doncs força conegut dels diversos que han actuat els darrers anys a la Festa Major de la Seu. 11:51, seguim aquí al 107.2 FM. I el que diem, donant una de les últimes tasses que tenim per oferir aquesta temporada, perquè la veritat és que han tingut força èxit. 973-36-06-17. Teniu temps per trucar de moment fins a les 12 del migdia. Mentre esperem aquestes trucades, comentem, confirmem ja les entrevistes que tenim per aquesta segona del carrer Manta. Del duo Láser parlem amb els seus dos components, Ricard Vilella i Jesús Alriols, pujaran a l'escenari, com dèiem, aquest divendres, a la mitjanit, a la plaça de Catalunya, i amb el geganter Segarellers de la Seu, parlem amb el seu cap de colla, amb Rubén Segarra, que ens oferirà a l'última hora d'aquesta trobada gegantera d'enguany, que en aquest cas serà dissabte al llarg de la tarda, pels carrers de la Seu i culminant a la plaça Catalunya amb el pregó, que serà pels vols de les 8 del vespre. Doncs això, i també parlem amb Miquel Albero, perquè simultàniament aquesta trobada gegantera hi haurà també l'acte central del Pirineu Terra de Versos, que ja comença avui amb un primer acte, en aquest cas a la llibreria El Refugi. Tot això és el que tenim per explicar a la segona hora del carrer i Manta, però abans, com dèiem, la primera hora dedicada a vosaltres. Aprofiteu ara per trucar, per marcar el 973-36-06-17. Són ja, com dèiem, els últims premis que estem donant a aquesta temporada, i ara és l'ocasió de guanyar-los. 973-36-06-17, camí de les 12 del migdia.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 i un minut. Us parla Aleix Godinyó. Nova licitació per mantenir i ampliar les rutes de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. La nova convocatòria, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027, mantindrà les connexions amb Madrid i Palma i incorporarà París com a nova destinació. Ja en marxa la Festa Major de la Seu d'Urgell amb les activitats prèvies. Aquest mateix dijous a les 10 de la nit al Palau d'Esports arribarà el Teatre de Festa Major. Enguany el protagonitza l'actor i imitador Pep Plaza, que presenta el seu espectacle El Substitut. Avança a bon ritme la construcció de l'edifici Barnahus a la Seu d'Urgell. L'espai on s'aixeca el centre que atén menors de víctimes d'abusos sexuals és una parcel·la de l'Horta del Valira i donarà servei a tota la regió pirinenca. Les dues obres podrien finalitzar a principis de l'any vinent. Accident el passat dijous amb un vehicle volcat a la carretera N145 a les Valls del Valira. Un dels ocupants ha patit ferides lleus i ha estat atès a Sant Hospital. El sinistre ha obligat a tallar el trànsit, cosa que ha generat retencions per accedir tant a la Seu d'Urgell com a Andorra. Òmnium Cultural atorga el Premi Mossèn Albert Vives 2026 a l'historiador Carles Gascón Chopo. L'entitat valora la seva constant i valuosa aportació a la recerca, la divulgació i la preservació de la història i el patrimoni de l'Alt Urgell, el Pirineu i Andorra. El lliurament del guardó es farà el dissabte 5 de setembre en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu d'Organyà. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus tanca la seva 15a edició amb més de 5.000 assistents. El públic es manté respecte a l'any anterior i 11 dels 49 concerts programats exhaureixen les entrades. Un dels trets destacats d'enguany ha estat la diversitat de propostes amb diferents períodes, estils, territoris i repertoris de música antiga. El romànic protagonitza la primera edició de les Nits a la Fresca del Museu Diocesà d'Urgell. Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador especialitzat en cultura i patrimoni, ha parlat del romànic davant d'un centenar de persones. La xerrada al somni d'una nit romànica s'ha complementat amb projeccions sobre els murs de la Catedral de Santa Maria. I una gincama al Parc del Valira tanca l'edició d'estiu del programa Camina amb el Cap. L'activitat organitzada pel Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell es farà el 28 d'agost al matí, coincidint amb la primera jornada de Festa Major, i inclourà una caminada amb activitats dirigides i un esmorzar. I en comarques veïnes, concretament al Pallars Sobirà, veïns de Tor denuncien que es vol vetar el pas de vehicles i la comunitat de propietaris assegura que la decisió està consensuada. Els contraris al tancament consideren que ja hi ha senyals que alerten de la circulació i els fa sota responsabilitat de qui passa. Els que opten pels nous senyals denuncien que van rebre amenaces quan van col·locar els cartells. Nous comptadors de pas al Parc Natural del Cadí-Moixeró. La brigada col·labora amb l'àrea d'ús públic de l'espai per protegir per la instal·lació de 10 nous dispositius. L'objectiu és obtenir informació sobre el volum dels visitants i la freqüentació en punts estratègics del parc. I Castellciutat tallarà l'N260 diumenge 6 de setembre per exigir el pas de vianants. Es tracta d'una infraestructura per garantir la seguretat dels vianants que es reclama des de fa gairebé 16 anys. I en esports, l'urgellenc Jonathan Dubasin debuta a primera divisió amb Osasuna. El davanter de 26 anys i sorgit de l'Edford ha jugat els primers minuts de la màxima categoria en el partit contra el Llevant. Les darreres temporades també ha militat en clubs com Sporting, Oviedo, Basilea i Albacete. I també l'Edford, que recordem que serà la pregonera d'aquesta festa major d'enguany, tindrà aquesta temporada un equip a quarta catalana. L'escola de futbol s'estrena en la competició Mateu, on hi coincidirà amb el Club Futbol Coll de Nargó. El primer partit de Lliga dels Urgellencs serà a casa contra el rival

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Doncs seguim amb aquesta programació especial a Carretera i Manta, especial Festa Major. Sentim de fons els Catarres, que doncs actuaran aquest dissabte aquí a la nostra ciutat, i tenim a l'Ignasi, com ja és habitual aquesta setmana, fora dels estudis de Ràdio Seu. Hola, Ignasi, amb qui estàs? Explica'ns.
1: Doncs molt bon dia, som aquí a la plaça de les Monges, un altre dels escenaris destacats de la Festa Major. De fet, ja està guarnit amb aquestes guirnaldes, característiques que s'han instal·lat al centre de la ciutat, i ens hem instal·lat aquí a l'entrada del centre històric, perquè el centre històric és on hi haurà una de les cites que s'ha consolidat aquest darrer any a la Festa Major. Estem parlant del Festival Pirineu Terra de Versos. Miquel Albero, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Miquel Albero és el soci director de la llibreria El Refugi, que va iniciar aquesta idea del Festival Pirineu Terra de Versos i que aquest any arriba a la, ja a la cinquena edició. Cinc anys. Quin balanç en feu d'aquests inicis?
2: Doncs la veritat és que molt positiu. Sí, cinc anys coincideix amb el cinquè aniversari de la llibreria, perquè de fet és una de les apostes, de les primeres apostes que vam fer com a projecte, el Festival de Poesia, i la veritat és que la valoració és molt positiva. Creiem que ja s'ha consolidat el festival com un dels esdeveniments de Festa Major, i no només de Festa Major de la Seu, sinó també del món poètic a nivell del territori lingüístic català, no? Aleshores, estem molt, molt contents. Aquella idea que va sorgir com una mica una mini bogeria, doncs ara està plenament consolidada. Aleshores, molt, molt contents.
1: Perquè quan vas tenir aquesta idea de fer aquest festival, creus que faltava una cosa així aquí al Pirineu?
2: Jo crec que sí. De fet, es veia, bueno, durant l'any, sempre ho diguem, no? Durant l'any, entre tota la programació que fem com a llibreria, doncs una pota destacada són les activitats a nivell de poesia, i veiem que hi havia com un interès molt fort, no? Veiem que l'assistència és molt assídua, i veiem que un festival d'aquest tipus doncs no existia, o a lo millor no estava, no? Dintre del Pirineu. Aleshores, les xifres parlen, no? O sigui, és un festival que arriba als 5 anys, que ja fa 4 que és coorganitzat amb una altra llibreria, en aquest cas a Lluerna de Ripoll, i llavors doncs les xifres parlen, no? O sigui, cada any ha sigut un èxit, i veiem que la necessitat i les ganes de poder gaudir d'aquest tipus de festival doncs hi són, no?
1: Ja n'havíem avançat alguns detalls d'aquest festival, però ara arriba el moment, perquè de fet comença avui mateix, aquest vespre a les 7 teniu aquest espectacle que es diu So de Cop, i que ens crea l'atenció perquè uneix el músic Arnau Viols i el poeta Martí Boada, que conegut sobretot per la seva faceta de naturalista. Sí. No la coneixíem tant, aquesta faceta de poeta. Sí. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
2: Doncs sí que és veritat que sempre en el festival hem volgut fer com actes previs, com una mica de xup-xup, no? per una mica calfar motors de cara al dia gran, que en aquest cas doncs és dissabte, dia 29. I llavors sí que des de fa temps que amb l'Arnau, bueno, tenim diversos tipus de col·laboració, ja hi ha una petita amistat entre l'Arnau i la llibreria, i llavors doncs li vam proposar el que fes aquest espectacle, So de Cop, que ja ha fet alguna vegada aquí a la Seu, doncs repetir-ho d'alguna manera, però convidar també algun poeta, no? I en aquest cas doncs ell va proposar al Martí Boada, i nosaltres ens vam posar mans a la feina, i el puzzle s'ha anat completant, i ens va dir que sí. I aleshores no puc avançar molt més perquè tampoc sé exactament què faran. O sigui, tot això ho estan preparant entre ells dos. Sí que sabem que és l'espectacle de So de Cop, però jo crec que serà bastant sorprenent, i comencem bastant fort perquè sí que és veritat que les entrades s'han esgotat. No tenim, vam fer dos passis perquè el lloc és reduït, i ara mateix, a no ser que hi hagi alguna baixa d'última hora, però les entrades han esgotat. Aleshores, doncs nosaltres contentíssims.
1: Molt bé, doncs felicitats. Doncs ja ho sabeu, si volíeu anar-hi, ara ja és tard perquè les entrades ja estan exaurides. és, recordem, dos passis, a les 7 del vespre hi ha un quart de nou avui a la llibreria El Refugi. Això és el que dona el tret de sortida al Pirineu Terra de Versos. Pel que fa aquí la seu, parlem ja de l'acte central, que serà dissabte, i serà a les 6 de la tarda, una tarda amb moltes activitats a la seu, i vosaltres estreu, bé, ens estem ben aquí ubicats, de fet, perquè sí, sí. Això aquí serà aquí al costat, a la sala de l'Immaculada.
2: Sí, sí, sí, és un, bueno, el dia 29 a les 6 de la tarda. El ritme de venda d'entrades va a bon ritme, la veritat és que ens està sorprenent i això ens fa pensar que vindrà força gent. I la veritat és que és un lloc que per nosaltres és magnífic. Sí que és veritat que vam començar la primera edició del festival va ser a carrer Canonges, però bueno, ja sabem tots com és l'estiu, final d'estiu aquí a la seu, i sobretot a les tardes, que quan vols introduir algo de música, instruments i demés, doncs fer les coses al carrer és una mica, te la jugues una mica, aleshores no ens la podem jugar. I des de fa 3 anys, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Seu, doncs vam trobar aquest espai de la Sala Immaculada, que creiem que és perfecte perquè crea una atmosfera única, diguem, i llavors, i màgica, diria, i la veritat és que només veure com surt la gent quan acaba el festival, doncs la veritat és que és molt gratificant, no? O sigui, les llums, el joc de llums, el sostre de la, amb aquell ull que té la Immaculada, amb tot això barrejat amb recital, doncs la veritat és que és espectacular.
1: Ara parlem dels protagonistes d'aquest festival, i el primer nom que ens queda l'atenció és el de Cesc Freixas, cantautor, sí, que s'ha fet molt conegut aquests darrers anys perquè és que ha actuat a molts llocs.
2: Sí.
1: Ara ja ha deixat la carrera de cantautor, però durant molts anys ha actuat a moltíssimes poblacions.
2: Sí, sí, de fet, a la Seu d'Urgell ha estat moltes vegades com a cantautor. Ara està en una aturada temporal, però sí que té aquesta faceta d'escriptor, poeta, que no ha deixat de fer, i ja és un amic de la casa, és molt bon amic, el Cesc, i sí que li vam tantejar a veure si volia acudir, i crec que és dels pocs recitals que està fent últimament arreu dels països catalans. Llavors, doncs, per nosaltres és un privilegi poder tindre entre nosaltres, sí, sí.
1: Molt bé, què ens pots dir de la resta de convidats i convidades,
2: sí,
1: convidades, en aquest cas, que hi ha en aquest festival?
2: Bé, aquest any, com sempre, hem volgut barrejar, doncs, poetes d'aquí del Pirineu, no?, com és la Roser Maura, que és una jove poeta que de fet, l'altre dia ho parlàvem i ella ja va participar en la primera edició, que vam fer un micro obert, i ella ja va participar en el micro obert, i sempre intentem com donar veu a això, a algun poeta d'aquí de la Seu o del Pirineu, no? Ha vingut la Teresa Codom, el Josep Espunyes, entre altres, i aquest any tocava la Roser Maura, que la veritat crec que sorprendrà bastant. I després tenim dos poetes consolidades, com són l'Anna Pantinat, que ha tret un últim poemari que es diu Sumeres aquí, o la Blanca Llum Vidal, que és d'una de les veus punteres en la poesia catalana actual. I després, per últim, tenim el Ria Dueñas, que ell és un poeta que ha guanyat, és un poeta jove, que ha guanyat l'Amadeu Oller aquest any, i aleshores també és una aposta també per aquesta poesia jove, que creiem que també és importantíssima.
1: L'entrada val 6 euros, un preu assequible, i sí, deies que encara n'hi ha disponibles, oi?
2: Sí, va a bon ritme la venda d'entrades, però sí, encara queden, i nosaltres convidem totalment que la gent vingui sense cap problema, si vol vindre el mateix dia i comprar d'allí, no n'hi haurà cap problema, segur.
1: I un preu que el poseu bàsicament per cobrir despeses, oi? Perquè el festival sigui viable.
2: Correcte. O sigui, és un preu assequible per a totes les butxaques, creiem, i també, sobretot, aquí nosaltres, el refugi, doncs, tot això servirà per pagar, doncs, els poetes, els desplaçaments, els músics que venen, etcètera, etcètera. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs, és aquest Pirineu Terra de Versos, l'acte central, com dèiem, dissabte a les 6 de la tarda, a la sala del la Immaculada, un festival que es fa per partida doble, es fa aquí a la Seu, però ens deies que també es fa a Ripoll. Aquests dies també hi ha actes, oi, a Ripoll?
2: Sí, bueno, malauradament aquest any, per unes desavinences que han hagut entre la llibreria Lluerna i l'Ajuntament de Ripoll, doncs han hagut de marxar de Ripoll, se fa finalment a Sant Joan de les Abadesses. Ens fa molta pena, de veritat, ens fa molta pena que passi això, sobretot per aquestes triquinyuedes que a vegades els ajuntaments fan i que al final no fan més que torpedejar la cultura. Però bueno, igualment nosaltres ens sobrepassem això i totalment, o sea, tota solidaritat amb les amigues amb la Carla i la Marta, que s'ho han currat mogolló, i ara fa poc també veia que les entrades per a Sant Joan de les Abadesses les han acabat, o sigui que si no vol dir que se fes el festival, s'ha fet i a més estan acabant les entrades, no? Aleshores nosaltres contentíssims i davant d'aquestes desavinences o triquinyueles i demés, doncs nosaltres apostem plenament per la cultura. Sí, sí.
1: Doncs és aquest Pirineu Terra de Versos i que coincideix també amb l'inici de temporada ja de la llebre i el refugi, que teniu preparat.
2: Sí, doncs ja vam treure el programa, bueno, hem tret tot el programa de cicles fixes, no? Tenim el refugi sonor, que aquest any apunta bones, molt, molt bones maneres, no? De fet, tenim gent consagrada a la música com el Carles Velda i el Joan Garriga, joves que venen apretant molt fort com la Cristena, o també tenim algun concert sorpresa per al dia 9 de setembre que a poc a poc estem desvellant, i després tenim altres cicles com el Foscúria de recitals de poesia cegues que, bueno, està funcionant molt bé, ens ha funcionat aquest any molt bé, i que és un dels motius de després sempre diguem que la cirereta del pastís d'aquest cicle de poesia és el propi festival, no? Després tenim clubs de lectura i la programació ja de presentacions de llibres mensual que ja anem fent des de que vam néixer. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs avui hem parlat amb Miquel Albero, sobretot d'aquest Festival Pirineu Terra de Versos. Recordem, avui ja aquesta actuació conjunta d'Arnau Viols i Martí Boada, ja amb les entrades assegurades, i l'acte central, amb entrades encara disponibles, dissabte a les 6 de la tarda a la sala de la Immaculada. Miquel, moltes gràcies i bona festa major.
2: Moltes gràcies i bona festa major.
1: Doncs una pausa molt breu, perquè tenim el temps just ja fins a l'una del migdia per la resta d'entrevistes que tenim i que hem anunciat ja abans. Parlem també de la trobada gegantera i també parlem del concert del duo Láser. Tot seguit aquí al Carrer Trimanta. Fins ara.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
4: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745 i també al web vidresfermin.com.

0: Un any més, els protagonistes el dissabte a la Festa Major de Seu són la colla gegantera i grallera de la capital urgellenca. El dissabte, dia 29, tot plegat comença a 6:15 amb la plantada gegantera al Plaça Europa i a continuació el que és la trobada gegantera. Ja 34a edició, a continuació 6:15 la cercavila de gegants i capgrossos des de la mateixa Plaça Europa i l'arribada a la Plaça dels Oms, on es farà la inauguració oficial de la Festa Major de Seu d'Urgell. On es farà la inauguració oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell. En parlem avui, de nou, en aquest especial dedicat a la Festa Major, amb Rubén Segarra, president de l'entitat. Benvingut, Rubén.
1: Buenas.
0: I també amb el fill del Rubén Segarra, el Rubén Segarra Júnior. Benvingut.
2: Hola.
0: Tot a punt, Rubén. Enguany una mica més relaxats, no?, després de la trobada gegantera espectacular que vau protagonitzar i acollir i organitzar aquest any mateix.
1: Sí, aquest any ara més tranquils, més relaxats i a tope, les piles, això sempre.
0: El que no pot faltar és la colla gegantera i grallera a la Festa Major, això sí que no pot faltar.
1: Sí, sí, nosaltres tots els anys fem la trobada i sempre tirarem endavant la trobada gegantera.
0: I com que no vol cosa, la 34a trobada gegantera, quines colles participen, quin és el recorregut, com ho aneu organitzant?
1: El recorregut és com sempre, i de la Plaça Europa, carrer Portal d'Andorra, avenida Pau Claris, anirem per Sanot, Plaça Catalunya, passeig Joan Brudeu, carrer Lluís Sabater, carrer Major, fins a la plaça on se faran tots els actes dels balls, finals i de cada colla. Aquest any venen... serem 7 colles, ja que vam tindre lo de la fira, este any no hem pogut portar bastantes colles, però en estes hem decidit que seria la... Ho vols dir tu, Rubén?
2: Les colles que vendran seran la Pessigolla, de Baix, Vilallovent, Organyà, Puigcerdà, Tavertet, Santa Coloma de Queralt, i aquestes són totes les colles que vindran.
0: I, lògicament, l'anfitriona, que és la de casa, que és la de la Seu. Amb els quatre gegants...
1: També vull dir que sortirà també aquest any la Mulassa de la Seu.
0: Correcte, la Mulassa també, en aquest cas, acompanya a la colla gegantera grallera. Preguntava Rubén, els quatre gegants surten a ballar, més els gegants petits?
1: Aquest any sí que els quatre gegants que tenim a ser la Seu sí que sortiran a ballar, perquè és com tots els anys. Després sí que tenim la Mineirona i el Mineiro, que com no tenim ja canalla petita, pues intentarem a veure si algú s'anime o algo i el vol fer traure, pues nosaltres encantats, no?, de poder-los traure.
0: Doncs ja ho sabeu, convidar tothom a ser-hi. De fet, a formar part, no?, de la colla gegantera, una mica el que apuntes, no?, per anar renovant també, doncs, els membres de la colla.
1: Sí, sí, això sempre, no?, nosaltres estem sempre oberts perquè la gent puga vindre a la colla, se vulgui apuntar i que disfrute igual que nosaltres.
0: Doncs ja ho sabeu, el contacte també amb la colla gegantera, doncs, a través del perfil d'Instagram. Avui parlem amb Rubén Segarra, pare i fill, per donar a conèixer, doncs, aquesta trobada en el marc de la Festa Major. Recordàvem que tot plegat comença a 6:15, a partir d'un 6:45 comença a cercavila i a continuació ja a 7:15 es fa la presentació de colles geganteres convidades a la Plaça dels Oms, amb la ballada solemne dels gegants històrics del Ramant i Constança, amb l'acompanyament, Rubén, altre cop, de la copla 3/4 Tants Bramassacs.
1: Sí, sí, ells estan disposats ja a fer este acte, no?, que ja hem parlat amb ells, i ells seran els que faran la música perquè els gegants puguen ballar el ball solemne.
0: Recordar que és l'acte previ al pregó de Festa Major, guany a càrrec de l'Escola de Futbol Urgell a la Edford, amb aquest espectacle de sorpresa també final, també a la Plaça dels Oms i també aquí a la Plaça dels Oms, la ballada de la Mulassa, que acompanya la cercavila de totes les colles geganteres participants en aquesta nova edició. Suposo que amb ganes, no?, de Festa Major, encara que en uns dies, però suposo que motivats, com sempre.
1: Sí, sí, nosaltres sempre estem motivats per la Festa Major d'ací del poble i encantats.
0: Feu altres sortides, Rubén, disculpa, al llarg de l'estiu, aquests dies, en altres localitats?
1: Nosaltres ja hem fet diverses sortides, no?, ja hem començat a fer totes les sortides oportunes que tenim. Encara ens queden algunes per anar i això és tot, és anar fent i tirant endavant tot el que ens queda.
0: Quants membres formeu part actualment de la colla gegantera i grallera?
1: Ara serem sobre uns 20 o 25, màxim.
0: I com sempre, com és millor?
1: Sí, sí, nosaltres sempre, quan més millor, serà més familiar, més amics, més coses podrem fer i nosaltres encantats que la gent se puga acoplar a la colla.
0: Perfecte, doncs el contacte presencialment, perquè els veureu, lògicament els veureu, i de lluny a la Festa Major, en els gegants i gegantes, i a la comitiva d'acompanya els gegants i gegantes, a la colla gegantera i grallera, i també a través del perfil d'Instagram, entre d'altres, també altres perfils a les xarxes socials de la colla gegantera i grallera de la Seu d'Urgell. Doncs, Rubén, suposo, com sempre, no?, a gaudir-ho i fer-ho amb civisme. Entenc que la gent ha moltes ganes també de gegants, és una tradició aquí que és molt nostrada, no?, que agrada molt també aquí la Seu.
1: Sí, sí, així nosaltres estem sempre contents en la gent que ve a veure-nos. N'hi ha tradició gegantera, per part nostra, per lo menos sempre estem disposats a tot el que se puga fer així en el poble i tirar tot endavant.
0: Doncs que sí, Rubén, petit, vols comentar alguna cosa? Suposo que també amb ganes, no?, de Festa Major.
2: Sí, estic amb ganes de començar la Festa Major i fer la cercavila dels gegants i veure tots els gegants que venen aquest any.
0: 34a edició de la trobada gegantera en aquesta Festa Major 2026 a Seu d'Urgell. Agrair-vos, com sempre, per venir als estudis de Ràdio Seu. Agrair-vos, com sempre, la participació en tots els actes on se us convida, perquè sabem que arreu sempre hi sou i doncs val la pena destacar-ho. I és per això també que volem convidar tothom a formar part de la colla gegantera i grallera. Avui parlant amb Rubén Segarra, pare i fill, el president, en aquest cas, el pare de l'entitat de la colla gegantera i grallera de la Seu d'Urgell. Protagonistes, un any més, el dissabte de Festa Major, previ al que serà pregó de la Festa Gran de la capital urgellenca. Gràcies als dos per venir. Que vagi molt bé la Festa Major.
1: Moltes gràcies.
2: Igualment.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Molt bon dia, benvinguts. Continuem parlant amb els protagonistes del divendres, dia 28 d'agost, a la Festa Major de la Seu d'Urgell. A les 11, a la plaça Catalunya, el duet Làser, amb Ricard Vilella i Jesús Albiols, amb els quals conversem de nou als estudis de Ràdio Seu. Un any més, benvinguts els dos, Ricard, Jesús.
1: Hola, moltes gràcies, benvinguts.
0: Jesús, Ricard, el duet Làser. Una Festa Major més, i enguany, el divendres, a les 11, a la plaça Catalunya, a l'envelat de la plaça Catalunya, a la plaça principal de la Seu. Com encareu aquesta nova actuació a casa nostra?
1: Bueno, com cada any ens agrada molt com donar inici a la festa, aquest primer ball de Festa Major, allà amb aquest espai, que és una mica emblemàtic, no? Molt contents.
0: És, sens dubte, l'espai principal, i sí, és en aquest primer dia, el tret de sortida de la Festa Major. No és la primera Festa Major, de fet, dèiem que tenim la sort de poder conversar amb vosaltres cada any, en els últims anys. Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Bé, suposo que pujar a escenari a la Seu sempre té aquest punt d'emocionant, no?, quan sou d'aquí.
2: Bueno, és el rol una miqueta per no perdre la tradició, no? Però això una miqueta en el nostre àmbit de feina ens passa això. A vegades, aquest any el que ens ha passat és que hem anat a llocs nous, o que feien, no t'enganyo, igual 20 o 25 anys que no havíem tornat, saps? Vull dir, o en d'altres llocs repeteixes, i d'altres llocs pues, són nous. Vull dir, és una miqueta quan fas una mica l'anàlisi de l'any anual, diràs, pues, ostres, mira, aquest lloc hem volgut canviar, amb aquest també, i aquí hem tornat, no? I realment també són pobles, sobretot propers aquí.
0: Quants concerts que feu a l'any? Aquest no és un mes, perquè explicàvem, no? Al llarg de l'estiu, suposo que en els mesos en què més treballeu.
1: Sí, bé, no sé, acostumem a fer unes 40 actuacions entre festes majors, però també fem festes privades, sales de ball, que ens agrada molt també. És un espai en el que ens trobem molt còmodes, i sí, fem això. A l'estiu una mica més d'intensitat, però bueno, sí, uns 40 aproximadament.
0: Mm-hmm. Què té diferent la Festa Major de la Sala de la Vall?
2: Per exemple, pues el tipus de repertori. Quan et mous en la paraula FM, Festa Major, pots tenir sempre un tipus de públic en un moment determinat de l'actuació. Llavors has de calibrar o moure el tipus de repertori. Te'n vas a una sala de ball, més o menys, i ja saps que la gent va específicament allà a ballar. Has de tenir també una varietat de tot tipus. El que està molt de moda ara últimament és el ball en línia. Sí, això sí, és una cosa que fa un goig terrible. Mm-hmm. Vull dir, allò tot ball per parella. No, ja es veu que es va, sí, vaig en línia i en sèrio, però és el fet de les coreografies que munten per un tipus determinat de peça, vull dir, és una cosa que té molt valor, no? I ho veus d'aquesta manera, sobretot a les sales de bany. Mm-hmm. Casals de jubilats, també és d'altres llocs que també vas, evidentment, doncs el Robert tampoc no és tan mogut, ha de ser una coseta potser més slow o més lenteta, però també són gent també molt agraïda.
0: Mm-hmm. Recordem que conversem amb Ricard Albiols i Ricard Vilella del duet Làser, protagonistes la nit de divendres, dia 28, a partir de les 11, a la plaça Catalunya, enguany a més hores de ball, per tant, a més repertori.
1: Sí, aquest any farem una sessió completa, des de l'inici de les 11, no sé en quin horari d'acabar ja, amb
2: dos quarts de tres.
1: Sí, les dues, dos quarts de tres, i farem una sessió sencera. Bé, estarà molt bé, també, sí.
0: I el repertori d'actualitat, no pot faltar.
2: En el moment que el lloc determinat que el col·loques, vull dir que els estàndards de sempre, que el soci, quan tu li dius estem tocant aquest, ja sap quin ve després, per exemple, no? Una cosa per riure, no? Però moltes vegades és allò que dius, quan estàs tocant un, veus un momentet, un canvi, o alguna demanda, sempre algú del públic, ei, podeu tocar aquest, podeu tocar l'altre, i la gent també t'ho demana, i t'adaptes sense cap problema. Mm.
0: Sí, perquè no és una sessió tancada, sinó que a l'expectativa de l'ambient i de les demandes.
1: Correcte. Aquesta és una mica l'etiqueta bona que té el que tenim nosaltres i la gent que fem aquesta feina, no? La capacitat d'adaptació al tipus de públic i al moment determinat. I t'has d'estar, bueno, conjugues el públic que hi ha amb la música que fas, ells te demanen, tu ja vas veient el que els agrada i t'adaptes. I aquesta és una de les coses que nosaltres ho tenim bastant bé. El Ricard és un mestre amb això.
2: Tu has de pensar que amb aquests tipus de, sobretot, de rols de Festa Major, no pot faltar mai, o el country sempre hi ha un momentet que s'ha de fer, després encara ve el Coti per Goti, que encara està sonant perquè tot el ball, tota la plaça sonifica allà en format de sardana, però després tires i acabaràs amb una música així el Sweet Caroline també saps que està de Remember, evidentment que és música molt antiga, no? Que és aquells anys 60, però que torna a estar en el seu màxim auge, no? Li diríem, i els has de continuar tocant.
0: Recordes, en aquest cas, en Ricard, quan va començar tot plegat, els orígens del duet Làser?
2: Orígens, jo el dato l'any 91. Ho dic perquè és l'any que està matriculada la furgoneta.

0: festes de pobles, amb un simple acordeó, amb el ruc i amb el meu avi, que me'n recordo sempre aquesta anècdota. Però després, clar, van evolucionar, va fer un duet amb Pau Descans, si me'n recordo, amb el Gonzalo, amb el Traveset. Havien tingut un duet, després es va formar algun altre grup, després va passar pels Decors, aquells anys 70, 80, que jo també vaig tenir l'experiència encara d'anar-hi 3 anys.
1: I com ha evolucionat tot plegat des del 91 com a mínim, no? En què va néixer el duet Làser fins al dia d'avui, com ha evolucionat la música de ball? Deies que potser ara hi ha més formacions grupals que no pas ballades de parella, lògicament també el repertori ha canviat per molt que hi hagi clàssics, però en general que ha canviat també el maquinari, els instruments.
2: Bé, no sé, jo penso que en realitat no. Sí, o sigui, hi ha temes nous, però el que és la filosofia d'aquest estil és la mateixa sempre. Jo fa també molts anys que havia fet ball i coses amb orquestes i tal, i sempre tocaves aquells clàssics que eren la base, després coses de més, o sigui, hi havia 60, hi havia 50, 60, 70, 80, i alguna peça més actual, no? Però el secret amb això és que la gent s'adapte. Quan venen a veure'ns a nosaltres, pues allí l'important és ballar, passar-s'ho bé i gaudir una mica. Aleshores, tu tens una oferta i la gent té ganes de passar-s'ho bé i s'adapten, no? Aleshores, això no ha canviat. De fet, temes que ara interpretem amb el duet, jo ja fa 30 i pico d'anys o 40 que ja els tocàvem i poden ser els mateixos i són perfectament vàlids, eh? Perquè el Ricard de vegades estem tocant i diu, ara farem això, ho farem al Brasil, o farem coses, algun tema del Tom Jones, que dius, ostres, és que això ho hem fet 50.000 vegades, però és que agrada el ritme, la cosa, i és el que diem, funciona molt bé.
0: Té el seu valor, encara, aquest tipus de música, és veritat.
2: I tecnològicament, evidentment, doncs, ha variat, però bé, no especialment.
1: I què és el que no pot faltar? Perquè a Guitema, després de 30 anys, es continua ballant. Què tenen aquests temes?
2: Això és la pregunta del milió, eh?
0: Correcte.
2: Tot és el It's Not Unusual del Tom Jones, que a mi m'agrada molt, i el Ricard també, però que pràcticament el fem a totes les sessions, i quan arranque és que és automàtic, no? I llavors, clar, tu, la gent venen a veure't a tu i van a ballar X cops a l'any. Nosaltres estem sempre, no? I veus que les reaccions són molt semblants. Suposo que són grans cançons que estan molt ben fetes i bueno, que tenen aquest poder, no? d'agradar passi el que passi.
0: Correcte. Em vas afegint dos o tres, però també en plan remembers, que les recuperes de fa 3 o 4 dècades, eh?
2: És curiós que les generacions joves, quan senten aquests temes, també entren.
1: I com ho reparto la feina sobre l'escenari?
2: Això sempre és
0: per muntar o desmuntar, aviam.
1: També.
0: Tot també és la logística, el que hi ha al pre i al post, això també és una feina. Sí.
1: Fas broma, però la sonorització és molt important. També la feu vosaltres, la sonorització?
2: Sí, nosaltres. Tot ho fem a mitges, però a l'escenari, pues, bàsicament, mana ell. És el té molta experiència amb això, i ell està al tanto del que passa a la pista, cap aquí, cap allà. I aleshores va desgranant temes i els anem fent. Aleshores, si hi ha algun moment en què hi ha algun dubte o alguna cosa, jo puc ajudar, però principalment ho porta ell.
1: Us trobeu pel duet Làser, però cadascú té la seva carrera particular.
2: Sí.
1: Explica'ns una mica, més enllà, si potser avui no toca, perquè parlem del duet Làser, però tenim present que els dos sou músics, per tant, doncs, en fi, a què us dediqueu més enllà del duet Làser?
2: Bé, jo estic a Telefònica i ho tinc com una segona feina, diguéssim.
0: Jo em dedico a la docència. Tota la vida m'he dedicat a semestre. Ja fa molts anys. M'he començat també de molt jove. Jo amb 19 anys era mestre, me'n recordo. El Companyia de Maria, es deia així, al Col·legi de les Monges, que li havien dit així. Allà va ser els meus inicis. I després ja ara ja porto, no t'enganyo, que sé que uns 26 anys, que soc profe aquí a la Salle. Vull dir, imagina't, això també he passat per l'escola de música. Però vull dir que són anys i anys i anys que dius que va sent gran, no?
1: Però volia dir, com a músics també heu fet altres propostes, esteu en altres projectes.
2: Sí. Jo, des que vaig començar de molt jovenet, doncs, havia estat en formacions, havia fet pop als anys 80, també havia tocat amb orquestes de ball. Jo sóc de Lleida, vaig venir aquí l'any 90, aproximadament. I aquí a la seva vaig estar amb els Dirhams, tocava la bateria, amb el Jordi Pino, vam conèixer amb el Javi Tejedor, el Cisco Butxaca, bueno, vam estar molts anys perquè sempre m'ha agradat molt la música. Després havia fet alguna formació, algun tribut a Elvis Presley, amb una

0: banda de fèiem covers d'Elvis Presley, i va ser en aquella època, això ja deu de fer, no sé, que fa 20 anys ja, que
1: vaig fer. Però a mi me'n recordo molt bé.
0: I aleshores me va agafar un dia el Ricard i em va proposar, escolta, això, bueno, no ho tenia molt clar perquè feia molts anys que no ho feia, això. De cantar no ho havia fet, eh? Jo tocava la bateria en les altres formacions de ball que havia estat. I ho vam provar i ens hi vam anar endinsant, el seu pare es va jubilar i bé, aquí estem, sí, sí, disfrutant més que mai.
2: I el Ricard també fa la seva carrera particular. La fas, diguéssim, encara estàs com a músic més enllà del Duel Láser.
1: Sempre, bueno, a part de la... Faig, combino tot, jo vic exclusivament de la música, eh? Vull dir, el do re mi és una mica... no és que dius, és que tinc treball en una altra feina que estic en un supermercat. No. Jo, clar, la docència té el seu hàndicap, i sobretot actualment. Uh-huh. Amb els anys que porto jo d'experiència, això sí que és una coseta que he vist jo, que ha sofert molts canvis, no? Des del punt de vista musical a l'escola. Com ha anat canviant, no? Jo més o menys he arribat a viure 4 reformes educatives, els plans educatius. Què passa? Veus que és un parche darrere un parche. Coses com poder-les afrontar d'aquesta manera o d'una altra. La assignatura de música està ficada allà al mig, com un esclop, i li posen per fer determinades coses, però també, com sempre, hi ha el perfil d'alumnat que li agrada, i el que el té mitges, i el que allò no li entra, no? I és una coseta que has de saber com gestionar, no? Com tenir el teu... Uh-huh. El seu joc.
2: Sovint feu referència que les noves formacions, els nous grups aquí a la Seu d'Urgell i arreu, suposo, estan més formats, és a dir, els intèrprets venen de conservatoris, de l'escola de música, a diferència de potser altres anys, vosaltres coneixeu la Festa Major de fa molts i molts anys, mm-hmm. Però és veritat que els joves cada cop tenen més formació, per tant, doncs, se suposa que toquen millor, que no pas potser ho feien els seus pares, tiets, per generacions.
0: Sí, la veritat és que ara mateix tenen molts més mitjans.
1: Correcte.
0: I s'ensenya, s'aprèn la música de diferents maneres. I és brutal veure xavals joves la qualitat musical que tenen. Uh-huh. Però tot això també té inconvenients, eh? L'altre dia fèiem una reflexió amb un company, i és que ara et pots trobar fàcilment nois joves tocant a un nivell altíssim, uh-huh, conjuntament, però tots són de la mateixa edat i tots estan al mateix nivell. Abans hi havia una mica la connexió intergeneracional, que aprenies amb les altres coses de la gent gran, perquè com que no hi havia tant mitjà, havies d'anar al mestre, que era un senyor gran, i a vegades doncs, això aprenies i t'aportava una riquesa que ara, clar, això és una de les coses que potser no hi estan, no? Però sí, el nivell és impressionant.
2: Mm-hmm. Tindreu temps de veure altres concerts de la Festa Major o esteu, sí, treballant aquí, i més enllà teniu altres projectes aquest estiu?
1: Projectes, bueno, lo que és la nostra feina realment treballes durant tot l'any, eh? No és que sigui, a l'estiu sí que hi ha una miqueta més de volum de feina, vale? Perquè arriba un moment que també, sobretot els mesos juny, juliol i agost, és que són molt festius a tot arreu. Fins i tot et diré un petites anècdotes, hi ha petits pobles que evidentment han canviat un dia de la seva data de Festa Major, que era, per exemple, m'ho invento, Sant Martí, que és el novembre, i treuen un dia d'aquells i fan la festa d'estiu. Per què? Perquè amb el temps que han passat 20 o 25 anys, clar, molta gent del poble realment ja no hi viuen allà, però han desaparegut, s'han mort. Què ha passat? S'han recomprat una miqueta les cases, vale? O els edificis on viuen allà la gent com a segona residència. Doncs, pues, clar, fas una festa d'estiu i, clar, ve un fotimer de gent allà que realment els hi organitzen una festa d'estiu. Fan un dinar i fan un aplec, evidentment, i després, clar, pues, ball de tarda, no?, per posar-te un exemple. I és realment com també viuen amb tota aquesta gent que després, la resta de l'any, gairebé no hi són. No connecten, no?, amb la gent que queda del poble. Uh-huh. A molts llocs ens hem trobat amb això.
2: Recordeu alguna festa, alguna festa major, algun concert especialment al llarg d'aquests últims anys? Anècdotes que pugueu explicar, les que pugueu explicar?
0: No sé. Normalment ja ens agrada, estem molt a gust allà on anem, perquè nosaltres treballem de manera, doncs, així, comarcal, en proximitat, i és com, correcte, sempre pràcticament estem en família, no? El Ricard el coneixen a tot arreu, i a mi, doncs, hi ha molts llocs també. Això. Aleshores, no, però em refereixo que estàs molt a gust. I hi ha festes, doncs, que tenen un matís especial o d'altres, però bueno, ara mateix una anècdota d'això no me'n ve cap.
1: Jo és que tampoc n'hem viscut tantes, per dir-te... Aviam, te'n vas a algun poble d'aquests, encara fan el ball del fanalet.
0: El fanalet s'està recuperant.
1: Correcte, diràs, sí, sí, farem el ball del fanalet. No, jo li dic, és que us heu de modernitzar, sempre entrem amb aquesta anècdota per fer riure una mica la gent, no? No, no, no, és d'aquells encara que es busca l'encenedor i el misto i encara tant l'espelmeta. Però el fan, aquests, moltes festes majors que hem fet, sobretot aquest mes d'agost, hi ha un momentet, no saps mai quan serà, no? Allò, va, 10 minuts, clar, evidentment, perquè així recauden una miqueta a la comissió de festes i ho fan perquè la gent hi participa i en un momentet es tanquen les llums de la plaça i vinga i encenem els fanalets, no fa goig, torno a veure allò, sí. I això és que són tradicions de fa, però moltíssims anys,
0: sí. A Toloriu hi ha un grup de joves també que s'han proposat que tothom que vingui al ball de la festa major balli, sigui, tingui l'edat que sigui.
1: Correcte.
0: Tingui l'edat que tingui i ho preparen durant un temps abans de la festa major, sí, i clar, arribes allà i veus que està tota la plaça, hi ha la gent gran i tota la gent jove i tothom balla tot, no? Fins que, des de que comencem fins que acabes. I a més molt curiós que hi ha molta festa major que tenen aquella base semblant o igual, però cadascuna té totes les seves peculiaritats, l'hora, això del ball.
1: Correcte,
0: del fanalet,
1: aquí fan aquesta curiositat.
0: Hi ha algun lloc que fan el ball de l'escombra, aquí farem això, aquí, bueno,
1: sí.
0: I és curiós. I cada vegada que anem a una actuació, dius, aquí hi ha això, aquí hi ha allò, saps? I és una... Dintre de ser el mateix, un ball, és una experiència diferent.
2: Mm-hmm. Benvinguda, Sivi, que no faltin, no?
0: Que no faltin.
1: Sí, sí, sí.
2: Que no faltin aquests balls, aquestes tradicions.
0: Hi ha molt bona salut amb aquest tema. Jo penso que d'uns anys cap aquí estem millor, eh?
2: Mm-hmm.
0: Hi ha més ganes de que no es perdin les festes, de que continuï tot això.
1: Sobretot el que referim a pobles, eh? Llocs,
0: sí,
1: espais realment petits,
0: sí, sí.
1: Grans massificacions, vale? Que les seus han anat fent també gran amb aquests darrers temps, però sobretot en petits poblets és un valores molt més això.
2: Mm-hmm. Doncs això mateix, que no falti en aquest cas el duel láser a la festa major de Seu. Serà divendres 28 a partir de les 11 a la plaça Catalunya i serem, us explicarem, però com sempre en aquesta entrevista volem convidar-vos a ser-hi perquè aquest és un clàssic de la festa major. Ricard, Jesús Arriols, moltes gràcies de nou, estaríem llarga estona parlant perquè
1: sí.
2: Teniu moltes coses que explicar-nos, però ens hem de quedar aquí. Que vagi molt bé la festa major, gràcies de nou per venir als estudis de Ràdio Seu a explicar-nos una mica, doncs això, tot plegat, no ens encansem de que vingueu, per tant esperem que l'any que ve també hi sireu.
0: Nosaltres tampoc, sí.
2: Però abans l'actuació, recordem, divendres, dia 28, a les 11, a la plaça Catalunya. Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies per convidar-nos.
1: A vosaltres.

0: persona que sale tan contigo.
1: I doncs seguim amb aquest Carretera i Manta especial Festa Major. Ignasi, doncs segueixes allà a la plaça de les Monges?
2: Doncs sí, aquí seguim a punt d'acabar ja aquesta promoció d'avui, perquè ja és pràcticament la una del migdia. Avui teníem força temes interessants per explicar, ja ho havíem dit, i aquestes interessants converses amb el Duel Láser, també amb el gigantesc i grellers de la Seu i prèviament amb Miquel Albero. Recordem que pel que fa a la primera entrevista que hem fet, avui ja comença aquest Festival Pirineu Terra de Versos. Això serà a les 7 del vespre, amb un espectacle força singular, amb el músic Arnau Viols i el poeta Martí Boada. Entrades exaurides, si voleu anar-hi ja heu fet tard. I a les 5 de la tarda abans començarà el torneig de tenis dobles de Festa Major, també hi ha torneig de padel a l'Urban Esport i l'activitat estrella d'avui, aquest teatre de Festa Major, el substitut amb Pep Plaza, pel qual hem estat donant invitacions també a través d'Instagram. I bé, no ens queda temps d'explicar gaire més cosa, només explicar que demà a aquesta hora serem a la plaça de Catalunya, perquè demà sí, ja comença oficialment la Festa Major, ho farem la cercavila infantil des de la plaça dels Oms fins a la plaça Catalunya i cap a 3:15 hi haurà el pregó infantil en aquell lloc, a la plaça Catalunya. Demà també hi ha a la tarda moltes activitats, ja com laboratori de poemes amb el Refugi Canalla, bàsquet 3x3, una cercavila amb tambuca o vaneres amb les anxovetes. De tot això en parlem amb més detall ja demà, en què continuem aquesta programació especial Carretera i Manta de Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major. Moltes gràcies i des d'aquí, des de la plaça dels Monges, que per cert ja està preparada amb l'escenari que acollirà algunes actuacions durant aquests dies, i us deixem amb l'informatiu migdia amb Marta Pujantell. Moltes gràcies, fins demà.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia en aquests moments, la una i un minut. Nova licitació per mantenir i ampliar les rutes de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. La nova convocatòria, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2027, mantindrà les connexions a Madrid i Palma i incorporarà París com a nova destinació. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, n'hi ha d'altres.
0: Titulars.
1: Avui fem també balanç del FEMAP. Ha tancat la seva 15a edició, més de 5.000 assistents. El públic es manté respecte de l'any anterior i 11 dels 49 concerts programats exhaureixen les entrades. Un dels trets destacats d'enguany ha estat la diversitat de propostes amb diferents períodes, estils, territoris i repertoris de música clàssica. Romànic ha protagonitzat la primera edició de les Nits a la Fresca del Museu Diocesà d'Urgell. Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador especialitzat en cultura i patrimoni, ha parlat del romànic davant d'un centenar de persones. La xerrada al somni d'una nit romànica s'ha complementat amb projeccions sobre els murs de la Catedral de Santa Maria. I continuen les activitats prèvies de la Festa Major de la Seu d'Urgell, avui amb teatre de Festa Major, amb l'actor i l'imitador Pep Plaza. Òmnium Cultural ha atorgat el Premi Mossèn Albert Vives a l'historiador Carles Gascón Chopo. L'entitat ha valorat la seva constant i valuosa aportació a la recerca, la divulgació i la preservació de la història i el patrimoni de l'Alt Urgell, el Pirineu i Andorra. El lliurament del guardó es farà dissabte 5 de setembre en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu. Una gimcana al Parc del Valira tancarà l'edició d'estiu del programa Camina amb el Cap. L'activitat organitzada al Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell tindrà lloc demà al matí i inclourà una caminada amb activitats dirigides i un esmorzar. Accident amb un vehicle volcat a la carretera nacional 145 a les Valls de Valira aquest dimecres a la tarda. Un dels ocupants va patir ferides lleus i va ser atès al Sant Hospital. La Fiscalia investiga el paper d'una regidora de la Seu com a assessora de la Diputació de Barcelona. El Ministeri Públic demana informes a l'Ajuntament Urgellenc i a la Corporació Provincial per aclarir les seves funcions i la compatibilitat de les seves dedicacions. En Pirineu, veïns de Tor denuncien que es vol vetar el pas de vehicles i la comunitat de propietaris assegura que la decisió està consensuada. Nous comptadors de pas al Parc Natural del Cadí-Moixeró. La brigada col·labora amb l'àrea d'ús públic de l'espai protegit per a la instal·lació de 10 nous dispositius. I en esports, l'urgellenc Jonathan Dubasin ha debutat a primera divisió amb Osasuna. El davanter de 26 anys i sorgit de l'Edford ha jugat els primers minuts a la màxima categoria en el partit contra el Llevant. I l'Edford, que tindrà aquesta temporada una equipa quarta catalana. L'escola de futbol s'estrena en la competició amateur, on hi coincidirà amb el Coll de Nargó. El primer partit de Lliga dels Urgellencs serà a casa contra el Ribera d'Ondara.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: El govern d'Andorra ha aprovat les bases de la nova convocatòria per al manteniment i el desenvolupament de rutes aèries regulars a l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell. El nou concurs substituirà l'esquema vigent des del 2024 i tindrà una durada inicial de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo durant 2 anys més. Les bases estableixen com a requisit mínim el manteniment de les connexions amb Madrid i Palma. La nova convocatòria incorpora també, però, una connexió amb París com a nova destinació. El concurs fixa un mínim de 1.400 hores de vols anuals i permet que les aerolínies presentin també propostes que ampliïn el servei i la connectivitat. Una licitació que estableix un sostre màxim de 5 milions d'euros anuals, un import que no és garantit, ja que els pagaments es calcularan trimestralment en funció de l'ocupació dels vols i dels ingressos reals obtinguts per les rutes operades. Amb la publicació de l'edicte i del plec de condicions, concessions. El govern d'Andorra obre així el procés de licitació perquè les companyies interessades puguin consultar els requisits i presentar també les seves propostes.
0: Les notícies de la Seu.
1: El Festival de Música Antiga dels Pirineus ha concretament posat punt i final a la seva 15a edició amb un balanç molt positiu, tant per l'acollida del públic com per la valoració artística de la programació. L'edició s'ha tancat amb els concerts de Bach Collegium Barcelona, que han omplert el seminari de la Seu d'Urgell i el monestir de Sant Pere de Camprodon. En total, l'esdeveniment musical ha reunit més de 5.000 assistents a 36 municipis del Pirineu, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord, una xifra similar a la de l'any passat. Del balanç en parla el director del FEMAP, Alfons Pérez.
3: La valoració d'aquesta 15a edició, més enllà de l'efemèride, que és una xifra que sempre fa il·lusió, aquesta xifra és per celebrar, doncs és altament positiva. Hem mantingut, incrementat una mica el públic, però el que és més important és que la valoració del públic, els futurs concerts, que sempre intentem agafar una mica el termòmetre, la sensació, els comentaris, ha estat molt satisfactòria. Una altra cosa que ens fa també molt contents és que els músics, tant els internacionals com els d'aquí del país, també s'han trobat gratament sorpresos per l'envergadura del festival i per les propostes, i sobretot també, que és un dels objectius nostres, pels emplaçaments, els llocs on s'han fet els concerts i el Pirineu en general. Per tant, valoració molt, molt positiva.
1: En 11 de les 49 actuacions s'han exhaurit totes les entrades disponibles i moltes altres han registrat ocupacions molt altes. Satisfacció també per part dels ajuntaments.
3: Sí, els ajuntaments també valoren molt positivament la seva participació o implicació en el festival, per dir-ho així, perquè no només aportem propostes artístiques d'alta qualitat en emplaçaments molt singulars, sinó que també aportem un moviment de gent que passen pels municipis, que coneixen els espais, que ho valoren, que després hi tornen, perquè això també ho sabem, o que es queden a fer pernoctacions, o que consumeixen els productes de la zona. Per tant, també podem dir que els ajuntaments estan satisfets d'aquesta 15a edició i del festival en general.
1: Un dels trets destacats de l'edició d'enguany ha estat la diversitat de les propostes que han permès recórrer diferents períodes, estils, territoris, repertoris de música antiga amb agrupacions de formats molt diversos. Els paquets turístics han continuat oferint als assistents la possibilitat de combinar l'experiència musical amb una estada al territori. D'altra banda, Pérez també ha posat en valor l'elevada participació en les activitats paral·leles.
3: És política del festival des de fa uns anys que cada concert tingui una activitat paral·lela, que li diem així, que pot ser de dos tipus, pot ser un tipus de visita guiada o cultural o turística, amb unes explicacions sobre la zona o l'emplaçament o el monument on es fa el concert, i un altre tipus d'activitats, que enguany hem fet 6, que són els concerts amb gust, que és que al sortir del concert el públic pot degustar productes gastronòmics de quilòmetre zero de la nostra zona. Totes estan molt ben valorades i totes serveixen també perquè el públic, o bé a les visites guiades abans d'entrar al concert o bé al sortir als concerts amb gust, puguin compartir experiències i també nosaltres conèixer millor el públic que ens va veure, perquè si només els veguéssim entrar i sortir i aplaudir i marxar, no? Doncs no tindríem aquesta possibilitat. Per tant, també les activitats paral·leles han funcionat molt bé. Fins i tot també tenim un termòmetre perquè s'han d'apuntar a les visites guiades, tenim un control de gent i això sí que és una xifra que cada any va creixent.
1: El programa ha ofert 24 concerts pel que fa al FEMAP, concerts a residències de gent gran, centres de salut mental i altres col·lectius en el marc del FEMAP social. Hem de dir que també ha fet Alfons Pérez una valoració positiva d'aquesta vessant més social de l'esdeveniment musical.
3: Una altra pota molt important del festival, per la qual ha apostat des de fa anys, és el FEMAP social, és portar la música antiga i com si fos un tas d'aquests concerts, a llocs i a persones, sobretot, que d'altra manera no, segurament no vindrien al concert per dificultats diverses. I llavors portem la música a centres de salut mental, a casals d'avis, o sigui, amb emplaçaments que no són habituals fer concerts, i el que fem és portar aquests concerts allà. Enguany hem fet 24 miniconcerts de mitja hora en diferents ubicacions de tot el Pirineu.
1: I presència també del FEMAP als mitjans públics. Ràdio Nacional i Catalunya Música han enregistrat les actuacions de 17 dels 23 grups participants, fet que contribuirà a ampliar la difusió d'aquests concerts. I en l'àmbit cultural, dic que el Parc del Cadí amb la Catedral de Santa Maria d'Urgell com a teló de fons ha acollit aquest dimarts la primera edició de la iniciativa Nits a la Fresca. És una nova proposta del Museu Diocesà d'Urgell de la Seu per apropar el patrimoni i la cultura a la ciutadania. La primera vetllada, titulada El somni d'una nit romànica, ha reunit prop d'un centenar de persones. Durant l'acte, Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador especialitzat en cultura i patrimoni, ha parlat del romànic d'una manera lúdica i accessible a través de les seves imatges, símbols i històries. Les projeccions sobre els murs del temple urgellenc han compaginat també les seves explicacions i han contribuït a fer més visual la descoberta del llegat patrimonial urgellenc. I dic que la Seu ja calenta en motors per aquesta festa major. Avui una nova activitat prèvia serà a les 10 de la nit al Palau d'Esports amb teatre de festa major. El protagonitza l'actor imitador Pep Plaza, que presenta el seu espectacle El Substitut.
4: Torno a la Seu i molt content perquè el feedback de la gent de la Seu en el pregó, el darrer cop que vaig ser aquí, perquè ja fa potser 6 anys vaig venir a fer un espectacle que es deia I ara més, amb en Nito Figueres al piano, i recordo que també vam marxar amb un bon regust, doncs bé, amb ganes de venir a mostrar un espectacle que per mi més que un espectacle és una comèdia, on hi ha molts personatges, on hi ha una trama i on la gent al final no se l'espera. I això és el bonic d'aquest espectacle que vinc a presentar a la Seu.
1: Pep Plaza, que també ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu de la trama d'aquest espectacle.
4: Si el conductor és autobiogràfic o diguem-ne, autoficcionat, què vol dir? Que moltes de les coses que explico i que passen en l'argument de la trama, n'hi ha que són reals i n'hi ha que són reals, però un xic disfressades, no? I aleshores la trama és que un xicot de ben petit comença a fer imitacions, comença a fer veus, i se n'adona que això ja ve d'herència i que el seu avi i el seu besavi ja es feien passar per personatges famosos. I a partir d'aquí, amb un amic del Pep, que és un amic conegut perquè tothom el coneix, que és l'Espartac Paran, aquí no es fa spoiler, l'Espartac Paran és l'amic del protagonista, que sóc jo, i munten un negoci de substituir gent.
1: L'embrió de l'espectacle a la Seu d'Urgell.
4: Vaig venir a actuar aquí, a la Seu d'Urgell. O sigui, aquí va néixer, aquí hi ha una mica l'embrió del substitut. Ara m'ha vingut així, perquè vaig venir directament per Garrilla, que va ser qui va gestionar la funció d'aquell dia aquí, i sortint vam estar parlant amb David Grau i cap de pocs dies em trucava el Quim Masferrer per quedar un dia, no? I em va dir, això que fas és molt xulo, a la gent li agrada molt, però hauries de fer un espectacle, doncs, amb una trama més teatral. I d'aquí va sorgir el substitut just. Pocs dies després de venir a la Seu, vam començar a treballar amb aquest espectacle. Me l'ha dirigit i l'hem escrit conjuntament amb en Pere Angles, dramaturg i director de teatre, actor, un amic meu de la infància, i la veritat és que portem 3 anys voltant amb el substitut. Llavors, 3 anys, ara ha fet 3 anys el mes de maig, i n'estem molt, molt contents.
1: El substitut no es limita a aquesta faceta teatral, sinó que hi ha la proposta de deixar de ser un comparsa per part de Pep Plaza, un figurant, un secundari de la seva pròpia vida, i ser reconegut també pel seu talent com a humorista i també com a actor.
4: Jo vaig començar de molt petit veient el show de la família Pera, veient que el que feia aquell senyor, que en aquell moment devia tenir 30 anys, o 35, però el que feia aquell senyor a mi m'agradava molt. Després, escoltant a nivell d'acudits a l'Eugeni, perquè a casa s'escoltava molt, en el cotxe del meu avi es posaven les cintes de l'Eugeni, les cintes de Caset, que me'ls vaig arribar a prendre a tots. Monòlegs d'en Capri a saco, o sigui, me'n sabia molts de memòria. A Gila, més posteriorment, ja quan ja m'hi volia dedicar de ple i encara jo no estava amb el peu dins, que feia ràdio local i feia teatre amateur, doncs amb Andreu Bonafuente. I la veritat és que entre tots he fet un poti-poti i he fet el meu estil propi.
1: Les entrades anticipades per veure El Substitut, aquest espectacle de Pep Plaza, són a la venda per 13 euros amb preu reduït d'11 euros per a majors de 65 anys aturats i posseïdors del carnet jove. A través de la plataforma Code Tickets es poden comprar. A taquilla el preu general serà de 15 euros i el reduït de 13 euros.
5: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
7: Pirineu.
1: Òmnium Alt Urgell concedirà enguany el 23è Premi Mossèn Albert Vives a Carles Gascón Xopo. L'entitat justifica l'atorgament del guardó a l'historiador urgellenc per la seva constant i valuosa aportació a la recerca, la divulgació i preservació de la història i el patrimoni de la comarca del Pirineu i també d'Andorra. Això ho explica la presidenta d'Òmnium Alt Urgell, Maria José Juárez.
8: Òmnium Alt Urgell, reconeixem la seva tasca de difusió històrica, el seu impuls a la candidatura d'Andorra a la UNESCO i, sobretot, per la recuperació de les falles de l'As, que és un fet que ha portat al poble pues, una tradició perduda. Li volem reconèixer la trajectòria en recerca i patrimoni al Pirineu, a través del seu blog, però també de diverses publicacions de llibres, com els seus estudis sobre la dissidència càtara i l'anàlisi dels retaules gòtics de la vall de la Vansa i Tuixén. També els treballs sobre Josep Silueta o com el treball sobre el centenari de la cooperativa Lletera Arcadí, que són moltes coses.
1: Com ja és tradició, l'acte oficial de lliurament del Premi Mossèn Albert Vives tindrà lloc en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu d'Organyà. La cerimònia es durà a terme dissabte 5 de setembre a 8:45 de la nit a l'escenari de la plaça de la Vila.
8: A la Fira del Llibre ja fa 23 anys, és fa molts anys, de que és històric ja això, que Òmnium hi participe. I evidentment doncs ens fa molta il·lusió que un urgellenc rebi el premi i que sigui justament a la Fira del Llibre del Pirineu, que serà aquest dissabte, que no, el dia 5 de setembre, a Organyà. Per nosaltres és tot un orgull, evidentment.
1: Així doncs, aquest atorgament del que és el 23è Premi Mossèn Albert Vives a Carles Gascón Xopo. I gairebé són la 1:20. L'equip d'atenció primària de la Seu d'Urgell organitzarà demà una activitat de cloenda d'estiu del programa Camina amb el Cap, coincidint amb la festa major de la ciutat. La jornada començarà a 8:45 del matí amb la trobada dels participants davant de la porta del Cap urgellenc ubicat al carrer del Bisbe Guitart. En aquesta ocasió, l'activitat habitual de caminada serà substituïda per una gimcana al Parc del Valira. La proposta inclourà 4 proves orientades a treballar diferents capacitats físiques i funcionals, com els llançaments i la punteria, la coordinació i la cooperació i col·laboració entre els participants. La proposta és oberta a tota la població, gratuïta i no requereix inscripció prèvia. Un cop finalitzades les proves, està previst un petit esmorzar entre les 10:45. Camina amb el CAP és un projecte de l'equip d'atenció primària de la Seu, impulsat per l'Institut Català de la Salut a través d'atenció primària. La iniciativa es desenvolupa habitualment cada divendres. Les caminades tenen una durada aproximada de 90 minuts i combinen activitat física moderada amb espais de relació social i contacte amb l'entorn. Un programa que s'emmarca en les estratègies de promoció de la salut i salut comunitària. L'activitat de demà posarà punt final a l'edició d'estiu de la proposta, que reprendrà en format habitual al llarg de l'any.
7: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: Un vehicle ha quedat bolcat aquest dimecres en un aparatós accident a la carretera nacional 145 dins el terme municipal de les Valls de Valira. El sinistre ha generat retencions i trànsit lent al llarg del vespre a l'eix que connecte la Seu i Andorra. Segons informava el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre poc abans de les 7 del vespre des del punt quilomètric 5, és a dir, al tram central de l'N145. Per causes que ara s'investiguen, un conductor va perdre el control del seu vehicle, el qual va fer una volta de campana i va quedar cap per avall al voral dret, tot travessant la tanca de seguretat, tal com es pot veure a les imatges que se n'ha difós a les xarxes. Al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM. Trànsit ha informat que un dels ocupants va patir ferides lleus i va ser traslladat al Sant Hospital. Segons va detallar el digital Altaveu, la persona ferida seria veí de la Seu. Tot i la paratositat de l'accident, per sort, no hi va haver ferits greus. Per les tasques d'atenció als afectats, neteja de la via i retirada del vehicle, va caldre tallar provisionalment al trànsit i això va provocar ràpidament cues en els dos sentits de la marxa, unes retencions que es mantenien passades les 8 del vespre, quan es va també donar pas alternatiu i es va aconseguir llavors ja eliminar aquestes cues. I la Fiscalia, que ha obert diligències per analitzar el paper que exerceix la regidora de la Seu d'Urgell, Cristina Moreno, com a assessora de la Diputació de Barcelona, segons ha informat el diari Segre. En el marc de la investigació, el Ministeri Públic ha sol·licitat informes tant a l'Ajuntament Urgellent com a la Corporació Provincial per aclarir aquesta qüestió. L'objectiu de les diligències és saber, d'una banda, si Moreno desenvolupa efectivament les funcions que té assignades a la Diputació i, de l'altra, si les retribucions que percep d'ambdues institucions són compatibles. La normativa estableix que la suma de les dedicacions no pot superar el total de la jornada laboral. La regidora socialista, tercera tinent d'alcalde del Consistori Urgellent, es va incorporar a l'executiu municipal després de les eleccions del maig del 2023. Que va guanyar Compromís per la Seu. Moreno va assumir l'àrea de Cultura, Educació i Acció Social amb regidories com Educació, Escoles Municipals i Biblioteca, Joventut i Infància, Serveis Socials, Polítiques d'Igualtat i Festes. Posteriorment, el 16 d'abril de 2025, va ser contractada per la Diputació com a assessora de presidència amb una dedicació a jornada completa. Fins a la seva incorporació a la Corporació Provincial, l'edil percebia una retribució municipal equivalent al 50% de la jornada. L'Ajuntament assegura, però, que va deixar de rebre aquesta retribució salarial municipal coincidint amb l'inici del contracte a la Diputació. En aquest sentit, el consistori detalla que abans de formalitzar la contractació, l'ens provincial va requerir documentació que acredités precisament aquest cessament de les retribucions, així com certificats de la Seguretat Social. L'Ajuntament de la Seu defensa que Moreno ha desenvolupat amb plena dedicació les responsabilitats que té assignades tant al consistori com a la Diputació. El govern municipal assegura que està col·laborant amb total transparència amb la Fiscalia i confia que la investigació acabi amb l'arxivament de les diligències que s'han activat a través d'una denúncia anònima. Compromís per la Seu, per la seva banda, considera que darrere de les actuacions hi ha una campanya d'assetjament personal contra la tinent d'alcalde. Els socialistes atribueixen aquesta ofensiva a una persona coneguda. El grup ha anunciat que estudiarà emprendre accions legals per defensar l'honor i la dignitat de Moreno, de qui reivindiquen la integritat, honestedat, transparència i responsabilitat. Segons recull el diari Segre, la Diputació de Barcelona ha confirmat també la voluntat de cooperar amb la investigació i indicat que farà arribar durant els propers dies a la Fiscalia la documentació sol·licitada. I 5 minuts i seran 2:15. Veïns de Tor han denunciat que es vol vetar el pas de vehicles al nucli. Es mostren en desacord pel fet que sense consultar la resta s'hagi col·locat un senyal de prohibit circular en direcció a Andorra i al port de Cabús. Entre les persones que hi estan en contra hi ha Pablo Moreno, que és el que és hereu de Palanca.
9: Hi ha un cartel que dice que és propietat privada de la muntanya de Tor. És un camí privat. I ja pone aquí que els propietaris no nos hacemos cargo a nada que pueda ocasionar dentro de la finca. Que un animal se te cruce, que una vaca, que alguien caiga y se haga daño, es su responsabilidad pasarlo. Ya puse un cartel prohibido a 10, prohibido acampar, prohibido tirar basura y prohibido salir de las pistas, que es lo que tienen que hacer, respetarnos la gente. Ya no hace falta más carteles a la muntanya de Tor. Esta gente, si quieren algo, que lo digan, lo que quieren.
1: Moreno assegura que els cartells van en contra dels avantpassats de Tor que van lluitar per l'obertura cap al Principat.
9: Es un camino privado nuestro, de la muntanya de Tor, pero Nuestros antepasados habían luchado porque el camino estuviese abierto. Se puede abrir. Y que la, si la gente pasan como tienen que pasar con educación, yo lo veo una tontería que no dejarlos pasar. Y luego, eso de prohibido el paso por responsabilidad, por accidentes, ya lo hicimos en su día. Ya pusimos un cárter que bajo responsabilidad de ellos pasan por la pista. No a carcerrar y no carcerar. Y está...
1: En la mateixa línia s'expressa Pili Tomàs, de casa Sisqueta.
10: Ja hem estat sempre aïllats. A més, els nostres abans passats ja havien fet el possible per unir Tor amb Andorra, per això es va fer aquesta pista. I els abans passats, de la majoria de gent que ara fica la prohibició, són els que havien lluitat perquè a Tor hi hagués vida i perquè a la vall hi hagués vida a través d'Andorra. Perquè, vulguis o no, la vall Ferrera és un racó. Si la carretera cap a Andorra dona molta vida a l'estiu.
1: Altres establiments d'Alins també es beneficien del pas de vehicles i no entenen la decisió per part dels propietaris. I és que Roger Micas, que regenta un bar, expressa el convenciment que la restricció repercutirà negativament en l'economia de la zona.
11: A veure, tots sabem que això de Tor és una finca privada, no? El que no acabem de veure, pues, clar, pues, que aquestes noves generacions, alguns dels veïns, pues, volen tancar aquesta carretera quan els seus propis antepassats, pues, la van obrir per buscar, pues, un altre medi de futur i, pues, un altre nivell, no ho sé. Això sí que no tenim.
1: La comunitat de propietaris de Tor ha respost les acusacions assegurant que l'acord de restringir la circulació només a veïns i autoritzats es va prendre per una amplíssima majoria en la darrera reunió de la Junta celebrada al març. Fonts de la comunitat apunten que hi van votar fins a 10 copropietaris a favor i que Pablo Moreno, de Casa Palanca, no hi va assistir perquè no va a cap junta. I parlem també de la brigada del Parc Natural del Cadí-Moixeró. En col·laboració amb l'àrea d'ús públic ha instal·lat nous comptadors de pas de persones en diversos punts estratègics de l'espai natural. Aquests dispositius s'afegeixen a la xarxa ja existent i permeten obtenir informació sobre el volum de visitants que transiten per determinats indrets i per conèixer millor com es distribueix la freqüentació al territori.
0: Els esports d'aquí.
1: L'urgellenc Jonathan Duvasin ja és jugador de primera divisió. El futbolista de 26 anys i format a l'Edford ha disputat el seu primer partit a la Lliga EA Esports amb el seu nou equip, el Club Atlético Osasuna. El debut de Duvasin, a la que és una de les principals lligues del món, s'ha produït aquest dilluns en el maig contra el Llevant, corresponent a la segona jornada, i que es va acabar sense gols, 0-0. Jonathan Duvasin, content pel debut a la Lliga.
12: La verdad que con muchas ganas tenía... Bueno, venía con mucha ilusión, tenía muchas ganas de entrar al campo a ayudar a mis compañeros, ¿no? Desde el momento que salgo a calentar, la gente me animó también. Entonces, bueno, muy agradecido a toda la gente, a mis compañeros también que me han ayudado mientras también estaba calentando. Y la verdad que muy contento. Correcto, sí, tenemos ahora dos entrenamientos. Toca ahora recuperar, descansar bien, recuperar las piernas, que tenemos un partido, pues, muy complicado fuera de casa. Tenemos de seguir, pues, como te he dicho, en esa línea de hacer las cosas bien, cosas que, pues, tengamos de mejorar, pues, mejorarlas, ¿no? E intentar sacar los tres puntos fuera de casa.
1: Jonathan Duvasin, que disposa de doble nacionalitat espanyola i belga, va néixer a la Seu el 2 de febrer de l'any 2000. Després d'iniciar-se en el futbol a l'Edford, encara en edat formativa, va entrar a l'estructura del Futbol Club Andorra i després també va formar part de l'Atlètic Segre. Amb 18 anys va fitxar pel Girona i en aquesta etapa va jugar cedit al Figueres, el Son Maresme i el Logroñés. L'estada en aquests tres clubs li va permetre debutar de manera successiva a tercera divisió, segona B i primera federació. La seva bona temporada al Logroñés va fer que es fixés en ell l'Albacete, amb qui ja va fer el salt a la segona divisió la campanya 2022-2023. Albacete va jugar 43 partits, va marcar 11 gols i va disputar el play-off d'ascens a primera. El 2023 va fitxar pel Basilea, amb qui va guanyar 10 partits abans d'incorporar-se a l'Oviedo. Les dues darreres temporades ha continuat a Astúries, però com a jugador de l'Sporting, amb qui ha marcat 17 gols, un d'ells a la Copa del Rei, i ha fet 4 assistències. I l'Escola de Futbol Urgell ja tindrà per primera vegada un equip de categoria amateur. L'entitat formativa urgellenca s'ha inscrit en guany a la quarta catalana, la darrera categoria de les lligues sènior a la Federació Catalana de Futbol, on competirà el grup 31, format per equips de la Plana, de Lleida i del Pirineu. Ho explica la presidenta de l'Edford, Teresa Casasses.
13: Sí, sí, sí. La veritat és que era un tema que ja parlàvem, s'estava parlant ja feia alguns anys, no? La necessitat de que hi hagués una seu B o un Edford amateur. Vam estar parlant, doncs, amb la EFO, Frankfurt. Sí que és veritat que nosaltres aquest any doncs poder una mica precipitat el poder-ho enganxar com a seu B, i la, bueno, la junta de l'Epfor es va dir que amb ells també els hi feia doncs gràcia poder fer un Epfor amateur, no? Em sembla, si no m'equivoco, és l'Epfor United, i per tant al començar de zero es comença per quarta catalana. Per tant, aquest any tindrem dos equips competint a nivell territorial, una primera catalana i l'altra quarta.
1: El debut oficial, que neix amb la denominació Epfor United, tindrà lloc dissabte 3 d'octubre. Serà a casa, al camp municipal Emili Vicente, on rebran el Ribera d'Ondara. El primer desplaçament serà la setmana següent, el 10 d'octubre, al camp de l'Sporting d'Agramunt. L'escola s'estén doncs en aquesta competició amateur, on hi coincidirà amb el Coll de Nargó. 2 minuts passen de 2:15 del migdia.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I parlem del temps a Ràdio Seu. Ho fem amb Néstor Gómez. Molt bon dia.
14: Bon dia. Situació de tranquil·litat avui arreu de la comarca. Una situació meteorològica que ens convida a gaudir d'aquest temps assolellat, tot i que apareixen algunes teranyines de núvols alts. A la tarda poden créixer alguns núvols, però en definitiva avui serà un dia prou tranquil. Només cap al tard, pràcticament cap als vols de mitjanit i fins i tot durant la propera matinada, una línia de núvols, fins i tot amb pluges, entrarà des de l'Aragó cap a l'Alta Ribagorça, escombrarà també part del Pallars, sobretot el Sobirà, i de resquillada pot tocar a casa nostra, però en tot cas seria molt poca precipitació. I ja diem, a darrera hora d'avui, o fins i tot de la matinada de dijous a divendres. Tot això avui, amb un dia que s'espera que no només predomini el sol, especialment cap al sud de la comarca, sinó que les temperatures avui pràcticament toquin sostre, amb unes màximes que poden arribar a la xifra dels 32, 33, 34 graus cap a Oliana, a tot estirar. De cara a demà, aquest vent de sud, que avui pot bufar encara fort a cotes altes del Pirineu, a cotes altes per sobre dels 2.000 metres aproximadament, pot bufar amb ratxes superiors als 90 km per hora. Això serà avui. Un cop passi aquesta línia de núvols i de precipitacions de cara a la matinada, el que canviarà és radicalment el vent. Passarem de vent de sud a vent de component entre oest i nord-oest, i això farà que a partir de demà refresqui l'ambient, o almenys, si més no, no sigui tan càlid, cosa que permetrà que, si avui parlem de màximes de 30 a 34 graus, demà pràcticament arreu de la comarca ens quedarem per sota dels 30. A tot estirar cap al sud poden arribar els 31 o 32 a tot estirar. I el que sí que tindrem demà serà ja una estabilitat molt més contundent, amb més sol tant al matí com al migdia, i sobretot el que no tindrem, a banda de la calor, és aquesta pols en suspensió que ens va acompanyar ahir i que també ens acompanyarà durant tot avui.
1: Aquesta, doncs, la predicció meteorològica per a la jornada d'avui. Repassem també la farmàcia de guàrdia. Fins a les 8 del vespre, la Guilanyà, a l'avinguda Guillem Graell, número 16, telèfon 973-3558-91. Canvi de guàrdia amb la Varios, al carrer Sant Josep de Calassanç, número 3, telèfon 973-3508-88. Al mòbil també 638-12-38-50. Farmàcia de guàrdia, doncs, pels dies de festa major, la Varios, al carrer Sant Josep de Calassanç, número 3. Fins aquí les notícies. Es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat. Molt bon dia.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Les imatges de la tragèdia ho anticipaven i les xifres ho confirmen. Els desapareguts per l'arribada sobtada al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, ahir a primera hora es compten per centenars i la xifra de morts serà altíssima, Estel Batet Carles.
1: El rastre de la crescuda sobtada del riu Bote Koshi, probablement després de quedar taponat per causes naturals, és de devastació absoluta. Edificis, infraestructures, pobles sencers engolits pel fang. Preocupa que hi hagi noves riuades per noves acumulacions d'aigua que s'estan detectant. Les llistes oficials de desapareguts, a més, quedaran curtes com es desprèn de testimonis com aquest.
2: Fins a les 8 del matí encara hi havia contacte amb la meva germana. Després, cap a 8:45, va arribar la inundació i des d'aleshores hi hem perdut el contacte. Fins ara el nom del meu nebot encara no apareix en cap llista i el nostre germà també està desaparegut.
0: Mentrestant, a Ceuta, la tensió per la crisi migratòria augmenta i en són prova dos episodis les últimes hores.
1: D'una banda, la policia ha detingut 12 migrants que haurien ferit un grup de militars espanyols mentre feien tasques de vigilància. Haurien rodejat i apedregat el vehicle i quan els soldats van fugir a peu els haurien perseguit. De l'altra, de matinada, hi ha hagut aldarulls amb una manifestació que volia fer fora els migrants que malviuen a la platja del Trampolín.
0: Això mentre el Congrés continua les compareixences de ministres per donar explicacions de la crisi mentre el repartiment dels menors no acompanyats, que són a Ceuta, continuen callats. Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, perquè de ben poc ha servit la reunió entre el Ministeri d'Infància i les Comunitats. El Partit Popular i Vox, tancats en bandes, neguen a traslladar menors de Ceuta cap a la península. La ministra Cira Rego diu que és urgent fer-ho, proposa solucions excepcionals mentre s'estudia si aquests nens i nenes poden retornar amb les seves famílies i critica que PP i Vox no aportin cap solució.
4: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
0: Al Catalunya al migdia d'avui també ens fixarem en la ressaca de l'acord extrajudicial de Meta, pel qual la matriu de Facebook i Instagram pagarà 16.000 milions de dòlars a canvi de tancar les demandes contra els efectes perjudicials de les seves xarxes.
1: Experts legals consultats per Catalunya Ràdio destaquen que l'acord, que posarà límits a l'exposició a la xarxa, sobretot dels menors, s'aplicarà de moment només als Estats Units. Europa espera que Meta proposi canvis per als usuaris d'aquí també. Al matí de Catalunya Ràdio, el psicòleg Marc Massip considera provat l'efecte perjudicial de les xarxes.
5: Deia, no, els pares han d'educar els fills i, escolti, si el problema fóssim els pares no caldria canviar l'algoritme. No, és que els adolescents, miri, si el problema fossin els adolescents no caldria ficar aquests límits. I si el producte que venen fos inocu no estaríem parlant de 17.000 milions de dòlars.
0: Mentrestant, la policia investiga el robatori aquesta matinada del tresor de Villena al museu d'aquest municipi a l'Alt Vinalopó.
1: En només 3 minuts i de matinada els lladres s'han endut unes peces de l'any 1000 abans de Crist. Minuts abans del robatori hauria saltat una alarma al poliesportiu municipal, possiblement per distreure l'atenció de la policia.
0: I tot a punt perquè arrenqui el Festival Acústica de Figueres, que és un dels últims plats forts de l'estiu. Núria Pereira.
6: L'acústica mostrarà a partir d'avui la diversitat del panorama musical en català amb una trentena de concerts fins diumenge en 3 escenaris de la ciutat. I ho fa barrejant bandes de diferents generacions, com Sopa de Cabra, La Fúmiga o la Ludwig Band. S'inaugura aquest vespre al Teatre Jardí amb un homenatge al concert de Lluís Llach de l'any 1976.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Rodri, que debutarà avui al Camp Nou, mentre que l'Atlètic de Madrid deixa clar que no negociaran amb el Barça per Julián.
7: Nou comunicat contundent i dur del Consell d'Administració del Club Matalasser. Estan oberts a vendre Julián, però en cap cas ho faran al Barça. Textualment han dit, no ha existit mai ni existirà cap negociació amb el Club Blaugrana per Julián, l'argentí, que continua sense entrenar-se amb l'equip per indisposició. Avui a les 9, Barça-Atlètic Club, partit de Lliga, en un partit on els grups d'animació i entitats han fet una crida per portar estelades al Camp Nou i el Barça portarà la defensa jurídica del jove agredit per la Policia Nacional a Elx, ho ha avançat el diari Ara, i ho farà l'advocat penalista Marc Molins.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Maruf García.
8: Bon dia, doncs amb algunes retencions puntuals. A la P7 a Tarragona en direcció Barcelona per obres. I a 340 a Torredembarra, també en sentit nord. La Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. I la línia R4 de Rodalies circula amb retards d'entre 15 i 30 minuts perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable de la infraestructura entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès.
0: I ara temps pel temps.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui, Francesc Mauri, amb interès pel temps de dia i també de nit, o més aviat de matinada, per tothom que vulgui veure l'eclipsi parcial de lluna.
10: Doncs sí, bon dia. Un eclipsi parcial de lluna que es podrà veure arrodonint entre les 4 i les 6 de la matinada, però

0: l'emergència. A Katmandú, el sotsdirector d'un hospital, Gopal Sedain, explica com els arriben els ferits.
1: Fins ara hem rebut 31 pacients. El problema és que, com que les carreteres estan tallades, estem rebent tots els pacients mitjançant rescats amb helicòpter. El govern ha fet tots els esforços i ha demanat a totes les companyies privades d'helicòpters que hi participin i estan fent una feina excel·lent.
0: En diversos centres sanitaris de la capital nepalesa hi ha cues de gent angoixada per saber coses dels seus familiars.
2: Fins a les 8 del matí encara hi havia contacte amb la meva germana. Després, cap a 8:45, va arribar la inundació i des d'aleshores hi hem perdut el contacte. Fins ara el nom del meu nebot encara no apareix en cap llista i el nostre germà, del districte número 2 de Bulfing, també està desaparegut.
0: El Dalai Lama i el Papa Lleó XIV han resat per les víctimes i han enviat missatges de condol.
3: I a tot això, els desapareguts no són l'única font de preocupació al Nepal.
0: Doncs no, hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona d'ahir i té risc de desbordament. Les autoritats xineses expliquen que ara té 2 milions de metres cúbics i en els propers 3 dies n'hi podrien entrar 3 milions més i això faria augmentar el risc de ruptura brusca. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
3: I a tot això, Albert, l'origen de la tragèdia es va aclarint.
0: Sí, s'han corregit les hipòtesis inicials i ara es creu que el desencadenant va ser el desgel de la glacera. Ho ha explicat a 3CAT Info Marc Oliva, professor de Geografia de la UB.
4: Sense voler caure en el fatalisme del canvi climàtic, però el que pot haver causat més a la mitjana és crear una fusió per sobre del que és la mitjana en aquests sectors i l'aigua de fusió de la pròpia glacera s'escola per la columna de gel i el que facilita és el lliscament de la massa de gel per la vessant.
0: Això, diu Oliva, hauria provocat l'allau de roques i gel. S'hauria generat un llac fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats uns 70-80 quilòmetres avall. I ho va fer amb una potència equivalent a un terratrèmol de magnitud 5,1, segons la xarxa sismològica xinesa. L'anàlisi de les ones ha determinat que va ser provocat per un col·lapse a la superfície i no per plaques tectòniques.
3: És la notícia del dia. Mentrestant, a Ceuta, la tensió per la crisi migratòria augmenta. I la policia ha detingut aquesta matinada 12 migrants a la ciutat autònoma després que un grup d'entre 30 i 40 persones envoltessin diversos militars espanyols i els llancessin pedres. La situació va deixar 4 soldats ferits, tot plegat poques hores després d'una nit d'incidents, també a Ceuta. Que va esclatar després d'aquesta concentració amb aquests crits que sentim, Toni Fortesa.
5: Sí, els aldarulls van començar després d'una manifestació convocada contra la presència dels immigrants que van entrar a la ciutat autònoma, recordem, ara fa un mes. Alguns dels participants van anar fins a la platja del Trampolín per fer fora les persones que s'hi han instal·lat. Una situació que va obligar a la intervenció de la policia. Una de les participants explica les raons que els van portar a manifestar-se.
6: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen, que lo pasen a uno o que lo pasen a otro. Que se vayan, que ya estamos muy cansados. Es que no se está haciendo nada.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Sur Acoge comparteixen que la situació a Ceuta és insostenible a mitjà termini, però assenyalen que cal posar el focus d'atenció en les administracions i no en les persones que migren. José Miguel Morales és director general de Sur Acoge.
7: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
5: Morales també destaca que la manifestació d'ahir recull el cansament de part de la població de Ceuta i alhora recorda que hi ha una altra part que segueix abocant recursos per ajudar menors, noies i persones que viuen al carrer. Des de la Fundació Sur Acoge apunten que aquesta no és una crisi migratòria, sinó que respon a criteris geopolítics i per això reitera que siguin les administracions les que treballin per trobar una solució la situació a Ceuta.
3: Aquesta és la situació sobre el terreny. Mentrestant, el govern espanyol demana calma i temps per solucionar la crisi i resoldre la situació dels migrants. L'executiu espanyol insisteix que no tenien informes previs sobre aquesta entrada massiva i nega que el Marroc hi estigui al darrere. És el que ha explicat el ministre Félix Bolaños al Congrés en una compareixença que ha durat 4 hores mentre socis i oposició

0: li han retret que han actuat tard i malament, Pilar García.
1: Sí, Félix Bolaños ha assegurat que s'estan prenent totes les mesures per donar assistència als migrants i que Ceuta recuperi la normalitat. Ha descartat qualsevol responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva i ha atribuït a notícies falses difoses a través de les xarxes socials aquesta entrada massiva. Ha fet costat al ministre Marlaska, el servei d'intel·ligència no els va donar informació del que podia passar.
2: No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
1: Des del PP, Cuca Gamarra ha acusat el govern espanyol de passivitat davant el que considera un atac a la sobirania d'Espanya i una invasió per por d'incomodar el Marroc.
3: ¿Qué le deben ustedes a Marruecos? ¿A qué es a lo que ustedes le tienen miedo? Y no nos cuenten que esto fue una autogestión de individuos movilizados por Facebook y por TikTok.
1: Des d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro li ha retret que han actuat tard i des de Junts, Josep Pagès ha reclamat les competències en immigració davant la inoperància del govern espanyol.
4: Com és que vostès que tenien ja en l'agenda i en els informes està que Ceuta és un aspecte prioritari de la seguretat nacional, han estat tan lents?
5: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, que cada vegada fa més olor d'estat fallit, deixin almenys que ho fem nosaltres.
1: Bolaños s'ha compromès a buscar suports al Congrés perquè la proposta de Junts tiri endavant mentre Podem la continua rebutjant.
0: Doncs en aquest context, l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, s'ha plantat aquest migdia a Ceuta. Feia 26 anys que no trepitjava la ciutat. Ho va fer l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. I davant del president de la ciutat autònoma, que és del PP, és Juan Jesús Vives, José María Aznar acaba de dir això.
6: Apoyo completamente las medidas propuestas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. Debo recordar que la soberanía nacional no tiene vacaciones. Una vez agredida, solo cabe restaurarla.
0: Per cert, que la visita d'Aznar a Ceuta ha causat sorpresa al PP, que no en sabia res a l'última hora, però la direcció del partit hi ha enviat el vicesecretari Juan Bravo. I a tot això, continua el bloqueig, el trasllat dels 1.400 menors de Ceuta cap a la península. I això perquè el PP i Vox s'hi neguen mentre que la ministra proposa noves fórmules excepcionals per aconseguir atendre aquests menors fora de la ciutat autònoma. El govern espanyol i les comunitats només han aprovat una ajuda extraordinària ja promesa de 25 milions per la primera atenció d'acollida a Ceuta. Anem cap a Madrid. Pablo Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: Aquesta reunió d'aquest matí podríem dir que ha servit de ben poc.
7: Sí, ha servit bàsicament per evidenciar que no serà gens fàcil rellotjar els menors de Ceuta d'altres comunitats. La llei les obliga totes a acollir, però el procés legal és lent i el Ministeri vol accelerar els trasllats davant la falta de recursos a Ceuta. Per això, avui la ministra Cira Rego ha proposat solucions excepcionals, per exemple, que les comunitats s'ofereixin acollir voluntàriament mentre s'hi estudia si és viable que els menors retornin amb les seves famílies.
8: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península y entendiendo que para eso se necesita tiempo y que para ese tiempo tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas.
7: Catalunya es posa a disposició del Ministeri, però el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, recalcava la sortida que Catalunya ja té al límit les places d'acollida i acusava PP i Vox de ser uns insolidaris.
9: No estem en la pantalla en aquests moments de dir si acollirem o no acollirem. Jo crec que estem en aquests moments en el moment de les solucions. La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya per trobar les solucions.
7: Però el Partit Popular, pressionat per Vox, surt com ha entrat de la reunió, tancat en banda i negant-se a acollir nens i nenes. La més beligerant, avui, la consellera madrilenya, diu que només hi ha aquesta sortida.
10: Por supuesto, vamos a negar cualquier tipo de reparto y vamos a reiterar al gobierno de España que estamos aquí también para que retorne con sus familias a todos los menores que se encuentran en Ceuta en este momento.
7: Però el Ministeri respon al PP que aquest retorn que proposen no és tan fàcil i l'exemple és que en l'últim any s'ha demanat al Marroc el retorn de 600 menors migrants que havien arribat a Ceuta, Melilla o les Canàries i el Marroc no ha contestat ni un sol expedient. Avui l'extrema dreta de Vox s'ha despenjat de la trobada, els consellers d'Extremadura, Aragó i Castella-Lleó, on el PP els ha cedit les competències de menors, han plantat a la ministra.
0: Gràcies, Paula. A tot això, la ministra de Sanitat, Mònica García, anuncia al Congrés que la setmana que ve començaran a vacunar els immigrants i que estaran en condicions de reubicar-ne 4.000 en diversos centres.
11: A dia de hoy ya se ha puesto dos grandes dispositivos en Loma Margarita y en Loma Colmenar con capacidad con más de 2.000 personas. El objetivo inmediato es alcanzar una capacidad en la próxima semana hasta casi las 4.000 personas.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 3 i us parlem de l'acord històric de Meta. Els Estats Units cobra un possible front global de lluita contra els perjudicis addictius que causen les xarxes socials. I això ja ho sabeu, després que el grup liderat per Mark Zuckerberg pagarà més de 16.000 milions de dòlars i es compromet a posar límits i fer bloquejos, però només als Estats Units. Caldrà veure si ara altres estats o associacions de consumidors d'altres països demanden Meta pels danys mentals que provoquen aplicacions com Facebook o Instagram. Marriera.
12: De moment, Brussel·les, amb una resposta tèbia, només ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les xarxes. Sentim Thomas Reigner, portaveu de la Comissió Europea.
13: It is for Meta.
14: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
12: Segons ha explicat a 3Cat Info, Pep Jové, advocat expert en tecnologies de la informació a la Unió Europea, caldrà una acusació activa dels estats o consumidors per aconseguir aquestes limitacions.
15: Aquí a Europa, ara que es permeten demandes col·lectives, podria haver-hi una demanda col·lectiva, per exemple, d'associacions de consumidors, i a més tindrien un bon antecedent. Una cosa és que se'ls declari oficialment innocents, com se li vulgui dir, i l'altra cosa és que no hi hagin uns antecedents que lògicament pesarien molt en un jutjat de qualsevol país.
12: Jové insisteix que amb l'acord extrajudicial amb els fiscals generals de 29 estats, Meta reconeix uns fets i es compromet a fer canvis, però en cap cas es declara culpable.
0: I ara us parlem de ciutats alemanyes com Berlín, on la pressió immobiliària no para de créixer i posa en perill fins i tot restes històriques de gran simbolisme. És el cas del darrer gran búnquer que queda al centre de la capital alemanya, el de la nova cancelleria del Reich. Un projecte immobiliari beneït per l'Ajuntament pretén enderrocar-lo, tot i l'oposició d'associacions i veïns. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
16: Bon dia. Sota un dels últims descampats al centre de Berlín, a escassos 100 metres de Potsdamer Platz, s'amaga l'últim búnquer en bon estat en ple barri governamental. A la primavera, però, l'Ajuntament va atorgar el permís d'obres, un enderroc que l'associació Berliner Unterwelten, els mons subterranis de Berlín, mira d'evitar. Dietmar Arnold, president de l'associació.
17: Aquest és realment l'últim vestigi del centre de comandament del terror nazi, des d'on es va preparar també la Segona Guerra Mundial. Pretendre enderrocar aquestes últimes restes no només és lamentable, és que no s'entén. Damunt del búnquer s'hi podria construir.
16: Tot i que l'Oficina de Protecció del Patrimoni de Berlín recomana conservar el búnquer, l'Ajuntament s'hi oposa perquè pensen que es podria convertir en un lloc de culte. No és, però, el búnquer de Hitler, que sí que es va dinamitar. Segons Berliner Unterwelten, si la museïtzació és curosa, permet just el contrari, denunciar els horrors del nazisme.
17: Els llocs de culte només es formen allà on no hi ha una versió pública. Nosaltres explicarem aquesta versió oficial i amb això podem donar el lloc de culte per acabat, si us dic la veritat.
16: Si aquest búnquer ha arribat en bon estat fins a l'actualitat és perquè just per sobre s'hi va construir el mur de Berlín. Se sumen així fets històrics rellevants que en justifiquen la preservació.
0: Així arribem a la pausa per la publicitat. Un minut i mig. A la tornada us parlem d'un robatori de pel·lícula en un museu. Aquest cop al País Valencià.
18: Catalunya migdia.
19: Love, love, love.
20: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics. Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramatúrgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
21: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el fi.
2: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
22: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB per 1.149 euros. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Catalunya migdia.
0: I com us dèiem abans de la publicitat, avui també és notícia un robatori de pel·lícula aquesta matinada, quan en qüestió de minuts uns individus s'han endut el tresor de Villena, que s'exhibia al museu d'aquesta localitat, a l'Albi, a l'Opó. Són 66 peces de valor incalculable perquè és un dels millors conjunts de l'edat de bronze d'Europa. El cas l'investiga la Guàrdia Civil i la Policia Judicial. Montse Camps.
23: Sí, uns desconeguts han entrat per un lateral del museu després d'arrencar un finestral i han actuat de manera ràpida i precisa, com ha explicat l'alcalde, Fulgencio Cerdán, visiblement emocionat.
24: Han entrado a robar en torno a 5:20, aproximadamente, un poco después, que ha habido un aviso de alarma unos minutos antes en el polideportivo. El robo se ha producido muy rápido, ha sido cuestión de minutos.
23: L'alarma al poliesportiu segurament el van activar per desviar l'atenció i s'ho han endut pràcticament tot.
24: S'han llevado una gran parte del tesoro. Han quedado las tres vasijas de plata, un brazalete, habían cuatro coronas, dos del niño y dos de la Virgen, y ha quedado una. El resto, una del niño, ha quedado, con las prisas, pues se les ha caído.
23: Segons el coronel de la Guàrdia Civil, Francisco Poyato, hi haurien intervingut diverses persones.
25: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
23: També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric. Es dona el cas que els últims mesos hi ha hagut dos robatoris més en dos museus espanyols, un a Badajoz i l'altre a Albacete, on també de manera molt ràpida es van endur peces de valor històric. El tresor de Villena data de l'any 1000 abans de Crist i està format per peces d'or, plata, ambre i ferro amb braçalets, ampolles i bols.
0: I a Barcelona, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris. I la notícia és que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que va cremar 57 hectàrees i va obligar a confinar el veïnat aquesta setmana, Maria Núria Rebelle.
26: Fonts pròximes al cas apunten que diversos testimonis l'assenyalen com la persona que hauria iniciat el foc a la serra de Collserola, que va obligar a evacuar 35 veïns i a confinar-ne 15.000. Ara com ara, el jutge només l'investiga per danys, mentre els Mossos d'Esquadra es troben en una fase d'investigació incipient de l'incendi de Collserola i encara no el relacionen amb el foc. L'home de 46 anys el van detenir ahir agents de la Guàrdia Urbana al carrer Palamós, a Ciutat Meridiana, per cremar diversos contenidors. L'arrest es va fer en una zona pròxima, concretament a 1,5 km de l'inici del foc de la serra de Collserola.
0: Anem ara cap a la Costa Brava. Perquè allà diverses platges proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar el tipus d'ofegament més comú. És el de persones grans que perden el coneixement dins l'aigua. Núria Pereira.
27: Bon dia. Quan una persona perd el coneixement no crida ni es mou de manera exagerada, per tant costa més de detectar. I quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe a un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
28: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
27: Aquest estiu l'han provat municipis com Badalona, Roses, Platja d'Aro, també la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona, i s'està instal·lant a Vilassar, Blanes i a les Canàries. La càmera que apunta al mar no grava i, per tant, compleix la normativa de protecció de dades. Només pot enregistrar quan hi hagi un ofegament per veure què ha passat i com s'ha actuat.
0: I ara parlem de l'AP7 circular i ja és de per si prou complicat pel trànsit i si a més es fa amb vehicle elèctric, hi ha una dificultat afegida, la falta de carregadors. Només hi ha 5 àrees de servei a tot el tram d'aquesta autopista amb endolls disponibles, almenys pel que que fa a les zones on travessa Catalunya. No n'hi ha cap que sigui d'aquests a les comarques de Tarragona, més Joan Garcia.
1: No es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a disposar de punts de càrrega, segons denuncia 3CatInfo Albert Segarra, de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
3: La llei sí que els diu que han de posar aquests punts de recàrrega, però si no els tenen o no els tenen actius no passa res, no hi ha un règim sancionador.
1: El tram català de l'AP7, 7 àrees de servei d'un total de 12, no tenen carregadors, o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder fer-ho són molt lents, així ho veuen els usuaris.
4: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
5: Ja saps on són, a quins punts pots carregar, i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
6: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi han carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
1: Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà i només en sentit França, a les del Gironès i Massanet i només en sentit sud, i a la de Bellaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent la trobem fins a Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix a altres vies. El tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors i a la C16 en falten en un 63%. Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys.
0: I de les autopistes, anem al camp. El Departament d'Agricultura replicarà el pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, a la resta de municipis de la Plana de Lleida que pateixen la plaga en els seus cultius. Les organitzacions agràries i els pagesos reclamen que no s'abaixi la guàrdia, per a Joan Álvarez.
7: En 17 dies s'han capturat a Verdú gairebé 8.000 conills i s'ha reduït la seva densitat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. El Departament d'Agricultura en fa un balanç positiu. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
8: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
7: Des de la plataforma Pagesos o Conills, Unió de Pagesos i Assaja reclamen que el pla de captures no s'aturi. Sentim Àlex Foix, Carol Aixut i Pere Roquer.
9: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
10: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
29: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que en aquest país, que és escopeta i tiros.
7: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
0: I ara anem cap a les Terres de l'Ebre. Allà el sector de l'arròs afronta reptes com el canvi climàtic que l'obliguen a buscar solucions per adaptar-se i ser més eficients. Entre d'altres, es treballa per aconseguir millors varietats. Precisament aquesta és una de les solucions que es presenten a la jornada que l'IRTA ha fet aquest matí a Amposta, al Montsià. Jordi Barranca.
30: Pagesos, empresaris, investigadors i consultors s'agrupen per veure de primera mà en què es treballa. Recerques, per exemple, sobre varietats més resistents o que plantegen opcions de combinació amb cultius de llegums com ara el pèsol. Sentim Marta da Silva i Daniel Sancho, dos dels investigadors que presenten recerca.
31: Fem la sembra del pèsol i després ho deixem, posem amb nitrogen i sense nitrogen. Quan incorporem la biomassa del pèsol, fem després la inundació i després la sembra de l'arròs.
32: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. S'ha utilitzat millora tradicional i millora clàssica. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
30: Tot per donar millors opcions als agricultors, Marc Català, investigadora de l'IRDA i coordinadora de la jornada.
33: Llavors, nosaltres estem estudiant aquestes noves varietats en diferents condicions d'estressos hídrics, d'estressos salins, per a veure com se comporten. Perquè al final el que tenim és que donar solucions a l'agricultor per anar podent superar aquestes i fer recomanacions en funció de les casos que se trobe, poder fer una millor gestió del cultiu per a garantir la rentabilitat de les explotacions.
30: Dies en marxa per assegurar el futur d'un sector econòmic però també alimentari important en zones com aquí les Terres de l'Ebre.
0: Hem repassat com tenim el país. Ara farem una segona pausa per la publicitat i a la tornada la cultura. Avui començant pel Festival Acústica de Figueres.
34: Catalunya migdia. Si vols fer la compra, ve a Tanacar.
2: Aquesta tornada a l'escola no t'enxamparà desprevingut amb el 50% en totes les agendes, calendaris i polres només el 27 d'agost. I arriba trepitjant fort amb tot el calçat de nadó i infantil al 50% només el 28 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
11: La dona que va revolucionar el món del xampany.
12: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
13: No expliquis mai a ningú els teus plans.
11: Basada en fets reals.
12: Et diré la collita del cometa del 1811.
14: S'ha perdut tota la collita?
12: Sí.
11: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Sara, hola. Escolta, sóc el súper del Corte Inglés. Fes lloc a la nevera, que tenen un 50% de regal en gelats i congelats. He agafat de tot. Ah, i peix per sopar. El salmó noruec tenia una pinta magnífica. I a només a 11,95 euros al quilo.
11: Supercori per Cori Supermercat al Corte Inglés.
16: A la botiga web i app.
34: Catalunya migdia.
17: Com et dius?
18: Em dic Xavier.
17: I què veus?
18: Ginebra.
0: El nostre tècnic de so avui no es diu Xavier, és en Dani Jiménez, però en tot cas ens proposa aquesta cançó de la Ludwig Bank per explicar-nos que són un dels protagonistes del Festival Acústica de Figueres, que proposa fins diumenge una trentena de concerts en tres escenaris que mostraran la diversitat del panorama musical del país en aquesta 23a edició, i actuaran, a banda d'aquests de la Ludwig Bank, Sopa de Cabra, La Fúmiga o Alosa. Maria Rovira.
19: El festival torna amb un cartell que barreja grans grups del moment, bandes intergeneracionals i noms de l'escena emergent, i en moments que seran especials, segons explicava el director del festival, Xavi Pasqual.
20: Aquest adeu de La Fúmiga, l'últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya, una de les dates de celebració del 40 aniversari de Sopa de Cabra serà aquí l'Acústica. Esperem viure la consagració de la Ludwig Band com una de les grans bandes de casa nostra. També se celebra els 20 anys de carrera de Buós.
19: En el context de diversitat musical de l'Acústica també hi destacaran altres actuacions.
20: I a més d'aquestes actuacions més especials, doncs hi tenim les actuacions de 31 Fam, d'en Peralbo, Alosa, Malifeta, Pastora, Max Navarro i Seondo Do Sound.
19: El festival el tancarà diumenge, com ja és tradició, el concert de l'orquestra Diversiones.
0: Més notícia, el Festival Temporada Alta, que arribarà a la 35a edició el 3 d'octubre i ho farà amb 32 estrenes. Aquest matí s'ha anunciat la programació, on hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, o d'aquí, com Marcos Morau. Des dels inicis pel Temporada Alta hi han passat més d'1.300.000 espectadors. Núria Pereira.
21: Hola, bon dia. Doncs no volen fer grans celebracions, però sí mirar enrere i posar en valor la qualitat de les programacions que han fet i destacar la rellevància internacional, ja que Temporada Alta participa en coproduccions amb altres centres de referència. Enguany destaquen noms de pes com el del director Gai Cassiès, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Cristian Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilarbi Xerkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has-Been.
22: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època on tan complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre amb un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
21: El coreògraf Marcos Morau, amb la Brunal, portarà un espectacle molt diferent al de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messiés amb l'obra La forma humana. De l'escena catalana destaquen els dramaturgs Lluïsa Conilla amb Dinamarca o Jordi Casanovas amb Göteborg. El festival es farà del 3 d'octubre fins al 8 de desembre.
0: Canviant de festival, poetes del Pirineu i d'arreu de Catalunya seran els protagonistes de la 5a edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que porta la poesia a la Festa Major de la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
24: Des d'avui i fins dissabte hi haurà espectacles, música, activitats familiars i recitals al voltant de la poesia, amb un acte central dissabte a la tarda a la Sala Immaculada amb poetes del Pirineu i d'arreu dels països catalans, com Roser Maura, Cesc Freixas o Blanca Llum Vidal. Un festival que celebra la 5a edició amb l'objectiu de treure la poesia i al carrer. Miquel Albero, de la llibreria El Refugi, n'és un dels impulsors.
1: Aprofitàvem una mica que és Festa Major a la Seu. Creiem que és important que dintre de tota la programació de Festa Major i veiem que la poesia, doncs, durant tot l'any, doncs, fem activitats dedicades a la poesia, doncs, era com la cirereta del pastís, no? Creiem que n'hi havia aquesta mancança. I, bueno, 5 anys després n'hi ha molt d'interès. Cada any ha sigut un èxit, aquest festival.
24: El Pirineu Terra de Versos també té actes al Ripollès, amb un acte central també dissabte a la tarda a Sant Joan de les Abadesses. No es fa a Ripoll com els altres anys per desavinences amb l'Ajuntament per les condicions de cessió dels espais.
3: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna...
0: I ara us parlem de cinema, perquè això que sentiu, Spider-Man Brand New Day, que s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes catalans aquest any, són dades de la companyia Comscore recollides per l'ACN, que quantifiquen més de 860.000 els espectadors d'aquest film protagonitzat per Tom Holland, Valeria Obereda.
4: Sí, això des del 29 de juliol, quan es va estrenar la cartellera. D'aquesta manera, la nova entrega de L'Home Aranya supera produccions com l'Odissea, que va aterrar als cinemes gairebé 2 setmanes abans i no arriba als 800.000, a les 800.000 entrades venudes. A nivell mundial, Spider-Man Brand New Day està a punt de superar Titanic i convertir-se en la 5a pel·lícula més taquillera de la història. Segurament ho aconseguirà aquest pròxim cap de setmana.
0: I us parlem ara d'una mort als 97 anys de l'artista plàstica japonesa Yayoi Kusama, que s'ha convertit en... va convertir els punts de totes les mides i els colors vibrants en l'exponent de la psicodèlia global al costat de figures com Andy Warhol o Claes Oldenburg.
4: Segons explica la seva pàgina web, l'artista va morir el 14 d'agost a l'hospital i no va deixar els seus pinzells fins a l'últim moment. Va rebre tota mena de reconeixements i la seva obra s'ha vist, per exemple, a la Bienal de Venècia, al MoMA de Nova York, la Tate Modern de Londres o al Centre Pompidou de París. A Barcelona, les seves creacions s'han exposat al MoCo Museu.
0: I ara us parlem d'una altra mort. En aquest cas és una notícia d'última hora perquè la televisió pública sèrbia informa de la mort de Ratko Mladic. Va ser, recordeu, l'excap militar dels serbis bosnians, artífex, entre altres, de la massacre de Srebrenica, que és el pitjor assassinat en massa a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Un heroi pels serbis, genocida pels croats, pels musulmans, i que la justícia internacional va condemnar cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Tenia 83 anys i el van detenir el 2011. N'ha passat, per tant, 15a en una presó a La Haia. Aquesta és la notícia d'última hora, des d'ara i fins a les 3, però als esports, Laia Tudel, amb el Barça, que ens preguntem si dona per perdut definitivament a Julián.
5: Si fa cas del nou comunicat que ha fet l'Atlètic de Madrid, se n'hauria d'oblidar, sí.

0: Avui és dia de debuts. El Barça debuta l'equip a casa, a la Lliga. A les 9 es juga el Barça Atlètic Club al Camp Nou. També serà el debut de Rodri, el gran fitxatge blaugrana d'aquest estiu, que jugarà uns minuts, ho va dir Hansi Flick. Ara parlarem d'aquest partit, també de l'acte d'exaltació de l'estelada que es viurà a l'estadi, ho va dir ahir el president Joan Laporta. Però abans hi ha novetats amb Julián Álvarez. I anem fins a Niça, perquè allà hi tenim el Joan Fitó, que ha de seguir el sorteig de la Champions aquesta tarda, un sorteig que, per cert, també farem en directe a Catalunya Ràdio. I, Fitó, seràs amb directius, t'hauràs trobat amb directius de l'Atlètic de Madrid, que, com dèiem, acaba de fer un nou comunicat dur pel Barça.
1: De fet, avui aquí a Mònaco acompanyen l'equip matalasser a Miguel Ángel Gilmarín i Enrique Cerezo. Aquest matí, però, comunicat duríssim de l'Atlètic de Madrid, diu que no existirà cap mena de negociació amb el Barça pel traspàs de Julián Álvarez. Així ho ha recolzat el Consell d'Administració del club, perquè diu l'Atlètic de Madrid que està obert a negociacions, però de forma ètica i professional, i que el Barça, doncs, no ha complert aquests requisits. Acaba el comunicat dient que l'Atlètic de Madrid està convençut de que Julián Álvarez, doncs, entendrà la decisió i que se centrarà en treballar de la millor manera per ajudar el club a guanyar títols. De moment, aquest matí, Julián no s'ha entrenat amb els seus companys, estava, igual que ahir, indisposat.
0: Doncs aquesta és l'última hora al voltant de Julián, comunicat ara sí oficial d'aquest Consell d'Administració del Club Matalasser, que diu que no negociarà amb el Barça per Julián. De moment el Barça, doncs, que no afegeix cap declaració més a aquest nou comunicat ni cap reacció, sinó que recorda les paraules que ahir va dir el president del Barça, Joan Laporta, en les declaracions que ja vam sentir, on deia, doncs, que el club al Barça li interessava Julián i que si l'Atlètic de Madrid el volia vendre al Barça, doncs ells estaven disposats a comprar Julián. De moment, Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i difícilment, com a mínim en aquest mercat d'estiu, pugui arribar al Barça. Això al voltant de Julián, però com diem avui, aquesta nit, dia de debuts. Perquè a les 9 de la nit es juga el Barça Atlètic Club. Des de les 8, ja ho sabeu, tota la prèvia a la TDT. Serà el retorn de l'afició del Barça a l'estadi 3 mesos i mig després d'acabar la temporada, amb permís del partit del Gamper, però ja sabem també que normalment al Gamper hi ha més turistes que no pas aficionats i socis del Barça. Partit especial pels nous fitxatges blaugranes que s'estrenaran a l'estadi. Bernat Soler.
2: Per aquesta estrena a casa en competició oficial, Hansi Flick té preparat un recal especial per l'afició. El debut de Rodri, el fitxatge estrella, de moment, del Barça. El tècnic alemany va confirmar ahir que Rodri jugarà uns minuts, però qui en canvi no ho farà serà Gavi, que va rebre un cop al genoll contra l'Elx i necessita uns dies de repòs. També podria tenir la seva oportunitat Balde, després del toc d'atenció que va rebre de Flick i de deixar-lo a casa pel partit d'Elx. Balde avui sí que és a la convocatòria. A nivell esportiu, sobretot un dubte. Repetirà Rafinha com a davanter centre? Al marge d'això, també caldrà estar pendents de la defensa, on Flick té opcions per triar i remenar amb 8 jugadors per a 4 llocs. Un d'ells és Xavi Espart, que aquest matí ha estat inscrit a la Lliga amb fitxa del primer equip. Espart lluirà al dorsal número 12.
0: I avui és un partit marcat per les agressions d'agents de la Policia Nacional a un aficionat menor del Barça per portar una estelada al camp de l'Elx. I com a conseqüència d'això, el club blaugrana ha decidit anul·lar l'homenatge als campions del món que tenien previst fer a la prèvia d'aquest partit, Bernat.
2: Ahir ho va confirmar el president Joan Laporta. S'anul·la l'homenatge als 8 campions del món que juguen amb el Barça. El motiu principal ha estat l'agressió policial a un soci del Barça menor d'edat a l'entrada del camp de l'Elx després de requisar-li una bandera estelada. Les reaccions de l'entorn blaugrana amb diverses amenaces de boicotejar l'acte d'homenatge als internacionals amb Espanya, sumada a la pròpia indignació del club per l'incident, han acabat amb un canvi radical, ja que Laporta va anunciar per avui un acte d'exaltació de l'estelada. D'altra banda, la família del menor agredit ha acceptat l'oferiment del Barça de fer-se càrrec de la seva cobertura jurídica. Ho farà a través de l'advocat penalista Marc Molins, que ja col·labora amb el Barça en d'altres casos. Per cert, Laia, una última novetat. Des d'avui, el Camp Nou tindrà un punt lila. Es tracta d'un espai d'atenció, informació i de prevenció davant les situacions de violències masclistes o conductes LGTBI-fòbiques, que estarà situat al Gol Sud entre les portes 19 i 20.
0: Doncs tot això al voltant del partit que juga aquesta nit, un partit que parlàvem abans que representarà el debut d'alguns dels fitxatges, com per exemple Rodri. Avui el club, el Barça, ha fet oficial un altre fitxatge.
3: Hi, I'm Livakovic. It's a dream to be here and sign Barcelona. See you soon. Visca el Barça.
0: Visca el Barça, deia Dominic Livakovic, que és el porter croat de 31 anys, que el Barça l'ha fitxat per 4 temporades, però que encara el club ha de decidir si es queda aquest any com a segon porter o si el cedeix a un altre equip per qüestions de fair play. Doncs hem parlat del Barça, del partit del Barça d'aquesta nit a les 9 de la nit, però no hem dit res del rival, que és l'Atlètic Club, el conjunt basc, que avui disputarà el segon partit de la Lliga. Dissabte van perdre 1-3 a casa, a l'estrena a Sant Mamés contra el Sevilla. I finalment, de la convocatòria d'aquest matí que ha publicat l'Atlètic

0: Dortmund, i va ser el responsable de portar el conjunt alemany a la final de la Champions 11 anys després. La final la va perdre contra el Madrid. Durant la prèvia del partit, Edin Terzic ha elogiat Hansi Flick i també el Barça.
1: This team is...
2: Aquest equip és dues vegades campió de Lliga. No va perdre cap punt a casa la temporada passada, així que no som nosaltres els que ho passem malament al Camp Nou. Molts equips pateixen en aquest estadi contra un equip increïble i d'un nivell altíssim.
0: High-performing team. L'estil de joc d'Edin Terzic es caracteritza per una proposta d'alta intensitat, vocació ofensiva i una gran flexibilitat tàctica.
3: Tornem a Niça. Perquè allà hem deixat el Joan Fitó, que primer ens explicava el comunicat que ha fet l'Atlètic de Madrid al voltant de no voler negociar amb el Barça per Julián, però és que aquesta tarda el Barça coneixerà els rivals que tindrà a la primera fase de la competició i és un sorteig, com deien, que seguirem en directe a Catalunya Ràdio des de les 6 de la tarda amb la Sònia Gelmà Fitó.
4: I que té el mateix format que els últims dos anys, 4 pots, 4 bombos de 9 equips. Avui el Barça coneixerà els 8 rivals de la fase Lliga, 4 partits a casa, 4 fora. El Barça és el bombo 1. Possibles rivals de aquest bombo 1, doncs el Bayern, el PSG, el Liverpool, l'Inter, el Manchester City o l'Arsenal. No poden, recordem, tocar equips de la mateixa lliga. Tot plegat, com sabeu, ho gestiona un software. Rivals complicats d'altres bombos, del 2, del 3 o del 4, doncs el Nàpols, el United o, per exemple, vells coneguts com el Como de Cesc Fàbregas. Ahir van quedar precisament definits aquests 36 equips amb els últims 4 classificats, l'AEK, el Viking de Noruega, el Fenerbahçe i l'Slovan de Bratislava, que, per cert, entrena un ex blaugrana i allà Touré. Avui, amb l'equip, a Mònaco, Rafa Juste no ha viatjat d'Eco, és el seu aniversari, i no serà avui a Mònaco, tampoc Joan Laporta. Comença a les 6 el sorteig al Fòrum Grimaldi de Mònaco, com dèiem, en directe al Tot Costa, i veurem si avui, doncs, com parlàvem fa una estona, doncs, parlen Gilmarín i Enrique Cerezo al voltant de Julián Álvarez.
3: I ja que ets amb els màxims representants de la UEFA, Fitó, el Camp Nou acollirà a la final de la Champions el 2029?
4: És una informació que avança el company de Mundo Deportivo, Sergi Soler. El Camp Nou parteix amb avantatge respecte a altres estadis, com per exemple Wembley, per ser la seu de la final de la Champions del 2029. El 2 de juny del 2029 es decidirà aquesta seu. El 15 de setembre el comitè executiu de la UEFA, que aquest any es fa a Salònica, explica a Sergi Soler que és una candidatura amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació Espanyola i també el govern espanyol. Per tant, el Camp Nou, que parteix amb avantatge per acollir aquesta final, l'última final europea al Camp Nou, el 26 de maig del 1999. Per tant, en farà 30 anys. Llavors, final entre el Manchester United i el Bayern de Múnich.
5: Catalunya migdia.
6: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
5: Catalunya migdia.
3: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Fins ara hem parlat del Barça, el partit que juga avui, del sorteig a la Champions, però és que ahir es van sentir xiulets al Bernabéu. Són aquests xiulets que sentíeu, són del descans del partit del Real Madrid. És cert que va acabar guanyant 4-1 amb la Real Societat, però David Gallofré, l'afició blanca, el descans sí que va xiular els futbolistes.
2: Sí, com deies, es produïa el descans i amb 1-1 en el marcador. Els blancs es van avançar gràcies a un gol de Kylian Mbappé, però Sitchis va fer l'empat per la Real Societat abans del descans. El resultat i el

0: El joc dels blancs van fer enfadar el Bernabéu i van provocar els primers xiulets. Després del partit, Mourinho treia ferro a la reacció de l'afició i assegurava que aquests xiulets també formen part de l'exigència del Bernabéu i poden ajudar l'equip a créixer.
1: El Bernabéu ja lo conocemos, ¿no? Los jugadores lo conocen, yo lo conozco. Obviamente, para estos que acabaron de llegar, es la primera sensación, pero ya lo conocemos. Y gracias que son así. Porque es consecuencia de la historia.
0: A la represa, però, el partit va canviar completament. Mbappé tornava a marcar per fer el 2-1, Vinícius feia el tercer i ja al final un altre cop Mbappé completava el seu hat-trick per sentenciar amb el 4-1. I enmig de la golejada també hi va haver protagonisme català. Marco Corella va debutar al Santiago Bernabéu a la segona meitat i va rebre l'homenatge al club després de proclamar-se campió del món.
2: L'Espanyol fa dies que el nom propi del dia és el de Brian Zaragoza, però és que ara ja l'hem vist, ja ha aterrat a Barcelona, ja ha passat la revisió mèdica i a les pròximes hores es farà oficial el seu fitxatge. Arriba cedit per una temporada amb una opció de compra que no serà obligatòria. Molts de vosaltres ja l'haureu vist, altres no. Per això, Josep, parlem una mica del perfil de jugador que és Brian Zaragoza.
3: Doncs és un extrem que pot jugar tant a la banda esquerra com a la dreta, fins i tot pot arribar a jugar de mitja punta. Futbolísticament és un jugador molt ràpid que destaca per la seva gran habilitat per regatejar i és letal en l'1 contra 1. A més, en el seu millor moment futbolístic ha estat un dels millors regatejadors d'Europa.
2: I pel que fa a la seva trajectòria futbolística?
3: Doncs va sorgir del filial del Granada, amb qui va debutar a primera divisió amb 20 anys. En la seva primera temporada a primera divisió va ser una de les sensacions de la Lliga, va fer 6 gols i 2 assistències. A partir d'aquí, el fitxa el Bayern de Múnich i comença a encadenar sessions a l'Osasuna, Celta i Roma, fins a arribar aquest estiu cedit amb opció de compra a l'Espanyol.
2: I l'Espanyol femení ja ha presentat les capitanes per aquesta temporada.
3: Sí, són Lucía Vallejo, Laura Martínez, Marc Torres i Román Salvador. Aquest dissabte, les blanquiblaves disputen el primer partit de Lliga contra l'Eibar a les 5 de la tarda.
2: De la segona divisió, perquè el Girona, després d'anunciar ahir la sortida d'Arnau Martínez i de veure el vídeo homenatge a l'acomiad que li van fer, avui ha fet oficial l'última arribada de l'equip. Javier Boñar arriba a Eduard Solà i firma per 4 temporades.
4: Javier Boñar és un lateral dret de 21 anys, internacional sub-19, que ja ha debutat amb el primer equip de l'Atlètic de Madrid i que fins i tot la temporada passada va fer un gol. Boñar és lateral dret i teòricament ha de ser un dels substituts d'Arnau Martínez, a qui ahir al vespre van anunciar com a nou jugador del València. Boñar ha firmat amb el Girona per 4 temporades.
5: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte. Y mi mayor punto creo que es el remat de cabeza y la llegada al área.
4: També que migdia s'ha fet oficial les dues sortides que s'esperaven, la de Víctor Sigankov a l'Ajax de Mitchell, amb un comunicat breu confirmant les males relacions que hi ha hagut entre les dues parts al final. Entre fixos variables, el traspàs podria arribar als 5 milions. I fa una estona la de Minsu o Glasgow Rangers, després que hagi abonat la seva clàusula de rescisió de 10 milions d'euros.
2: I anem a la Vuelta amb l'Isaac Vilalta, perquè avui la Vuelta deixa Catalunya, entra de ple al País Valencià, 6a etapa, es disputa sobre 177 quilòmetres entre Alcosebre i Castelló de la Plana, i amb el britànic Matthew Brennan amb una victòria d'etapa més i amb Tadej Pogacar, que continua líder.
6: Sí, ara mateix, mira, 107 quilòmetres per al final d'aquesta etapa, s'ha superat ja els dos primers ports del dia. No és una etapa senzilla, un port de segona, un port de tercera que ja s'han passat, la Serratella i la Bandereta. En queda un de segona, el desert de les Palmes, i un de primera, atenció, al port del Bartolo, de 9 quilòmetres amb rampes que arriben al 18% i amb un tram de terra. El descens tampoc és senzill, final d'etapa avui a Castelló, ara mateix, 4 homes que són cap de cursa, amb 22 segons respecte al gran grup en Pogacar, els 4 que són cap de cursa, George Bennett, Santi Buitrago, Lem Reise i Andreas Kron.
2: I a la història de la Vuelta, només 3 ciclistes catalans han aconseguit guanyar la Ronda Espanyola, i l'Isaac ha pogut parlar amb un d'ells, Isaac, del qual enguany es compleixen 50 anys de la seva victòria.
6: Efemèride justa, no només 3 ciclistes catalans al llarg de la història han guanyat la Vuelta, sinó que de totes les grans voltes només tenim aquestes 3 victòries. El primer, com deies, any 76, Josep Pessarrodona, de Guardiola, del Bages, i que Sant Salvador de Guardiola, i que ens explicava com va ser aquella victòria de l'any 76.
7: Aquella Vuelta, i resulta que el López Calero els deia amb l'Ocaña, però així, li fotrà un minut i mig. I els altres no s'ho creien, diu, però aquest, si no ha fotut mai una contra... Diu, però està en un moment bo i aquest tio, ara actualment, està més bé que l'Ocaña. I jo li vaig prendre un minut i un segon amb l'Ocaña.
6: Conversa molt entranyable amb Josep Pessarrodona, que en efecte va guanyar la Vuelta superant l'últim dia a Luis Ocaña. Ell va compartir moltes hores de carretera i molt bona amistat amb Eddy Merckx i compara el caníbal amb Tadej Pogacar.
7: Era el millor corredor. Jo l'admirava, amb aquest home, perquè anava tot arreu a guanyar. I això de vegades li han criticat, que volia guanyar tot. Jo això no ho critico. És la il·lusió que tenia ell de guanyar. Què li passa amb el Pogacar ara? Pues li passa el mateix que li passava amb el Merckx. Pues, no sé, jo això ho admirava.
6: Només tres catalans que han guanyat una gran volta al llarg de tota la història: Pessarrodona, Melcior Mauri l'any 91 i Paula Blasi. Aquest 2006 ja disponible a Ràdio Volta.
2: Zurich acull avui una nova prova de la Diamond League d'atletisme, la penúltima del calendari abans de la final de la pròxima setmana a Bèlgica. És, per tant, l'última oportunitat per aconseguir la classificació en una cita amb diversos campions olímpics i mundials. Carles Vila.
8: Destaca en aquesta reunió la cursa de 100 metres femenins. Després de la prova a Polònia, Julian Alfred, campiona olímpica a París, provarà de superar aquest cop a la nord-americana Melissa Jefferson.
9: Yeah, most definitely. And it's always a great...
10: Tenim una bona oportunitat cada vegada que som a la pista. Sabem que serà una cursa molt ràpida, una lluita molt dura, si ho volem dir així. Una altra opció per enfrontar-me a aquesta dona increïble. Intente anar dia a dia, pas a pas, començar i tornar a començar. Isca la pista i mire de donar el millor de mi en aquestes competicions tan complicades.
9: Top competitions.
8: En salt de perxa, tornarà a haver-hi un duel entre el grec Emmanuel Carraris i el plusmarquista mundial Mondo Duplantis, que a Zurich vol lluitar novament per aconseguir superar el rècord del món.
11: It's been really, really fun. I think...
12: La temporada ha estat molt divertida. Crec que a tots ens ha agradat molt i que ha estat increïble veure com els aficionats ens donen suport i s'ho passen bé, no només veient com ens esforcem al màxim, sinó també com podem saltar més amunt i millor. Vull dir que és evident que vam competir molt bé, el Manolo i jo, a Birmingham. Crec que va ser un punt d'inflexió per al nostre esport.
8: Caldrà també estar atents als 800 femenins amb la suïssa Audrey Guerro, l'únic atleta que ha baixat aquest segle de l'U54. De la participació catalana, fora de concurs, la barcelonina Jael Bestué disputarà els 200 metres a la segona categoria amb la segona millor marca de la temporada de les participants.
2: I què ens podem explicar, Marta García?
10: Doncs que Laia Pèlex del Natació Banyoles busca avui un lloc en la final del K1000 metres del Mundial de Poznan a Polònia, en la semifinal que disputarà esta vesprada quan falten 10 minuts per a les 5. I just a les 5, la selecció espanyola femenina d'hoquei herba juga contra la Xina en partit del Mundial, però és pel 7è lloc.
2: Doncs deixem aquí els esports. Tornem a les 6 de la tarda avui amb l'especial Tot Costa des de les 6 per seguir el sorteig de la Champions i conèixer quins seran els rivals del Barça a la primera fase de la competició. I a la nit, recordeu, Barça-Atlètic Club, partit de Lliga, debut al Camp Nou a partir de les 9 i des de les 8 la TDT.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

Dale, tío, hombre, dale.

pasa, mamá. O sea, ya dale, ¿no?

0: a veure i us voldrà saludar. Enhorabona per aquest episodi. Fins aviat.
1: No, o sigui, no volen ser-hi. Vinga, adeu.
2: Gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. El risc d'incendi tornarà a pujar de cara demà divendres. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques. El risc serà molt alt en comarques com el Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central, el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals han alertat que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural. A tot això, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que va cremar 57 hectàrees i va obligar a confinar el veïnat. Encara parlant sobre incendis, estem parlant del País Valencià, pendents del País Valencià. Cèlia Forment.
4: Sí, perquè al País Valencià els bombers treballen per apagar un incendi que ha començat aquest migdia al Parc Natural de l'Albufera. El foc ha començat a la gola del Pujol i s'està evacuant de manera preventiva els veïns del poble del Saler i també els càmpings de la zona. El fum també ha obligat a evacuar la platja que hi ha més propera a l'incendi i els apartaments de la Torre 1 sobre el terreny i treballen 7 mitjans aèris.
2: L'Organització de les Nacions Unides demana que les normes acordades entre els Estats Units i Meta s'apliquin per igual a totes les xarxes socials, com ara a YouTube i TikTok. El grup liderat per Mark Zuckerberg pagarà més de 16.000 milions de dòlars i es compromet a posar límits d'ús horari i fer bloquejos en els m'agrada i en els filtres de bellesa, però només als Estats Units. També caldrà veure si ara altres estats o associacions de consumidors d'altres països demanden Meta pels danys mentals que provoquen les aplicacions com Instagram.
4: La Fiscalia General de l'Estat ha registrat 16 agressions sexuals a Ceuta a 17 víctimes, la majoria dones menors d'edat. 6 de les víctimes tenen entre 14 i 17 anys. Pràcticament totes les víctimes de les agressions són persones que van entrar a Ceuta a partir del 30 de juliol.
2: Amnistia Internacional denuncia que la policia espanyola va fer un ús excessiu de la força contra un aficionat del Barça, menor d'edat, que va exhibir una estelada durant la prèvia del partit amb l'Elx. Des de les xarxes socials, aquesta organització denuncia que no està justificat donar cops al cap a una persona que els agents ja havien reduït i recorda que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència i a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial per aclarir els fets, però demana que sigui externa i imparcial. A la Haia als 84 anys, Ratko Mladic, general de l'exèrcit de la República Srpska, l'exèrcit serbi de Bosnia, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic va ser acusat de crims de guerra i genocidi pel Tribunal Penal Internacional per l'Antiga Iugoslàvia i condemnat a cadena perpètua en connexió amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, en què van morir 8.000 bosnians. Erik Hogg, periodista expert en la zona i exdelegat del govern dels Balcans, deia a aquesta casa que el retorn del cadàver a Sèrbia pot desfermar l'atenció d'aquella època.
5: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
2: Els esports amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
6: Bona tarda a les 9. Barça Atlètic Club al Camp Nou amb la TDT des de les 8. També avui el Barça sabrà quins són els seus rivals de la fase Lliga de la Champions. El sorteig a partir de les 6 de la tarda a Mònaco i en directe en un tot costa especial. L'Atlètic de Madrid ha fet un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració per unanimitat dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Afegeix que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí, que avui no s'han frenat per segon dia consecutiu. Tot això el dia que està anunciat el fitxatge de Livakovic pel Barça, el porter signa fins al 2030, d'altra banda, Xavi Espart ja està inscrit com a jugador del primer equip. Brian Zaragoza ha passat la revisió mèdica amb l'Espanyol i en les pròximes hores es farà oficial la seva incorporació a l'equip, com ha cedit per una temporada amb opció de compra no obligatòria. A segona, el Girona va oficiar les sorties de Sigankov a l'Ajax i de Minso al Rangers. El club gironí també ha anunciat el fitxatge de Javier Boñar, lateral dret procedent de l'Atlètic de Madrid. I a la volta recta final de la sisena etapa, en final al Castelló de la Plana, ara els ciclistes encaren un tram desterrado.
3: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 5. El govern d'Andorra aprova les bases de la nova convocatòria pel manteniment i el desenvolupament de rutes aèries regulars de l'aeroport Andorra La Seu. El nou concurs substituirà l'esquema vigent des del 2024 i tindrà una durada inicial de 4 anys amb la possibilitat de prorroga per 2 anys més. Les bases estableixen com a requisit mínim el manteniment de les connexions amb Madrid i Palma. La nova convocatòria incorpora també una connexió amb París com a nova destinació. És la principal novetat d'aquest concurs, que fixa un mínim de 1.400 hores de vol anuals i permet que les aerolínies presentin propostes que amplien el servei i la connectivitat. La licitació estableix un sostre màxim de 5 milions d'euros anuals, un import que no és garantit perquè els pagaments es calcularan trimestralment en funció de l'ocupació dels vols i els ingressos reals obtinguts per les rutes operades. Avui s'acaben les activitats prèvies de la Festa Major, que tenen com a activitat destacada d'aquesta nit al Teatre de Festa Major, amb l'actor imitador Pep Plaza. Presenta el seu espectacle substitut a les 10 de la nit al Palau d'Esports, i justament l'any passat Plaza va protagonitzar el prego de la celebració orsellenca. Enguany torna per oferir aquest muntatge en què encadena de manera trepidant una infinitat d'imitacions, però també es vol reivindicar com a actor i artista. Avui hi ha més actes, com per exemple el torneig de dobles de tenis, que comença justament a aquesta hora, ara a les 5, a la zona esportiva, i l'espectacle Això de Cop del músic urgellenc Arnau Viols i el naturalista i poeta Martí Boada, que enceta el Festival Pirineu Terra de Versos i que es podrà veure a la llibreria El Refugi. Per aquest espectacle ja s'han exhaurit les entrades. Es fan dos passis a les 7 i a 15:45 del vespre.

Un vehicle va quedar bolcat ahir al vespre en un aparatós accident a la carretera N145 dins el terme municipal de les Valls de Valira. Segons va informar Trànsit, l'accident es va produir pels volts de les 7 del vespre al punt quilomètric 5, és a dir, el tram central de la N145. Per causes que ara s'investiguen, un conductor va perdre el control del seu vehicle, pel qual va fer una volta de campana i va quedar cap per avall al voral dret, tot travessant la tanca de seguretat, com es pot veure a les imatges que se n'ha difós a les xarxes. Per les tasques d'atenció als afectats, neteja de la via i retirada del vehicle, va caldre tallar provisionalment el trànsit, cosa que va generar retencions. Hi va haver un ferit lleu que va ser atès al Sant Hospital. La Fiscalia ha obert una diligència per analitzar el paper que exerceix la regidora de la Seu d'Urgell, Cristina Moreno, com a assessora de la Diputació de Barcelona. Segons ha publicat avui el diari Segre, és en el marc d'una investigació que el Ministeri Públic ha sol·licitat amb informes tant a l'Ajuntament urgellenc com a la Corporació Provincial per aclarir aquesta qüestió. L'objectiu és saber, d'una banda, si Moreno desenvolupa efectivament les funcions que té assignades a la Diputació i, de l'altra, si les retribucions que percep d'ambdues institucions són compatibles. La normativa estableix que la suma de dedicacions no pot superar el total de la jornada laboral. Moreno es va incorporar a l'executiu municipal després de les eleccions de maig de 2023 i ha assumit diverses àrees de l'Ajuntament com Cultura, Educació, Acció Social, Joventut o Infància. L'Ajuntament de la Seu ha defensat avui que Moreno ha desenvolupat en plena dedicació les responsabilitats que té assignades tant al Consistori com a la Diputació i que està col·laborant amb total transparència amb la Fiscalia i confia que la investigació acabi arxivada perquè s'ha activat a través d'una denúncia anònima. Compromís de la Seu banda ha dit que considera que darrere les actuacions hi ha una campanya d'assetjament personal contra Moreno i atribueixen aquesta ofensiva a una persona coneguda de la Seu. El grup per aquest motiu anuncia que estudiaran prendre accions legals per defensar l'honor i la dignitat de Moreno, de qui han reivindicat la integritat, honestedat, transparència i responsabilitat.

0: I els esports, l'orrellenc Jonathan Devesent ja és jugador de primera divisió. El futbolista de 26 anys i format a l'Edford ha disputat el seu primer partit de la Lliga EA Sports amb el seu nou equip, el Club Atlético Osasuna. Va ser aquest dilluns quan va entrar al minut 79 en substitució de l'actual referent d'atac d'Osasuna, Ante Budimir. El maig contra el Llevant va acabar sense gols, empat a 0. Prèviament aquest agost ja havia jugat 3 partits de pretemporada contra Nàpols, Alain i Arenas de Guecho, en els quals va estar al camp més de 25 minuts en cadascun. Des del seu nou club l'han definit com un futbolista ofensiu amb una gran capacitat per atacar l'espai gràcies a la seva trajectòria i mobilitat. Jonathan Devesent, que disposa de doble nacionalitat espanyola i belga, va néixer a la seu el 2 de febrer de l'any 2000 i després d'iniciar-se en el futbol a l'Edford, encara en estat formativa, va entrar a l'estructura del Futbol Club Andorra i després a l'Atlètic Segre. Amb 18 anys va fitxar pel Girona i va ser cedit al Figueres, al Som Maresme i al Logroñés. L'estat en aquests tres equips li va permetre debutar de manera successiva a tercera divisió, segona B i primera federació. Es va fixar en ell l'Albacete i amb ell va debutar a segona divisió la campanya 2022-2023. L'any 2020, la temporada 23-24 la va començar al Basilea, 21 cops campió de la Lliga Suïssa, però amb la temporada començada va fitxar per l'Oviedo i els dos darrers anys ha jugat amb l'Sporting. Ara, finalment, ha fet el salt a primera divisió. I justament l'Edford, l'equip en el qual va iniciar-se a Devesent, a tindrà per primer cop un equip de categoria amateur. L'entitat formativa orgellenca s'ha inscrit enguany a la quarta catalana, la darrera categoria de les lligues sènior de la Federació Catalana, on competirà el grup 31, format per equips de la Plana de Lleida i el Pirineu. El debut oficial serà el 3 d'octubre a casa, quan rebran el Ribera d'Ondara, i el primer desplaçament al camp de l'Sporting Agramunt. Des del seu futbol club i des de l'Edford han explicat que aquest era un tema que ja es plantejava des de feia uns anys, que hi hagués un filial de la seu Futbol Club, i quan van parlar-ho amb l'Edford, l'entitat també s'hi va mostrar totalment d'acord, per això han decidit fer la inscripció. En aquest grup 31 coincidiran amb el Coll de Nargó, que aquest any ha perdut la categoria des de tercera. El primer derbi comarcal serà el 12 de desembre al camp municipal Emili Vicente i el segon l'11 d'abril al camp municipal Nargoní. I encara un apunt més relatiu també al futbol, perquè l'Ajuntament de la Seu ha anunciat avui que posa en marxa el projecte de reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente. Tindran un cost de 338.000 euros, si bé inclòs, i suposaran una redistribució i modernització a fons dels espais. Es mantindran els quatre vestidors, dos per locals i dos per visitants, i el vestidor d'àrbitres, però es canviarà bona part dels elements dels vestidors, com per exemple paviments, revestiments sanitaris, electricitat, fontaneria, climatització i seguretat. Això coincidirà també amb les obres per dotar-se d'un nou camp de futbol 7, en aquest cas amb un pressupost de 360.000 euros. I el temps a Montsell, que ara mateix es va tapant, tot i que les previsions del Meteocat no contemplen la possibilitat de pluja a la seu ni avui ni els pròxims dies, cosa que vol dir que, pel que sembla, si es compleixen les previsions, es podrà gaudir d'una festa major amb un temps molt plàcid i sense previsió de pluja. De moment per demà, a més, s'espera una baixada de temperatures. Les mínimes aquesta nit estaran entre els 12 i els 14 graus, i demà s'espera que la seu, la màxima, arribi com a molt als 27-28 graus. No arribarà ja als 30. Domini del sol durant gairebé tot el dia, i per dissabte, a dia destacat de la festa major, situació semblant: sol des de bon matí, mínimes encara més baixes, entre 9 i 11 graus, i màximes que tampoc arribaran als 30 graus. També s'espera predomini del sol pels altres 3 dies de festa.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: Ei, què fas aquest diumenge?
1: Jo, preparar-me per mullar-me.
0: Com? On?
1: Al Correaigua de la Seu d'Urgell.
2: Torna al Correaigua a la Seu, amb els diables de l'Alt Urgell.
0: Aigua, música, festa i moltes ganes de passar-ho bé.
3: Vine a mullar-te!
4: Aquest diumenge, 30 d'agost, a les 5 de la tarda, a la plaça Soldevila del Centre Cívic, torna el Correaigua a la Seu d'Urgell i acabarà amb una gran festa de l'escuma a la plaça dels Oms.
3: No t'ho perdis!
0: Però porta el banyador.
2: I roba per mullar-te.
0: I moltes ganes de festa!
3: Vine al Correaigua!

0: conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: No et perdis ni un moment de la Festa Major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
0: No té final.
1: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Divendres 28 d'agost, tret de sortida de la Festa Major de la Seu 2026 amb el Cercavila Infantil a càrrec dels casals d'estiu de la comarca a partir de les 11 del matí. A 3:15, pregó infantil dels casals d'estiu. Animació infantil a càrrec dels casals d'estiu a la plaça Catalunya. A les 5 de la tarda, laboratori de poemes per a infants a càrrec del Refugi Canalla, situat al carrer Canonges 23. A la mateixa hora, però al Palau d'Esports, bàsquet 3x3. Inscripció prèvia amb fiança a esports.laseu.cat. A les 7 del vespre, Cercavila amb Tambuca. Inici a la plaça de les Monges. I a la mateixa hora, però a la plaça Catalunya, Habaneres les Anxovetes amb ron cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 7 hores, a la plaça de les Monges, Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlia tropical. A 8:15, mostra de camp d'estil valencià a càrrec de José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau a la llibreria El Refugi al carrer Canonges, número 9. I a les 8 del vespre, futbol al poliesportiu municipal enfrontant els equips Atlètic Club de Seu, Futsal Lleida. Alegria és Festa Major. Festa Major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre. Ràdio Seu.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig...
2: L'entrevista del dia a Ràdio Seu. Ràdio Seu, l'emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: Molt bona tarda, passen tot just 3 minuts d'un quart de 7 del vespre, com cada tarda fem doncs una programació especial aquesta setmana dedicada a la Festa Major de la Seu d'Urgell i més concretament parlem amb els protagonistes del Seu Rock, la proposta al clàssic de la Festa Major que acollirà l'Espai Casetes aquest pròxim divendres, tot just demà, dia 28. Se te'n va, deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó. Després de conversar amb els membres de Maipo i Regbat, a continuació escoltarem a Joan Tomàs de la formació Escassa Libertat i a continuació també amb Sergi Marcos de Dirty Blunt. Som protagonistes d'aquest Seu Rock 2026 a la Festa Major, la Festa Gran de la Seu d'Urgell, demà divendres en el clàssic que no pot faltar en aquesta Festa Major a l'Espai Casetes. I com sempre, tota la programació, tots els continguts que anem generant a Ràdio Seu els podeu tornar a escoltar, els podeu recuperar, els podeu compartir, tot visitant la nostra web, que és la vostra, a l'apartat de A la Carta. En el marc del Seu Rock, a continuació conversem amb Joan Tomàs, és guitarrista i veu de Escassa Libertat, un any més, el divendres, a partir de les 12, a l'Espai Casetes de la Seu d'Urgell, en el marc de la Festa Gran de la Seu d'Urgell. Benvingut, Joan.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Aquesta és una cita que ja coneixeu, sou d'aquí de la casa, per tant, doncs, suposo que amb ganes, no? Un any més.
1: Sí, un any més, ja en portem uns quants.
0: Explica'm, per qui no conegui, quina és la proposta d'Escassa Libertat.
1: Bueno, la proposta és molt senzilla. És el grup de punk rock que vam fer quan érem joves, que ara no som no tan joves. I fa, bueno, doncs mira, deu fer ara uns, bueno, 20 anys. Uf, fa 20 anys, sona fatal. Fa 20 anys, amb 14 o 15 anys, vam començar aquest grup a l'institut. I, bueno, hi ha gent que per una raó o per altra ja no pot tocar, però som dos dels originals, si no m'equivoco, i els altres pues, hem anat a agafar una mica d'aquí, una mica d'allà. I farem punk rock, clàssic, espanyol, per la gent que li agradi ho disfrutarà molt, i els que no, pues, no tant.
0: Seguint el fil de que ens expliqués, Jan, presenta'ns a la resta de banda, de formació.
1: Sí, l'altre original de la banda és el Gerard Clotet, que és el bassista amb el que vam començar. Tenim de substituts el Ticó, el Marticó, que toca la guitarra, que és el guitarrista de Huele Cadáver, de la gent que segueix el punk rock de la seva el coneixerà. I el bateria l'hem hagut de substituir també, i és l'Aleix Andorra, de Look Mom No Hands, que també qui segueix la música de la seva el coneixerà. I tenim un convidat estrella. Tenim un convidat estrella, que és el millor fisio de la Seu d'Urgell, Pol Ausàs, que a part de ser el millor fisio de la Seu d'Urgell, es veu que té un talent per la veu i vindrà a cantar algunes cançons amb nosaltres.
0: Bona aquesta, no ho sabíem, del Pol, que també era vocal. A més, vocal d'un grup punk rock, així que déu-n'hi-do, l'aposta. Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes, sí, doncs, del Seu Rock. Sabeu a quina hora toqueu, Jan? Com prepareu el concert? Esteu assajant aquests últims dies? Teniu temps d'assajar?
1: Sí, tocarem a les 4 i assagem el que podem perquè ja tenim 14 anys i és, cada cop és més difícil. La Leix és de fora i assajos tots en farem un parell, però bueno, la Leix és molt bo, així que no hi haurà problema.
0: Suposo que sempre ve de gust, no?, pujar a l'escenari Seu Rock, que de fet cada cop soni millor. És un escenari potent, no?, per grups que al final molts pugen puntualment en aquests dies a la Festa Major de la Seu.
1: Sí, la veritat és que ja fa anys que, com que es toquem el mateix equip que els grups de... Bueno, els grups professionals de la Festa Major, pues, tot sona de puta mare i és un gustazo poder tocar a casa per els teus amics i per els que no són tan amics, però bueno, que la gent pugui disfrutar del que fas amb bona qualitat, la veritat és que s'agraeix.
0: A més, pujaves, explicaves, Jan, que toqueu a les 4, potser és de les millors hores, no?, pel Seu Rock i per un concert de punk.
1: Per tocar punk, sí, les 5 seria la millor, com he estat millor, però després les 4, sí, les 4 és molt bona hora. Les 2, les 3, les 4 són les millors hores, segurament. Nosaltres, que som una mica més canyeros, les 4 ens va perfecte.
0: Expliques que igual no teniu molt temps d'assajar, però teniu temps de fer altres concerts al llarg de l'any o de l'estiu, en aquest cas?
1: Pues la veritat és que no. És a dir, som un grup que tornem per fer concerts puntuals i arriba el seu rock, parlem i diem, ei, estem disponibles, si no, us ve de gust. Doncs vinga, fotem, fem uns quants assajos, com que ja ens ho tenim tot molt per la mà i ja que estem tots aquí per la festa major, doncs ens unim i toquem.
0: Molt bé, doncs un autèntic grup del seu rock, Escassa Llibertat. No us el perdeu a les 4 divendres, en el primer dia de festa major, que és per molts un dels dies més potents de la festa major, només perquè és el primer, sinó perquè també hi ha el seu rock. Ens parles una mica de quin és l'estil, però quines són les influències, quin és el repertori que tocareu aquest seu rock?
1: Doncs tocarem coses de La Polla Records, de Caótico, de Piperra, que és a dir, punk rock clàssic espanyol, els 90s, 2000, aquest estil.
0: Molt bé, doncs que no falti és la proposta d'Escassa Llibertat. Aquest divendres en parlem amb Jan Tomàs, en guitarra elèctrica i veu d'aquesta formació, amb novetats, com explicàvem, amb novetats que val la pena disfrutar, no només amb dos dels membres originals de fa ja 20 anys, sinó amb noves incorporacions també a aquest seu rock. I serem, però amb aquesta entrevista el que volem és convidar-vos a ser-hi. Jan, que vagi molt bé aquests dies previs, a veure si teniu temps doncs d'assajar i acabar de arrodonir una mica el repertori, sí, com sigui, a disfrutar-ho.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Continuem parlant del seu rock, de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Com bé sabeu, són protagonistes el divendres a la nit, a partir de les 12, a l'Espai Casetes de la capital urgellenca. Conversem a continuació amb Sergi Marcos, és guitarrista de Dirty Blunt. Benvingut, Sergi.
1: Hola, bones, encantat.
0: Tot a punt per la Festa Major, pel seu rock?
1: Sí, sí, ja tenim bastant preparat i amb ganes de com diguéssim, d'acabar de l'estiu.
0: De fet, no és el primer any que toqueu el seu rock, ja sou veterans, en certa manera, per molt que és un grup jove. Com encareu el seu rock?
1: Pues bé, amb ganes de seguir una mica amb el rodatge que portem d'alguna festa major de l'estiu i alguna festa més, i amb ganes de acabar-ho per alt, tinguent la gran oportunitat de tocar per aquest poble i amb un escenari així, pues la veritat que és un luxe de poder mostrar la nostra música en aquestes condicions.
0: Uh-huh. Sí, perquè l'escenari ve s'ho val i és una molt bona manera doncs, de presentar-se davant el públic de la Seu d'Urgell. Sergi, com definiries el vostre grup? Com descriuries el vostre estil musical?
1: Bé, doncs el nostre grup musical es basa una mica en rock, pop, de tot tipus. La veritat que som una banda molt versàtil, que el que ens tira una mica més, per lo menys a mi, és una mica més el rock, però bueno, que al final també fem les típiques disco, pop espanyol, pop català, rock català, perquè la gent disfruti, canti, balli i s'ho passi el millor possible.
0: Com va néixer el grup i d'on ve el vostre nom?
1: Bé, el grup va començar fa uns quants anys, igual fa uns 4 o 5, i res, amb una colla d'amics, que lo típic, estàs per allà a l'ESO, avorrit, tens ganes de fer coses, t'agrada la música, tens algun amic que comença a tocar algun instrument i tal, i vam començar a tocar. Després sí que hi han hagut baixes, ha vingut més gent i al final pues, content del grup que ha acabat quedant.
0: Et presentàvem com a guitarrista de la formació. Presenta la resta d'equip, de grup.
1: Doncs nosaltres partim de la cantant principal, la Itziar de Pablo. Després també contem amb l'Anna Balceix al violí, l'Aleix Balaguer a la bateria i avui i pel concert tindrem la baixa de Biel Balceix amb el baix i el cello, però comptarem amb Pere Melé al baix.
0: Bé, doncs novetats pel que fan aquesta proposta al seu rock de Dirty Blunt. Parlant de les influències, suposo que depèn de cadascú a qui preguntés al grup, em podria explicar una cosa o altra, no pel que apuntaves, però què és el que no pot faltar al vostre repertori?
1: Bueno, el que no pot faltar al nostre repertori és sobretot una mica de marxa, les típiques disco, les típiques de pop espanyol i després també el que sí que no ens podem deixar són les rockeres que per lo menys a mi és el que em tira més, ja sigui Extremoduro, Guns N' Roses, Queen i d'aquest rotllo així.
0: Què pot esperar el públic del vostre directe? Perquè suposo que esteu igualment emocionats de pujar a un escenari també aquí a la Seu d'Urgell.
1: Bé, doncs el que pot esperar el públic és que vinguin amb moltes ganes, perquè nosaltres vindrem amb moltíssimes ganes també, i de que això, que nosaltres intentem fer música i intentar donar-ho tot d'una manera o una altra, expressar el que nosaltres sentim en el moment de l'actuació, que això crec que és el més important, i intentar connectar amb la gent, que amb el repertori que tenim pensat segur que passarà.
0: Mm-hmm. Sergi, ens explicaves que no és l'únic concert que he fet aquest estiu. Com ha anat fins al moment? Quin és el retorn per part del públic? I si teniu altres concerts més enllà de la Festa Major de la Seu?
1: Bé, hem tingut algun bolo, hem estat per allà de Santa Madalena, Castellciutat, també per Coll de Nargó, i després també hem fet alguna petita cosa i després seguirem, bueno, lo típic ara per allà a setembre i tal, amb alguna festa privada i bé, anar fent i com nosaltres esperem cada any més i millor.
0: Doncs que no falti la proposta d'Irti Blunt un any més també en el seu rock de la Festa Major. Serà el divendres a nit a partir dels 12 a l'Espai Casetes. Sergi, gràcies per l'estona. Si vols apuntar alguna cosa pels nostres oients, per la claca que us espera també aquí la Seu.
1: No, res, que com he dit abans, que vinguin a disfrutar, que no s'ho perdin. Si no m'equivoco, nosaltres toquem a les 2 del matí, serà una molt bona hora, que tothom ja vingui ja preparada. i això, que un repertori per disfrutar, i nosaltres posarem tot el que està en les nostres mans perquè sigui així.
0: Doncs aquí la invitació. És una molt bona hora, les 2 de la matinada, per tocar el seu rock. No és massa aviat, no és massa tard, per tant, doncs, en aquest cas, he tingut sort pel que fa doncs, al moment en què pugeu a l'escenari. Sergi, moltes gràcies de nou. Salutacions a la resta de formacions. Veiem pel seu rock.
1: Vale, a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

0: a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: aquest que porto.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
6: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
7: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Bon vespre, són les 7. El govern d'Andorra ha aprovat les bases de la nova convocatòria pel manteniment i el desenvolupament de rutes aèries regulars a l'aeroport Andorra-La Seu. El nou concurs substituirà l'esquema vigent des del 2024 i tindrà una durada inicial de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo durant 2 anys més. La principal novetat és la voluntat d'establir una nova connexió comercial, concretament amb París, la capital francesa. El concurs fixa un mínim de 1.400 hores de vol anuals i en aquest sentit inclou el manteniment de les ja existents connexions amb Madrid i Palma. Per permetre amb doble que les aerolínies presentin propostes que amplin el servei i la connectivitat. El nou concurs substituirà l'esquema vigent des del 2024, tindrà una durada inicial de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo per 2 anys més i la licitació estableix un sostre màxim de 5 milions d'euros anuals. Aquest import, però, no és el garantí perquè els pagaments es calcularan trimestralment en funció de l'ocupació dels vols i dels ingressos reals obtinguts per les rutes operadores. Amb la publicació de l'edicte i el plec de condicions sobre el procés de licitació perquè les companyies interessades puguin consultar els requisits i presentar les seves propostes amb aquesta novetat de la voluntat d'establir una nova connexió entre l'aeroport de La Seu i París. El Festival de Música Antiga dels Pirineus va posar en punt final la seva 15a edició i ho fa amb un balanç positiu, tant per l'acollida de públic com per la valoració artística de la programació. L'edició d'enguany es tancava la setmana passada amb els concerts que Bach Collegium Barcelona va oferir al Seminari de La Seu i al Monestir de Sant Pere de Camprodon. En total, l'esdeveniment musical ha reunit més de 5.000 assistents a 36 municipis del Pirineu, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord, una xifra semblant a la de l'any passat. En 11 de les 49 actuacions s'han exhaurit tot de les entrades disponibles i moltes altres han registrat ocupacions força altes. Aquest és el balanç que en fa Alfons Pérez, que s'ha estrenat enguany com a director del FEMAP en substitució de Josep Maria Dutrent.
6: La valoració d'aquesta 15a edició, més allà de l'efemèride, que és una xifra que sempre fa il·lusió, aquesta xifra és per celebrar, doncs és altament positiva. Hem mantingut, incrementat una mica el públic, però el que és més important és que hi ha la valoració del públic, els futurs concerts que sempre intentem agafar una mica el termòmetre, la sensació, els comentaris, ha estat molt satisfactòria. Una altra cosa que ens fa també molt contents és que els músics, tant els internacionals com els d'aquí del país, també s'han trobat gratament sorpresos per l'envergadura del festival i per les propostes, i sobretot també, que és un dels objectius nostres, pels emplaçaments, els llocs on s'han fet els concerts i el Pirineu en general. Per tant, valoració molt, molt positiva.
5: Pérez també valora especialment la bona entesa existent amb els ajuntaments d'arreu de Catalunya i els comuns andorrans que ho fan possible.
6: Els ajuntaments també valora molt positivament la seva participació o implicació en el festival, per dir-ho així, perquè no només aportem propostes artístiques d'alta qualitat en emplaçaments molt singulars, sinó que també aportem un moviment de gent que passen pels municipis, que coneixen els espais, que ho valoren, que després hi tornen, perquè això també ho sabem, o que es queden a fer pernoctacions, o que consumeixen els productes de la zona. Per tant, també podem dir que els ajuntaments estan satisfets d'aquesta 15a edició i del festival en general.
5: Els paquets turístics han continuat oferint als assistents la possibilitat de combinar l'experiència musical amb l'estada a cada població i Alfons Pérez esmenta també la bona acollida d'activitats paral·leles, que són sobretot visites guiades o degustacions.
6: És política del festival des de fa uns anys que cada concert tingui una activitat paral·lela, que li diem així, que pot ser de dos tipus, pot ser un tipus de visita guiada o cultural o turística, amb unes explicacions sobre la zona o l'emplaçament o el monument on es fa el concert, i un altre tipus d'activitats, que enguany hem fet 6, que són els concerts amb gust, que és que al sortir del concert el públic pot degustar productes gastronòmics de quilòmetre zero de la nostra zona. Totes estan molt ben valorades i totes serveixen també perquè el públic, o bé les visites guiades abans d'entrar al concert o bé al sortir als concerts amb gust, puguin compartir experiències i també nosaltres conèixer millor el públic que ens va veure, perquè si només els veguéssim entrar i sortir i aplaudir i marxar, no? Doncs no tindríem aquesta possibilitat. Per tant, també les activitats paral·leles han funcionat molt bé. Fins i tot també tenim un termòmetre perquè s'han d'apuntar a les visites guiades, tenim un control de gent i això sí que és una xifra que cada any va creixent.
5: I un últim element que valora positivament Alfons Pérez és el FEMAP social, que ha portat la música de qualitat a 24 a residències de gent gran, centres de salut mental i d'altres col·lectius dels Pirineus.
6: Una pota molt important del festival, per la qual ha apostat des de fa anys, és el FEMAP social. És portar la música antiga i com si fos un tas d'aquests concerts a llocs i a persones, sobretot, que d'altra manera no, segurament no vindrien al concert per dificultats diverses. I llavors portem la música a centres de salut mental, a casa dels avis, o sigui, amb emplaçaments que no són habituals fer concerts, i el que fem és portar aquests concerts allà. Enguany hem fet 24 miniconcerts de mitja hora en diferents ubicacions de tot el Pirineu.
5: A tot plegat s'hi afegeix la col·laboració amb mitjans públics. Ràdio Nacional i Catalunya Música han enregistrat les actuacions de 17 dels 23 grups participants i això contribueix a ampliar la difusió dels concerts perquè després s'emeten a través d'aquestes dues emissores. Aquesta nit s'acabaran els actes previs de la Festa Major i culminaran amb el Teatre de Festa Major. Enguany el protagonitza l'actor imitador Pep Plaza, que presenta el seu espectacle El Substitut a les 10 de la nit al Palau d'Esports. Justament l'any passat Plaza va protagonitzar el pregó de la celebració urgellenca i enguany torna per oferir aquest muntatge en què encadena de manera trepidant una infinitat d'imitacions, però també se'n reivindica com a actor.
7: Torno a la Seu i molt content perquè el feedback de la gent de la Seu en el pregó, el darrer cop que vaig ser aquí, perquè ja fa potser 6 anys vaig venir a fer un espectacle que es deia I ara més, amb en Nito Figueres al piano, i recordo que també vam marxar amb un bon regust. Doncs bé, amb ganes de venir a mostrar un espectacle que per mi més que un espectacle és una comèdia, on hi ha molts personatges, on hi ha una trama i on la gent al final no se l'espera. I això és el bonic d'aquest espectacle que vinc a presentar a la Seu.
5: A més, en aquesta entrevista a Ràdio Seu, a Plaza ha explicat que justament va ser a la Seu on va aparèixer l'embrió de l'espectacle fruit de no conversa amb Quim Masferrer.
7: Vaig venir a actuar aquí, a la Seu d'Urgell. O sigui, aquí va néixer, aquí hi ha una mica l'embrió del substitut. Ara m'ha vingut així, perquè vaig venir directament per Guerrilla, que va ser qui va gestionar la funció d'aquell dia aquí, i sortint vam estar parlant amb David Grau i cap de pocs dies em trucava el Quim Mas Ferrer per quedar un dia, no? I em va dir, això que fas és molt xulo, a la gent li agrada molt, però hauries de fer un espectacle, doncs, amb una trama més teatral. I d'aquí va sorgir el substitut just. Pocs dies després de venir a la Seu, vam començar a treballar amb aquest espectacle. Me l'ha dirigit i l'hem escrit conjuntament amb en Pere Angles, dramaturg i director de teatre, actor, un amic meu de la infància, i la veritat és que portem 3 anys voltant amb el substitut. Llavors, 3 anys, ara ha fet 3 anys el mes de maig, i n'estem molt, molt contents.
5: El conegut actor ha parlat de la trama de l'espectacle que podrem veure els espectadors aquesta nit.
7: Si el conductor és autobiogràfic o diguem-ne, autoficcionat, què vol dir? Que moltes de les coses que explico i que passen a l'argument de la trama, n'hi ha que són reals i n'hi ha que són reals, però un xic disfressades, no? I aleshores la trama és que un xicot de ben petit comença a fer imitacions, comença a fer veus, i se n'adona que això ja ve d'herència, i que el seu avi i el seu besavi ja es feien passar per personatges famosos. I a partir d'aquí, amb un amic del Pep, que és un amic conegut, perquè tothom el coneix, que és l'Espartac Paran, aquí no es fa spoiler, l'Espartac Paran és l'amic del protagonista, que sóc jo, i munten un negoci de substituir gent.
5: Finalment, en aquesta entrevista, Plaza també ha parlat de les seves influències com a humorista.
7: Jo vaig començar de molt petit veient el show de la família Pera, veient que el que feia aquell senyor, que en aquell moment hauria tenir 30 anys, o 35, però el que feia aquell senyor a mi m'agradava molt. Després, escoltant a nivell d'acudits a l'Eugeni, perquè a casa s'escoltava molt, en el cotxe del meu avi es posaven les cintes de l'Eugeni, les cintes de Caset, que me'ls vaig arribar a prendre tots. Monòlegs d'en Capri a saco, o sigui, sabia molts de memòria, a Gila, més posteriorment ja, quan ja m'hi volia dedicar de ple i encara jo no estava amb el peu dins, que feia ràdio local i feia teatre amateur, doncs amb Andreu Bonafuente, i la veritat és que entre tots he fet un poti-poti i he fet el meu estil propi.
5: Pep Plaza, nascut a Mataró el 1972, ja va iniciar-se en el món artístic amb programes de ràdio local i teatre amateur i va debutar en televisió amb l'Espai 7 de nit amb Toni Soler, on imitava ja personatges com Jordi González, Lluís Canut o Joan Gaspar. Després va anar ampliant la nòmina de personatges coneguts als quals imitava. Va passar per d'altres mitjans com Catalunya Ràdio i RAC1 i també el seu punt de màxima publicitat va arribar a partir del 2008 quan va començar aparèixer al programa a Polònia, on hi segueix apareixent actualment. Òmnium Altorsell anuncia que concedirà enguany el 23è Premi Mossèn Albert Vives a Carles Gascon Chop. L'entitat justifica l'atorgament del guardó a l'historiador urgellenc per la seva constant i valuosa aportació a la recerca, divulgació i preservació de la història i el patrimoni de la comarca del Pirineu i Andorra. En aquest sentit, han valorat de forma especial la seva contribució a l'impuls de la candidatura d'Andorra davant l'UNESCO, actualment en curs, i la recuperació de les falles de l'AS. Carles Gascon és doctor en història per la UNED, on també exerceix de professor, i el seu treball acadèmic ha estat àmpliament guardonat. En l'àmbit professional desenvolupa la seva tasca com a tècnic de patrimoni cultural al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, una responsabilitat de la qual ha participat activament en nombrosos projectes de restauració a la zona. Maria José Juárez, presidenta d'Òmnium Alt Urgell, explica per què han triat enguany Carles Gascon.
8: Òmnium Alt Urgell, reconeixem la seva tasca de difusió històrica, el seu impuls a la candidatura d'Andorra a l'UNESCO i, sobretot, per la recuperació de les falles de l'As, que és un fet que ha portat al poble pues, una tradició perduda. Li volem reconèixer la trajectòria en recerca i patrimoni al Pirineu, a través del seu blog, però també de diverses publicacions de llibres, com els seus estudis sobre la dissidència càtara i l'anàlisi dels retaules gòtics de la Vall de l'Avança i Tuixent. També els treballs sobre Josep Silueta o com el treball sobre el centenari de la cooperativa Lletera del Cadí.
5: Com ja és tradició, l'acte oficial de lliurament d'aquest premi serà en el marc dels Premis Homilies d'Organyà, la Fira del Llibre del Pirineu, dissabte de la setmana que ve, 5 de setembre, 8:45 PM, a l'escenari de la plaça de la Vila. Òmnium Altorgell suma ja més de 2 dècades col·laborant amb el certamen.
8: El llibre ja fa 23 anys, és fa molts anys, de que és històric ja això, que Òmnium hi participa. I, evidentment, doncs ens fa molta il·lusió que un urgellenc rebi el premi i que sigui justament a la Fira del Llibre del Pirineu, que serà aquest dissabte, que no, el dia 5 de setembre, a Organyà. Per nosaltres és tot un orgull, evidentment.
5: Pel que fa a l'actual projecte de candidatura davant la UNESCO, recordem que s'organitza conjuntament amb Andorra i Foix i pot possibilitar que la catedral esdevingui patrimoni de la humanitat.

0: La Fiscalia ha obert diligències per analitzar el paper que exerceix la regidora de Dolça d'Urgell, Cristina Moreno, com a assessora a la Diputació de Barcelona, segons s'ha informat avui el Diari Segre. En el marc de l'investigació, el Ministeri Públic ha sol·licitat informes tant a l'Ajuntament urgellenc com a la Corporació Provincial per aclarir aquesta qüestió. L'objectiu és saber, d'una banda, explicant si Moreno desenvolupa efectivament les funcions que té signades a la Diputació i, de l'altra, si les retribucions que percep d'ambdues institucions són compatibles. La normativa estableix que la suma de les dedicacions no pot superar el total de la jornada laboral. La regidora és tercera d'alcalde del Consistori Urgellenc. Es va incorporar a l'executiu després de les darreres eleccions municipals, al maig de 2023, i assumint diverses àrees com les de Cultura, Educació o Acció Social. Posteriorment, l'abril de 2025 va ser contractada per la Diputació de Barcelona com a assessora de presidència amb dedicació a jornada completa. Fins a la seva incorporació, la Corporació Provincial percebia una retribució municipal equivalent al 50% de la jornada. En aquest sentit, el consistori ha detallat que abans de formalitzar la contractació, l'ens provincial va requerir documentació que acredités el cessament d'aquestes retribucions, i el consistori assegura que efectivament va deixar de rebre aquesta retribució salarial municipal, tot coincidint amb l'inici del contracte a la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament ha defensat que Moreno ha desenvolupat en plena dedicació aquestes responsabilitats, tant el consistori com la Diputació, i que està col·laborant amb total transparència el consistori amb la Fiscalia, i confia, de fet, que la investigació s'acabi amb l'arxivament de les diligències que s'han activat a través d'una denúncia anònima. Recorden Compromís per la seva, de la seva banda, a més un comunicat en què considera que darrere d'aquestes actuacions hi ha una campanya d'assetjament personal contra Moreno, i atribueixen aquesta ofensiva a una persona coneguda de la seu. El grup ha anunciat que estudiarà per aquest motiu emprendre accions legals per defensar l'honor i la dignitat de Moreno, de qui han reivindicat la seva integritat, honestedat, transparència i responsabilitat. Segons ha recollit el Diari Segre, la Diputació de Barcelona ha confirmat també la seva voluntat de cooperar amb la investigació i indica que farà arribar els pròxims dies a la Fiscalia la documentació sol·licitada. I demà els següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que avui s'han inaugurat les jornades de teologia, que aquest any aprofundeixen en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El seminari diocesà acull una nova edició de la trobada amb ponències aquest any dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. S'hi han inscrit aquest any unes 70 persones. En Pirineu, veïns de Tor han denunciat que alguns copropietaris volen vetar el pas de vehicles pel nucli i es mostren en desacord pel fet que s'ha fet sense consultar la resta i han col·locat un senyal de prohibit circular en direcció Andorra i al port de Cabús, a l'entrada cap al Pallars des d'Andorra. Les persones que no estan d'acord amb la mesura, entre els quals hi ha Pablo Moreno, hereu de Casa Palanca, i Pili Tomàs, de Casa Sisqueta, han dit que els cartells van en contra de la voluntat dels avantpassats que van lluitar per l'obertura cap al Principat. En parla Pablo Moreno.
1: Es un camino privado nuestro, de la montaña de Tor, pero nuestros antepasados habían luchado porque el camino estuviese abierto, se puede abrir, y que si la gente pasa como tienen que pasar, con educación, yo lo veo una tontería que no dejarlos pasar. Y luego, eso de prohibido el paso por responsabilidad, por accidentes, ya lo hicimos en su día. Ya pusimos un cárter que bajo responsabilidad de ellos pasan por la pista. No a carcerrar i no carcerar. I està...
0: Doncs per Pili Tomàs de Casa Sisqueta incideix també en que l'objectiu que tenen és evitar actituds incíviques. La propietat de Tor, que recordem, és privada, però creu que això no ha de passar per prohibicions.
2: Ok, jo penso que primer Tor s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això. No per fer, no per malgastar-los amb coses com aquestes, que no serveixen de res, i l'únic que és prohibir el pas. Si prohibim el pas a la gent d'Andorra, que són els nostres veïns, estem prohibint primer el meu negoci i, a part d'aquí, doncs, tots els negocis de la vall. Crec que és una vall prou difícil com per viure, com que perquè fiquis restriccions d'aquesta manera. Ja hem estat sempre aïllats. A més, els nostres abans passats ja havien fet el possible per unir Tor amb Andorra, per això es va fer aquesta pista. I els abans passats de la majoria de gent que ara fica la prohibició són els que havien lluitat perquè a Tor hi hagués vida i perquè a la vall hi hagués vida a través d'Andorra. Perquè, vulguis o no, la Vall Ferrera és un racó. Si la cartera cap a Andorra dona molta vida a l'estiu.
0: També s'hi ha mostrat crític alguns establiments de l'INS que es beneficien del pas de vehicles cap a Tor. Roger Miques, que hi regenta un bar, expressa el convenciment que la restricció pot repercutir negativament en tota la Vall Ferrera.
3: A veure, tots sabem que això de Tor és una finca privada, no? El que no acabem de veure, pues, clar, pues, que aquestes noves generacions alguns dels veïns pues, volen tancar aquesta carretera quan els seus propis antepassats pues, la van obrir per buscar pues, un altre medi de futur i pues, un altre nivell, no ho sé. Això sí que no ho tenim. Home, clar que ens afecta no, el tancament d'aquesta pista, perquè per aquí sembla que no, i encara que sigui un pas així, que no està molt bé, que sigui una pista forestal, pues, passa molta gent, molts motoristes, molts turistes, molts gent que van a passar el dia i gent que vol anar a Tor, i nosaltres mateixos també, quan volem anar a Andorra, també ens haurà de passar per aquí i tot.
0: La popularitat que ha adquirit Tor amb la sèrie de televisió de Carles Porta ha fet que aquests darrers anys hi hagi acudit molta més gent. Algunes d'aquestes persones no respecten l'entorn i la propietat privada, però Pablo Moreno creu que això no ha de passar pel tancament del camí i ha ironitzat amb la col·locació d'un rètol que ha posat a la pista on es podia llegir grup terrorista Alta Muntanya.
1: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sants, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías que esta comunidad está mal hecha, no es legal esta comunidad, ya pusimos un cartel diciendo a la gente que bajo su responsabilidad podían pasar. Si ahora hay cuatro días de verano que la Vallferrera pueden vivir gracias a gente de Andorra que bajan, aquí hay una casa de payés que también pueden vivir gracias a cuatro turistas que vienen y cuatro cosas que vienen, que no hacen mal a nadie, mientras que no se salgan de la carretera, mientras que no van a la montaña, la gente que pasan hacen un favor.
0: De la seva part, la comunitat de propietaris de Tor ha respost a aquestes crítiques assegurant que l'acord per restringir la circulació només a veïns i autoritzats s'ha pres per una amplíssima majoria de la comunitat. En la darrera reunió de la Junta que es va fer al març van votar fins a 10 copropietaris i a Pablo Moreno de Casapalanca no hi va assistir perquè assenyalen no va cap junta. La restricció es va adoptar per Consell Jurídic de diversos advocats davant els riscos del camí perquè les mateixes fonts denuncien amenaces de mort per part de Moreno quan es van posar els cartells. La decisió de limitar la circulació a la pista forestal entre Tor i Alins, fins a la frontera amb Andorra, al port de Cabús, fa un parell d'anys que està damunt de la taula de les reunions de la Junta de Copropietaris. També recorden que fa un parell d'anys un ciclista estranger s'hi va accidentar, va perdre la vida i el lloc on va patir la caiguda es trobava fora de la propietat de Tor, però els veïns temen que si alguna incidència així passa dins de la seva propietat pot ser objecte de reclamacions. I parlant d'accidents, una informació d'última hora. Els bombers d'Andorra han trobat avui un cos sense vida a la zona de Tristaina i sospiten que podria correspondre a un turista britànic que havia desaparegut. L'avís l'ha donat un ciutadà cap a les 12 del migdia quan li ha semblat veure en aquell indret una persona que podria estar sense vida i després aquest fet s'ha confirmat. En el moment en què es va donar l'avís de la seva possible desaparició, efectius de seguretat pública van posar en marxa la investigació i ara volen confirmar si la víctima és aquest turista britànic de 28 anys. I entrem als esports i avui destaquem que l'urgellenc Jonathan Dubassent ja és jugador de primera divisió. El futbolista de 26 anys i format a l'Edford ha disputat el seu primer partit a la Lliga eSports amb el seu nou equip, el Club Atlético Osasuna. El debut de Dubassent, a la que és una de les principals lligues del món, s'ha produït aquest dilluns en el maig contra el Llevant corresponent a la segona jornada i que es va acabar sense gols, empat a 0. El davanter va entrar al camp a la recta final al minut 79 en substitució de l'actual referent atacant d'Osasuna, Ante Budimir. Abans, aquest mes d'agost, ja havia jugat tres partits de pretemporada amb el Nàpols, el Lain i l'Arenas de Getxo amb uns 25 minuts per partit sobre el camp. Des del seu nou club l'han definit com a futbolista ofensiu amb gran capacitat per atacar i espai gràcies a la seva velocitat i mobilitat. Aquesta és la valoració que feia en roda de premsa Jonathan Dubassent després d'aquest debut amb Osasuna.
4: La verdad que con muchas ganas venía con mucha ilusión, tenía muchas ganas de entrar al campo a ayudar a mis compañeros, ¿no? Desde el momento que salgo a calentar, la gente me animó también. Entonces, bueno, muy agradecido a toda la gente, a mis compañeros también que me han ayudado mientras también estaba calentando. Y la verdad que muy contento. Correcto, sí, tenemos ahora dos entrenamientos. Toca ahora recuperar, descansar bien, recuperar las piernas, que tenemos un partido pues muy complicado fuera de casa. Tenemos de seguir, pues como te he dicho, en esa línea de hacer las cosas bien, cosas que pues tengamos de mejorar, pues mejorarlas, ¿no? E intentar sacar los tres puntos fuera de casa.
0: El jugador urgellenc també feia la valoració estrictament del partit contra el Llevant.
4: Sí. La verdad que siempre salimos al campo pues con la intención no de ganar, de darle los tres puntos también a la afición, que al final jugando en casa se tiene notar, y creo que se ha notado. Hemos tenido nuestros momentos en el partido donde hemos sido superiores, hemos tenido ocasiones claras y bueno, nos vamos con la sensación de que nos podíamos haber llevado los tres puntos, con la sensación de que hemos hecho muchas cosas bien y de que tenemos la hora de seguir trabajando y seguir en esa línea.
0: El segon partit d'Osasuna en aquesta lliga serà precisament d'aquí poca estona, dos quarts de nou del vespre, quan s'enfrontaran al Celta Balaïdos. Jonathan Dubassen, que disposa de doble nacionalitat espanyol i belga, va néixer a la Seu el 2 de febrer de l'any 2000. Va iniciar-se en el futbol a l'Edford, però encara en edat formativa ja va entrar a l'estructura del Futbol Club Andorra i després a l'Atlètic Segre. Amb 18 anys va fitxar pel Girona, que el va cedir successivament a la Figueres, al Som Maresme i al Logroñés entre 2019 i 2022, i en aquesta etapa va debutar de manera successiva a tercera divisió, segona B i primera federació. La seva bona temporada al Logroñés va fer que es fixés en ell l'Albacete, amb qui va jugar segona divisió ja a la campanya 2022-2023. Va fer 43 partits amb 11 gols i va disputar el play-off de sense primera. El 2023 va fitxar pel Basilea, 21 cops de campió de la Lliga Suïssa, amb qui va jugar 10 partits abans d'incorporar-se a l'Oviedo, i les dues darreres temporades s'ha seguit a Astúries, però aquest cop amb l'Sporting, amb qui ha marcat 17 gols, un d'ells a la Copa del Rei, i ha fet 4 assistències. Finalment, doncs, aquest estiu ha arribat el seu debut a primera divisió. El 10 d'agost passat va ser presentat com a jugador d'Osasuna, i en aquell acte va agrair el club navarrès aquesta oportunitat perquè assegura que fitxar per Osasuna era la seva primera opció i no en tenia cap dubte. De fet, va fer un esforç tot reduint les seves pretensions econòmiques per facilitar el traspàs des de l'Sporting. En l'àmbit purament esportiu, Dubassen ha explicat que l'entrenador Luis Miguel Ramis li ha demanat que faci el que ha fet fins ara, és a dir, profunditat, desmarcades, intentar guanyar l'esquena i molta arribada a l'àrea, a més de molt treball. Finalment assegurava que arriba a Pamplona, una de les ciutats de primera divisió més a prop de la Seu, amb moltes ganes de créixer i seguir millorant. I ara parlem justament de l'equip en què es va iniciar Jonathan Dubassen, l'Edford, perquè tindrà per primer cop un equip de categoria amateur. L'entitat formativa urgellenca s'ha inscrit en guany a la quarta catalana, la darrera categoria dels Lligues Sènior de la Federació Catalana, on competirà el grup 31 format per equips de la Plana de Lleida i del Pirineu. El seu debut serà el 3 d'octubre a casa contra el Ribera d'Ondara i el primer partit a fora amb l'Sporting Agramunt. La expresidenta de l'Edford i actual presidenta de la seva futbol club, Teresa Casasses, explica que tots dos clubs ja s'havien plantejat ja feia temps aquesta possibilitat de fer un sènior B de la Seu i que aquest any van trobar dient de crear-lo.
5: Sí, la veritat és que era un tema que ja parlàvem, s'estava parlant ja feia alguns anys, no? La necessitat de que hi hagués una Seu B o un Edford amateur. En vam estar parlant doncs, amb l'Edford. Sí que és veritat que nosaltres aquest any doncs, poder era una mica precipitat el poder-ho enganxar com a Seu B, i la junta de l'Edford va dir que amb ells també els hi feia doncs gràcia poder fer un Edford amateur, no? Em sembla, si no m'equivoco, és l'Edford United, i per tant al començar de zero es comença per quarta catalana. Per tant, aquest any tindrem dos equips competint a nivell territorial, una primera catalana i l'altra cort.
0: En aquesta estrena coincidiran amb el Coll de Nargó, que enguany torna a quarta catalana perquè ha perdut la categoria. Els nargonins debutaran desplaçant-se al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. Els derbis comarcals seran el 12 de desembre al camp municipal Emili Vicente i l'11 d'abril al camp municipal Nargoní. I demà, els següents informatius, parlem de més temes relacionats amb el futbol, perquè justament avui l'Ajuntament de la Seu ha anunciat que la ciutat tindrà un nou camp de futbol 7 amb una inversió de 360.000 euros. El nou terreny de joc es construirà entre el municipal Emili Vicente i l'àrea d'autocaravanes per donar resposta a la demanda creixent d'espai d'entrenament. Amb aquest mateix objectiu també es farà una reforma integral amb una quantitat semblant dels vestidors del camp municipal Emili Vicente. I abans d'acabar, a punt pel temps, la previsió amb Néstor Gómez.
6: Tranquil·litat avui arreu de la comarca. Una situació meteorològica que ens convida a gaudir d'aquest temps assolellat, tot i que apareixen algunes teranyines de núvols alts. A la tarda poden créixer alguns núvols, però en definitiva avui serà un dia prou tranquil. Només cap al tard, pràcticament cap als vols de mitjanit i fins i tot durant la propera matinada, una línia de núvols, fins i tot amb pluges, entrarà des de l'Aragó cap a l'Alta Ribagorça, escombrarà també part del Pallars, sobretot al Sobirà, i de resquillada pot tocar a casa nostra, però en tot cas seria molt poca precipitació. I ja diem, a darrera hora d'avui, o fins i tot de la matinada de dijous a divendres. Tot això avui, amb un dia que s'espera que no només predomini el sol, especialment cap al sud de la comarca, sinó que les temperatures avui pràcticament toquin sostre, amb unes màximes que poden arribar a la xifra dels 32, 33, 34 graus cap a Oliana, a tot estirar. De cara a demà, aquest vent de sud, que avui pot bufar encara fort a cotes altes del Pirineu, a cotes altes per sobre dels 2.000 metres aproximadament, pot bufar amb ratxes superiors als 90 km per hora. Això serà avui. Un cop passi aquesta línia de núvols i de precipitacions de cara a la matinada, el que canviarà és radicalment el vent. Passarem de vent de sud a vent de component entre oest i nord-oest, i això farà que a partir de demà refresqui l'ambient, o almenys, si més no, no sigui tan càlid, cosa que permetrà que, si avui parlem de màximes de 30 a 34 graus, demà pràcticament arreu de la comarca ens quedarem per sota dels 30. A tot estirar cap al sud poden arribar els 31 o 32 a tot estirar. I el que sí que tindrem demà serà ja una estabilitat molt més contundent, amb més sol tant al matí com al migdia, i sobretot el que no tindrem, a banda de la calor, és aquesta pols en suspensió que ens va acompanyar ahir i que també ens acompanyarà durant tot avui.
0: Doncs tanquem aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Festa Major de la Seu. Programació d'actes. Divendres 28 d'agost, a les 11 de la nit a la plaça Catalunya, ball de festa major amb el duet Láser. A partir de les 12, a la carpa Espai Casetes, nit del seu rock, amb els grups Maipo, Rec Bat, Dirty Plant, Punk de Trobada, Escassa Libertat i Interlú. I a partir de 3:15 de la nit, a la sala esportiva polivalent Seu Trònic.

0: Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 15:45 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des de Barcelona, 27 d'agost, Camp Nou, 29 graus. Primera jornada de Lliga. Barça 3 de 3 punts contra Atlètic Club 0 de 3. Televisat per DAZN, l'estrena oficial al Camp Nou per començar la cursa líder. Si avui el Barça guanya, ho aconseguirà. No és l'objectiu principal, però sempre fa il·lusió. També serà l'estrena de Rodri, alguns minuts, veure l'evolució de Rafinha de nou, el creixement progressiu dels campions del món, encara curs de rodatge. El Camp Nou ha estat un escenari gairebé inexpugnable des de la seva reestrena. I el Barça vol mantenir aquesta condició com a local. Bernat Soler, què et suggereix el Barça Athletic Club?
6: Una bona oportunitat per gaudir d'una estrena de Lliga a casa amb gols i espectacle.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Avui amb Cubarsí, Pedri i Gordon. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri, Fermín i al davant, Lamin, Rafinha i Gordon.
5: Laia Tudela, arrenca la temporada al Camp Nou. Quin ambient es respira?
8: Ambient de mes d'agost, xafogó, encara molts turistes, però també es nota el soci que torna i cada vegada veig més estelades.
5: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori on posarem avui la lupa.
9: En Xavi Espart, en la pressió, en camp contrari i en Rafinha de nou.
5: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
10: Que Terzic no fa recular el seu Atlètic. La línia defensiva continua jugant amb molts metres a l'esquena.
5: Laura Colell, quin resultat destaca la parador de la jornada?
11: Avui destaquem un altre partit ajornat de la primera jornada de Lliga a 8:45 a Balaïdos, Celta o Sassuna.
5: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
12: A Unai Simón, el porter de l'Atlètic. Si avui toca la seva versió insegura dels últims anys amb el seu club o la versió gairebé impecable que l'ha fet campió del món amb la selecció espanyola.
5: A punt de celebrar els 50 anys de les transmissions del Barça en català per la ràdio, la d'avui està dedicada al Joan Gelabert, el tècnic de so de la cabina de Catalunya Ràdio des del 1985 fins al 2016. 31 anys convivint amb el Puyol a les cabines dels estadis de la Lliga Espanyola i d'Europa des del primer dia del Quim, aquesta emissora. Un referent tècnic per moltes generacions que va viure de prop l'evolució tecnològica de les transmissions. Ara ens escolta sempre des de les seves estimades muntanyes, la seva altra passió. Gràcies, Juanito, per la teva petjada i per tot el que em vas i ens vas ensenyar per molts anys.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i David Mendoza al terreny de joc,
1: Lautaro Quinteros i Conchi Vecino al control central,
0: Elia Planchart a la producció operativa
1: i Raúl Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: La manera de fer esport ha canviat i també la manera de recuperar-nos d'una lesió. A Epsilon Physio trobaràs un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada per recuperar-te millor. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT, la transmissió d'en Torquemada.
5: S'estrena la Lliga al Camp Nou amb aquest Barça Athletic Club, que és de la primera jornada de Lliga, però és el segon partit de la competició, perquè el Barça ja va guanyar Elx diumenge. Estem recuperant la primera jornada de Lliga els equips, sobretot, que més futbolistes tenien a la final del Mundial o a les instàncies finals del Mundial. Avui s'acabarà de completar aquesta primera jornada, demà comença la tercera, perquè el Barça és veritat que jugarà dilluns, però aquest cap de setmana ja tindrem la tercera jornada. Bernat, ja has pogut canviar el mode Champions sorteig pel mode Lliga Futbol?
6: Estic en el procés.
5: Encara, costa, sí. Oi?
6: A mi per això em passa una cosa, que no sé si us ha passat a vosaltres. Jo quan era petit, a mi em feia molta il·lusió la nit de Reis,
5: Sí.
6: I esperava la nit de Reis amb il·lusió, i l'endemà, sobretot, el dia de Reis, llevar-me i a veure què m'havien portat
5: encara
6: el rei.
5: Encara em passa a mi.
6: Però a mesura que m'anava fent gran, t'he de dir que em feia il·lusió, però a l'hora de la veritat, quan arribava el dia de Reis, me'ls va fer gran, eh? Bé, ja feia una mica xof, tot plegat. I m'està passant el mateix amb el sorteig de Champions.
5: No,
6: em fa molta il·lusió,
5: no,
6: i després obro els regals i dic, buah, doncs, d'acord, bé.
5: Bé, doncs, escolta'm,
6: i m'he quedat així una mica fred amb el sorteig.
5: Però una cosa...
6: Perquè, clar, tornar a jugar amb el PSG, ja, què vols que et digui? Ja.
5: Però, vaja, tampoc el sorteig podia diferir gaire d'això.
6: No podia diferir, el que passa que els que pensàvem que això d'aquesta reforma de la Champions per convertir-la en una mena de, entre cometes, superliga i permetre veure grans enfrontaments després...
5: Ja estàs cansat de jugar contra el PSG, que és el que jo dic de la Champions en vol. La Champions en vol.
6: Que
5: acabes jugant contra els 11, però clar, allò va perdent gràcia perquè cada any jugues amb els mateixos.
6: Però com ho verim, perquè jugar amb el PSG cada any, però per què no juguem més amb el Liverpool? O per què no juguem...
5: Perquè el sorteig...
6: Aquest any ens ha tocat el City.
5: L'ordinador, perquè ara no és un sorteig, és un ordinador, no?
6: És el Feyenoord, el Galatasaray...
5: Perdona, el Feyenoord per un culer veterà com tu...
6: Una cosa és...
5: El Feyenoord fa il·lusió.
6: I una altra, viure el segle passat.
5: Però el Feyenoord ha d'abocar records dolços.
6: No, Feyenoord...
5: No?
6: Feyenoord és un equip que era famós i bo als anys 70 i 80.
5: Gamper, era un Gamper.
6: Un Gamper, sí.
5: No, segur que hi ha algun Gamper amb el Feyenoord.
6: Feyenoord és on va acabar jugant la seva... on va acabar la carrera Johan Cruyff, no?
12: Sí, perquè es va enfadar amb els dirigents de l'Àjax i va acabar jugant una temporada al Feyenoord.
14: I Koeman també, no? Va acabar allà, uns anys després.
6: Sí. I va guanyar la Lliga.
12: Va guanyar la Lliga.
6: El Feyenoord.
5: I molt maco aquell estadi, però es jugarà al Camp Nou.
6: Al Camp Nou, sí.
5: Es jugarà al Camp Nou.
2: És a dir, Bernat, tu ja... La Champions... És que ja vols només les eliminatòries de Champions, no? Ja la fase final...
5: Ell posaria més condicionants al sorteig. Per exemple, equips que t'han tocat els dos últims anys. Per exemple, podríem fer així, perquè hi ha un ordinador. Sí, tu i jo no podem fer, però l'ordinador ha de poder fer.
6: Ho pots posar,
5: no?
6: Sí.
5: O si no, que comprin l'escàner del Bernat Coll, que t'ho farà.
2: Tres.
5: Sí, això s'ha de poder fer.
2: Tres Gampers, hi ha hagut contra el Feyenoord.
6: Veus?
5: Quins anys?
2: El 75.
5: Sí.
2: El 92.
5: Sí.
2: I el 95.
5: Sí.
6: I potser...
2: A veure, no pots estar avorrit, Bernat.
6: Potser en algun Gamper d'aquest havia coincidit amb l'Sporting de Portugal. I així ja fem un Gamper.
5: No, va coincidir.
6: No. Amb l'Aston Villa, potser sí.
5: Però mira, parlant una mica d'això de les coincidències, ara repassàvem amb el Bernat, aquesta competició té aquest format dues temporades, no?
6: Sí, és que avui serà...
5: El Barça ha jugat 5 eliminatòries. De les 5 eliminatòries, 3 són repeticions dels rivals de la fase de grups. No sé si és una casualitat, perquè encara no hi ha prou base d'estudi. No és una casualitat. Un dia li demanaré al Bernat Coll que...
14: Ho mirarem.
5: Miri si li passa a altres equips, o només ens passa a nosaltres, no?
6: Perquè el Barça va jugar contra el Benfica fa dues temporades, que ja s'hi havia enfrontat a la fase Lliga.
5: Benfica i Dortmund.
6: I amb el Dortmund.
5: I l'any passat Newcastle.
6: I ha tret
5: l'equació al PSG, que de les quatre temporades de Luis Enrique seran tres enfrontaments.
6: Sí, sí.
5: Luis Enrique ja sap que juga a la Lliga Francesa i un partit contra el Barça com a mínim. Bé, això serà la Champions, però ara podem tornar a la Lliga,
6: sí,
5: ja?
6: Sí.
5: No?
6: Important guanyar
5: la Lliga
6: avui.
5: És la competició
6: avui
5: de la regularitat.
6: Tot el rotllo que hi ha amb el C.
5: És el dia a dia, és la rutina. És el que viurem ara. Deixa't estar de la Champions. Quan comença la Champions?
6: Doncs la setmana que ve, no l'altra.
5: I això ho sabrem? Quan se sap, això? A quin dia juguem i contra qui?
12: Demà o dissabte.
14: Demà,
12: dissabte.
5: Demà o dissabte. Demà al vespre, no, Xavi? Més cap al tard, no?
12: Sí, tard. Sí.
6: O dissabte al matí.
12: L'any passat va ser dissabte.
5: Doncs potser ens hem d'esperar.
6: L'ordinador valent, per fer el calendari.
5: Sí, també això és un tema, eh? Sí, té una entrevista a l'ordinador. Avui Barça Atlètic Club, partit de Lliga, partit també amb cartell, un clàssic de la Lliga. Ve l'Atlètic Club i Mireia, el Barça amb qui juga?
7: Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric i Xavi Esparta als laterals, amb Cubarsí i Gerard Martín parella de centrals. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Fermín, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Antoni Gómez.
5: I ara la comentem, perquè hi ha tres canvis respecte a diumenge al partit de l'Elx, però la decisió ja està presa.
0: La TVT a Catalunya Ràdio.
15: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: Està tornant a sonar Manel a la vida, eh? Vull dir, està en un moment de revifada.
1: És que la meva vida no ha deixat de sonar mai Manel.
0: Bé, però per la gent jove està recuperant Manel ara. Sí, sí, està... Ens n'alegrem que
2: no torni a aparèixer. I no perdem l'esperança que encara hi soni més en el futur, no?
3: Home, Xavi, home,
1: jo no sempre vols que torni.
0: Xavi, aquest estiu ho he verbalitzat jo. Sí, ho peta, sí o no?
2: Demà.
0: Em vaig trobar el Guillem... Sí. I està molt enfeinat amb el seu treball en solitari.
2: Treu un segon disc, no, ara?
0: Sí, ara d'aquí poc, sí. I li vaig dir, escolta'm, és que ho patem. O sigui, això hauria, com diu el Xavi, haurà de passar algun dia, però...
2: Passarà.
0: Sí, no? Però les expectatives estan aquí guardades en un calaix. Farem un primer tastet de l'alineació. Per exemple, Laura, aviam. O Bernat. Això, aquesta pregunta no sé qui me la sabrà de respondre. Quants catalans hi ha l'11?
4: 7.
0: Molt bé.
4: La Laura. 7 catalans.
0: I de la casa?
4: 6.
0: Molt bé. O sigui, avui mig equip és de la casa i més de mig equip són catalans. És una alineació molt nostrada. 3 canvis respecte a diumenge. La defensa i el porter són els mateixos, excepte un central, que té lògica, perquè Christensen va dir, em sembla, el Bernat, els 90 minuts era la Real Societat al setembre,
4: sí,
0: si no m'equivoco, ho va explicar la Mireia. Per tant, no, ara no començarem a jugar 90 minuts cada 3 dies, oi? Entre Cubarsí, que ha estat guardadet, Cubarsí.
5: Molt guardadet. No, de fet, em corregireu, però pot ser que el Gamper no jugués tampoc.
1: No va jugar.
5: Ni un minut, oi?
1: No, ni de fet no va sortir ni escalfar-se.
5: És a dir, no va jugar el Gamper, no va jugar contra l'Elx.
0: Sí, és veritat, no va jugar.
1: Però sí que va sortir a escalfar-se. Això sí, va ser el primer pas.
0: Bé, normal, oi, Xavi, Carles? Sense tampoc gaire soroll.
3: Sobretot perquè Christensen, ho sabem, o ho ha demostrat ell mateix, que no pot jugar tan sovint. Entre altres coses perquè no està acostumat dels darrers anys, i després perquè físicament estic convençut que a hores d'ara no pot aguantar 2 partits amb aquesta intermitència de temps. Jo pensava que la Lliga començaria a partir del partit del Rayo, però sembla que la Lliga ja comença avui.
1: Aplaudiments, perdona, Carles, aplaudiments al Camp Nou, que surten a escalfar-se els porters.
0: Xavi,
2: a mi m'ha sorprès una mica que entri de sobte sent titular en un partit exigent, és l'Atlètic de Bilbao, hi ha Nico Williams, Iñaki Williams, Sanchet, que sembla que comença a recuperar-se. A mi sí que m'ha sorprès una mica veure el titular de sobte, després de pràcticament no aparèixer aquest estiu.
0: Els altres 2 canvis jo crec que eren previsibles. Primer, perquè Gavi es va lesionar i va entrar Pedri i el partit va tenir un altre color i va estar molt més controlat, i perquè els minuts de Gordon demanaven una oportunitat i en aquesta competència Gordon Adeyemi, com a mínim que tingui les mateixes possibilitats, no?
2: I Gordon, els minuts d'ells a mi em van semblar notable.
0: Ens va encantar.
5: A mi m'ha semblat molt... Jo m'esperava que avui jugués Gordon de titular. De fet, em va sorprendre una mica que jugués a Adeyemi i no Gordon l'altre dia.
0: Però pensa que ara també és...
5: Però...
0: Gordon va també tenir un Mundial llarg.
5: Sí, també va tenir un Mundial llarg. I després del que vam veure d'aquella segona part fulgurant de Flash Gordon, la veritat és que avui tot el que no hagués estat veure el de titular i en aquesta posició, en aquest extrem esquerre, doncs hauria estat una sorpresa. Jo crec que és un 11 en general molt lògic.
3: És que tret d'Olmo podria ser l'11 titular tranquil·lament en qualsevol moment.
5: Home, lateral esquerre, ja hi deixem a Xavi Espart.
0: Després ho rematem. Ja. El tema lateral esquerre i el tema nou, que són dues oportunitats, diríem, de donar continuïtat a una idea que, quan va començar la Lliga, no la sabíem. O sigui, que això ho sabíem des de fa 4 dies. A l'Atlètic, qui juga, Mireia?
1: Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón, Gerai, Laporte i Juan Neco a la defensa, al mig del camp, Jaureguizar, Canales i Sancet, i al davant, els germans Williams i Guruset en punta.
0: Juan Neco o Joan Neco?
1: Joan Neco, tens tota la raó d'home.
0: Podríem dir-ho en català, eh?
1: Sí,
0: Joan Neco.
1: Sí, sí.
0: Joan Neco, que debuta avui amb l'Atlètic Club, no? Jo crec que Joan Neco...
1: Sí, debuta avui, de fet, ell és nascut a Bayona, a la part francesa del País Basc.
0: Ai, Parralde.
1: Ell va començar amb el Girondins de Bordeus, va marxar cedit al Lugo una temporada i el 2024 es va incorporar al planter de l'Atlètic Club, i fins ara, aquesta és la primera temporada que està pujant amb el primer equip i avui serà el seu debut.
0: Algú coneix Joan Eco?
3: No. No,
0: Adama Boiro ha quedat a la banqueta,
1: sí,
0: que era lateral normalment suplent de Yuri. Recordem que Yuri va ser exposat al primer dia. Molt bé, Joan Eco és una... és la gran novetat perquè marcarà la Minyamal. Ja, saps què he pensat, Bernat? Que no sigui que Joan Eco sigui un lateral esquerre ràpid, molt intens, o sigui, que sigui un especialista defensiu i que Terzic hagi dit, escolta'm, doncs he trobat el marcador per la Minyamal, o sigui, li farem una feina específica, perquè Adama és més dispers, és un jugador no tan constant. Hugo Rincón és el lateral dret, recordem, el lateral dret que jugava al Girona.
2: Suplent força vegades al Girona la temporada passada.
5: I a l'Atlètic, clar, encara no podem anar amb Terzic, no podem dir qui és titular i suplent, però crec que Areso...
2: Però és que Areso l'altre dia es va cobrir de la glòria.
4: Sí. Un error molt greu, tot i que va ser...
2: Un cop d'esperió a l'interior de l'àrea, frívol, perdent 0-2.
0: Torna Nico Williams també a l'11 titular com a campió del món, que no va ser titular l'altre dia, i Íñigo Vicente, que el Barça ja coneix de l'eliminatòria de Copa contra el Racing, un futbolista amb molta qualitat, li ha costat molt arribar al seu club, a l'Atlètic, on s'ha format, després ha tingut un viatge de sessions. No juga Íñigo Vicente?
5: No.
0: Ah, qui juga?
1: Jaureguizar.
5: Ah. Jaureguizar i un nano.
0: I Peyo Canales.
5: I Canales, que també va ser titular l'altre dia.
2: L'altre dia va jugar molt bé contra el Sevilla. Crec que estava al Racing, no? També Peyo Canales, pot ser?
1: Sí, de fet, era ella propietat de l'Atlètic Club, va marxar a cedir la temporada passada al Racing.
0: Molt bé, doncs Peyo Canales, m'he confós. Íñigo Vicente, però no és ni l'Atlètic, he confós tots.
5: No, Íñigo Vicente, jo crec que...
0: És el Racing, és el Racing.
5: És la plantilla d'Atlètic.
0: No, és que confós Íñigo Vicente i Peyo Canales, que són jugadors formats a l'Atlètic Club, però els he confós perquè jugaven tots dos al Racing. O sigui,
5: aquest Peyo Canales té alguna cosa a veure amb Sergio Canales,
0: no,
5: que
0: crec,
5: també és d'allà de Santander?
0: No.
1: A mi no em consta, però ara
2: Peyo Canales
1: és de Biscaia.
2: Clar,
1: Canales és de Biscaia.
2: Si fos de Santander no el deixaria jugar a l'Atlètic.
5: No, però que fos un cosí, fill d'un... Un perill que va anar a Euskadi.
0: No, Peyo Canales és qui va jugar l'altre dia ja titular, el doble pivot, si no m'equivoco. L'he confós amb Íñigo Vicente, que és un jugador, insisteixo, que es va formar també a l'Atlètic, que és al Racing de Santander, però que es manté al Racing de Santander i el veurem jugar contra el Barça al Racing. La qüestió que aquesta és l'alineació de l'Atlètic Club, però de tots aquests noms no serà Íñigo Vicente, l'Oriol potser ens en presenta un.
6: El jugador encriptat.
0: Bona nit, Oriol.
4: Què tal, Ricard? Bona nit.
0: Segon capítol, segon jugador encriptat. Ja sabeu les normes, quatre pistes de l'Oriol per descobrir un futbolista de l'Atlètic Club. Podeu comentar qualsevol pista. Proposo que comenceu a manifestar-vos si teniu candidats a partir de la tercera pista. Qui falli, eliminat. I qui encerti, doncs, fantàstic.
5: Molt bé. Són sempre jugadors de la plantilla actual, eh? És a dir, Julen Guerrero no entra.
0: Íñigo Vicente tampoc.
5: Íñigo Vicente tampoc.
0: Oriol!
4: Doncs comencem amb la primera pista. És un jugador en creixement.
0: En creixement.
5: Això vol dir que no és...
7: Jove, clar.
0: En creixement físic no, eh?
7: Ha de ser jove.
1: Unai Simón no deu ser, no?
0: Creixement futbolístic, molt bé. O sigui, algú que està millorant, que està florint. Segona.
4: La temporada passada va fer 2 gols. Mai n'havia fet tants.
0: Jo començo a tenir candidats.
7: Sí?
0: Sí,
7: home. Jo no.
0: Home, algú que només fes 2 gols i que no acostuma a fer-ne tants.
2: No deu ser davanter, no?
0: Clar, no deu ser davanter. No. Va, tercera.
7: Defensa.
4: És un dels futbolistes que més passades ha interceptat a la Lliga aquesta temporada i només ha jugat un partit.
0: Aquesta temporada, eh? Ostres.
1: A mi em guiava més els 2 gols que això de les passades inters... Jo també anava a pensar el mateix.
0: No,
4: incorrecte.
2: Diu que no.
0: Incorrecte. Perquè Jaureguizar no va jugar l'altre dia. Si no m'equivoco.
4: No va jugar.
3: Eliminat.
0: Per tant, eliminat.
1: Però va fer 2 gols la temporada passada, Carles. A la Lliga,
0: segur. Tenia una pista bona.
2: Genera Barrena.
4: Correcte.
2: M'ha costat molt dir-ho. He anat a buscar uns l'altre dia. No, això es podia fer o és fora trama?
7: Aquí cadascú amb les seves.
0: Bé, cadascú el seu candidat. Molt bé. Clar, jo Jaureguizar no... Jo estava mirant l'onze titular, ha fet bé el Xavi de mirar més enllà, perquè clar, com que no va jugar he pensat... Jo havia pensat en Jaureguizar, també, amb els dos gols, era un candidat, però ara amb aquesta pista tercera, clar, no però, va jugar...
5: Però aquesta
0: no
5: pista dels dos gols té trampa perquè no els va fer a l'Atlètic.
4: I aquesta era l'última pista, que era que aquesta temporada ha debutat a la primera divisió després de jugar cedit al Castelló.
5: Clar, jo pensava jugadors de l'Atlètic de la temporada passada.
4: Sí, jo també.
7: Sou molt bons, eh? Jo puc ser de sucre en aquest concurs, saps allò els nens que diuen?
0: Laia, avui tenia nivell, eh?
5: El jugador es diu, torna-ho a repetir.
1: Beñat Gerenebarrena.
5: A mi m'agrada perquè...
0: No, espera, torna-hi.
2: Gerenebarrena.
1: Home,
7: Gerenebarrena.
5: Per fer-ho curt, li diuen Gere.
1: Sí.
5: Aleshores, quan tu llegeixes... Jo avui, quan he vist la convocatòria, dic, mira, algun parent de Richard Gere, no? Perquè l'escriuen igual.
0: Gerenebarrena. Que va jugar al Castelló la temporada passada, s'ha dit, i que, per tant, debuta a primera divisió, Oriol, aquesta temporada, eh?
4: Sí, sí, el primer partit de titular, 83 minuts contra el Sevilla, avui és suplent.
0: Avui és suplent. És un jugador que avui pugui estar al radar del Barça?
4: Doncs no, perquè el Barça té moltes opcions millors al mig del camp que Guerin, eh?
0: Com que no, com que està en creixement, creus que d'aquí dos anys podria ser-hi?
4: No ho crec. Crec que farà carrera a la primera divisió, però no té la fina en pilota per jugar al mig del camp del Barça.
0: Molt bé, doncs Gerenebarrena, potser el veiem a la segona part. Ja sabeu que és el jugador encriptat de l'Oriol. Gràcies, Oriol.
4: Adeu.
6: La TDT a Catalunya Ràdio.
8: Ei, com va? Com et dius?
9: Tenim un nom que el sap tothom.
8: Però d'on surts tu?
9: Tant se val d'on venim, si del sud.
8: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
9: Ara estem d'acord, estem d'acord.
8: Sí, i una estrella ens agermana.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: It's not about that they didn't lose, they didn't drop points.
2: És la veu d'Edin Terzic, el nou entrenador de l'Atlètic, és alemany.
11: But again, we are here not to watch them play, we are here to give them a good game, and we prepared ourselves really well, and so we are looking forward to it.
12: You know so much, Hansi Flick, you talked about it. When you know so much the other coach, you have to be more creative in your plan, because you know each other, or... you don't think about this?
11: Nah, to be honest, if you see, if you know the coach or if you don't know him, you see the quality of the players and of his team, and I think he's doing an incredible job. He was 2 times champion. He won so many trophies over the last 2 years here. So we are fully focused, of course, on us and on ourselves. And I have so many good players in my squad, so I'm focused on them to find like a good common brain today on the pitch to show a close to perfect match. Otherwise, it's going to be very difficult.
2: Terzic, entrenador alemany, 46 anys, subcampió de la Champions amb el Dortmund. La temporada 23-24, fa 2 anys, va perdre la final contra el Madrid i fa un temps va ser a Barcelona, quan s'havia quedat sense equip, per seguir alguns entrenaments del Barça i de Hansi Flick, amb qui té certa relació. Ha explicat que el Barça és un gran equip, que han de fer un partit perfecte per superar el campió de Lliga les dues últimes temporades i que han d'aproximar-se al màxim a la perfecció per treure alguna cosa positiva aquesta nit al Camp Nou.
0: Avui es recupera la primera jornada de Lliga.
4: Dimecres es va jugar el primer partit. A Mestalla, Pablo García dona la victòria al Betis.
13: València 0, Betis 1.
4: Ahir al Bernabéu, hat-trick d'Mbappé.
13: Madrid 4, Real Societat 1.
4: Avui es juguen 2 partits més. A 2:15 a Balaïdos, a punt de començar.
13: El Celta Osasuna.
4: I a 9:00 al Camp Nou, Gordon debuta com a titular.
13: Barça Athletic Club.
4: La resta de partits de la primera jornada es van jugar el cap de setmana del 15-16 d'agost.
13: Repassem resultats. Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0.
4: Depor 1, Elx 1.
13: Racing 2, Villarreal 2.
4: Sevilla 2. Rayo 1.
13: A la vez 3, Getafe 0.
4: I Espanyol 3, Llevant 0.
14: Para súbito, el otro gol. Lozano, ahí solo es. Manchester City.
6: Futbol internacional.
0: Bernat, avui el més destacat que ens toqui de prop és l'eliminatòria que té el Getafe a Belgrat, de Conference League.
15: Exacte. Diguem-ne que hi ha eliminatòries per l'última ronda d'accés de l'Europa League i a la Conference, i el Getafe seria l'únic equip de la Lliga Espanyola, de l'òrbita blaugrana, que està implicat a partir de les 9.
3: Jo tinc un altre partit.
0: Sí, espera, acabem.
3: Eh?
0: On juga el Getafe?
15: Al camp del Partizan.
0: De Belgrat. I quin resultat té de l'anada?
15: 3-1 a favor de l'equip madrileny.
0: I això és una fase prèvia per entrar demà en la ruta de la Conference League, de la fase Lliga, eh?
15: Sí, deixa'm confirmar-te, perquè sí, estava pendent, sí, exacte, ho hem dit bé, sí. Perquè és el sorteig, exacte.
0: Molt bé, i avui hi ha aquestes competicions europees, per tant no hi ha res de lligues, eh?
15: No, de lligues no, hi ha la Copa de la Lliga a Anglaterra, un Chelsea-Luton d'aquí 5 minutets, i un Fulham-Wimbledon a les 9, com a únics partits a la jornada.
0: El Bernat... El Fulham d'Arbeloa, eh?
15: Sí.
0: Què volies dir?
5: No, avui també juga un equip andorrà. L'Inter d'Escaldes juga la tornada a l'eliminatòria amb un equip de Kosovo, amb el...
15: Deixa'm trobar. Que hi ha tants partits realment ens ha tirat enrere.
5: Van empatar a l'anada a camp de l'equip de Kosovo, i si avui l'Inter d'Escaldes...
15: Contra el Drita de Kosovo.
5: Drita,
15: sí.
5: I si avui aconseguís guanyar, seria la primera vegada a la història que un equip d'Andorra disputa una fase, diríem, oficial, que no sigui d'eliminatòries prèvies, d'una competició europea.
15: Ara mateix, al minut 70, Inter 0, Drita 0.
5: Doncs això va...
15: A la pròrroga, exacte.
0: Sí. Doncs molt atents, aviam si un equip andorrà fa història. No? És Europa League, dius, o Conference?
5: Conference,
0: també, eh? Molt bé. Què passa, Mireia?
1: Surten a escalfar-se els titulars del Barça.
0: Laura, de la resta d'actualitat esportiva, al tot costa, han passat unes declaracions de Gil Marín. On som ara?
16: Aviam, Gil Marín ha acusat fortament el Barça d'enganyar, de confondre a Julián. Ha dit que el jugador no està passant per un bon moment i ha criticat el club blaugrana. Ha parlat fins i tot de falta d'ètica.
17: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta d'ètica, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
16: Això deia Gil Marín, ha dit que Julián de cap manera marxarà al Barça, i minuts més tard Rafa Juste ha respost molt, molt indignat, dient que creia que Gil Marín havia traspassat línies vermelles, faltant molt al respecte al Barça.
18: Estic indignat per aquestes paraules, perquè l'únic que fan és atacar a professionals que estan deixant-se la pell cada dia en poder ser que el Barça sigui, poder fer que el Barça sigui el millor club del món, i amb aquestes paraules l'únic que fa és, per mi, desacreditar-se absolutament dintre del terreny personal.
19: Diu el Joan Fitó, que és a Mònaco el sorteig de la Champions, que Juste ha dit que encara no renuncien a Julián. A mi això em sorprèn una mica, després de la bestiesa de declaració que ha fet Miguel Ángel Gil, perquè dir que li repugna la falta d'ètica a un senyor que el seu pare va fer el que Barri va fer com a alcalde de Marbella, president de l'Atlètic de Madrid, però vaja, ja no hi entrem.
16: Ha dit, ja vau escoltar el president, anem tots alineats, res més a dir.
1: Aquí el Camp Nou es crida ara pels jugadors de l'Atlètic.
0: Bé, l'Atlètic de Madrid té tot el dret a no voler negociar per Julián. No acabo d'entendre, com la temporada passada amb l'Atlètic Club, aquest victimisme al voltant de... Bé, és que no sé, fa la sensació que el Barça ha anat allà a subornar algú, no sé. És a dir, ha fet el mateix que fa tothom, no? Parlar amb el jugador, intentar...
19: Bàsicament.
0: Veure si hi ha una connexió i després intentar fitxar. Un dia l'Atlètic Madrid no vol i aquí està el tema, no? Vull dir, ja...
3: Però potser és que ja fa bastant temps que van dir que no volia, no? I...
0: Però els clubs tenen tot el dret d'insistir-hi, no? O sigui, tu pots insistir-hi i tu insisteixes amb el no. O sigui, tu tens un pis que ve algú i te'l fa una oferta i dius que no, i continua venint, pots dir que és pesat, eh? Uh-huh. Però continuaràs dient que no. No,
3: sí, que passa,
0: no crec que demandis a aquell senyor aquí, per dir, m'està assetjant.
3: Aquí també hi ha, després, declaracions públiques, després hi ha, evidentment, suposo que la gent de l'Atlètic de Madrid interpreta que l'actitud de Julián és convidada a fer-la per part del Barça, és a dir, és una situació on... Sí, jo crec que tothom, no actua del tot...
0: Bé, actua com és el món del futbol. Jo no veig res estrany, Bernat. També la gent del Barça podria dir que el Julián està trist per el comportament de l'Atlètic de Madrid. O sigui, no és qüestió de que hi hagi un culpable. Jo crec que és una negociació oberta, com n'hi ha moltes, i que no cal que ningú ni cap part se senti víctima. Vull dir, cadascú fa la seva feina. Uns volen fitxar i no el renuncien. Uns no volen vendre i no renuncien. I un jugador no vol jugar amb l'Atlètic de Madrid, vol jugar al Barça i no hi renuncia. Arribarà el 31 d'agost i tothom haurà de renunciar o no, o algú haurà de renunciar al que pensa. Ara, jo tinc la sensació cada cop que apareix el Barça en escena que tothom se sent superofès amb el Barça. I jo crec que és un corrent d'opinió que té molts compradors i que això pesa molt.
5: Això també és veritat.
0: Parlar del Barça així...
5: El mateix Atlètic Club de Bilbao.
0: Per exemple.
5: Sí, Williams.
0: És una sensació similar. I després hi ha això. Clar, és que quan passa més d'un club, és que el problema és el Barça. Bé, és que això és molt opinable. Jo crec que cadascú fa la seva feina. I com dius, Xavi, el Barça segurament no hi renuncia perquè el pla B és que no fitxa ningú. Aleshores, és bastant barat no renunciar-hi, no? No, vull dir, si s'hagués de posar les piles per fitxar un altre jugador, potser hauria de renunciar per començar a treballar, però com fa la sensació que ha assumit aquesta postura, no? De dir, sí. Doncs, escolta, no renuncio per si algú canvia el seu parer, que fa la sensació que no passarà, i més després d'això que hem sentit, i per tant, nosaltres continuem aquí. Bé, Laura, alguna cosa més? Per exemple, la Vuelta, què ha passat?
16: Sisena etapa, victòria de Pogacar, tercera victòria de l'eslové en aquesta Vuelta, i manté el mallot vermell amb 3 minuts 34 segons de marge sobre Enric Mas. Això pel que fa a la Vuelta, i en futbol, a Balaïdos acaba de començar el Celta 0 o Sassuna 0.
0: Molt bé, que aquest és també un partit recuperat de la primera jornada.
16: Sí, era un partit ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos.
0: Encara pensava que hi havia el Mundial.
16: I la Liga va considerar que el terreny de joc no estava en condicions.
15: Borja Iglesias hi estaria igualment.
0: Bé, clar, Borja Iglesias, però estava programat. Borja Iglesias no...
2: Borja Iglesias ha de jugar 10 minutets.
0: Ningú no va pensar en Borja Iglesias.
2: Per la fita de zona.
12: No became last year coach, how important in the emotional aspect and everything is to come back in front of your people and to have this win.
11: No, for the foundation of our last the last year of the victory we have in La Liga was the home game. So 90 home games, 90 wins, and this was the key. So it's for us the same. We want to start today.
12: La clave, esas 90 victorias, el fortín en el que se convirtió el campo del Barça, nos comenta el míster, seguir en esa línea. Coach, I was asking Terzic, he said the relationship between you and him was in the highest level possible, and I asked him, you have to be more creative when you know so much the other coach, or you just focus on your plan and that's it?
11: I focus on my plan. Of course, we always it's a match plan. It's totally different normally than in against Elche, but we have our quality, we have our strengths, and we believe in our strengths, and this is what I want to see today.
12: Le he preguntado sobre la relación con Terzic, le he preguntado a Terzic sobre la creatividad cuando conoces a alguien tanto, y Hansi Flick, entrenador, me decía que ellos se tienen que focalizar en su plan, y hasta aunque obviamente se conocen y saben de ambos, ¿no? Mister, I would like to ask you about the figure of Pau Cubarsí. You've seen the evolution of this defender to become maybe one of the 3-4 defenders, best defenders in the world. How do you see that evolution, and how important is to have such a versatile player in your squad as today is starting?
11: Yeah, this is also we have with Pau, a player who played every game in the World Cup and on the highest level. He was the best young player in the World Cup, and I'm very happy about his evolution, about how he improve, how what he can give our team. I think still he has some potential to work on that, and we'll do this. But he's very very focused, have the hunger to get better and better, and this is what we need.
12: Le preguntaba por Cubarsí, el entrenador Hansi Flick me decía que estaba muy orgulloso de ver de lo que ha hecho en esta Copa del Mundo, pero que todavía tiene hambre para seguir mejorando, para seguir trabajando. Last question, coach, about Rafinha, this new role in the last game he played as a nine. I think he's maybe the best attacker attacking the back of the defenders. But what are you asking him in this new role as a nine, and how is getting him the concepts?
11: No, it's for us important that he always starts the pressing. It's very good in this, and also, you know, for now today maybe it's a little bit different than in Elche. Also today it's important that he also keep the ball when also included in our combination game, and yeah, he's very important. I say his intensity, his attitude is very helpful for us.
0: Coach, i acaba preguntant per Rafinha, diu que és important en la pressió, que la pressió la fa molt bé Rafinha, i que avui potser el seu rol ha de ser una mica diferent a ells, ha d'aguantar una miqueta més la pilota respecte al que va fer diumenge passat al camp de l'Elx, que va fer moltes més marcades a l'espai, i està amb la intensitat de Rafinha.
15: I un matís en la traducció, han parlat de 90 victòries a casa, com a local eren 19.
5: 19. Doncs avui el Barça torna a jugar un partit de Lliga a casa, és el dia del retorn a casa oficial, ja vam viure el Gamper, i per tant és el dia perquè el soci, aquell que té passi de temporada, recordem-ho, torni al seu estadi. Laia, detectes aquest canvi d'aspecte o encara comentaves abans que hi ha força turisme?
7: Sí, perquè això també és abans, quan, clar, hem vingut cap a les 6 per fer tot l'especial del sorteig, hem vingut abans d'hora o més aviat, i hi havia molts turistes, però ara és cert que ja començo a detectar els socis, els aficionats, això es nota en l'ambient, i també, clar, avui és un dia on recordem que Joan Laporta ahir, ja ho vam sentir, es farà un acte d'exaltació a l'estelada, doncs és cert que cada vegada estic veient més estelades, i cada vegada veig que van entrant socis amb les estelades gegants lligades al coll. Per exemple, sóc al costat de tres socis, el Xavier, l'Oriol i el Joel, i el Xavier, per exemple, porta una estelada gairebé se la trepitja, Vigili.
20: Gairebé, sí, una miqueta més me la trepitjo. Me l'he posat endavant perquè si no per darrere me la trepitjaré.
7: Escolti, aquesta estelada, vostè ve sovint al Camp Nou amb l'estelada o ha decidit venir avui amb l'estelada?
20: Aquesta estelada ha vingut a molts partits al Camp de Barça, moltíssims.
7: I avui és un dia més, per tant. O en quin moment d'aquests dies, amb tot el que ha passat, va dir dijous i ja aniré també amb l'estelada?
20: Home, quan vaig veure les imatges a la televisió d'aquell pobre xaval que l'atonyinaven d'aquesta manera perquè portava una estelada, jo vaig pensar, doncs mira, doncs dijous és un motiu per portar l'estelada, com més la portem millor, i a veure qui és l'atrevit que intenta requisar-les.
7: No, aquí segur que no, clar, veig aquí l'Oriol i el Joel també amb les seves estelades. De fet, Oriol, la teva no sé si te l'acabes de fer a casa, perquè veig encara les marques de la tisora d'haver-la retallat la tela.
21: Sí, jo després de les imatges que vam veure, bueno, que hem vist tothom allà a l'Elx, vaig decidir canviar-la i comprar-me una encara més gran perquè avui es pugui veure més i puguem ensenyar la nostra bandera del nostre país de manera que de la millor manera possible.
7: Perquè vosaltres, l'estelada, també veniu sovint al Camp Nou, Joel, amb l'estelada, també els desplaçaments, em dèieu que sou dels que intenteu portar l'estelada.
21: Sí, aquí al Camp Nou la portem sobretot en dies que venen equips com el Betis, com l'Atlético de Madrid, amb aquestes aficions que no estan gaire a gust amb la nostra bandera, però, o a la Champions pel tema de pitar l'himne, però sobretot els desplaçaments sempre la portem amb orgull, i és veritat que hem tingut problemes, que l'hem hagut d'amagar moltes vegades o en moltes mitges parts, com el Metropolitano hi ha hagut baralles amb la policia o l'accés a l'estadi, i sempre la intentem portar, però això, que la requisen molt i que sempre hi ha problemes amb la policia perquè no ens deixen lluir la nostra simbologia.
7: Avui ho podreu fer aquí tranquil·lament, i Xavier, torno a fer-te una pregunta. El tema d'haver cancel·lat aquest homenatge que s'havia de fer als jugadors del Barça que han guanyat el Mundial, com ho veus?
20: Bé, ni bé ni malament. Vull dir, és que, clar, aquí hem d'homenatjar a la selecció espanyola. A mi, personalment, vaja, no em diu res, la selecció espanyola. Els jugadors que han guanyat el campionat del món amb la selecció espanyola, ja els reconeixerem el seu mèrit al llarg de la temporada. No cal fer-ho avui d'una manera especial, perquè seria com rendir honors a la selecció espanyola, i no cal.
7: I una última, i us canvio de tema, Julián Álvarez. Com esteu veient quan sentiu que l'Atlètic de Madrid diu mai, mai, mai, mai negociarem amb el Barça per Julián?
8: doncs, que semblen nens petits, la veritat. O sigui, el Barça sempre ha estat obert a negociar amb ells, els hem donat molts jugadors, ja sigui Memphis, Luis Suárez, David Villa a la seva època, i per una vegada que volem un jugador seu, que sobre ell ha declarat públicament que vol venir al Barça, i es tanquen la porta, diuen que són les víctimes, que els culpables són nosaltres.
7: I per què? Per què creieu que diuen això?
8: Doncs perquè jo penso que es veuen com al mateix nivell que Barça o Madrid per competir la Lliga o tots els títols, i la veritat és que sempre seran uns secundones amb tot, i això no...
7: Si t'escolten dir això, tampoc els agradarà. Gilmarín no estarà content. Us preocupa que es quedi el Barça sense davanter, per això que no en fitxi cap més?
21: No, penso que anem prou bé, perquè a part l'altre dia Rafinha a ells va fer un partit espectacular, tenim a Gordon, que inclús potser també podria adaptar-se a jugar de fals nou, o Olmo. Penso que tenim molts jugadors al davant, amb molta qualitat a tota la plantilla, i si Flick veu que la plantilla està completa, doncs endavant. I a sobre tenim a Hamza Abdelkarim, que ha donat bones sensacions i és un nou pur que en moments de partits encallats ens pot sortir a donar el gol que necessitem.
7: Molt bé, doncs Xavi, Oriol, Joel, gràcies.
6: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
9: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: El Barça juga a casa, on la temporada passada va signar una temporada perfecta com a local. 19 victòries de 19 possibles. Va ser el primer equip de la història en aconseguir-ho. I ho va fer en tres escenaris diferents. El Johan, a Montjuïc, i el Camp Nou, on el retorn esperat va ser al novembre. Atenció, amb un Barça 4, Atlètic Club 0. Avui el Barça torna a jugar a casa davant l'Atlètic Club.
22: Pendents amb l'audiència.
0: Bé, hem començat la temporada que tenim recuperacions. La primera, Mireia.
1: Mira, l'altre dia al Camp de l'Ells vaig fer una distinció entre estar detingut i estar retingut. I vam tenir missatges dient que el terme retingut no existia jurídicament. Efectivament, és així. No existeix, no està recollit com a concepte. Llavors, posar i explicar que el moment en què et posen les manilles és el moment en què tu estàs detingut. L'única manera que la policia se t'emporti sense estar detingut és quan no és possible la teva identificació per qualsevol altre mitjà i se t'emporten a comissaria amb un màxim de 6 hores, però sense estar detingut.
0: Molt bé, per tant, això es refereix a aquest capítol que explicaven aquests aficionats amb la Laia, que va passar a Elx, que la Mireia ens va explicar ja al minut 8 de la primera part, i aquest noi que va ser colpejat per la policia.
1: Sí, senyor. Explica-s'ho.
0: Molt bé. I que és el que ha generat aquesta onada avui, Bernat, d'estelades i aquesta exaltació de l'estelada que ha dit Joan Laporta, allò que havia de ser un homenatge als campions del món de la selecció espanyola, que va tenir una exaltació de l'estelada.
5: S'han unit dues coses, no? D'una banda, la reacció de bona part del barcelonisme esparverat davant de les imatges de com va ser tractat aquest noi a les portes del Camp de l'Elx pel fet d'haver dut una estelada que li va ser requisada, cosa que ja vam explicar que està passant molt sovint en altres estadis.
0: Molt sovint, i fa anys, sí. I no només amb aficionats del Barça, sinó amb d'altres equips catalans. Per exemple, jo recordo a la penya precedents com aquest.
5: Clar, aquest factor, la Junta, amb un altre, que era un homenatge als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial, però amb Espanya, i evidentment doncs, aquí tots entenem els matisos, tots entenem la dificultat de separar conceptes, i per tant, Joan Laporta, el president del Barça, va explicar ahir que el club havia decidit cancel·lar aquest homenatge, que d'altra banda t'he de dir que abans fins i tot dels
0: ja
5: incidents d'Elx ja grinyolaven, és a dir, que hi havia força grups d'animació del Barça, per exemple, que estaven convocant concentracions per protestar en contra d'aquest homenatge al Mundial d'Espanya.
0: I no oblidem que Sant Mamés, Unai Simón, Laporte i Nico Williams ja van haver fet unes cares estranyes quan van anar amb la Copa del Món. No van somriure cap dels tres, perquè Sant Mamés no era un ànima respecte a l'homenatge. També va haver-hi moltes icorrinyes i molts xiulets, per tant, i encara queda el capítol Real Societat i Donosti, sí, amb Oyarzabal.
5: Jo crec que tots ens podem imaginar què hauria passat amb les circumstàncies en les que, de les que estem parlant si avui el Barça tira endavant aquest homenatge, del qual els últims culpables són els esportistes, sí, sí, que van fer la seva feina, eh? I avui, però, evidentment, sí, no estem parlant només d'una qüestió esportiva.
0: I avui compta amb el minut 17-14, que
5: sí, segurament viurem un moment, un revifament, no?
0: Un moment simbòlic. Bernat Coll, tu també tenies algun deute.
15: Sí, el Bernat ens preguntava a quina velocitat va arribar Gordon en la jugada del 0-4, en el partit de l'Ells de l'altre dia.
5: Que és
15: ja
5: la
15: tenim
5: cursa aquella que fa creuant mig camp i cedint la pilota a Fermín, oi?
15: Exacte, és aquella jugada que creua tot el camp. Ja tenim el resultat de l'escàner. Potser et decebran. Gordon no arriba ni al 32.5 km per hora, que és una xifra molt normaleta. Però és que revisant la jugada es nota que condueix i totes les accions en pilota limiten i obliguen a modelar la velocitat. Arran d'això, però, us porto una petita noticieta.
0: Ah.
15: Que és que el Barça té ara mateix a la seva plantilla el jugador amb la punta de velocitat més alta de tota la Lliga.
0: De tota la Lliga, vols dir d'aquesta primera,
15: primera
0: jornada?
15: D'aquestes dues primeres jornades.
2: Sí. És una mena de jugador velocista encriptat.
15: Exacte, velocista encriptat.
0: Gordon, has dit 31,5?
15: 32,5.
0: Adeyemi,
15: superant
0: el
15: els 30...
0: El més ràpid de la Lliga, eh?
15: Sí, sí, ja s'ha posat al capdavant d'aquest registre, superant els 35,5, que és una xifra més que notable.
0: Ostres, i això no sabem si és amb pilota o sense, eh?
15: És sense pilota, és la jugada que arriba al segon pal del minut 6, on Lamine remata el primer pal, recordeu?
0: Ah, sí, que tu dius que ell s'oferia i ho lamentava. Sí, sí, sí,
15: sí, sí, doncs ell realment agafa la moto des del gairebé del seu camp, gairebé,
0: molt
15: i
0: bé,
15: arriba enratxat.
0: Molt bé, doncs el nou escàner, és del nou escàner, això, no?, que t'hem comprat.
15: Sí, clar.
0: L'hem portat als Reis, però a l'agost. Doncs el nou escàner ja ens dona les primeres dades. Adeyemi ara mateix és el jugador més ràpid de la Lliga i el rècord és 35,5.
15: Més de 35,5.
0: M'ho apunto,
15: sí,
0: molt bé.
16: I a Balaïdos s'avança el Celta, gol de Iago Aspas al minut 14, Celta 1, Osasuna 0.
0: I Bernat, Dani Olmo ha jugat més enllà d'aquell Barça-Betis de Copa de la primera temporada de Flick com
15: sí,
0: a fals nou?
15: Sí, sí, a la jornada 30 de Lliga de la temporada passada, en aquell Atlètic de Madrid 1, Barça 2, 4 d'abril al Metropolitano, Olmo va començar com a fals nou com a titular.
0: Avui serà un dia d'un crit valent.
4: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
10: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
10: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
10: Què? Un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força.
10: Una estrella!
13: De seguida.
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: i a qui juga pel Barça?
1: Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martins i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Fermín, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
2: Debuta com a titular precisament Gordon, l'home de la profunditat. Contra l'Elx va realitzar 5 ofertes a l'esquena a la defensa en només 30 minuts. Mètriques que el situen de moment com un dels futbolistes més verticals de tota la Lliga.
0: Gordon, que avui és titular, Bernat?
3: Escolta, estava fent càlculs, no sóc gaire bé molt això, i potser algú ho corregirà, però si Gordon anava a 32,5 km per hora, has dit, oi?
0: Sí.
3: Que has dit que era una velocitat normaleta,
0: sí.
3: Jo he calculat que els 100 metres els farien 11 segons, que em sembla anar molt ràpid. És a dir, evidentment no són...
4: De... Gordon, però has de mantenir aquesta punta de velocitat.
2: Clar, clar, és a dir...
0: Anava en pilota?
2: Gordon anava en pilota, sí.
3: El Bernat Coll diu que sí.
2: I fa dues accions que moderen la velocitat en el control i en la passada.
3: Que per mi sí que és ràpid anar a 11 segons.
2: Tot és ràpid en funció de la comparació.
0: Sí, jo no puc anar a 32,5 per hora.
2: Però hi ha molts futbolistes que sí que van a aquestes.
0: Però el que vol dir també, Bernat, és que és un candidat per desposseir Adeyemi.
2: Home, és un candidat.
0: 32,5 en pilota, 35,5 sense pilota.
2: 3 quilòmetres no està de diferència.
0: És molt?
2: És força, eh?
0: Ah, molt bé.
2: Però doncs, és evident, un
0: ja
2: candidat.
0: Veurem, ja veurem. Molt bé. Candidat. Doncs mira, tenim el més vertical, que és Gordon, i el més ràpid, que és Adeyemi. Però volia parlar-vos de Rafinha i de Xavi Espart, perquè començàvem la temporada. Qui ens havia de dir, que no ho vam veure ni a la pretemporada, que Xavi Espart seria el lateral esquerre titular del Barça als dos primers partits de Lliga.
1: I que, per cert, avui estrena dorsal, el Barça l'ha inscrit amb el dorsal número 12.
0: Què us sembla?
4: Home, raonable, tenint en compte el seu rendiment d'aquest estiu i sobretot el rendiment en aquesta nova posició per a ell. A ells és un nano que interpreta molt bé el futbol, s'equivoca poquíssim, t'aporta encara més passades al mig del camp si cal. A mi em sembla molt raonable la decisió de Flick.
0: Carles, lateral dret, migcampista, lateral esquerre.
5: Lateral esquerre per necessitat, migcampista, però és molt car jugar al mig del camp del Barça. Per tant, a hores d'ara... pot ser un jugador que, hosti, que pugui cobrir dos o tres posicions perfectament quan se'l necessiti. Això és ideal per un jugador jove.
0: Ganes de veure Rafinha, Bernat, de nou, una altra vegada?
3: Sí. Ganes de veure Rafinha, de nou, perquè ho va fer molt bé. Ganes de veure com ho confirma. Ganes també que arribi igualment un davanter. I ganes de veure Gordon.
0: Ja. Us imagineu que ara comença el partit i Gordon juga de nou i Rafinha d'11?
3: Ostres!
1: De moment no s'han escalfat així. De moment qui estava a la mitja lluna era Rafinha i qui era a la banda esquerra era Gordon.
4: Home, la prova Rafinha li has de donar més quilòmetres després de veure-la a ells.
0: Ara mateix és el primer nou, per tant ha de jugar molts quilòmetres.
4: A més, fixa't que Flick ha apuntat a la pressió com a factor diferencial.
2: Li pregunta pel rol de nou i diu la pressió.
4: La pressió i el nou és qui guia, no?, la pressió de la resta de companys.
0: Bé, Gordon està capacitat per fer-ho, eh? El que passa és que jo crec que és una qüestió de jerarquia i de credibilitat i d'animar

0: també allò que
1: bé, explica... El clàssic de l'any passat al Camp Nou, el 2-0 contra el Madrid, ja no va jugar, eh? És una tendència que ve de les últimes jornades de la temporada passada. És veritat que en aquests dos anys...
2: Va ser una elecció, no recordo, que va ser una elecció de Flick, sí, sí, sí, Eric, eh?
0: Sí, sí.
2: I contestava bé. Sí. És el primer va ser el primer partit gros que va acabar
0: correcte.
2: Fora, doncs, eh?
0: Sí, sí.
2: Ah, no ho recordava. Bé, doncs, es manté i reforça aquella conversa de la Mireia i l'Erica amb el Gamper, on Eric parla que Flick li ha comentat que el vol veure a la dreta. Marc, la dada.
3: El Barça de Flick ha perdut la localització en el 50% dels partits que ha jugat contra l'Atlètic Club.
2: Torna-hi.
3: És a dir, el Barça de Flick ha perdut la localització, ha jugat més a camp propi en el 50% dels partits que ha jugat contra l'Atlètic Club.
4: L'Atlètic Club va ser l'equip que més es va localitzar a camp rival de tota la Lliga la primera jornada.
2: O sigui, vol dir que contra l'Atlètic de Valverde,
3: sí,
2: la meitat de partits a camp del Barça, la meitat al camp de l'Atlètic, la localització, eh?
3: Sí.
2: El que parla d'aquesta proactivitat de l'Atlètic de Terzic, que dius, Bernat, que podria que manté la línia del que plantejava Valverde i ens explica el Marc, eh?
3: Exacte.
1: I amb 10 jugadors va jugar, el que passa contra el Sevilla. El Sevilla també li agrada anar cap enrere, sí, sí, i buscar els atacs més ràpids.
2: Mireia, recordem l'11 de Terzic, l'entrenador alemany que és l'entrenador de l'Atlètic Club, és el segon entrenador alemany de la història de l'Atlètic Club, després de Heynckes, que va estar al club basc dues etapes. Terzic ha triat aquests 11.
5: Avui jugarà amb Unai Simón a la porteria, Hugo Rincón, Gerai, Laporte i Joan Ecó. Al mig del camp, Jauregui, Sarcanales i Sancet, i al davant, Iñaki Williams, Bruceta i Nico Williams.
2: I ara, com sempre, farem el dafo de l'Atlètic Club amb l'escàner del Bernat Coll. La T de debilitat.
4: Els errors defensius. L'Atlètic ha començat el curs amb errades gruixudes en defensa i contra el Sevilla va pràcticament regalar dos dels tres gols encaixats. Sempre hi haurà l'asterisc per haver jugat amb 10 jugadors, gairebé 80 minuts per l'expulsió de Yuri, ara ho deia el Xavi, però la imatge de diumenge no és la millor per començar la Lliga amb confiança.
2: La A d'amenaça.
4: Sancet, el dorsal 8 amb Nico Williams encara agafant ritme després del Mundial, el poder físic de Sancet a la mitja punta és sempre un mal de cap. Els seus 26 anys busca recuperar la seva millor versió després d'un any irregular i Terzic el vol convertir en un dels pilars del seu projecte.
2: Avui el mitja punta per darrere de Groseta, la F de fortalesa.
4: La pressió innegociable. El nou tècnic no vol fer cap pas enrere ni amb 10 jugadors va renunciar a l'Atlètic a anar a buscar el Sevilla al seu propi camp. Ara ho comentàvem també. L'equip va mostrar un ritme de recuperació molt alt i va avançar la defensa més que ningú. Un dels segells més reconeixibles de l'era Valverde.
2: I la O d'oportunitat.
4: La verticalitat de Gordon i Rafinha, la valentia. Basca també té un peatge. Amb una defensa tan avançada, la seva esquena és vulnerable. La verticalitat de Gordon, ara ho dèiem, i també la de Rafinha, pot fer mal. El laboratori.
2: Carles, les tres prioritats d'avui. Va, la primera.
3: Xavi Espart.
2: Xavi Espart en aquesta posició de lateral esquerra, que a vegades és interioritzada, com que ell ja té aquell passat de migcampista, és dretà, però que se'l va veure molt natural, molt còmode, tot i que és un perfil, en teoria, incòmode per Xavi Espart, que tampoc... No sé si tu et consta, Carles, si l'havies vist jugar en categories inferiors a l'esquerra?
6: No.
2: Així de cop al bot, no.
6: De cop al bot, digue'm.
2: Molt bé. Segona.
6: La pressió en camp contrari.
2: La pressió. Rafinha, Gordon, avui dos especialistes de la pressió per acompanyar la Minyamala en aquesta primera línia de pressió. Ara ho deia el Bernat Coll, l'Atlètic Club, és veritat, que no arrisca gaire en la sortida. Vol jugar directe. Normalment el de Valverde, veurem què fa el de Terzic. I tercera.
6: Rafinha, de nou.
2: Que va tenir una participació a Elx, Carles...
6: De 25 intervencions.
2: 26 intervencions, que és un... Tu creus que Lewandowski estava més o menys en aquests números?
6: Lewandowski estava la temporada passada a la Lliga amb 17 intervencions de mitjana per partit.
2: Boníssima. O sigui... I Ferran, ho tens o no?
6: T'ho dic d'aquí dos minuts.
2: Val, doncs mira-ho per comparar-ho. O sigui, Rafinha ja supera àmpliament Lewandowski. Tenia la mitjana de 17, ell en va fer 26 a Elx. Veurem què fa avui i veure si s'assembla més al perfil de Ferran, que hauria d'estar aquí, o si Ferran tenia números similars als del polonès. Marca el repte.
3: Avui preguntem quin extrem rematarà més entre els tres pals, si Gordon o Lamine Yamal. I recordem als oients que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
7: A Catalunya Ràdio, la

0: TDT. La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
1: Recordem l'11 del Barça.
2: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Fermín. I al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
1: L'11 bas de Terzic.
2: Unai Simón a la porteria, Rincón, Gerai, Laporte i Joan Eco a la defensa. Al mig del camp, Jauregui, Sarcanales i Sancet. I al davant, Iñaki Williams, Guruceta i Nico Williams.
1: Fa pinta que el partit començarà amb retard, perquè aquí, en el compte enrere del Camp Nou, que queden 2 minuts 40 segons i no per ni els àrbitres ni els protagonistes de tots dos equips. Qui xiula, Marc? Aquí veurem aparèixer d'aquí res.
3: Avui ho farà Miguel Ángel Ortiz Arias, madrileny de 41 anys i és àrbitre primera des del 2021. És aquest àrbitre que els jugadors expliquen moltes vegades que és així, però potent i el tio.
1: Sí,
4: aquest amic de David López del Girona i de Sergio Ramos.
1: Aquest que es pica una mica,
3: Sí. Ha xiulat 12 partits al Barça, amb 9 victòries, 2 empats i només una derrota.
1: I el VAR?
3: Jorge Figueroa Vázquez, andalús de 46 anys i és de l'equip VAR des del 2024.
1: Aquest és un dels clàssics ara, no? És un dels que surten
3: sovint.
1: Sí, a la foto sovint, però surt a la foto perquè el sento molt, vull dir que deu treballar molt al VAR.
3: Sí, perquè clar, que és només VAR, VAR repetim bastant.
1: Molt bé. Xavi, tu tens imatges del túnel de vestidors? Perquè aquí no apareix ningú i queda ja el cop d'enrere mort.
5: Sí, hi ha els jugadors del Barça que han baixat abans a la zona de la boca de vestidors, que no pas els de l'Atlètic de Bilbao. Ara comencen a aparèixer els jugadors de l'Atlètic de Bilbao. Hi ha complicitats entre Joan García, entre Pedri, entre algun altre blaugrana de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial ara fa unes setmanes amb alguns jugadors de l'Atlètic de Bilbao.
1: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT avui?
6: Doncs avui el partit s'emet per DAZN i no es pot sentir la TDT per les opcions d'àudio de la televisió. Per seguir-nos cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio i també se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i el web de 3CAT.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: Doncs cap novetat. No han aparegut
5: el túnel de vestidors. Ara havia aparegut...
1: Però tens la sensació que estan esperant algú?
3: A l'àrbitre. Em semblava que hi hagués...
5: Tenia problemes, sí, no? Per posar-se la samarreta o algun dels dispositius
3: tecnològics. Sí, jo crec que no funcionava del tot la comunicació amb un dispositiu. Semblava,
1: Hem sentit els senyals horaris de les 9 i és quan sona el camp del Barça. Laia, amb quin aspecte?
6: Doncs amb un aspecte de gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, el Camp Nou, la graderia plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també, desplegades ara mateix als videomarcadors, la gent ha desplegat aquestes dues estelades.
11: És evident que des que es va tornar al Camp Nou no ho havíem vist, a Montjuïc jo crec que un desplegament d'estelades com aquest tampoc. I potser ens hauríem de remuntar, a èpoques més pròximes al moment culminant del procés per veure un Camp Nou farcit, tenyit, absolutament inundat d'estelades.
1: Imatge, ja molt oblidada,
6: Sí, a més...
5: La televisió, de moment la realització, se centra en les bufandes blaugrana i no en les estelades.
11: No, la televisió, nosaltres tenim aquí un petit monitor.
1: Això és lliga, no? Contra la lliga,
11: sí,
1: no?
11: Sí, sí. No ho està ensenyant directament. Sí, sí, perquè sí. L'aspecte del camp és...
6: Impressiona, perquè feia molt temps...
11: És històric.
6: Jo no veia tantes estelades.
5: Home, doncs ho podríeu penjar a les xarxes de la TDT, no? Perquè tinguem el...
2: Sí, ara li passaré el vídeo a l'Èlia de tota aquesta gent d'en peus amb estelades quan ha començat a sonar el camp del Barça.
6: Ho publicarem, doncs, a Instagram i a Twitter.

0: El camp del Barça rematat amb el llançament d'uns coets, d'uns, no direm que són ni focs artificials, unes bombes de fum de color groc, blau i grana. I els jugadors del Barça que s'estan fent la fotografia de rigor ara mateix amb els nens que abans de cada partit es poden fer aquesta fotografia. Per cert, avui veurem un Athletic Club de Bilbao amb una...
1: Què canten, Laia?
2: Estic intentant desxifrar-ho.
3: Visca el Barça, visca Catalunya, sí. Potser?
2: Sí, poder sí, jo crec que sí. Us arriba millor a vosaltres pel so ambient que nosaltres des d'aquí, sí, sí.
1: Doncs sí, perquè es movien les estelades i entenem
4: que estaven... Ara s'ha vist un moment, una estelada gegant a la zona de lateral, que baixava de la segona galeria, ràpidament ha tancat el...
5: Molt ràpid.
4: El realitzador.
5: No, és que no hem vist res.
1: Se li havia colat,
3: no? Que no es coli. Tanca.
2: Ens estan fent una feina dificilíssima, perquè ha de ser molt complicat agafar algun plànol que no hi hagi cap tipus
4: d'estada. Ho estan aconseguint, la veritat.
2: Home, perquè no deuen ensenyar res del públic.
4: No, ara tenen la càmera de l'àrbitre. És molt...
3: Abans s'ha vist una mica amb la càmera de l'àrbitre, també. Està escapat, un parell de segons.
0: Ara hi ha un acte que és més protocolari, que és la recollida d'unes d'uns trofeus que acrediten a Joan García i a Lamine Yamal com a millor porter i millor davanter de la temporada passada, han dit?
2: De la Lliga, sí. De la Lliga Fantasy.
0: Què és la Lliga Fantasy?
2: És un joc que depèn de com juguen els partits i depèn de diversos factors, es sumes X punts o te'n treuen, i els oferint un reconeixement a la Mínia Joan com a millor davanter i millor porter de la Liga Fantasy.
3: Perquè van fer molts punts, és això?
2: Sí, entenc que sí.
0: I ara hi ha un minut de silenci per les víctimes dels aiguats que hi ha hagut al Nepal, i al marge això també, com a cada inici de temporada, un minut de silenci en memòria dels socis i socis del Barça que van morir durant el transcurs de la darrera temporada. Descansin en pau.

0: el cant dels ocells per acompanyar aquest record dels socis i sòcies del Barça que ens van deixar durant la temporada passada, també aquesta tragèdia del Nepal, en el moment que els jugadors de l'Atlètic s'abracen en una rotllana, avui amb una indumentària ben poc habitual, del tot blau cel.
1: Es recullen les estelades grans perquè sí. Entenc que formen part del reglament, no, Laia, que no poden penjar del marcador electrònic.
2: Sí, perquè tampoc poden...
1: Eren de l'assemblea?
2: Eren de l'assemblea i no poden tapar el marcador electrònic, que és just a la zona on eren. Per tant, ara el realitzador podrà estar més tranquil.
1: Vull
2: perquè...
1: dir que han actuat normativament.
2: Sí.
1: Tot i que encara en pengen algunes de la part del marcador d'aquest de lateral, que ara és el marcador que ens indica, que tapen
2: bé, una mica l'FC Barcelona. Sí,
1: no?
2: Una mica. Són d'aquestes ja més petites
1: més particulars.
0: Tot a punt perquè comenci el partit. L'àrbitre indica l'inici del maig en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Es juga com a segon partit, correspon a la primera jornada. Barça i Atlètic Club de Bilbao disputen aquest clàssic del futbol de casa nostra al Camp Nou amb una primera pilota que toca el Barça en defensa. La té Gerard Martín, l'ha enviat cap a l'avui novament titular Pau Cubarsí. Després del Mundial tornem a veure'l ocupant la posició de titular a la defensa del Barça. L'ha enviat per Eric García, aquest obrint cap a Lamine Yamal, trepitja la pilota Lamine Yamal davant del seu amic Nico Williams.
1: Com anunciava la Mireia, Rafinha serà el nou Gordon, l'extrema esquerra.
0: Torna a tenir la pilota a l'eix de la defensa, pujant des del costat esquerre. Gerard Martín creua la divisòria amb una passada cap a Xavi Espart, fa un autocontrol, la passada cap a Rafinha, la passada que hi pot arribar el brasiler, sense angle, xuta fora! Hi havia prou fora de joc de Rafinha després de la bona maniobra de Xavi Espart. Ha enviat la pilota cap al davanter brasiler, aquest però estava en posició antireglamentària.
3: S'ha animat Rafinha en la desmarcada, l'acció de Xavi Espart és molt bona.
1: S'ha animat Xavi Espart, sí. Ha saltat Gerai per obstaculitzar Xavi Espart i això ha afavorit que Rafinha quedés en fora de joc.
0: Pilota pel porter, Unai Simón l'envia amb la cama dreta cap a la punta esquerra, encara però en camp propi de l'Atlètic Club de Bilbao, la remena al mig del camp el jove Peyo Canales, Canales davant de Pedri, juga cap a l'esquerra perquè Nico Williams al costat de la línia lateral avanci metres, combinant bé amb Moyan Sanset, toca la pilota Sanset, la busca Jaureguizar, refusa amb una puntada llarga, Gerard Martín que s'ha convertint en una passada per la mínia mal, no pot fer el control al davanter blaugrana i la recupera la defensa de l'Atlètic Club. La juga Yeray, l'envia cap al mig del camp, prova de baixar-la i Iñaki Williams se l'endú gràcies a un rebot després d'una petita imprecisió de Pau Cubarsí. Apareix però Fermín, recupera la pilota al Barça, ja la té Joan Garcia.
1: Molts esforços en la pressió, salt de la mínia mal, de Gordon, bon treball de Fermín, el Barça endollat, ha entrat connectadíssim.
0: És el minut 2 de la primera meitat, continua l'empat a 0, rep la pilota en zona atacant, la mínia mal, una mica lent, permet que un defensor li prengui la pilota.
1: Sí, perquè estava tot sol, havia de girar, no ha coordinat bé el control amb el gir i ha perdut la pilota.
0: Un detall anecdòtic, si voleu, però que potser algun aficionat li interessa. Si avui el Barça guanyés per 4-0, n'hem de fer encara uns quants, tècnicament seria líder a la jornada 1, amb la qual cosa, si continua, i evidentment ho seria a la 2, sí, és la que acabarà. Per tant, podria dir, si acaba guanyant la Lliga, per exemple, que havia estat líder des de la primera jornada. De moment, el líder de la primera jornada deu registrar el Madrid amb el 4-1 d'ahir, no?
2: Sí.
1: Sí, tinc la sensació que l'Atlètic Club de Terzic amb el tema de la línia defensiva serà similar al Barça de Flick. El veig encara una mica desordenat, amb la línia molt alta, reduint molt espais, veurem com es protegeixen, si troben l'equilibri entre marcar la línia alta però saber fer el pas enrere quan toqui.
0: La pilota la juga l'Atlètic Club, la toca Nico Williams deixant-la anar per l'arribada de Canales, ha tallat bé Gerard Martín, intenta endur-se-la al mig del camp al Barça, veurem si la pot lluitar Marc Bernal, la manté de moment el conjunt basc amb pilota de Joaquenó, l'envia Joan Eco de Bayona,
2: Sí, senyor.
0: La pilota la juga Pau Cubarsí, la toca enrere cap a Joan Garcia i aquest amb Gerard Martín.
4: No sé si havíem dit que l'Atlètic va ser l'equip amb la defensa més avançada de la jornada 2.
1: Sí,
4: ja ho havíem dit.
1: De la 2, de l'Atlètic Club Sevilla.
0: Sí, la derrota amb el Sevilla. Pilota que recupera Fermín, ho ha fet amb falta, segons interpreta l'àrbitre, falta sobre el meu amic Joan Eco.
5: Doncs des d'Euskadi em diuen que és un jugador molt potent, explosiu i amb molt recorregut.
1: Sí, eh?
4: Sí.
0: Doncs potser per aquestes característiques el motiu per la qual avui l'ha triat Terzic, tenint en compte que davant té a la mínima mal.
1: Molt bé aquests contactes bascos, perquè Carles avui debuta, no se'l coneix, excepte la gent que l'hagi vist al filial de l'Atlètic Club.
0: Ara envia la pilota llarga, precisament per la cursa a la banda esquerra de Nico Williams. La té el 10 xiulat pel públic del Camp Nou. Continua Nico Williams, continua encara Nico Williams, fa l'assistència. Talla Pau Cobercí, l'interior de la petita. Envia la pilota, corna.
4: El primer del partit.
1: Ha començat jugant contra Eric, Nico Williams. Algunes dificultats d'Eric per controlar-lo. La supretada de la línia de fons, abans també a la línia lateral. Nico Williams, que intentarà recuperar una versió alta després d'una temporada pèssima, que va acabar relativament corregida al Mundial, tot i que no vam veure mai la millor versió de Nico.
0: I xiulat pel Camp Nou, com va ser xiulat també a Montjuïc la temporada passada. Pilota que fa centrada des del corna l'Atlètic Club, la tornarà a recollir el conjunt bas, pilota per Nico Williams, fa la centrada cap al segon pal, on l'esperava Iñaki Williams, el seu germà, deixa que surti fora el gran dels Williams, la pilota surt per la línia lateral, serà out favorable a l'Atlètic Club.
1: Ha començat atrevit l'equip de Terzic, intentant buscar profunditat, li ha generat dificultats al Barça en la circulació de la pilota, reduint molt els espais entre línies, amb la defensa alta. Veurem si el Barça reacciona.
0: Hugo Rincón, el lateral dret, penja la pilota a l'interior de l'àrea, l'ha tocat amb el cap Xavi Espart, prova d'endur-se-la a Anthony Gordon, l'anglès la juga novament per Espart, Espart la tornava a Gordon, que ha estat interceptat per un jugador de l'Atlètic Club amb el que semblava una falta clara, Hugo Rincón. La pilota la toca Yeray cap a la zona de la Port. El central de l'Atlètic Club l'envia cap a Nico Williams amb el cap en una de les seves intervencions habituals, avançant-se fora l'àrea. Joan García ha tocat la pilota i l'ha enviat a la línia lateral, out favorable a l'Atlètic Club.
2: Crits a Barça-Barça d'un estadi pràcticament ple i la zona de la gran animació, doncs, que torna amb el format com va acabar la temporada passada, ocupada tot per membres dels quatre grups d'animació.
0: 6 minuts de la primera meitat, Barça 0, Atlètic Club de Bilbao 0.
1: Que està buscant l'esquena de la línia defensiva del Barça ràpidament, amb canvis d'orientació, passades llargues.
0: Ara lluitant Eric García amb Nico Williams, moment se l'endú el jugador de l'Atlètic, la toca cap a Cobercí, se l'endú la mínia mal, la trepitja l'àrbitre, assenyala una posició de fora de joc anterior. Fora de joc que ja posa en joc el Barça, empatant a 0 i de moment sense generar perill.
3: Incòmode el Barça, oi?
1: Sí. Pel pla de l'Atlètic Club, que està sent valent,
0: Pilota d'Eric García, la toca a la banda dreta, encara que en propi per la mínima mal, la descarrega per l'arribada de Fermín i arribarà prou abans Unai Simón. El porter de l'Atlètic l'atrapa i la cedeix cap a la Ports.
1: Són dos equips que estan sent molt valents a l'hora de plantar la línia defensiva i això és veritat que no necessita molt submetiment. Vull dir, si encertes una desmarcada amb una passada, una recepció profunda, pots tenir una oportunitat. Els porters avui han d'estar molt atents a l'esquena de defensa.
0: Torna a tenir la pilota al Barça, la juga Eric García, l'envia per la mínima mal, perseguit per Joan Ecó. La torna cap a Eric García i aquest cap a Cobercí, passada cap a Gerard Martín. Gerard Martín combina amb Xavi Espart, ja a camp de l'Atlètic Club, la toca per Gordon, Gordon entrant pel mig, la deixa per Fermín, Fermín descarrega cap a la banda dreta per arribar a la mínima mal, davant d'ell Joan Ecó, intenta superar-lo, continua la mínima mal, filtra la passada cap a Gordon, Gordon prepara el xut, ha trigat una mica massa i això ha permès la recuperació per part de Javi Guízar. Finalment ha aparegut en l'ajuda Joan Ecó i ha enviat la pilota a corna.
4: El primer pel Barça.
1: Bona diagonal de Gordon, llarga, després de fer circular la pilota per acompanyar el procés de la banda dreta i proposant-li a la mínima una passada. No ha acabat la jugada, però el Barça picarà aquest córner, que ho farà Rafinha.
0: Rafinha picarà el córner des de la banda dreta, una bona connexió entre la mini Gordon, acabat amb córner, el pica en cor Rafinha, la toca per la mínima mal, la min combina amb Pedri, Pedri penja la pilota cap al segon pal, salta Eric García fora, ha tocat amb el cap Eric García, la centrada de Pedri, la pilota però ha sortit força desviada a l'esquerra de la porteria d'Unai Simón.
5: Per cert que avui Flick torna a portar la seva vestimenta habitual, avui vestit de carrer, i dic que torna perquè l'altre dia ells van amb xandall, que és una cosa que no havia fet mai en cap partit oficial.
0: Potser es pensava que encara érem a pretemporada. En qualsevol cas, avui a la banqueta, Flick, a l'altra banqueta, un altre alemany, Edin Terzic, Els dos únics tècnics alemanys, m'imagino, de la primera divisió, no? Pilota a l'espai, atenció que pot arribar a Sanset. L'avantatge, finalment, després que li hagi fet un bot i no hagi acabat d'encertar el moviment, Doian Sanset ha anat a parar els peus de Joan García.
1: És curiós que l'Atlètic Club ha servit al llarg i ho ha fet Laport, i no perquè Unai Simón no tingui aquesta castanya, sinó perquè atreu la pressió dels jugadors del Barça com si servís en curt, i després Laport ha fet una pilotada de 40 metres, llarguíssima.
0: És Gerard Martín, prova de superar Guruceta, obre cap a la banda dreta, el primer toc la baixa la mínima mala amb un intent de passada cap a Fermín, que reclama alguna cosa d'un jugador de l'Atlètic, potser mans, finalment s'endú la pilota, Oian Sanset és a la zona del mig del camp, la toca per Nico Williams, retalla molt bé Nico davant de Marc Bernal, buscava filtrar la passada per la cursa del seu germà, recupera la pilota al Barça, la té Gordon, l'envia per Espart, Xavi Espart avança amb la pilota controlada, l'agafen, cau a terra, això va ser falta, l'àrbitre no l'assenyala, dona la llei de l'avantatge, deixa anar la pilota Gordon, i arriba la mínima mala, controla la frontal, prepara la cama, xuta la min, la pilota se'n va a servei de porteria.
1: Després del retall no s'ha equilibrat ràpid, o sigui, està lent en els moviments, no té aquell punt d'explosió, perquè s'ha orientat per la rematada, però ha quedat com una mica com si el cos no l'acompanyés al moviment de la pilota amb el peu. Hi ha un jugador de l'Atlètic Club que s'ha fet mal.
5: És Laport, i s'ha fet mal amb aquesta trompada amb Xavi Espart. Xavi Espart ha anat per terra i ha atropellat Laport, que ha quedat estès. Xavi Espart s'ha acostat ara per demanar-li perdó al jugador de l'Atlètic en el moment en què entren ara les assistències.
1: Bons primers minuts de Nico Williams, bons minuts de l'Atlètic Club, molt valent. El Barça una mica incòmode amb pilota amb el partit. Dues línies defensives molt avançades, dos equips que volen jugar profund el més aviat possible i fins ara poca precisió.
3: El realitzador sí que ens ensenya l'Ivakovic. Anaves a dir això, oi, Bernat?
0: No, bé, tornava a preguntar, anava a dir una altra cosa, però ha ensenyat l'Ivakovic, que és el porter que ha fitxat al Barça, sí, però que encara no sabem si es quedarà a la plantilla o lo acabaran cedint.
1: El porter de la selecció croata, sí, dels últims anys, vull dir, d'una selecció croata que ho ha fet molt bé en Mundials i Eurocopes.
0: I el que m'ha cridat l'atenció és que al marge de l'Ivakovic i de jugadors lesionats com Frenkie de Jong o Gavi, hi ha els dos descartats del Barça per aquesta temporada, Héctor Fort i Caçador, que continuen veient el partit al costat dels seus encara companys.
3: No sé si s'han d'entrenar-se, però veure el partit...
0: Sí, no, però sí, no dic que no els hagin de deixar passar, sí, però és que jo pensava que Héctor Fort, per exemple, ja era a Donosti negociant
2: el contracte. No està tancat cap dels dos traspassos i, per tant, encara són aquí a Barcelona.
1: Queden quatre dies, els tancaran, no?
2: Sí.
1: El de Caçador se sap on és?
2: Bé, ara deien que tenia clubs de la Premier.
0: I de Turquia, també.
2: I de Turquia. Havia descartat Aràbia, que era on tenia les ofertes, diríem, més importants. Doncs a veure.
1: Marc, ara Laport marxa. Ara deixa el camp.
4: Doncs fins que no es posi la pilota en joc, no comença a comptar el minut. Llavors, quan la pilota es posi en joc...
1: 12-10. 12-10, un minut. El 13-10 hauria d'entrar Laport.
0: Aprofitem. L'Atlètic jugant amb un o menys per aquesta nova normativa que diu que quan un jugador està lesionat i la tenen al terreny de joc, després ha de marxar i estar-se un minut fora del camp.
5: No li ha agradat, Laport, aquesta nova norma?
0: I això que el quart àrbitre li estava explicant.
6: Estic convençut que el que menys li ha agradat és la puntada de...
4: Sí, de Xavi.
7: I Flick i Terzic sí que són els dos únics entrenadors alemanys de la Lliga, que per cert van enfrontar-se amb el Bayern i el Dortmund. La temporada 2021 va guanyar Flick amb el Bayern 4-2.
0: Un partit només van jugar, doncs?
7: Sí, només un. I hat-trick de Lewandowski, aquell partit.
0: Pilota la lluita Fermín, veurem si se la pot endur davant de Joan Ecó, ho ha aconseguit i a més ha forçat un out favorable al Barça.
5: Està sent el minut més llarg de la vida de Laport.
1: I Joan Ecó és ràpid,
0: Sí.
1: Està guanyant duels. Sí,
0: intens,
1: sí.
0: Té personalitat. Pilota per Gerard Martín. Li queden 2 segons a Laport.
3: Sembla una explosió de
1: molt. Ha passat ara, el 13-10, sí, però no surt,
0: Clar, perquè... Ara l'àrbitre li dona l'autorització.
1: Sí. Ha d'esperar, Marc, que pugui entrar.
4: Perquè l'autoritzin, sí.
0: Pilota per la mínima mal des de la banda dreta, prova de fer la sentada que pica la cama de Nico Williams, la pilota acaba fent un ciri, l'atrapa el porter Unai Simón. Jo el que t'anava a dir, Ricard, és que he vist en 10 minuts l'Atlètic de Bilbao més valent al Camp Nou que en els 4 anys que ha vingut amb Valverde l'equip basc les últimes temporades.
1: Sí, té una pinta diferent, no? O sigui, respira aquell punt de renovació.
0: A mi l'Atlètic de Valverde, que m'ha semblat un molt bon equip, quan jugava contra el Barça al camp del Barça, o sigui, aquí o a Montjuïc, em decebia enormement. Semblava un equip que es feia petit. Xiulada per Nico Williams. Per què la xiulen, Laia?
2: Constantment, home, doncs perquè fa dos estius,
3: renovar, no?
2: Fa dos estius va fer allò de que semblava que el fitxaves i va aparèixer de cop un dia amb aquell vídeo dient em quedo a l'Atlètic Club.
0: Xiulem perquè no va voler venir el Barça.
2: Clar.
1: Jo perdo la memòria ràpida, però van ser dos estius de,
2: o sigui, és a dir, aquest...
1: de possibilitat?
3: Sí.
2: O uns, sí, però dos, no? L'estiu passat va ser quan va fer aquell, quan ja semblava que sí, que sí que el fitxaves.
3: En el primer estiu va semblar que no era la seva voluntat, o ell no va intervenir al final. I l'any
0: compte
3: passat...
0: que rep la pilota Fermín entre línies, retalles a la frontal, la deixa cap a Rafinha i arriba el brasiler, se li escapa perquè hi ha hagut un defensa.
1: Un rincón rapidíssim.
0: Un rincón, sí, que ha pogut, sí, posar la cama.
1: Perquè havia filtrat una pilota Fermín, li queia a la dreta, Rafinha ha dubtat com acaba la jugada i ha aprofitat un rincón a l'emergència, a la cobertura. Bé, recordeu que si voleu viure experiències, això és precisament el que et proposa CaixaBank Experience. Experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients en sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busca @experiencecaixabank a les xarxes i descobreix-les, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. I aquí hem arribat al primer quart d'hora, un partit interessant, distret, però sense opcions de gol encara.
0: Pilota d'Eric García, buscava filtrar una passada en profunditat cap a Rafinha, que no sé si estaven fora de joc, potser no. En tot cas, la pilota l'ha acabat interceptant la defensa de l'Atlètic Club. La recupera Marc Bernal. La passada, finalment, no acaba sent bona. Cap a la banda dreta, on es trobava Lamine Yamal, recupera la pilota l'Atlètic.
1: Ha jugat molt pocs espais, s'ha de pensar i executar ràpid, i això està penalitzant a un Barça que encara no està greixat. Es nota que som als primers dies de la temporada oficial.
0: Serà servei de banda favorable al Barça després que l'Atlètic no hagi pogut mantenir la possessió de la pilota. Minut 15 de la primera meitat, 0-0 al Camp Nou.
1: Ja. Els equips viuen molt estressats i potser trobem a faltar Pedri, no? Que aparegui una miqueta més al partit per marcar el rumb. Digues, Laura.
7: Cavalaidos al partit, ja ha arribat al descans. Celta 1, Osasuna 0.
0: Ha marcat un veterà, oi?
7: Sí, Iago Aspas.
0: Que no es retira, eh? I a fora de joc per una posició...
3: Retirarà a final de temporada,
7: 39 anys.
3: M'ha semblat veure algun comentari a xarxes del Celta en aquest inici de temporada indicant que era l'última visita de Iago Aspas, no sé on van jugar el primer partit.
6: Doncs avui ha fet un bon gol.
0: A València.
3: A València, doncs això.
6: No ha fet un gol de senyor retirat, eh?
1: Mira, l'àrbitre es pica amb Gordon, sí. Es bronca Gordon per aixecar els braços en alguna reclamació de jugadors. Jo crec, com dient-li, ja no és la primera que m'ho fas. No li agrada que aixequin els dos braços. Saps aquella protesta de dir, què està passant?
0: Ara no ha pogut continuar l'acció Hugo Rincón després de rebre la passada d'Iñaki Williams. La pilota s'ha perdut per la línia de fons. Serà servei de porteria. La posarà en joc el Barça, la posarà en joc Joan García.
1: Rafinha dialoga amb l'àrbitre com a interventor per representar Gordon.
0: Toca Gerard Martín, la toca cap al porter, cap a Joan García, que és el punt de penal. Avança metres amb la pilota a l'interior de l'àrea, la cedeix cap a Cobercí perquè la tregui jugant des del darrere. Combina amb Eric García, minut 17-14 de la primera meitat, i el Camp Nou torna a cridar independència.
2: Crits acompanyats de, novament, les estelades, milers i milers d'estelades que avui són aquí al Camp Nou.
0: I efectivament el crit que durant molts mesos, o fins i tot gairebé anys, semblava que quedava oblidat, avui ha revifat. Tampoc gaire estona, eh?
2: No, i s'han ensenyat menys estelades, la gent havia guardat l'estelada i potser no ha tingut temps de tornar-la a ensenyar, però tot i així, no està la imatge emotiva impressionant de l'inici, de la prèvia del partit, però també d'un ídol que s'han vist ara.
0: Gairebé som al 18 de la primera meitat, empat a 0 al Barça i l'Atlètic Club. Conjunt basc que intenta controlar-la al mig del camp, la lluita amb Pedri, la toca Canales, i pilota que acaba finalment als peus i a les mans de Joan García, que la posarà en joc des de la seva àrea.
2: També s'ha recuperat el Virolai.
0: Pilota per Gerard Martín.
2: I els Segadors, exacte, que t'anava a dir.
0: La té Pau Cobercí. Cobercí combina amb Gerard Martín, obertura cap a l'esquerra per Gordon. Gordon fa un túnel a Iñaki Williams, la cedeix molt bé cap a Rafinha. Rafinha veu a la banda dreta la presència de Lamine Yamal. L'aguanta el 10 del Barça. Davant d'ell Joan Ecó, però va xut Lamine. La banda i Simón envia la pilota a corna. En l'ocasió més clara del partit. Ha sortit de les botes genials de Lamine Yamal i ha obligat Unai Simón a fer una aturada enviant la pilota a corna que ja s'ha picat.
8: El segon del Barça.
0: La pilota en curt, la toca Pedri, l'obre cap a la posició de Cubarsí, Cubarsí per Lamine Yamal. Lamine és el vèrtex de l'àrea, tornarà a provar l'acció individual, continua Lamine, fa passar la pilota per sota el cos de Joan Nicó, recupera la defensa de l'Atlètic Club, la toca Ollant Sancet, prova de sortir amb la pilota controlada, aguanta encara, posa la cama Eric García, deixa que surti fora Nico Williams, serà pilota per l'Atlètic. Déu-n'hi-do, quin xut de Lamine Yamal.
1: I quina aturada d'Unai Simón, bona, perquè no era fàcil el xut enroscat de Lamine Yamal, exacte, no baixava després d'una jugada que inicia Gordon a la seva banda, amb un túnel, una diagonal, accelera i no és la primera acció que passa, trasllada el joc a l'altra banda amb avantatge, és a dir, ell inicia perquè s'acabi a la dreta.
0: Ara ho intentava Pedri amb una passada que no ha interpretat Gordon, no s'han entès, Gordon anava cap al mig, Pedri l'obria més a l'esquerra, la pilota la recupera el Barça, compta amb l'acció de Gordon, l'àrbitre li assenyala falta.
1: Havia tocat la pilota, es queixa clarament. Gordon, és veritat que potser també havia tocat Hugo Rincón, però ja sabem que Gordon se sent molt còmode en aquesta pressió alta.
3: Toca la pilota baix amb la dreta, però li fa una tisora a la cama esquerra d'Hugo Rincón, es falta.
1: A la Premier aquesta no està acostumada a que li xiulin.
4: En la jugada que acaba Lamine, Rafinha és qui li fa l'última passada. Rafinha està uns 7-8 metres endarrerit a la de la línia defensiva, és a dir, no fa de 9-9 i torna a fer aquell passet enrere per intentar associar-se, que ja vam veure contra l'Elx.
0: Pilota que prova de recuperar al mig del camp l'Atlètic Club, hi ha hagut una caiguda de Peyo Canales, l'àrbitre no ha assenyalat res, la juga Joan Ecó cap a la banda dreta, cap a la banda esquerra de l'atac de l'Atlètic, la té Nico Williams, compta la pilota a l'espai, arribarà ràpid Joan García, molt atent,
1: molt atent,
0: i evita que pugui arribar aquesta pilota Gorka Guruceta.
1: Molt atent, perquè la passada de Jaureguizar era molt bona, suau a l'esquena de defensa, però ha reaccionat abans Joan García que Guruceta, li ha guanyat el joc del mocador Joan García, el mocador era la pilota.
3: Carles, els hi pots preguntar als teus amics del País Basc, del planter de Vizcaya, si Joan Ecó és dretà? A mi em sembla que totes les accions es fan amb la dreta, tot i fer de cantar a l'esquerra.
5: Jo el tinc comptabilitzat com a dretà, Xavi.
0: La pilota la juga el Barça, la té en defensa Pau Cubarsí, combina amb Gerard Martín, pressionat per Guruceta, toca la pilota enrere, novament per Pau Cubarsí, Cubarsí amb Bernal, Bernal la controla, se li escapa, però el segon control, i això permet una petita recuperació per part de Jaureguizar, la pilota finalment la torna a tenir el Barça.
1: Un dels jugadors que veig més incòmode, Marc Bernal, sí, en aquests espais reduïts, molt estressat, amb poca capacitat per controlar la velocitat, sinó com molt exigit, de seguida té jugadors al voltant, i està sent lent en la presa de decisió.
0: Té la pilota Pedri, veu la posició de Xavi Espart a la banda esquerra, com si fos gairebé extrem, la torna a tocar enrere Espart per Pedri, que demana calma als seus companys.
1: Sí, els que es desmarcaven, perquè Fermín i Rafinha anaven a l'espai i Pedri ha dit, no, ara toca, ara que ja hem avançat i hem progressat, ara toca reunir-nos.
0: Pilota a la banda dreta, la té Lamine Yamal, la juga cap a Eric García, l'intent de passada per Marc Bernal, l'ha interceptat Nico Williams, la pilota surt fora, out favorable al Barça.
1: Rafinha ha participat poc, oi, Carles?
8: Rafinha, sí, intervencions.
1: 6 en 22 minuts.
0: Té la pilota al Barça, la juga Gerard Martín cedint-la cap a Xavi Espart. Espart la toca per Gordon, 0-0 al Camp Nou, fora de joc. En aquesta acció atacant del Barça pel costat esquerre. Pedri anima els seus companys i diu, seguiu intentant. El joc assenyalat sobre Gordon, no sé si ho era, però com que no ha acabat en res revisable, doncs s'ha donat per bona la versió de l'assistent.
1: La línia de l'Atlètic Club intimidant el Barça i fent caure en el parany de l'Ursai algunes vegades ja.
5: Ara Flick li demanava a Gordon que estigui tranquil i que no alci la veu més del compte amb les xarxes arbitrals.
0: La pilota per Lamine Yamal en la posició gairebé del lateral dret, l'ha de tocar enrere i arriba Cubarsí, deixa que sigui Joan García qui la toqui lleugerament perquè novament Cubarsí la posi en joc. Envia cap a Gerard Martín, Gerard Martín enrere cap a Cubarsí, Cubarsí amb Pedri, Pedri amb Bernal, déu-n'hi-do l'entrada que ha rebut Pedri. L'àrbitre dona la lliga, l'avantatge, es desplega el Barça en atac, mitjançant l'acció de Rafinha en perpendicular a porteria, obre cap a la banda dreta, rep la pilota Lamine Yamal, prova de superar Joan Ecó, l'envia cap a Pedri, ha tallat un jugador de l'Atlètic a la frontal de l'àrea, evitant el que era una passada perillosa de Lamine Yamal.
1: Cubarsí defensant cap endavant quan volia sortir Sancet i recuperant la pilota.
0: Ha recuperat la pilota el Barça amb aquesta acció que comentava el Ricard de Pau Cubarsí, la torna a tenir en atac al Barça, la juga Xavi Espart després de rebre la de Pedri, frena, toca la pilota, l'envia cap al mig de l'àrea, el cop de cap de Rafinha, el pal! I arriba Lamine Yamal, la rematada, rebot, fora, corna! centrada de Xavi Espar, rematada de Rafinha al pal, amb el cap, el refús l'ha agafat Lamine Yamal, ha rematat i la seva rematada ha acabat sent desviada per un jugador de l'Atlètic perquè sigui corna.
3: El tercer. Quina centrada de Xavi Espar, fantàstica. És que ha superat Laporte per centímetres i la rematada de Rafinha era boníssima.
1: Molt bona, de nou de tota la vida, eh? Ha mogut el coll.
3: Lewandowski.
1: Ha baixat la pilota, ha botat, però s'ha estavellat al pal. Molt bona connexió, Xavi Espar-Rafinha.
0: S'ha picat el corna sense conseqüències. La pilota acabat a les mans d'Unai Simón, que l'envia ja llarga, buscant la velocitat d'Iñaki Williams. La pilota directament a les mans del porter de Joan Garcia. 0-0 al 24 de la primera meitat. El Barça ja ha tingut un parell de clares, una de Lamine Yamal, que ha enviat a corna fantàsticament Unai Simón, i una pilota al pal de Rafinha.
1: En 5 minuts, sí, el Barça ha canviat el ritme de l'atac, l'Atlètic Club comença a patir defensivament.
0: La pilota la juga el Barça a la banda esquerra del seu atac amb Pedri, que li posa pausa al partit, l'envia enrere cap a Gerard Martín, la passada cap a la dreta perquè la rebi Eric García, l'aixeca buscant la presència i la connexió amb Lamine Yamal, l'aixeca davant de Joan Eco, que posa la cama, l'envia fora, out favorable al Barça.
2: De fons sentim l'afició del Barça, que segueix animant. De moment aquí no sentim, són els aficionats de l'Atlètic Club. 515 han vingut avui a l'estadi.
0: Són en aquesta mena de cometes gàbia o graderia engaviada, situada al gol nord.
2: Sí, segona graderia cap al córner.
0: No es veu malament des de...
2: No, millor que primera graderia del gol nord, sí.
0: Té la pilota al Barça, la juga Gordon, toca enrere, cap a Xavi Espart, aquest en Pedri, Pedri més enrere encara. Ha reclamat Pedri i ha començat a aparèixer, eh, Ricard?
1: Bona notícia.
0: Pilota a la dreta, Lamine Yamal la deixa curta i enrere cap a Eric García, que la torna a tocar encara més enrere per Pau Cubarsí. Cubarsí, Gerard Martín, passada al migcampista Pedri, obre a l'esquerra, la rep Gordon, provarà de fer l'acció individual, cedeix cap a Xavi Espart fins a la línia de fons, fa les centrades per Suabo, però l'ha pogut atrapar Unai Simón.
1: Està donant molta vida a la banda esquerra, Xavi Espart, en profunditat, incorporant-se avui no tant com un lateral posicional, sinó com un lateral amb recorregut, que és el que normalment necessita el Barça a la banda esquerra, i amb una bona química amb Gordon.
0: Posa en joc la pilota a l'Atlètic, talla al mig del camp Cubarsí, la lluita Bernal, el rebot no l'afavoreix, sí que ho fa cap a Joan Eco. Juga la pilota Ollant Sancet. Sancet intentava enviar la pilota cap a Williams, compte que ha badat Gerard Martín. Falta de Xavi Espart, l'àrbitre l'assenyala i la groga pel jugador del Barça, que ha fet una falta sobre Iñaki Williams, d'aquelles que freguen perillosament la vermella, tot i que crec que quedava molt espai per endavant.
1: Sí, els jugadors de l'Atlètic Club protesten perquè tenen la de Lluri al cap. Per mi, però jo crec de cap
3: és
1: manera és vermella.
3: A Lluri l'expulsa a tocar de l'àrea i sí, aquí sí, encara sí. 30 metres ben vols a porteria, Iñaki no té la pilota controlada.
0: I hi havia jugadors del Barça amb possibilitat d'arribar.
3: Gerard Martín, que és qui ha fallat. Un error, sí, sí, no refusa bé. Ho intenta fer amb l'esquerra, que és la seva cama bona, però amb l'exterior i és imprecís.
0: En tot cas, al final, encertada la decisió de Xavi Espart. Afortunadament només li ha costat la groga perquè la falta és llunyana, és a dir, objectivament no ha de suposar una acció de molt perill.
1: Una errada claríssima de Gerard Martín, que ha volgut controlar una pilota amb l'exterior del peu esquerre, una passada interior, que no és la superfície més adequada per un central en aquesta circumstància. És molt millor l'interior o intentar refusar
3: la cama dreta, també.
1: També.
0: Esperem que l'errada de Gerard Martín, que ha obligat Espart a fer falta, no acabi en res negatiu pel Barça. La falta amb tres homes a la tanca defensiva, la picarà l'Atlètic Club amb jugada assajada, ha tapat bé amb el cap un membre de la tanca defensiva, segurament Gordon, juga la pilota Nico Williams, l'acaba perdent davant de Fermín, se l'endú Rafinha, el Barça es desplega en atac, la té Pedri, avança metres, l'envia per Lamine Yamal, descarrega Lamine Yamal per Gordon, intenta baixar-la, li surt al pas un jugador de l'Atlètic Club, Hugo Rincón, la toca bé Gordon per Fermín, Fermín enrere per Bernal, s'ha perdut ja la...
1: Ha tornat bé l'Atlètic Club després de la pèrdua de pilota.
5: La de Xavi Espart és la primera targeta groga de la temporada.
0: De tot el Barça, vols dir, no?
5: Sí, per part del Barça, sí.
4: I Gordon aixeca molt els braços.
0: Pilota per Lamin, no hi arriba, sí que ho podrà fer Gordon a la banda esquerra. Entra dins l'àrea, continua Gordon, s'assisteix cap a l'interior i pot arribar Pedri, punt de penal. Xuta Pedri, gol! Fora de joc!
1: Fora de joc, de Lamin. Que de Lamin hi ha mal a la primera jugada.
0: A la primera, primer intent de rebre la pilota de Gordon.
3: No la toca, no l'arriba a tocar.
4: Però intervé en la jugada.
3: Intervé, sí, despista la defensa de l'Atlètic.
4: Allerai, sí.
0: La jugada ha acabat amb gol de Pedri, que ha pogut controlar l'alçada del punt de penal i deixar-la anar per anar cap a dins, però El que s'assenyala ara és un fora de joc de Lamine Yamal a l'inici de jugada.
1: Vols dir que condiciona Lamine Yamal?
4: Sí. Sí.
5: Mira, això és el que li acaba d'explicar el quart àrbitre, Flick i Assort, que ha tingut la mateixa conversa allà baix que aquí dalt.
3: Ja, hauran de mirar, eh?
0: Sí, sí, clar, hauran de mirar,
3: hauran de mirar, si mirar, si estan fora de
4: és
3: joc.
4: És molt ajustat.
3: El condiciona, sí, perquè Yeray no va a tapar a Gordon, sinó que queda més fixat per Lamine. Per mi, Marc, sí que hi ha influència en la posició de Lamine sobre Yeray.
0: Atenció, perquè si no hi ha fora de joc, seria gol. Sí, sí, hi ha fora de joc, segons l'àrbitre. Hi ha fora de joc de Lamine Yamal en la primera passada, que ha acabat finalment a peus de Gordon, tot i que Lamine crec que ha fet fins i tot aixecat la cama per intentar controlar-la, oi?
4: Sí.
5: Deia que la primera reclamació de Flick i Sort era això, que Lamine no la tocava. I ben ràpid el quart àrbitre ha parlat de la influència i Flick i Sort que m'han aixecat el cap.
1: És que jo crec que Yeray el condiciona en la segona acció, la primera no, perquè és a la seva esquena i ni intenta jugar la pilota. O sigui, no és que intenti jugar la pilota perquè té Lamine Yamal a l'esquena. Ell continua retrocedint. Potser a la segona, com dieu, no va sobre Gordon perquè hi ha Lamine Yamal, i si Lamine Yamal no hi fos, clar, hauria anat a tapar el xut a Gordon.
0: Però el fet que Lamine hagi fet un intent d'arribar a la pilota no significaria que ja és fora de joc?
1: Si no la toca, si no condiciona, si la condiciona, sí.
0: Clar, però condicionar és subjectiu, no?
1: Molt.
0: Atenció, perquè hi ha corna favorable a l'Atlètic Club.
4: Doncs serà el segon.
0: Ha estat una jugada a la banda dreta, on han intentat fer una centrada, ha refusat la defensa del Barça, i el corna el picaran des del costat dret de l'atac del conjunt basc a la mitja hora de joc, amb empat a 0 el marcador.
1: Hi haurà pausa de refresc o no, avui?
5: Doncs bona pregunta.
4: Si l'àrbitre no ho ha decretat, potser després d'aquest corna.
0: Picarà corna, Peyo Canales pica el corna, la treu al primer pal Rafinha. Corren els jugadors del Barça per evitar que els de l'Atlètic puguin tenir opcions en atac. Unai Simón li etziba puntada la pilota, salta Gerard Martín, no hi arriba, sí que ho fa Joan Garcia, que l'atrapa.
1: Doncs ara veurem a la pròxima interrupció si hi ha la pausa d'hidratació, no?
3: Marc, abans d'un córner no fan mai la pausa d'hidratació, no, perquè és una jugada
4: amb un cert perill, crític,
3: no?
4: Sí.
3: Sí, atenció.
0: I el joc no s'ha aturat des del llançament de córner, perquè ha anat d'una porteria a l'altra.
3: No, ho deia en el moment, sí, sí, abans de picar el córner, que podria ser una opció, però realment seria controvertida.
0: Fermín intentava deixar la pilota per Rafinha, atent Yeray, però ha tallat aquesta esfèrica. Ara ho prova l'Atlètic Club, torna a tallar la defensa del Barça, torna a recuperar l'Atlètic Club en una puntada llarga. L'avantatge serà per Joan Garcia, que agafa la pilota amb una mà i la cedeix cap a Cobercí. 31 minuts de la primera meitat, Barça 0, Atlètic Club 0. El Barça ha enviat una pilota al pal.
1: Sí, el Barça ja està atacant.
0: Li han anul·lat un gol.
1: Sí, ha tingut una oportunitat de Lamine Yamal, que ha salvat Unai Simón, un xut exterior. A partir del minut 20 el partit ha canviat de ritme i el Barça es va trobant més escletxes a la defensa organitzada de l'Atlètic.
0: Gordon té la pilota a la banda esquerra, camp de l'Atlètic. La toca enrere, la juga per Gerard Martín. Gerard Martín amb Cobercí. Cobercí cap a la dreta per Eric García. Aixeca la pilota buscant la presència de Rafinha en atac. Se li avança Unai Simón, tot i que una mica tímid, l'envia fora i veurem si l'àrbitre decreta alguna cosa.
1: No n'hi haurà, doncs no?
0: No hi haurà pausa d'hidratació.
1: Doncs no és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank, amb l'esport sempre. El 32 de la primera part es manté l'empat a 0. El Barça ha tingut un parell d'opcions clares, un cop de cap de Rafinha al pal, una rematada de Lamine Yamal salvada per Unai Simón. L'Atlètic Club ha anat una mica de més a menys, se li està fent llarga la primera part.
0: Té la pilota Lamine Yamal, la cedeix cap a Fermín el primer toc per Pedri, Pedri per Fermín, entra dins l'àrea, apareix però ràpid també Joan Ecó, allunya la pilota, que intentarà, deixa que surti fora Lamine Yamal, no l'ha intentat controlar, la posa en servei de banda, en joc Lamine Yamal.
1: Molt aplicats defensivament els dos laterals de l'Atlètic Club a les cobertures, tant Joan Ecó com Hugo Rincón, que està sobre de Gordon.
0: Falta de Rafinha, diu l'àrbitre, per haver-li etzibat un cop amb la mà
5: a
0: Yeray, sí. Álvarez.
1: Això s'està xiulant molt, l'ús dels braços dels atacants, quan han de guanyar una posició, quan han de saltar, i els ha obert clarament Rafinha.
0: Doncs no cal rebre atenció mèdica a Yeray. Posarà en joc la pilota en aquesta falta assenyalada per l'àrbitre de l'Atlètic Club.
4: L'Atlètic va ser el cinquè pitjor visitant de la Lliga la temporada passada, 15 de 57 punts només.
0: tant, tira la pilota Guruceta enrere buscant la connexió amb algun company. Finalment, però, l'avantatge ha estat per Marc Bernal, que ha cedit la pilota a Joan Garcia. La torna per Marc Bernal. Passada cap a Eric Garcia. Marc Bernal, la rep incrustat entre les centrals. Ho mira amb Pau Gubarcí, aquest cap a la banda esquerra per Xavi Espar, que està completant una bona primera meitat. Un dia més.
2: És que sembla que faci molts partits que és titular, eh?
0: Mira que en la prèvia el Carles Domènech comentava que podia ser l'equip ja titular en alguna possible, amb la presència de Rodri, potser. I jo li deia, amb Xavi Espar de titular, doncs sí, de moment no mou ningú, eh? A la dreta la toca Gubarcí. Recupera Lamin Yamal, després un refús de la defensa de l'Atlètic Club, se l'endú Lamin, posa la bota Nico Williams, talla amb contundència Joan Nicó, que està fent un bon partit, tenint en compte que és el seu debut avui amb l'Atlètic. Recupera la pilota Bernal al mig del camp, avança metres, la toca ja cap a la frontal de l'àrea per Fermín, cau a terra, falta! Falta d'Aymeric Laporte sobre Fermín, una falta perillosa.
1: Fermín, que ja havia fet un control per girar, superava Laporte després d'un riscos alts que ha pres Marc Bernal, però amb èxit, perquè ha girat, tenia dos jugadors de l'Atlètic Club, hi ha hagut un rebot, però se l'han dut molt bé, ha sortit d'una situació de compromís, i ara el Barça tindrà una falta lateral, una mica llunyana, perquè...
0: No l'ha col·locat l'àrbitre més lluny d'on ha passat?
1: No ho sé, tu creus... És una mica llunyana per Rafinha, no? Sí. Més lateral que no per rematar porteria, no?
4: És la primera falta de l'Atlètic Club.
0: Caram, 35 minuts, primera falta.
3: 30 metres ben bons a porteria, eh?
0: Doncs la falta, sembla que aixeca un braç.
1: No tants, eh?
0: Rafinha, cap esquerra, xuta directa, també a la tanca defensiva, tocat a l'esquena d'un dels futbolistes que formava en aquesta tanca.
3: En línia recta no, però no està ben bé perpendicular a la porteria.
1: No, però no arriba als 27 i mig en línia recta. Ah.
0: Tu comptes les franges de gespa,
1: sí,
0: que són de...
1: Se podria estar a prop dels 30.
4: 5 i mig.
0: Són de 5 i mig, exacte.
4: Ha lateralitzat una miqueta l'àrbitre la posició de la pilota respecte a la falta.
1: Ara s'ha arriscat Rafinha amb el xut directe, eh?
0: Pilota de Gordo, la toca amb l'Esperó, buscant la arribada i la connexió de Bernal. L'àrbitre, la defensa rival, ho ha avortat i recupera l'Atlètic Club amb acció de Guruceta, canvia l'espai per Nico Williams, compta que la controla Nico Williams, sola a la banda esquerra, prova Joan Ecó, té la pilota a l'interior de l'àrea, prova, xuta amb la cama dreta, fora! Hi havia fora de joc.
1: Déu-n'hi-do, Joan Ecó, eh? No només en defensa, també en atac, eh?
0: No hauria valgut, perquè l'àrea...
3: Fora de joc de Nico, eh?
0: De Nico.
1: Qui ens havia de dir que els dos laterals esquerres són dretans i són els millors, Xavi Espar i Joan Ecó?
0: No sé si ho era, perquè intentava tapar un dels centrals del Barça.
1: Els fores de joc també avui amb molt de pes, perquè les dues defenses arrisquen. Ja ens dirà el laboratori com estem d'Ursais, però...
4: 5 al Barça, 2 al Atlètic Club.
1: Són 7 Ursais en 36 minuts, i és que les defenses estan molt altes.
0: Pedri, la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple al porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el nou del Barça, tot i que porta l'11, es diu Rafinha, i torna a marcar com ho va fer a Elx, avui rebent una passada en profunditat, ha aconseguit ficar-se entremig de la defensa, ha superat el porter, ha quedat escurat, però sense porter a la porteria, ha acabat empenyent la pilota per marcar el primer del partit, 37 de la primera meitat, el davanter centre del Barça té nom, és brasiler, es diu Rafinha, marca un altre gol, Barça 1, Atlètic Club 0.
1: Excel·lent moment de desmarcada de Rafinha, alimentat per Pedri, entre els centrals, tria el moment adequat per accelerar, Pedri el troba i a partir d'aquí, tot i que va en direcció contrària al seu punt fort, perquè és un esquerrà, va cap a la dreta, fixa Unai Simón, retalla cap a fora i no té pressa per acabar amb la cama dreta, no. Fa el control, espera trobar l'escletxa i amb la cama esquerra abans que arribi l'ajuda defensiva, marca de nou aquesta, de nou el cop de cap al pal, el nou que busca el Barça, Rafinha ja se l'ha cregut, la millor notícia per Deco i el mercat blaugrana, no caldrà córrer.
5: Ha tornat també a l'Spiderman de Can Barça, perquè ha estat una altra vegada la celebració que ha fet Rafinha, una celebració amb la resta també de companys que han anat a abraçar-lo, i a la banqueta Flick ho ha celebrat tancant els punys i amb un gest de molta ràbia per celebrar aquest gol.
3: Pedri gira al cercle central, aconsegueix un metre i un segon per pensar, i fantàstic el timing de la desmarcada de Rafinha, que fa 5 tocs, 4 amb l'esquerra, només un amb la dreta, l'últim abans de rematar porteria. Unai arriba a fregar la pilota quan el dribla Rafinha, però Rafinha s'escapa amb la pilota i marca porta buida.
1: I ho ha dit el Bernat, Pedri s'ha posat les piles i ja està repartint carmels.
0: Atac de l'Atlètic Club, la té Nico Williams, entra dins l'àrea, Nico Williams se deixa enrere cap al seu germà Iñaki, la passada no ha estat bona, l'ha pogut interceptar Gerard Martín.
1: S'han complementat molt bé, Cubarsí que tapava la línia de fons i Gerard Martín amb la passa enrere d'Iñaki Williams, però l'Atlètic Club continua amenaçant, no és un equip que s'hagi rendit en cap moment d'aquesta primera part, ha rebut un gol, però no canvia el pla de partit de l'equip de Terzic. Bon partit del Barça en una primera part, perquè avui sí que està molt exigit, no té res a veure amb Belch.
0: De fet, continua pressionant l'Atlètic Club fins al punt que acaba de forçar un nou corna.
8: El tercer.
0: Corna favorable a l'Atlètic Club, el tercer, i el picaran des de l'esquerra del seu atac. Guanya el Barça 1-0, ha marcat novament Rafinha. Pilota per Nico Williams, brava la xut, la pilota se'n va fora. Rafinha en va fer un parella. Paella,
5: ell, sí, sí.
3: Això seria pitxitxi de moment.
7: Sí, amb empatat amb Mbappé, no? Mbappé, 3 gols a la Lliga.
4: La passada, la jugada del gol amb l'escàner, la passada de Pedri supera 8 futbolistes de l'Atlètic i és d'uns 20 metres aproximadament, molt precisa.
1: Ja li en va fer una a Gordon l'altre dia, aquell gol de Fermín, i ara aquesta
0: una altra. Molt bé, Rafinha. Esperó de Rafinha per Fermín. Fermín l'obre a la dreta. El Barça desencadenat. La rep Lamine Yamal fa la centrada. Atrapa amb les dues mans Unai Simón quan ja entrava com un coet Fermín per fer la rematada.
1: Tot això amb un Lamine Yamal que ja veiem cap mig gas com ens l'imaginàvem, a mig gas.
0: Mira, bona. Recupera una molt bona pilota Marc Bernal. Continua Bernal. Encara Bernal la deixa per Lamine. Unai Simón li torna a prendre el gol a Lamine Yamal. I el tenia de cara. I el tenia fet. Ha xutat, ha fusellat a Unai Simón. Però el porter de l'Atlètic Club no se dona tret
3: l'espatlla dreta. Diria que amb l'espatlla dreta.
0: El reflexa per evitar que a boca de canó, mai més ben dit, Lamine Yamal no acabi fent el gol i hagi enviat la pilota a corna.
8: Al quart.
0: Quina gran recuperació.
1: Excel·lent.
0: I passada a Bernal.
1: Ves que la recuperació de Marc Bernal obre un atac amb avantatge. I com diu el Xavi, amb l'espatlla dreta...
3: Ara, perdona, el xut de
1: la
3: Lamine
1: Yamal. Molt centrat, el xut.
4: Tenia la passada, del segon pal a Gordon.
3: Bé, ha de definir millor.
0: I pica corna al Barça. Pica Rafinha cap al segon pal. Allarga la cama Eric García. L'aconsegueix salvar. Compte la rematada de Gerard Martín, que està a punt d'entrar, tot i que la pilota havia sortit.
1: I tenia tots els angles de la porteria. Ah. És que no calia ni passar. És que no, estàs a la frontal de la petita.
3: No havia sortit ni a tapar més espai.
4: Però amb la rematada tens el porter, amb la passada no tens a ningú.
1: Tal com està la Lamine Yamal avui, li estàs demanant a màxima velocitat que faci una passada. Si ha perdut passades a la frontal de la gran, imagina't a la frontal de la petita. És xutar només a un costat, ha xutat massa fort per mi i molt poc localitzat. Ja ho hem discutit, això, sobre si és millor en un dos contra un fer una passada, una rematada. Jo crec que els contextos marquen molt i els jugadors trien el que tenen més confiança. Quan estàs molt dolç, és molt fàcil triar la millor. Quan no estàs tan dolç, decideixes una miqueta per la via pragmàtica.
4: En tot cas, ja hem vist que Gordon és expressiu amb els nassos i els ha tornat a aixecar aquesta vegada.
0: Compte que torna a atacar l'Atlètic Club, que no es vol rendir en aquesta final de primera meitat. La té Nico Williams davant d'Eric García. Bé, ara... el lateral dret del Barça tocant la pilota i allunyant-la després que Nico intentés marejar-lo. Servei de banda, out, favorable a l'Atlètic Club.
1: M'està agradant molt el Barça aquesta segona part de la primera meitat, perquè ens entenguem, crec que ha canviat el ritme, ha aparegut Pedri, l'equip ha continuat pressionant, l'Atlètic Club ha començat a pagar factura física, hi ha hagut recuperacions, i Unai Simón està aguantant viu a l'Atlètic.
0: Ataca l'Atlètic Club, que té la pilota a la frontal, obrint Sanset cap a Hugo Rincón, aquest enrere per Yeray per Iñaki Williams, i Iñaki Williams té davant Xavi Espar, la toca per Yeray, fa la centrada, salta Joan Garcia i atrapa la pilota ràpidament amb una puntada llarga, l'envia cap a Lamine Yamal, li telegrafia la passada, la controla Lamine, la baixa per Fermín, la torna Lamine. Aguanta la pilota el de Rocafonda. Lamine Yamal deixa perquè sigui Eric García qui pugi. La tocava cap a Fermín, recupera Eric, després un rebot. Encara Eric García, som-hi, nano. Pilota que recuperarà a la zona de la frontal de l'àrea. Pedri, el Barça insaciable, la recupera després de pèrdua. Pilota Xavi Espar cap a Rafinha. 1-0, guanya el Barça el gol, l'ha fet Rafinha, però en vol més. Rafinha penja la pilota, surt Unai Simón i atrapa.
5: Aplaudiments de Pedri cap a Lamine ara fa un moment.
3: Per animar-lo, no?
5: I per aplaudir-li que hagués aturat el joc, que no que s'hagués precipitat cap endavant, que és el que li estava cridant
1: sí,
5: Pedri.
1: Sí, perquè ha vist que Lamine ja ha vist que estaven en minoria quan atacava, inferioritat numèrica, i ha dit, m'espero i agrupo.
7: I a Balaïdos empata l'Ossa.
0: Jo crec que hi ha un 6 clar, però que deixarà acabar l'àrbitre, la té Iñaki, encara Iñaki xuta, Iñaki salva Joan García, i efectivament és fora de joc.
1: Digues, Laura.
7: Que empata l'Osasuna, Balaïdos, Celta 1, Osasuna 1, minut 14 de la segona part, el Celta que juga amb 10, han expulsat Marcos Alonso.
1: I hi ha gent que ha jugat aquí al Camp Nou i no és jugador del Barça, i ho va fer gràcies a una experience de CaixaBank, i fins i tot va marcar gols. Això no s'oblida, si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius un experience mai no l'oblides. Arribem a la recta final de la primera part, 44 de la primera, i potser el Barça baixa el ritme aquests minuts finals després de l'1-0 de Rafinha per anar al descans amb avantatge, en una primera part entretinguda i una segona porció de la primera part
0: el que el Mundial molt era el segon quart
1: del Barça, eh? Sí, sí, exacte, podria ser un segon quart.
0: Guanya el Barça 1-0, en podia haver fet més. Fa una estona hi ha hagut un fora de joc d'Iñaki Williams, que els jugadors del Barça han reclamat que xiulés molt abans.
3: Ara aquest tipus de jugades, si des del Barça on hagi...
0: Bona passada, perdona, de Gordon cap a Rafinha. Rafinha és munyit a la banda esquerra, fa la centrada, la seva centrada l'intercepta i era, i serà corna favorable al Barça.
4: El cinquè.
5: I 3 minuts d'afegit.
3: Aquestes jugades es poden corregir abans de no deixar acabar la jugada, no? Des del Bar, aquests fora de joc mínimament clars.
4: O si l'Iniel fa la seva feina, podria xiular-lo quan el veu.
3: També, sí.
0: Gordon picarà el corna, Fermín picarà el corna des de la banda esquerra, que ara ens confonem amb entre els rossos de la Barça, però és que Fermín abans no era ros, no el duia així el cabell.
7: No, no tan ros, sí.
0: Pilota, centrada per Fermín, el primer pal la toca Gordon, ha intentat una rematada d'esperó, la pilota ha acabat sortint novament a corna.
1: Rafinha des de la dreta, Fermín des de l'esquerra.
4: El sisè.
0: Sisè corna que picarà el Barça. Arribarem al minut 48, som ara a prop del 46, 1-0 guanya el Barça. La toca Fermín, corteta per Lamine Yamal. Lamine Yamal cap a Pedri. Pedri la torna per la...

0: O sigui, hi ha futbolistes que quan no estan dolços prefereixen tenir un paper secundari i a la mínima no se li pot retreure. Està apareixent amb moltes accions de gol, és veritat que no ha estat encertat en aquesta centrada, amb la rematada davant d'Unai Simón, ha fet un bon xut des de fora de l'àrea, vull dir que ha tingut moltes opcions de fer gol.
1: Per cert, felicitem a tots els aficionats andorrans de l'Inter d'Escaldes, sí, que s'ha classificat per la fase lliga,
2: la Conference.
0: Enhorabona, sí, doncs.
1: Saps qui juga a l'Inter d'Escaldes? Crec que és ell, el fill de Pochettino.
0: Jugava al Nasti.
3: Sí,
1: jo crec que juga al...
2: Hi ha un Modric, també, no deu ser el germà petit, ara ho mirem.
1: Això ja no ho sé.
4: I la Port no té el dia avui, eh?
0: Se les han dut totes,
4: home,
0: no?
4: Li han fotut dues tarrascades.
0: Aquesta d'aquí és?
4: De Lamin. Les dues al límit, eh?
5: I de fet ha quedat estès encara sobre la gespa. Han tornat a sortir les assistències per atendre a la Port, que si s'ha de tornar a esperar un minut més a fora per tornar a entrar.
2: No, llavors ja se'n pot anar directament al vestidor. I Maurizio Pochettino és el fill del Pochettino entrenador.
3: De Mauricio Pochettino.
1: I és jugador de l'Inter Escaldes.
4: I l'entrenador és el Felip, no?
2: L'entrenador
1: sí,
2: és Felip
1: Ortiz, Felip, Felip Ortiz, ex-porter
2: del Barça B, diguem-ne.
1: Sí, sí, i tècnic... recordo que havia estat això,
0: del Gerard
1: López.
6: L'Osasuna sí, cap gira el marcador a Balaïdos, Celta 1, Osasuna 2, a gairebé el 20 de la segona meitat, ha marcat el segon de l'Osasuna, Budimir de penal.
1: La conferència aquest any la juga l'Àjax de Mitchell i de,
0: sí, veritat,
1: i de Jofre Torrents.
0: Marc Domènech pot anar al vestidor directe a la Port, no? Ja, o no?
2: Sí, l'àrbitre no... És a dir, si no ha passat el minut de, i l'àrbitre xiula al final, ja la segona part pot entrar normal. Si no,
0: ara res. Xiula 48-38, em sembla que ha xiulat. Doncs, si afegeix fins al 50, sí, no?
2: Sí.
1: Posa en joc la pilota Unai Simón, guanya el Barça 1-0, tota aquesta estona morta, ha estat perquè tenien a Aymeric Laporte, que s'havien dut una altra trompada.
0: Ara es queixa Gerard Martín, que estarà amb un altre dubte, i diu a Marc Bernal, m'estàs tapant, ataca la pilota, i si no ataca la pilota, avís, ens hem de comunicar.
1: Pedri, Gordon per Pedri. Arribem al minut 49, és a dir, fa estona que hem superat els 3 d'afegit, però com que s'ha aturat per la lesió de Laporte...
0: Laporte no acaba d'entendre la norma, aquesta.
1: Pilota que intentava buscar en profunditat Eric García Fermín, ha tallat atent a la defensa mitjançant Joan Ecó, que és a punt de caure a terra, falta de Rafinha.
2: Que han passat a més de l'Àjax, que ha guanyat avui el 5-3 al Sion, també l'Atalanta, el Mònaco i el Friburg. Ha caigut el Rangers de la Conference League.
0: Tots aquests equips de Conference League.
1: Final de la primera meitat al Camp Nou, guanya el Barça 1-0, ha tingut ocasions per fer-ne algun més. A partir del minut 20, la veritat és que hem vist un bon Barça. L'Atlètic no es rendeix, el marcador és curt, per tant, tot obert de cara a la segona meitat. Barça 1, Atlètic 0.
5: Els jugadors cap al túnel de vestidors, el primer en entrar-hi, com no podia ser cap altra manera, ha estat Laporte, que hi entrava fent que no amb el cap, no podia entendre i no li estava agradant aquesta nova norma. Ara hi enfilen la resta de jugadors. A Bernal el veig cansat, li preguntaven des de la banqueta si estava bé. Bernal feia que sí, esbufegava, però feia que sí. Ara entra Lamin, també Joan, i l'últim del Barça en fer-ho serà Eric García. De moment el Barça guanya per 1-0 aquí al Camp Nou.
7: A l'Spotify Camp Nou, demà a les 12, si no teniu res a fer, mira, us proposem un pla. Demà a les 12, Catalunya Ràdio fa la festa de final d'estiu i la presentació de les novetats de la temporada radiofònica 2026-2027 des d'un programa especial des de l'Spotify Camp Nou, presentat pel Ricard Ustri i pel Francesc Garriga, amb actuacions musicals, amb moltes sorpreses. Si no teniu plans per demà al matí a les 12, a l'Spotify Camp Nou, podeu trucar demà al matí a primera hora per demanar si encara queda alguna plaça al 9-3-2-1-2-0-1-7-4-7-4. Demà, festa de final d'estiu de Catalunya Ràdio des del Camp Nou.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Què us poso?
10: Per mi una estrella.
9: I per tu?
11: Jo també una estrella.
10: Ara estem d'acord.
11: Estem d'acord?
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: L'efecte Costa.

0: Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Què t'ha semblat la primera part?
1: Doncs exigent i ben treballada pel Barça. Evidentment, com comentaves, res a veure amb el passeig d'ells. Trobo que l'Atlètic ha tingut personalitat tota l'estona. És veritat que al principi, per dividir la primera part en dues...

0: meitats. La primera, jo crec que ha fet anar de corcoll al Barça i que després les coses s'han anat posant a lloc, el Barça s'ha anat trobant i bé, no diria que l'1-0 és curt perquè crec que l'Atlètic també ha fet una bona primera part, però és veritat que pel que fa a arribades a porteria diria que l'Atlètic declara tingut la de Joan Ecó i el Barça entre pals, gols anul·lats, etc.
1: Hem vist el millor Unai Simón, deia el Xavi. Serà el de la selecció espanyola o el de l'Atlètic Club dels últims partits? És el de la selecció, eh?
0: També et dic que segurament la primera de Lamine em sembla espectacular, la segona és que Lamine li xuta l'inot. Jo estic d'acord, crec que ho deia el Xavi, és una mala definició de Lamine, però bé, en fi, li hem vist a Unai Simón partits bastant pitjors que el d'avui, on certament entre unes coses i les altres manté en vida el seu equip.
1: Tenim nou?
0: Em sembla que sí, no? Sembla que sí, perquè sembla que no en vindrà cap i perquè el que tenim ara mateix s'està prenent el llibret molt bé. Jo, la veritat, crec que ho havíem comentat. Jo, Rafinha, no l'acabava de veure en aquesta posició, però la veritat és que no tant a ells, ja vam comentar amb ells, em serveix de poca referència.
1: T'ha agradat la primera part?
0: Jo crec que ho interpreta bé i crec que posicionalment és més un fals nou que un nou, perquè si t'hi fixes en la jugada del gol, ell ve de perdre metres per atacar l'espai. El que està més avançat és Fermín, que en això poden formar una bona dupla perquè a Fermín també li agrada estirar la desmarcada endavant i li pot generar espais a Rafinha per venir de segona línia, que a mi em sembla que li és més natural que no pas jugar com a nou estàtic.
1: Tot i això, encara que sigui per retrocedint uns metres i permutant en Fermín, tot és amb intenció d'atacar porteria. Vull dir que no ve a jugar aquí dintre.
0: No el volia comparar amb Messi. Déu me'n guard.
1: Però fins i tot el cop de cap de la centrada de Xavi Espart, allò és de nou de tota la vida. El moviment és bo. A mi em fa il·lusió que s'ho cregui, perquè crec que ho pot fer bé, si s'ho creu. I aquell precedent de Basilea que comentàvem tu i jo i que a mi també em transmetia aquell punt de dir, vols dir que li ha agradat? Ho ha trencat, això.
0: Sí, és veritat que avui la veritat és que li ha arribat o s'ha generat bastant joc. Jo el dubte el tinc en dies en què, com li passava a Lewandowski, toqui 9 pilotes en una part. Sí, serà...
1: Quantes ha tocat, Carles, avui?
2: 21.
1: Clar. 21 en 45 minuts, 26 a tot el partit d'Elche, has dit abans.
0: Que no és, que no és casualitat, eh? Vull dir,
1: està molt
0: que
1: dono, bé, 21 per
0: molt, un... Molt. Li dono mèrit a Rafinha, però el que vull dir és que hi haurà partits en què el nou del Barça realment no participa fluidament, però vaja, el que estem veient fins ara, i això ja ho sabíem d'abans, pel que fa a la definició, Rafinha és una garantia, perquè la definició d'avui és de jugador que té ofici dins de l'àrea.
1: Algun nom propi més que vulguis destacar?
0: Doncs mira, l'heu comentat ja durant la primera part, el de Xavi Espart, que sembla que estigui mig de lateral esquerre d'emergència, però la veritat és que ho fa tot amb tant sentit, ho interpreta tan bé tot que bé, no grinyola gens, tot i que és un lateral esquerre, un dretà jugant de lateral esquerre que suposo que no hi havia jugat en la seva vida, i que tens Cancelo a la banqueta, que el partit d'avui, per exemple, quan l'Atlètic ha hagut de replegar i s'ha començat a jugar en pocs espais, seria un bon partit també pel portuguès, però vaja, jo crec que de moment no hi ha cap pressa perquè Espart perdi aquesta condició que de moment Flick li ha donat en els dos primers partits.
1: Doncs el Barça que guanya per 1-0 el descans, al minut 36 ha marcat Rafinha, és una bona passada interior de Pedri a l'espai que ell ha finalitzat molt bé. Rafinha ha fet un cop de cap al pal, el Barça li han anul·lat un gol, una bona segona meitat de la primera part que ha marcat les diferències amb l'Atlètic Club, però que Unai Simón ha mantingut viu l'equip de Terzic, que no ha dit l'última paraula. Després ho rematem, Jordi.
0: Molt ràpid, Ricard.
1: Digues.
0: Ens ho hem pensat bé, això d'enviar un tio un minut a la banda cada vegada que la tenen? Perquè a mi em sembla una barbaritat.
1: Però una cosa que em va quedar clara, Marc, aviam si ho aclareixo. La decisió d'un minut a la banda és subjectiva de l'àrbitre, és a dir, si rep dues puntades molt fortes i queda fora de partit i, és un, i no té una altra opció i no es pot aixecar, està castigat un minut igualment.
2: Sí, no hi ha targeta pel rival, que és conseqüència d'una entrada brusca i tal.
1: Només la groga invalida el minut.
2: Exacte. Com fins ara, eh? O sigui, fins ara,
1: sí.
0: A la porta el penalitza. El penalitza la norma i el penalitza l'àrbitre, perquè aquesta última de la mina és una groga com un piano de cua.
2: I si no és vermella? Vull dir...
0: Ja, estic d'acord amb tu.
2: Està molt al límit.
0: He dit groga perquè...
1: Pot ser vermella?
2: Bueno, hi haurà debat.
1: Explica'm on és el contacte o per què hi haurà debat.
0: És bastant amunt.
2: Sí, és jo passat crec... el turmell, la part baixa de la tíbia...
0: Jo crec que la mina el salva, que ja sé que això no és indicatiu, perquè la voluntat no marca, però és evident que la mina no vol trepitjar la port, sinó que la mina està perseguint la pilota, però vaja, és que li plega el turmell completament.
2: Bueno, és que quan veieu la vermella que li han ensenyat a Marcos Alonso, que està al peu del rival d'Osasuna a l'aire, la zona d'impacte és bastant similar, eh? Vull dir, i trobo fins i tot que és més perillosa la de Lamin que la de Marcos Alonso, i a la de Marcos Alonso ha entrat al bar per expulsar-lo.
1: Ha entrat al bar, a Balaïdos?
2: Sí.
1: Mira, ara justament... Podria haver entrat al bar també aquí al Camp Nou?
2: Jo...
0: Ara estava veient la repetida.
1: Tu creus que sí?
2: Jo crec que sí.
0: No és tan alta com havia semblat, és el turmell, però és molt dura, La veritat és que... Vaja.
2: A mi, si expulsen a Lamin, no em semblaria res fora de lloc,
0: A mi tampoc.
1: Això és que tu la veus vermella, Marc,
2: jo
1: ho veig.
2: Jo sí.
1: Però tornant, si no és l'àrbitre, és el bar.
0: I no em vull allargar, però tornant al que comentava, és que el que estem potenciant, em sembla a mi, és que li fotin trompades a un tio perquè se'n vagi a la banda.
1: Si no veu la groga o la vermella, que llavors no va a la banda. No?
0: Si tens sort i no veus groga i vas repartint una estopa... Jo és una norma que no l'entenia i m'he esperat a veure
1: l'execució. Veurem si amb el pas del temps es matisa o no. Jordi, parlem després.
0: Vinga, fins ara.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: Redueixen l'estrès i milloren l'estat d'ànim. Ara ens toca a nosaltres protegir-lo. AS Mascotes. Descobreix l'assegurança que cuida el teu millor amic. Informa-te'n a mgc.es. Les notícies.
5: El Marc Güell ens porta a l'última hora. Marc, bona nit.
6: Hola, bona nit. I ens hem de fixar en Ceuta, on creix l'atenció. Desenes de persones han tornat aquest vespre a la platja del Trampolín, on hi ha l'assentament de persones migrants i han destrossat i cremat part de les seves pertinences. D'elles onejaven banderes espanyoles, algunes portaven també bastons. Minuts abans, un centenar de persones s'han manifestat també per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que aquesta tarda portaven aliments als migrants. Tot això després que la matinada passada ja hi va haver una manifestació de protesta que va acabar amb aldarulls precisament per l'intent d'un grup de persones d'accedir a la platja. També estem pendents del País Valencià. Allà els bombers i l'exèrcit treballen per apagar un incendi que ha començat aquest migdia al Parc Natural de l'Albufera, la població del Saler, i que ha calcinat una cinquantena d'hectàrees. Preventivament s'ha desallotjat la població del Saler, així com els càmpings de la zona, i treballen 12 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. També notícia d'aquest vespre, les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort avui a l'Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans, conegut com el carnisser dels Balcans. Recordem que Mladic complia cadena perpètua a l'Haia per crims de guerra i genocidi. I acabem explicant que ha mort a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge va enviar presó provisional i sense fiança als presumptes autors de l'agressió. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
5: Gràcies, Marc.
6: Bona nit.
4: Els titulars.
7: En futbol internacional es tanca aquesta nit l'última fase d'accés a l'Europa League i la Conference League.
5: A l'Europa League passen el Besiktas, el Victoria Pilsen i el Benfica.
7: Queda eliminat l'Estrella Roja com a noms més destacats. A la Conference passen al Mònaco, l'Àjax, l'Atalanta, el Friburg, el Besiktas, el Copenhagen i el Hajduk Split.
5: I queda eliminat el Rangers. També ha passat l'Inter d'escalades d'Andorra i es converteix en el primer equip andorrà que accedeix a una fase final de competició europea.
7: És l'Inter d'escaldes. En ciclisme, victòria de Pogacar a la Vuelta.
5: Victòria de l'eslové a la sisena etapa. Pogacar manté així el mallot vermell amb 3:34 de marge sobre Enric Mas.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: Llegim comentaris i opinions sobre la situació de Julián a l'Atlètic de Madrid. Trobo molt fort que tinguin un jugador lligat així contra la seva voluntat. Hem rebut molts comentaris criticant la realització televisiva que no ha mostrat les estelades al Camp Nou. Diuen, encara que la televisió es negui a ensenyar-ho, les estelades hi són. Per molt que intentin amagar-la, la realitat és la que és. Com sempre, manipulant imatges i tapant estelades. Sobre Eric, de moment no està gens fi. I una mica més general, diuen, malgrat les teòriques limitacions físiques de l'equip a aquestes alçades, la intensitat i precisió són espectaculars. Primera part deliciosa del Barça, ganes de més.
9: El laboratori.
1: Carles, dades de la primera part. Aquesta de Rafinha m'ha creat molt l'atenció. Teníem pendent allò de Ferran, vam aprofitar-ho.
10: 20 de mitjana.
1: Recorda'm, Lewandowski de mitjana.
10: 17.
1: Ferran,
10: 20.
1: I Rafinha va fer 26 al contra l'Elx i avui ha superat la marca de tot del partit contra l'Elx a la primera part, doncs.
10: No, 21. No,
1: 21. S'ha quedat a prop.
10: Ho farà ara, sí, sí. En breu.
1: I ha fet un bon partit.
10: No, i a més ha fet el que ha de fer el nou, no? Que
1: és que marcar un al dintre, un al pal.
10: És que quan parlàvem de Lewandowski, què li demanàvem a Lewandowski?
1: Sí, sí.
10: Que marqués. I aleshores Rafinha està fent el que se li demana.
1: És que l'altre dia va fer dos gols i una assistència, si no m'equivoco, no sé si ho dic bé, crec que sí.
10: Sí.
1: Avui una rematada al pal i un gol.
10: És que alguna... A mi em dóna la impressió que pot ser un estil Mbappé. Un tio amb capacitat golejadora, sí, sí, que es mou molt bé per aquells espais.
1: O un Dembélé. Que va ser pilotador fent això. Ja no va jugar com a extrem, com a ser pilotador.
10: I, bàsicament, és part molt correcta defensivament. Jo crec que més deixat anar ofensivament, amb tres pilotes recuperades, una perduda, dues centrades, una passada mèrit bé. Per tant, jo crec que està complint més del compte.
1: Marc, possessió i localització.
2: Hem acabat amb el 67% de possessió pel Barça i un 52% del temps a camp de l'Atlètic Club.
1: Continuant la línia Valverde, enfonsar-los al seu camp. Vull dir que Terzic manté aquesta línia. Recordem que el Marc ha donat la dada que el Barça... Com era això, la temporada passada? O...
2: No, les dues temporades.
1: Les dues temporades de Flick. La meitat de partits havia localitzat el partit de camp de l'Atlètic, l'altra meitat havia estat localitzat a camp del Barça perquè l'equip de Valverde era molt valent. Doncs Terzic igual, perquè hi ha gairebé un empat tècnic a la primera part, però ha estat una mica més a camp del Barça, has dit?
2: Sí, però a partir del minut 35, més o menys, una miqueta abans del gol, fins aleshores s'estava jugant més a camp blaugrana.
1: Molt bé, doncs veurem què passa a la segona part. El Barça ja ha aparegut, l'àrbitre també, faltant els jugadors de l'equip de Terzic.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: Els jugadors jugadors bascos van amb retard, perquè ja fa una estona...
0: Són al túnel de vestidors, però no? Sense ara, pressa, eh? Sí, i he vist Terzic sí que a la gespa, però ara comencen a baixar.
2: Sí. Ara
1: comencen a trepitjar el camp. Exacte. Mireia, el Barça fa canvis?
9: No, i l'Atleti tampoc.
14: S'ha escalfat de Rodri, oi, una estoneta?
9: Sí, els últims minuts no ha fet cap tipus d'escalfament individualitzat per entrar a la mitja part, però sí que quan ha anat cap a la banqueta, cap al túnel de vestidors, ha marxat parlant amb el doctor Ricard Pruno, que, mira, m'he fixat, espero que no sigui res dolent per Rodri.
1: Tens una sospita que pugui tenir alguna molèstia?
9: No ho sé, potser estàvem pactant aviam en quins minuts sortiria, no ho sé, però han marxat parlant tots dos.
1: Llibre obert, queda el llibre obert.
14: Mm-hmm. Hi ha uns que triguen encara més que els joves a l'Atlètic en sortir, que són els convidats a la llotja, eh? La llotja pràcticament buida hores d'ara, eh, Laia?
5: Sí, però ara comencen a sortir, eh? Avui, que per cert, debuten oficialment els nous directius de la Junta, que va quedar oficialment presentada l'1 de juliol. No hi són tots, falta Rafa Just, evidentment, que és el sorteig, i Antonio Escudero, però la resta, 20, hi són.
9: Però ara hi haurà aplaudiments, segur.
14: Posarà en joc la pilota a l'Atlètic Club. Els aplaudiments són per...
9: Rodri, que surt a escalfar-se.
1: Ja podem tancar el llibre, perquè si surt a escalfar-se és que no té cap problema. Quants minuts jugarà, Rodri? 20? 25? El primer tastet.
2: S'ha estat escalfant a la mitja part, també.
5: Sí, mitjoreta. No sé.
14: Pilota de Pedri,
5: sí.
14: Pedri cap a Rafinha, Rafinha la controla a la frontal de l'àrea, continua encara Rafinha, espera l'arribada de Gordon, xuta Gordon, fora! Rafinha li ha cedit la pilota a Gordon.
1: Que bé, ho ha fet.
14: I el Boden Flash l'ha enviat fora amb una acció que mereixia acabar amb gol.
1: Amb l'esquerra. Sí.
0: Té menys precisió.
14: Mira, el Camp Nou ja coneix el nom de Gordon.
1: Però qui ho ha fet bé, Rafinha.
14: Sí,
1: torna a rebre entre centrals, que té pausa.
0: Aguanta, sí.
1: Que espera que passin coses, que aleshores li posa una pilota amb avantatge perquè Gordon no necessiti ni tan sols el control, encara que hagi de rematar amb l'esquerra.
2: Ara la demanava la Mina al segon pal.
0: No sé si ha fregat amb la punta dels dits Unai Simón, hi ha aquest dubte, però vaja. Els serveis de porteria no els corregeixen, com els corners, Marc?
2: No, aquests no.
0: Escolta'm, estan escalfant secundari, Rodri, a l'esquerra de les banquetes. Això passava només a la Champions abans, no? A la Lliga era... O ja passava?
9: No, o sigui, aquesta banda sempre s'han escalfat. Els jugadors del Barça sempre s'han escalfat en aquesta banda.
1: Tu dius antigament, Xavi?
0: Sí, però em pensava que això s'havia canviat a la Champions i a la Lliga mantenia l'escalfament a la dreta. No.
14: Ara busca Xavi Espart una passada en profunditat que intentava caçar Rafinha, massa forta, ha acabat sortint fora.
1: No es pot perdonar més, eh? O sigui, ja el Barça ha arribat, ha tingut opcions, s'ha de tancar el partit per no haver de patir, perquè a més el Barça està generant opcions per fer-ho. El Barça pressiona home a home a l'Atlètic, el que fa que Laporte surti amb Unai Simón.
14: Obligat per la pressió de Rafinha, envia la pilota en puntada llarga cap al mig del camp, la toca Iñaki Williams, compta, li ha etzibat grosseta, una puntada a la cara de Cubarsí, a la cara, al coll, en qualsevol cas perillosíssima aquesta acció.
9: Groga per grosseta.
1: Molt valent Cubarsí, amb el cap anticipant, però s'ha endut la puntada.
14: Un accident, però en qualsevol cas és evident que la pitjor part se l'endú Cubarsí. Quan dic accident vull dir que Grosseta no volia expressament picar la cara.
1: Com que hi ha hagut groga, Grosseta. Marc, no haurà de marxar al minut, eh?
2: Efectivament. Uh-huh. A no ser que estigui una miqueta marejat, si és un cop al cap o el que sigui, però si no... És un cop al camp.
9: Aplaudeix ara el Camp Nou perquè Cubarsí ja és dret, Grosseta se li ha acostat per demanar-li perdó i la reacció de Flick a veure aquesta trompada ha estat posar-se les mans al cap.
0: És fortuïta, però si la de Lamin podia ser vermella, aquesta de Grosseta em sap greu per ell perquè no té la intenció, però és que l'acció és molt perillosa. És un impacte amb l'empenya al front de Cubarsí.
1: Marc?
2: Jo aquesta...
14: Passada cap a Rafinha, Rafinha a la frontal, li creu a Joan Ecó i s'endú la pilota, evitant Unai Simón amb una estirada que se'n vagi a córner.
1: Ja és la segona desmarcada, que Rafinha fa molt bona, rep la pilota, però arriba l'ajuda del lateral oposat. Ho ha fet Hugo Rincón a la primera part i Joan Ecó ara. Vol dir que control orientat aquest de Rafinha encara s'ha d'afinar. Sabeu què vull dir?
2: Sí.
1: O sigui, que aquesta velocitat de reacció quan rep una pilota amb avantatge és un gest tècnic que no té encara del tot assimilat, perquè han arribat molt bé les ajudes dels laterals, però ja estava encara en porteria dues vegades ha passat.
15: És que condueix, o sigui, el toc és cap al lateral que va fer l'ajuda, no s'allunya de la posició de lateral que fa l'última cobertura, sinó que s'apropa amb el toc de pilota.
1: No veies vermella en la de Gruixeta, Déu li has dit, Marc?
2: No.
14: Juga la pilota al Barça en un servei de banda.
1: Que plou.
5: Una miqueta.
14: Alguna goteta
5: caiguda. Ha començat a caure alguna gota, sí.
14: Té la pilota al Barça amb acció de Pedri. Pedri la toca per Fermín. Fermín avança. Toca la pilota cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal és el vèrtex de l'àrea. Jugant enrere per Pedri. Pedri cap a Lamine Yamal. Aquest enviant la pilota cap a la zona central per Marc Bernal. Gairebé minut 5 de la segona meitat, 1-0, guanya el Barça, té la pilota Xavi Espart, costat esquerre de l'atac, blaugrana entra dins l'àrea, continua Espart, la toca per fora, Bernal fa una centrada cap a zona de ningú, allunya la pilota, però tampoc sense gaire sentit, Joan Ecó enviant-la directament fora del camp, servei de banda.
9: A part de Rodri, també s'escalfen Adeyemi, Christensen, Dani Olmo i Koundé.
14: Juga la pilota al Barça. La té Pedri, Pedri cap a Bernal, Bernal enrere. Gerard Martín combina amb Cubarsí. Cubarsí fa passar la pilota entre línies perquè hi arribi infiltrat Fermín. Fermín la toca per Lamine Yamal. Lamine Yamal cap a Fermín. Fermín la torna per Lamine Yamal. Passada enrere. Eric García torna a tenir-la Lamine Yamal. Davant d'ell, Nico Williams va jugar per Bernal. Bernal per Pedri. Quina llàstima.
1: Què ha passat? Que no ha controlat la pilota, l'ha deixat córrer i potser s'ha equivocat a l'hora de deixar-la córrer? O és que la passada és una mica llarga? A mi m'ha semblat que era una bona passada per posar l'interior i controlar.
15: No sé si arribava.
1: Era llarga, eh? Potser sí, no és precisa la passada.
15: Una allunyada de la posició del peu de Pedri.
1: Ja estava alliberat, eh?
5: I el públic ara corejava el nom de Pedri. Abans ha fet el de Gordon, sí. Però vaja, que el fitxatge que il·lusiona, que tothom espera, és el de Rodri, eh? Es nota
14: que
5: molt.
14: Que també es pot corejar fàcilment, eh?
5: Sí, són, Rodri.
14: Són aquestes
5: sí,
14: paraules sí. De dues síl·labes planes, no? Sí, Rodri, sí. Pedri,
5: Gordon. Pedri. Sí, sí. Okay. També podríem anar canviant una
14: Messi,
5: mica.
14: Messi, sí, sí. Xavi.
5: Bernat no, eh? Bernat no quedaria bé.
14: A mi no em poden corejar.
15: Rafinha fa bé d'atacar la pressió sobre Unai Simón, perquè Unai arrisca moltíssim quan fixa abans de jugar la pilota amb els peus. Li va costar un gol fa dues temporades a Cornellà amb Roberto, i l'altre dia un error seu va provocar el primer gol del Sevilla a Sant Mamés.
14: Unai Simón precisament envia la pilota a la punta dreta de l'atac de l'Atlètic, la caiguda, assenyalada amb falta, protesta el públic per aquesta falta sobre Hugo Rincón.
1: Xavi Espart ha anat fort al duel i vorejant...
15: Té grava, eh? Però
1: no volia dir vorejant la falta, no sé si era del tot. Vull dir, estava al límit, al duel físic.
14: Joan Ecó la toca cap a Jauregui, serà aquest enrere per un dels centrals, per Emeric Laporte, que envia una puntada llarga a la banda dreta perquè intenti baixar-la Hugo Rincón. El canvi de joc no arriba a bon port, apareix la cama de Fermín per endur-se la pilota, això encara camp propi, creua la divisòria Fermín, torna a recular, l'envia enrere, juga Marc Bernal. Guanya el Barça 1-0, som al 7 de la segona, però aniria molt bé fer un segon gol.
1: S'ha de tancar perquè el Barça és superior a l'Atlètic Club i ens hem encallat una miqueta en la finalització. Ara, tal com està Rafinha, si en té un altre, fem el segon.
5: La temporada passada, 10 gols va marcar el Barça a l'Atlètic Club en 3 partits.
14: Té la pilota Eric García, l'envia cap a la banda dreta, rep Lamine Yamal, intentarà encarar Joan Ecó. Lamine Yamal juga en curt amb Fermín, a punt de perdre l'Andalús, però apareix Lamine Yamal per robar-la. Lamine xuta! Pilota pica al travesser, bota sobre la línia
1: sort,
14: i no entra.
1: Bona recuperació de Lamine Yamal.
14: Claríssima l'oportunitat de Lamine.
1: I bon xut perquè ha sorprès Unai Simón. Ha rematat molt ràpid.
14: No ha entrat, oi?
15: No. Ha marxat cap a fora. No sé si hi ha un toc d'Unai amb el xut de... És que després de l'impacte del travesser, la trajectòria és estranya de la pilota.
14: Sí,
15: surt molt cap enfora.
14: Compte que ara és l'Atlètic qui prova d'atacar, posa la cama a Cubarsí, lluitava amb ell Guruseta, la pilota se'n va fora, serà pilota per l'Atlètic en out.
1: Dos pals, eh? Se'ns està resistint el segon, però el Barça està fent un molt bon partit i ha començat també la segona part amb un bon nivell. Excel·lent Cubarsí també a les correccions, rapidíssim, intuïtiu. El Barça està agafant una bona velocitat a creuer.
14: Pilota que posarà en joc Joan Ecó, gairebé 9 de la segona meitat, 1-0 guanya el Barça, que continua generant ocasions suficients com per eixamplar la distància. Talla amb el cap Bernal, no hi arriba Rafinha, la pilota se'n va fora, torna a ser out pel Bilbao, per l'Atlètic de Bilbao. Pilota enrere, s'han estat a punt d'escapar. Toca enrere per Unai Simón, la juga per Laport. Laport davant de Lamine Yamal, allarga la cama Nico Williams, el que podria ser una possible falta sobre Cobercil. L'àrbitre deixa continuar el joc, s'endú la pilota Pedri, Pedri l'envia per Rafinha, Rafinha espera l'arribada d'algun company, la toca cap curteta cap a Gordon, Gordon amb la Rafinha, Rafinha amb Lamine, Lamine per Fermín, Fermín fa un bon moviment, xuta Fermín, posa la cama Unai Simón i envia la pilota a corna.
7: Serà el vuitè primer de la segona.
14: Un nou atac del Barça.
1: Que bé el Barça, eh? Molt bé Cobercil, un altre cop valent i excel·lent Pedri, que sense fer soroll està a un nivell altíssim, ha girat i de cop i volta la combinació Rafinha-Gordon, que bé ha combinat el primer toc Lamine Yamal perquè girés Fermín i provés un bon xut al primer pal, però Unai Simón manté viu l'Atlètic.
14: El vuitè corna, el picarà Rafinha des de la dreta de l'atac blaugrana al minut 10 de la segona, 1-0 guanya el Barça, intenta pentinar-la al primer pal Gordon, la pilota refusada que va ser una ampla, la d'endarrerir Pedri cap al porter, cap a Joan Garcia. Hem anat de corna a porter.
1: M'està agradant molt més el Barça avui que contra l'Elx.
14: Sí.
1: Però molt més, eh? Bé, és que m'està agradant molt.
14: Fermín canvia el joc, busca la presència a la punta dreta de l'atac de Lamine, se li avança Joan Eco. Acaba sortint la pilota fora, serà servei de banda favorable a l'equip blaugrana.
1: Contra l'Elx va ser un bon partit, amb un excel·lent resultat. Avui és per mi, està sent un excel·lent partit, amb un resultat bo i prou.
14: I perillós,
1: sí,
14: de moment. Tot i que el Barça, si continua així, per força de fer el segon. I ves que no en faci algun més. Pilota per Gordon. Toca cap a Fermín. Fermín la torna per Gordon. Gordon interior de l'àrea. Continua. La deixa que va Rafinha. Podia haver rematat Gordon. L'ha deixat per Rafinha. I arriba Fermín. Fa la centrada. I acaba sent corna al públic. I els jugadors del Barça reclamen penal.
1: Heu vist alguna cosa
14: sobre Anthony Gordon?
1: Punible? Jo crec que Gordon, no sé si és que quan deixen a la pilota l'atropellen.
15: Sí, sí, si sí, hi ha alguna cosa és posterior a l'intent de passar de Gordon, sí, cap a Rafinha, sí, però potser
1: no
15: arriba tard.
1: No acaba la jugada, passa la pilota a Rafinha i potser després rep algun contacte. Ah, de Hugo Rincón per darrere.
14: Potser sí, potser sí. De moment veurem si l'àrbitre...
15: El que passa que és una...
14: No, es posa en joc la pilota.
15: Com els diuen tant aquestes accions...
1: Residuals.
15: Residuals, clar, no? La pilota... Ell fa el que vol fer, Gordon, després el fan caure.
14: És Nico Williams, ajuda amb Canales, aquest amb Iñaki Williams, i també a la llarga la recupera Pedri.
1: Que bé, Pedri, com està, Pedri? Ja ha tornat, eh? No sé si podrà jugar els 90 minuts, però... Està sent el director del partit.
14: La pilota que ha acabat amb... L'acció que ha acabat amb aquesta caiguda de Gordon i que ha reclamat penal, era una altra acció de gol. Si s'arriba a finalitzar...
15: Podria rematar, sí,
14: oi?
15: Perfectament.
14: Perquè, a més, Rafinha ja no l'esperava. Sí.
15: No havia de carrera.
14: I quan Gordon li envia la pilota, ha hagut de reaccionar i ja s'ha quedat
15: sense. L'altre dia li va regalar un gol a Fermín i ara aquesta
7: acció... No pot ser penal, aquesta jugada, Marc. En cap cas.
1: La veu residual o no, Marc?
14: Pilota de Lamine Yamal, fa la centrada, no hi arriba Gordon, tampoc Rafinha, l'ha tocat un jugador de l'Atlètic, servei de banda favorable al Barça.
7: Jo, Marc, el que veig és que si no ho veu l'àrbitre en directe, el VAR no... O sigui, no és com perquè entri el VAR a capgirar la decisió aquesta.
14: No és un error flagrant.
7: No, al final no deixa de ser una puntada per darrere. Vull dir, home, és una puntada per darrere, no ho sé, és a dir, pot ser punible.
15: Però és residual.
7: Però per això dic que si l'àrbitre no la xiula, el VAR no pot entrar, però que per mi podria ser penal perfectament.
1: Sí, per tu hi ha equivocació del VAR, però no pot corre... equivocació de l'àrbitre, però no pot corregir el VAR.
7: Sí.
14: Juga la pilota Pau Cobercil. 1-0, guanya el Barça, 13 de la segona meitat. Amb aquest resultat, el Barça acabaria aquesta segona jornada com a líder. Se l'endú Lamine Yamal, supera Joan Ecó, també supera Guruceta, continua Lamine Yamal a punt d'entrar dins l'àrea, encara Lamine, la deixa cap a la posició de Xavi Espart. Espart, veurem què prova, doncs el prova, xut, ha refusat Unai Simón, la torna a tenir Eric García, li pren Joan Ecó. S'ha atrevit Xavi Espart a fer un xut per intentar el seu primer gol.
1: I cada cop millor Lamine Yamal, jugada de nivell altíssim, com supera Joan Ecoy, després com condueix la diagonal per acabar assistint a Espart. Continua Unai Simón apareixent a totes les escenes.
7: Supera 4 futbolistes, Lamine.
14: I avui Unai Simón una mica refent el prestigi després del mal partit contra el Sevilla.
7: Setena rematada entre els tres pals. Contra el Sevilla, 4 rematades entre els tres pals, 3 gols.
14: I a més amb intervencions...
1: Sí, avui sembla el del Mundial.
14: Sí, sí. Canvis a l'Atlètic.
9: En farà 2. Marxa Nico Williams i també marxa Iñaki Williams. Entren Berenguer i Robert Navarro.
5: Ben xulat també Nico Williams. I es barreja amb aplaudiments, els xulets.
9: Sí, perquè Rodri se'n va cap a la banqueta juntament amb Dani Olmo. Debutarà Rodri com a jugador del Barça.
1: Robert Navarro a la dreta i Berenguer a l'esquerra.
14: Robert Navarro, ex del Barça, categories inferiors.
9: Sí, i ex Sant Feliuenc.
14: Ja no és Sant Feliuenc.
1: Però té família aquí,
14: no? Perquè vivia aquí, no?
9: Vivia a Sant Feliu. També hi tenia avis materns per aquí, per Catalunya.
14: Va anar al Mònaco, pot ser?
9: Sí, se'n va anar al Mònaco després de deixar el Barça. També va estar jugant al planter de la Real Societat, al filial de la Real Societat, i després va passar al primer equip, va marxar cedit al Cádiz, després va jugar al Mallorca, i ara aquesta és la segona temporada aquí a l'Atlètic.
14: La pilota és pel Barça en un servei de banda que fa efectiu Xavi Espart. Som al quart d'hora de joc de la segona. Barça 1, Atlètic Club 0, gol de Rafinha
1: i
14: a la primera meitat.
1: I potser l'entrada de Rodri serà una experiència. Algun nen dirà, jo hi era el dia que Rodri va debutar amb el Barça. Això ho podrà explicar un dia. I és el que et proposa CaixaBank Experience. Experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prebendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experience CaixaBank a les xarxes i les descobreixes, perquè si vius una experience mai no l'oblides.
14: Oh, Lamine Yamal ha superat Joan Eco, que l'ha acabat agafant de
1: bé,
14: la samarreta.
1: Els dos últims driblings de la Lamine Yamal a Joan Eco valen per tot el mal de cap que ha estat Joan Eco tot el partit per Lamine.
14: Groga, per cert, pel jove futbolista de l'Atlètic Club.
1: Gran notícia aquest creixement, progressió de Lamine Yamal en el partit.
14: Per mi està fent un gran partit, Lamine. Li ha faltat l'encert a la rematada.
15: De menys a més, no? També. Està creixent ara.
14: I ara li ha fet un túnel la Joan Icó, l'ha agafat de la samarreta del jugador Atlètic, provocant aquesta falta que és com un corna una mica avançat. El 16 de la segona meitat, el Barça mastega el segon, però no se l'acaba d'empassar. Veurem si en els propers instants cau aquest golet, que ens donaria certa tranquil·litat. La falta, que és com un corna, la picarà Rafinha. Pica Rafinha cap al segon pal, no una mica més obert. L'engalta Fermín, la salva Unai Simón, rematada a cobertí fora.
1: Ha bloquejat Marc Bernal perquè ningú saltés sobre Fermín. Molt passada la centrada de Rafinha i que bé l'ha engaltat Fermín. Ha tornat a aparèixer Unai.
9: Els canvis. Aplaudiments aquí al Camp Nou, el Camp Nou que es posa dempeus per donar la benvinguda al fitxatge de l'estiu. Entrarà Rodri, marxarà el capità Rafinha, que segueix el testimoni a Pedri, també marxa Bernal, entra Dani Olmo.
14: L'ovació per Rodrigo Hernández. Rodri,
1: quina benvinguda, Rodri. Sí, sí.
14: Jugador que s'instal·la ja al mig centre en la posició que ocupava Marc Bernal.
1: I Dani Olmo fa els 9.
14: Talla amb el cap la primera pilota, Rodri, que té un aspecte físic imponent, eh? Des d'aquí, des de la tribuna de premsa, en aquest cas, no sé, Mireia, Laia, com ho veieu, però sí, sembla realment un tipus impressionant.
5: Bé, potser no estem tan acostumats a veure aquests jugadors, no? Aquí al Barça, però quines ganes tenia l'afició de veure Rodri debutar aquí, al Camp Nou, amb la samarreta del Barça.
14: A més, porta la samarreta per dins dels pantalons, com els futbolistes d'abans.
5: Ah, això t'agrada, tu.
14: Té un aspecte... Sí.
5: Clàssic, clàssic. Sí.
14: Pilota per Gordon, intenta fer l'acció individual, ha tallat la defensa de l'Atlètic Club, l'envia directament fora, servei de banda favorable al Barça.
5: A Balaïdos, final, Celta 1, Osasuna 2.
15: I la grada d'animació crec que ja li ha fet el primer càntic a Rodri. El Rodri, John Paya, l'heu sentit?
5: No? Molt bé, molt bé. Sí,
1: aquesta
5: sí,
1: és una clàssica de Rodri, ja li cantava.
5: Ara haurem de fer l'adaptació d'aquí, no?
15: Catalana, sí.
5: Catalana.
14: Pilota que intenta tallar Dani Olmo, falta clara de Jaureguissar, que veurà la targeta groga.
1: Escolta'm, un altre que està fent un partit imponent silenciosament és Cubarsí, eh? O sigui, és un mur, a totes les situacions de risc i d'emergència les està guanyant. La pilota, quan ell la distribueix, la filtra, com sempre, vola. Molt bon partit també a l'estrena de Cubarsí. I l'Atlètic respira per Unai Simón, perquè la segona part del Barça és molt bona, com ha estat ja el segon quart, per dir d'una manera, de la primera part, la segona meitat de la primera part.
9: Metre 90, Rodri, que no ho hem dit.
14: No hi ha hagut targeta per Jaureguissart, tot i que semblava que l'àrbitre hi ha hagut un moment que s'enduia la mà a la butxaca. Pilota a la banda esquerra, la té Gordon, davant d'Hugo Rincón. Continua encara Gordon amb la pilota. La cedeix cap a una zona més endarrerida per Cubarsí, que vol provar el xut. Finalment la cedeix cap a Fermín a la frontal, l'engalta, la toca un, dos tocs, intentava controlar-la, aixecant-la. Finalment ha aparegut un defensa, Joan Ecó, per enviar-la fora del camp, servei de banda.
1: Quin perill té Fermín, eh? Com recicla la jugada, li dona una segona vida, una tercera vida. Ara no ha acabat bé, però Fermín apareixent molt en aquesta segona part.
14: Toca la pilota Gerard Martín cap a Gordon, fa la centrada Gordon, Fermín salta amb Unai Simón, pilota que recupera Eric García i l'àrbitre assenyala possible fora de joc.
9: Sí, ha aixecat el banderí l'àrbitre.
1: Falta en la disputa.
14: Ricard, ara que Olmo ha sortit i sí que fa de fals nou, no de nou,
1: sí.
14: No pot ser que topi una mica amb la tercera alçada que ocupa Fermín?
1: Bé, el que passa és que un Fermín és tan profund, el van veure ells dividir-se els minuts de nou. Després de la pausa d'hidratació va ocupar aquesta posició Fermín i va, en canvi havia començat Dani Olmo. Són dos jugadors que poden intercanviar la posició, però és que sempre Dani Olmo pot venir a rebre, però Fermín pot estirar.
14: Pilota a l'espai, compte que hi pot arribar Berenguer amb la pilota, aguanta la frontal, ha aparegut molt bé la cama d'Eric García i finalment també Rodri, tot i que l'acció estava anul·lada per fora de joc de Berenguer.
15: Molt clar, eh? Aquí podria haver arriscat una miqueta el l'assistent.
14: La pilota la juga a Barça, la té Rodri.
1: I que imponent en aquest duel amb Berenguer, eh? Dient, si te la deixes, me la quedo.
14: Pilota a l'espai, se l'endú Gordon, apareix Pedri en l'ajuda, continua Pedri, tot això passa al costat esquerre de l'atac del Barça, ja a camp de l'Atlètic. Toca la pilota Pedri enrere cap al cercle central perquè la pugi Cubarsí. Desplaça la pilota a la dreta, Cubarsí. Rep l'esfèrica a la Lamine Yamal. Palanta la pilota, torna a tocar-la enrere cap a Cubarsí. Aquest l'envia per Gerard Martín. Avança metres al central esquerrà, la juga per Xavi Espar. Sembla que vol provar la centrada, s'ho repensa, la toca enrere. Novament cap a Gerard Martín, l'envia cap a Rodri. Rodri amb Pedri, Pedri dribla, toca cap a Gerard Martín. La van remenant els jugadors del Barça, en zona encara allunyada de la porteria.
9: I ara sentim de fons el Virolà i abans els crits d'independència, el minut 17-14 d'aquesta segona part.
14: Jo tinc el 21.
9: No, ara no va dir, estava calculant, el marcador posa 66 de partit, no quadra, no?
1: No, és
9: difícil calcular.
1: Clar,
9: que no 60... surt el minut.
1: Clar, el 17-14 de la segona part ha mort.
9: Clar,
1: no?
9: El de la primera part és molt fàcil, la segona com que suma els minuts, clar, doncs
1: abans,
9: és difícil.
1: Abans es comptava la segona part des de 0, clar, i per això hi havia dos 17-14.
9: Això ens no ens ajuda.
1: No ha fet càlculs, no?
9: No, ha fet ara, clar, els canvis de Rodri i tot, llavors... No.
14: Pilota per la Lamine Yamal, fa la centrada, l'ha desviat lleugerament Dani Olmo amb el cap, l'ha pogut però atrapar Unai Simón. Tot això venia d'un corna que ha picat al Barça.
7: El de ser.
14: Perquè el Carles el pugui tenir en un...
1: Quina nit ens està donant Unai Simón, sí, eh? Sí. Perquè és un partit de golejada.
14: No, deu ser una mena de demostració davant de Joan García, de dir, jo encara sóc el porter titular de la selecció espanyola.
9: Bé, jo crec que el Mundial va quedar clar, no?
14: Pilota a l'espai, pot arribar Lamine, vinga, som-hi Lamine, encararà Unai Simón. No, se li ha escapat el control a Lamine i Unai Simón ha pogut atrapar.
1: És que l'Atlètic Club ha fet una bona primera part, però ha anat caient i a la segona part gairebé no ha creat cap situació de perill a l'àrea del Barça. El problema és que no acabem de rematar el partit i queda tot penjant d'una acció.
9: Ara Joan Eco ha quedat estès a terra amb aquesta última acció amb Lamine Yamal, ha acabat coix.
14: Té rampes.
9: Sí, es tocava el genoll de la cama dreta, ara hi ha la porta ajudant-lo i Unai Simón ha demanat que no entressin les assistències mèdiques, tot i així no han fet gaire cas, acaben d'entrar ara mateix i demanant el canvi pel jugador que debutava avui per l'Atlètic.
14: Jo crec que és un jugador que per la seva joventut i poca, diríem, poc costum de competir a l'alta competició.
9: Mira, havia d'entrar Diallo, estava a punt per entrar, finalment li han demanat que marxi altra vegada cap a la banqueta i entrarà Adama Boiro.
2: És que sempre ho diem, eh? És el ritme, eh?
1: Sí, sí.
2: És el ritme,
1: això,
2: és impossible.
1: Això ja ho hem dit i ja ens ho hem trobat, eh? El primer partit d'alguns futbolistes no poden acabar-lo.
5: I segona vegada que per megafonia el Barça ha de fer un d'aquests missatges que recorda que se sancionen actes violents, xenòfobs o de mal comportament. Això vol dir que el club ha detectat alguna cosa a la graderia.
1: Una cosa, Marc, si el que es lesiona és substituït, aleshores no hi ha minut de càstig.
2: No.
14: Ha de marxar Joan Icó, que crec que per debutar a primera divisió amb l'Atlètic, enfrontant-se a la mínima mal,
1: ho ha fet prou digne.
14: Sí, pot estar content.
1: La segona part ha patit més, doncs, perquè, clar, anava perdent benzina.
14: També hi ha un altre canvi a l'Atlètic.
9: Sí, marxa Jaureguizar, entra Boiro en lloc de Joan Icó, entra...
14: Guere,
9: gràcies. Guere Navarrena.
1: Guere Navarrena, l'han criptat, apareix al terreny de joc per fer doble pivot.
14: L'analitzarem amb lupa, a veure què li hem vist a aquest jugador que ha arribat aquest any després d'una sessió al Castelló. La pilota la juga l'Atlètic Club. Ha acabat sortint fora després d'una acció defensiva del Barça. Serà servei de banda. La posarà en joc el substitut de Joan Icó, Adama Boiro.
1: S'han quedat Pello Canales i Guere Navarrena, ara el doble pivot.
14: Pilota enrere i el Camp Nou que comença a celebrar la victòria.
5: Sí, sí, sí, s'anima el Camp Nou, que per ser avui l'assistència és de 59.326. L'aforament, recordem, és que el màxim és de 62.500.
14: Recupera la pilota el Barça en defensa a la zona de la banda esquerra, la té Xavi Espart. Som al 25 de la segona meitat. Guanya el Barça 1-0, un Barça superior, un Barça dominant, un Barça en moltes ocasions, però només amb un gol. Resultat sempre perillós quan s'arriba aquests minuts finals de partit, tot i que bé, queden 20 més els que es puguin afegir.
1: Bé, l'altre dia el Barça va ser molt contundent a ells, avui han callat a la finalització.
15: I Unai Simón, no? O
1: sigui... I dos pals, vull dir que sí, sí, tens raó.
14: No ho hem comentat perquè ha vingut segurament tapat per l'aparició de Rodrigo, però entens que hagi canviat a Rafinha?
1: Bé, potser això forma part del repartiment de càrregues, no? Que dilluns torna a haver-hi partit.
14: Està a punt de perdre una pilota Gerard Martín. Sí. Després, amb un sprint, l'ha aconseguit recuperar.
15: Minut 60. Minut 60, el canvi de Rafinha. Semblava més o menys pautat. És el que sí que acostuma a fer-ho.
14: Tocs, però, de Lamin per Fermín. Fermín la torna cap a Lamin. Lamin filtra la passada per Gordon i arriba Gordon, xuta Gordon, fora! Corna, l'ha tocat un jugador de l'Atlètic.
1: Bona diagonal de Gordon. Traça molt bones desmarcades. Li falta més finalització. Tenir el queixal més esmolat al final, perquè fa una bona passada a la mina, el seu moviment, fa un bon control, però li tapa el xut Hugo Rincón.
2: A l'onzè.
14: Onzè corna favorable al Barça. El picarà des de la banda dreta, com que ja no hi és Rafinha. Ho farà la mínia mal. Té al costat Dani Olmo, per si ho vol fer en curt. La mínia mal, però aixeca els dos braços assenyalant una jugada de llançament en llarg. Pica el corn a la min, a punt de fer la rematada. Cubarsí, que ha caigut a terra, ha refusat com ha pogut la defensa de l'Atlètic, la torna a tenir el Barça. Xavi Espart toca cap a Pedri. Pedri amb Dani Olmo. Olmo enrere. Cap a Joan Garcia, i Joan Garcia combinant amb Rodri.
1: És un miracle que el Barça no guanyi el partit més còmodament.
14: Joan Garcia l'envia per Dani Olmo a la banda dreta de la defensa blaugrana, en la posició del lateral. L'aguanta Dani Olmo, la toca per Rodri. Rodri enviava pilota cap a Xavi Espart, ha interceptat un jugador de l'Atlètic Club, però d'endur-se-la Robert Navarro, aguanta, continua encara Robert Navarro fins a la línia de fons, fa la centrada, la treu Rodri amb el cap. Pilota, però, que recupera la frontal de l'àrea l'Atlètic Club, que intenta Escura les seves últimes opcions. Fa la centrada. Atenció, la rematada l'ha de desviar a Cubarsino. Doncs l'ha tocat un jugador de l'Atlètic. Serà servei de porteria. Pilota per Joan Garcia.
1: El cop de cap de Grosseta molt alt. De Sancet, perdó, perquè Cubarsino tapava la visió molt forçada. La rematada del mitja punta de l'Atlètic. I és que, malgrat l'excel·lent, l'exhibició de la segona part del Barça, clar, el partit està 1-0. I ara entrem ja en aquesta últim quart d'hora que amb el partit viu, qualsevol acció, qualsevol errada et pot penalitzar un partit que has dominat de dalt a baix.
14: Prova d'avançar-se Yeray. Ho intenta ara l'Atlètic amb una recuperació al mig del camp d'Adama Boiro, la toca per Canales, aquest buscant Alex Berenguer, la lluita amb Pedri, posa el cap Dani Olmo, intenta endur-se la Fermín, cavalca amb la pilota Fermín, perseguit per Adama Boiro, se la treu de sobre, l'envia cap a Gordon, Gordon la rep a la banda esquerra, té davant Hugo Rincón, intentarà encarar-lo, continua encara l'anglès, encara Flash Gordon, fa la centrada, no hi pot arribar, Lamine Yamal ha allunyat la pilota amb el cap Adama Boiro, prova d'endur-se-la, novament Canales supera bé la pressió de Lamine Yamal, encara Peyo Canales, juga cap a Adama, Adama busca una passada llarga cap a Berenguer, haurà de córrer vell Eric Garcia, veurem qui se l'endú, de moment ho fa el jugador de l'Atlètic Club, que s'endú la pilota, la té Berenguer, l'envia cap a la frontal per Sancet, prova xut, Sancet, pilota al pal!
1: La falta semblava claríssima.
14: Pilota al pal de Sancet, la pilota acaba sortint fora, després que l'hagi refusat la defensa del Barça, serà corna per l'Atlètic Club. Ha estat a punt d'empatar l'Atlètic després d'una possible falta sobre Eric García.
15: Eric li havia guanyat la posició. Li agafa del braç.
1: El gira, sí, fins home, i tot.
15: Si hagués entrat en gol, si hagués entrat al xuta i hagués agafat en gol, tot això recorre més el bar.
14: Jo crec que Eric ha d'estar una mica més,
15: sí,
14: més fort aquí.
15: S'ha deixat anar, també, després de l'acció.
14: Corna favorable a l'Atlètic.
16: El quart, primer de la segona.
14: Refusant la defensa del Barça després del xut al pal de Moyan Sancet. Mitja hora de joc de la segona. 1-0, guanya el Barça. Pica corna, l'Atlètic Club intenta empentinar-la. La pilota és a l'interior de l'àrea. Xavi Espar la cedeix cap a Olmo. Puntada llarga. L'avantatge serà per Adama, tot i que corre Pedri per si la pot caçar. S'avança molt la pilota d'Adama. L'acaba enviant el seu porter, a Unai Simón. Unai busca una puntada llarga. L'avantatge, doncs mira, se l'acaba enduent Berenguer. Toca la pilota Eric. No sé si està una mica cansat.
1: Sí, segur. A CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre.
14: Novament, Berenguer, banda dreta, banda esquerra de l'atac de l'Atlètic, el refús. Peyo Canales l'envia cap a l'interior de l'àrea, atrapa la pilota, Joan Garcia.
1: I Fermín demana a l'equip calma, toca calma, perquè el Barça, amb tot el domini, la superioritat, el moment més dolç, no ha pogut rematar el partit. Per tant, és normal que l'Atlètic Club tregui el cap amb alguna acció aïllada, com aquesta rematada de Sancet al cap, i el que no pot fer el Barça ara és accelerar el partit o embogir-lo. És l'Atlètic Club qui s'ha de preocupar de sacsejar-lo si vol empatar-lo.
9: Entraran Koundé i Adeyemi.
14: Un defensa i un davanter.
1: Bé, Adeyemi per Gordon, per donar cames, electricitat, velocitat a aquests minuts finals, i potser Koundé per Eric, una mica en la línia del que diu el Bernat després de l'ensurt de la
14: de
1: la jugada de Berenguer i Sancet, per guanyar aire.
14: Toca la pilota Cobercí cap a Eric Garcia. La passada cap a Lamine Yamal, Lamine en Fermín. Toca enrere Lamine Yamal. Després que Fermín, potser en fora de joc, acabés renunciant a l'acció. La torna a tenir el Barça en defensa. La juga Cobercí, 1-0. Guanyen els de Hansi Flick, 32 de la segona meitat. Encara queda molt partit. Pilota per Gordon, té davant dos homes, els haurà de superar. Sembla que ho pot aconseguir, cau a terra, això serà falta. Falta sobre Gordon. Ha intentat passar entre dos homes, ho ha aconseguit quan els de l'Atlètic ho han vist.
1: Sí, ha guanyat molt bé la posició, perquè el dribbling no és net, però en canvi posa el cos, el supera, encara té...
15: Té planta, oi, també, Gordon? Potser no tanta com Rodri, però... No és un jugador...
1: El que té al dipòsit una bona reserva de benzina, perquè sembla que hauria d'estar fos i, en canvi, ha tingut temps per un altre esforç.
14: Atenció a la falta. És lateral a la banda esquerra.
1: Va, rematem-ho, això, va.
9: 1,83 m, Gordon.
14: Al costat de la pilota hi ha Gordon i Dani Olmo. Fermín i Dani Olmo, sí. Fermín, Dani Olmo amb l'opció com d'enroscar la pilota. Finalment la deixa cap a Pedri. Pedri a la frontal, cap a la mínima, la xuta a la mínima. La pilota topa les cames dels jugadors de l'Atlètic. La recupera, però Fermín l'envia a l'esquerra. Dani Olmo fa la centrada, l'intent de rematar d'Eric, que ha caigut a terra. Aquí potser ha passat alguna cosa. Continuen lluitant, la té Gordon, l'aixeca. La xilena, la salva Unai Simón, una xilena de...
1: Cuarcí,
14: en fora de joc. Bé, un moment, abans de tot això potser que revisi la caiguda d'Eric, no?
1: A mi no em sembla res, arriba una mica forçat, posa el cap, però jo no he vist res estrany.
15: No, ho sembla, no? Segur hi ha un xoc, hi ha contacte, però l'acció no sembla penal.
14: Doncs no hi ha hagut
15: molt
14: res.
15: Molt bona jugada preparada en el córner, sí, entre Olmo, sí, Pedri i Lamine.
1: Sí, ha quedat tou el xut de Lamine,
14: Sí, sí, tou curt i...
15: hem bloquejat, sí.
9: Es faran ara els canvis, els dos que comentàvem. D'entrada marxarà el dorsal 17, Gordon, entra Adeyemi, fitxatge per fitxatge, i l'altre que també està força cantat, marxa Eric, entra Jules Koundé.
1: Ha agradat Gordon al Camp Nou,
5: Sí, sí. Mira, mira, escolteu, al Camp Nou. Ovació per Gordon, amb la gent dreta també aplaudint, acomiadant Gordon, i ara... aplaudiments menys, però també sí, per Adeyemi.
1: La màgia del futbol, eh? Hi ha connexions, a vegades, des del primer moment, que no saps ben bé, no, que no són tangibles, però hi ha una connexió amb Gordon.
5: Sí, sí, sí.
14: A veure si per fi veiem un anglès triomfar plenament a Can Barça. Posarà en joc la pilota... L'Atlètic Club guanya el Barça només 1-0.
1: Patirem fins al final o com ho teniu això?
5: Pilota jo estic centrada. Tranquil·la.
1: Estàs tranquil·la,
5: no sé,
1: eh?
5: Sí, no sé, potser he tornat de vacances així com molt zen, no? Però...
1: Home, aprofita les vacances, estira-les.
5: No, ja no en tinc més, vull dir, però...
1: La ressaca.
14: Hi ha corna favorable a l'Atlètic.
15: Corna o banda?
14: Corna.
16: El cinquè.
14: El picarà Robert Navarro.
1: Era córner, però no és córner. L'ha revisat el VAR.
14: Perquè entenc que l'ha tocat el jugador de l'Atlètic.
1: Ja sabeu que el VAR pot eliminar córners, el que no pot és eliminar outs de porteria per convertir-los en córners.
14: Ni donar córners, tampoc. Com allò que ha comentat en una jugada que s'havia tocat la pilota Unai Simón al Xavi, si l'hagués tocat, no podia corregir-lo.
1: Això vull dir que no pots convertir un servei de porteria en córner. Pots convertir un córner en servei de porteria.
9: Ha fet l'últim canvi l'Atlètic, ha marxat Guruceta, ha entrat Diallo.
14: Heu pogut veure alguna repetició d'aquest no corna?
16: Ara t'ho revisem.
1: Ha entrat Diallo per jugar a la banda i entenc que Robert Navarro ocupa la posició de nou ara.
14: La pilota la juga a Koundé, la perd al mig del camp davant de Yeray, passada llarga que aconsegueix tallar-la... La defensa del Barça, que ja es disposa a atacar amb acció d'Adeyemi, la primera pilota que toca l'alemany. Adeyemi fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Gol! Després de fer tota una exhibició durant la partida el porter de l'Atlètic, Unai Simón, al minut 36 de la segona meitat, ha fet la pífia que ha permès a Fermín trobar-se...
15: De la porta ha permès trobar-se Fermín
14: una pilota que només ha hagut d'empènyer i davant de la desesperació del porter veure com el Barça ara sí feia el segon. Marca Fermín! Un nou gol pel Barça. El gol, esperem que de la tranquil·litat. Barça 2, Atlètic 0.
1: Ja tocava aquest segon gol i ha hagut d'arribar del regal de la porta. Accelera Adeyemi a la banda esquerra, ho troba a profunditat, fa una centrada perillosa i la porta, no sé si li vol deixar la pilota amb l'interior a Unai Simón, molt perillós, gairebé impossible, la frontal de la petita, Unai Simón l'agafa contrapeu perquè està basculant i Fermín només ha d'empènyer la pilota perquè Fermín havia atacat el primer pal i la pilota queda morta en aquell espai. Fermín, com Rafinha, ja van marcar ells, marquen tots dos, el Barça guanya 2-0 i és curiós que en un partit que has tingut tantes oportunitats, dos pals, moltes rematades aturades per Unai Simón, és el futbol, és la màgia del futbol. El gol arriba en un regal del central.
9: Petons, petons i més petons a l'escut del Barça per part de Fermín per celebrar aquest gol.
14: Compte xut de Berenguer, la pilota se'n va fora, l'Atlètic ja tocat ara Intentava, però encara té alguna ocasió més. 2-0 guanya el Barça.
5: Fermín també suma 3 gols a la Lliga i així empat amb Rafinha i Mbappé com a màxim golejadors fins ara.
15: La Porta deu estar molt cansat perquè l'error en el gest tècnic és greu, però la idea, pensar fer una passada amb l'interior a la frontal de la petita, el teu porter amb la pressió de Fermín, tampoc era una gran idea.
16: No, no té cap sentit el que vol fer.
15: No té cap sentit. És una clavada de cables
16: total. La posició
15: total.
16: Del cos...
15: Total.
16: Saps aquelles coses
15: potser
16: que vols fer una cosa
15: i tu repenses? Sí. Ah, exacte, sí.
14: Té la pilota Fermín al mig del camp, l'envia cap a Lamine Yamal i arriba Lamine, la pot cedir per Adeyemi, Adeyemi! Ha salvat Unai Simón, que vol deixar clar que si el Barça guanya no serà per culpa
1: quina
14: seva.
1: Quina aturada, hi havia Orsay de Lamine, sí, però sí. Quina aturada, perquè ha saltat i amb el peu a mitja
15: amb
1: alçada
15: la cruixa, sí, sí.
1: Ha refusat una pilota partidàs d'Unai Simón, que deu pensar, ostres, aturo les del Barça, però no m'esperava que la port me'n fes la que m'ha fet.
14: Increïble, l'aturada ara...
5: Maca, eh?
14: No. Amb el peu d'Unai Simón davant del xut de Deiemi, la jugada hauria estat anul·lada per fora de joc de Lamine Yamal en l'arrencada.
15: Sí, és amb la punta del peu, amb l'empenya, i la centrada de Lamine, tot i que està fora de joc, és amb l'exterior, amb una posició molt difícil per fer aquest gest tècnic.
14: I encara un altre canvi al Barça.
9: Marxa Pedri amb el dorsal número 8, entra Joao Cancelo.
14: M'imagino que es col·locarà de lateral esquerre, no, Ricard? I Espart passarà al mig del camp.
5: I ara ovació per Pedri, també del Camp Nou. Amb crits de Pedri, drets, aplaudiments...
1: Partides de Pedri, també. Sí, com sí. Diu el Bernat, segona alçada per Xavi Espart.

0: ara ja no el fan.
1: El Barça pot aconseguir la segona porteria 0 consecutiva.
2: Toca la pilota Rodri cap a Gerard Martín, canvia el joc, la rep la mínia mal, la dorma o la cama, la trepitja, l'aguanta de banda d'ama, mareja, balla, toca la pilota per Fermín, i arriba Condé, controla Condé, la toca per Lamín, prova el xut Lamín, ha aparegut la cama d'un defensor de l'Atlètic per evitar-ho, posa el cap amb contundència, com si fos un Migueli del 2026, Cobercí, l'envia fora.
3: I repassant el segon gol amb l'escàner, primera acció de mèrit de Rodri, és jugant d'esquena, deixa de cara per la projecció d'Espart, que és qui juga amb Adeyemi per fer la seva progressió per l'esquerra, però Rodri jugant de cares, accelerant el primer toc al joc del Barça.
2: Talla la pilota Rodri i l'envia cap a Gerard Martín, aquest passada enrere pel porter per Joan Garcia.
4: Conde capità?
2: Sí, senyor. Sí. Ho has vist bé?
5: Per què?
2: Doncs perquè deu ser el jugador més veterà de la plantilla, dels 11 que estan jugant.
5: N'hi havia 3 denominats, no?
6: Denominats era, per Flick. Exacte. Rafinha, Pedri i Eric García. Quan Pedri ha marxat...
5: No n'hi ha cap dels 3, doncs...
6: Quan Pedri ha marxat, el braçal li ha donat a Fermín, que ha estat l'encarregat de repartir-lo, i finalment se l'ha quedat Koundé.
2: És el jugador que fa més temps que és el primer equip, exacte, dels que són damunt, sí, la gespa.
1: Koundé és a 3 partits de ser el jugador francès amb més partits de la història del Barça.
2: A 3 partits de ser...
5: Sí.
1: Qui creieu?
2: Henry? No va estar tants anys.
1: A Vidal, 193 clar. Partits, ah, i Koundé avui, amb el d'avui, 190.
2: I el tercer?
5: Bona dada, Laura, aquesta.
1: Li donaran la samarreta,
5: el tercer,
1: no?
5: Que allò.
1: I el tercer,
5: no?
1: Crec que Dembélé amb 185.
4: Tindrà temps.
2: Ah, home, clar, Dembélé.
4: Tindrà temps de fer-los?
2: Koundé,
4: sí.
2: 3.
5: Ah. Aquesta pregunta...
1: El Koundé dieu que sí l'altre dia.
5: Aquesta la deixem pel tercer temps. Sí. Aquesta la deixem pel tercer temps.
1: Que mira que s'hi juga
5: Laia, avui,
1: dilluns.
5: Avui tocarà presentar-nos els teus pronòstics.
1: Sí, ja us vaig sentir l'altre dia.
5: Ja els has pogut estudiar.
1: Sí, sí.
2: Olmo cap a Fermín enrere per Cobercí, 2-0, guanya el Barça, 42 i mig de la segona meitat. Per cert, ha entrat un jugador a fer de lateral a l'esquerra, que és Cancelo. El titular era Xavi Espart, i Valde, que avui sí que ha anat convocat, es quedarà a la banqueta.
6: Ha sortit a escalfar-se, però...
2: Lamine Yamal, davant de dama, penja la pilota del segon pal i arriba de Yemi! I sabeu què ha passat, no? Sabeu què ha passat? Que ha tornat a aparèixer el senyor Unai Simón. Mare meva, quin partidàs està fent el porter de l'Atlètic.
5: Increïble, el partit que ha fet.
2: Quantes aturades ha fet? 10? O no arriben?
5: Jo crec, no sé si al laboratori ho tenen, però jo ho puc saber. Però el que és... Bé, jo tinc aturades de mèrit, com diu el Carles.
2: Però és que jo crec que les 9 aquestes deuen ser de mèrit, eh?
4: No totes, però 7 o 8 de mèrit segur.
2: El pilota de Fermín per Lamín a l'interior de l'àrea, escombra la pilota de Yeray, la pilota se'n va fora, serà corna favorable al Barça.
4: El 12è.
5: Unes quantes són de mèrit, vol dir de gol.
4: Sí.
3: Els expected ja els tenim a 3.3 pel Barça.
5: Els què?
3: Els gols esperats.
5: Els gols esperats els tenim 3.3. Avui ens quedarem per sota, eh?
3: Menys 1.3.
5: Trobo que encara pocs, tu.
2: Toca la pilota Cancelo cap a Rodri. Intentava fer una passada molt interessant cap a Olmo. Talla de Yemi des del terra. Recupera, però, l'Atlètic Club. Intenta Jaló. Lluita davant Gerard Martín. No es complica la vida al central del Barça i l'envia directament a la graderia. És servei de banda. La posa en joc l'Atlètic.
5: Carles, el Gerard Martín no en juga cap amb Joan Garcia, eh? O sigui, va aquí a l'emergència i a la segona graderia.
7: Ha volgut controlar una la primera part i ha acabat l'acció que hi ha amb la targeta de Sallés Parc.
5: Sí, la vida
7: li
5: demostra que continuï pel mateix camí, eh?
2: La pilota la juga l'Atlètic al mig del camp. Entrem en l'últim mig minut del temps oficial, quan el Camp Nou comença a votar, perquè ningú vol ser...
1: madridista.
2: Toca la pilota a la banda esquerra. L'Atlètic, atenció, la té Robert Navarro, la cedeix cap a Berenguer, no ha controlat bé el set de l'Atlètic, la deixa Xavi Espart per Olmo, cavalca Olmo amb la pilota, la deixa per Lamine Yamal, que encara té força, aguanta Lamine, amaga la pilota darrere del company, fa un llançament buscant la presència de Dani Olmo. Massa forta, no ha arrencat a temps Olmo, la pilota pel porter Unai Simón.
5: Ha començat tristot, però la segona part de Lamine Yamal s'apropa una gran versió,
2: sí, sí,
5: eh?
2: Sí, sí, sí.
6: 4 d'afegit.
2: Jo ja avanço, mira que no ho fem mai, això,
1: aviam.
2: Que per

0: I el votaré el millor del partit. No voldria...
1: Però quan dius això, què vols, condicionar la gent o què?
2: Exacte, el motiu de l'avançament...
1: Per posar-te tu...
3: De l'amenaça? De l'amenaça?
1: No, sí, no sé, aviam. Perquè ningú el copi.
2: Explica'ns-ho, això.
1: Per dir, jo
2: no
1: sóc el primer que
2: ho
1: dic.
2: Ni ho fa ningú, però ara per què ho has fet?
0: Perquè no tota la vida ha de ser sempre igual. S'ha d'anar innovant, s'ha d'anar...
2: Espera, que va el més ràpid a la lliga.
0: A Deiemi, s'endú la pilota. Després d'un rebot se l'acaba enduent.
2: No pots dir també corre, Karim, corre, com el Rashford.
0: Corre, Marcus. A Deiemi la cedeix cap a Cancelo. No hi ha ningú dins l'àrea. Ara ja sí, entra Deiemi, també Dani Olmo. Toca enrere la pilota Rodri. Aquest cap a Lamine Yamal, prepara el xut. Atenció, carrega la cama, xuta, fluixeta, atrapa Unai Simón.
3: Allò va ser a Getafe, oi?
0: Com?
3: El gol de Rashford a camp obert.
0: Corre, sí, Marcus,
2: sí.
0: Corre.
2: Pot ser, pot ser.
0: Sí, sí.
1: No li ha agradat gaire, Flick, que Lamine intentés aquest xut i que com a mínim que li sortís tan fluixet.
2: Bé, això sí, és que tots els xuts de Lamine avui estan sent ben, tots no. Alguns han estat tubets.
1: I aquesta temporada, després dels gols, perquè m'he fixat, ja no sona Volcans de Buhos. Sona una versió de l'accent Buston que va fer de l'himne del Barça, així, rockera. No m'havia fixat.
0: Pilota que toca la mínima mala a la banda dreta, la juga enrere.
2: De Manel no, eh?
1: Encara no. Anirem fent campanya, si vols.
0: Voleu dir que fa molt per celebrar gols.
1: Alguna trobaríem.
3: La grilla de Manel.
0: Gols del rival, potser.
1: A veure, Bernat.
0: Com en coixi una mica més.
1: No fa tanta gràcia, això que dius.
0: No, vull dir que no sé si són d'eufòria.
1: Jo opino com el Bernat,
4: Ja en trobarem, no patiu.
1: I tant.
0: La pilota la juga a l'Atlètic Club. 47 minuts de la segona. En jugarem 4 d'afegit, per tant arribarem al 49.
1: Amb aquest resultat el Barça serà el líder de la Lliga i l'Atlètic Club el QE.
2: El QE?
1: Sí, sí, sí. Amb 0 punts i una diferència de gols de menys 4, com la Reial Societat.
2: Han aguantat 25 minuts a bon nivell, però després l'equip ha caigut, s'ha desfet,
0: Sancet envia la pilota cap a la punta esquerra, li pren la pilota a Berenguer, a Koundé, fa l'intent de centrada, Koundé rectifica i l'envia a corna. Com a mínim, Koundé ha pogut evitar que s'entrés Àlex Berenguer. Corna favorable a la d'Atlètic Club.
3: El cinquè.
0: 48 minuts, en queda un, perquè el Barça sumi la seva segona victòria de la temporada.
3: És el primer córner de la segona part, Carles?
0: El segon de la segona part, sí. De l'Atlètic.
3: L'Atlètic no ha rematat entre els tres pals.
2: És que el xut de Sancet al pal, amb aquella possible falta sobre Eric, però poca cosa més. La segona.
0: La pilota la recupera l'Atlètic Club. Berenguer l'envia a l'interior de l'àrea, prova de pentinar-la, Yeray, l'esfèrica se'n va fora. Serà servei de porteria pel porter Joan Garcia. Mig minut i s'acabarà el partit. Mig minut i el Barça confirmarà la seva condició de líder. Dos partits, dues victòries, 7 gols a favor, cap en contra. I, per tant, líder ja en aquesta segona jornada.
1: Retrets també de Flick cap a Koundé amb aquesta última jugada.
0: Retrets de Flick aquí a Koundé, perquè ha perdut davant de Berenguer. Sí. Final del partit. El Barça ha guanyat davant l'Atlètic Club per 2-0. Han marcat Rafinha al 37 de la primera meitat i Fermín al 36 de la segona. Entremig, ocasions, pals i una autèntica exhibició del porter atlètic, el porter titular de la selecció espanyola, que avui realment ha demostrat el perquè d'aquesta condició, ja que ha aturat pràcticament el que podrien ser 4, 5, 6 gols cantats dels jugadors del Barça, que haurien fet acabar el partit amb una golejada d'escàndol. No ha estat així, Unai Simón ho ha impedit, el Barça però ha completat un molt bon partit, fins i tot superior pel que fa al joc, el que vam poder veure al camp de l'Elx, on allà sí que hi va haver molts gols, i el Barça que comença la temporada de forma molt positiva, amb detalls interessants, com veure aquesta bona entesa, aquesta bona connexió de Rafinha amb la posició de davanter centre, avui un gol més, amb la presència d'un Gordon, que a més s'ha fet ja un lloc al cor dels culers, que criden Gordon, Gordon, per acomiadar-lo quan el canvien, amb un Lamine Yamal que l'altre dia estava moix, que l'altre dia feia morros i que avui ha fet un partit que ens ha recordat en la mim de les grans èpoques. I amb una resta de l'equip on a poc anirem veient creixent els jugadors, avui amb un Pedri novament també en una gran forma i el debut amb la samarreta del Barça de Rodrigo Hernández. Rodri, el que ha de ser el pal de paller del mig camp blaugrana. El Barça ha guanyat davant l'Atlètic Club, ho ha fet amb un partit brillant, ho ha fet amb un partit atractiu, amb menys gols dels que segurament ha merescut, i amb una gran notícia per començar la temporada, jornada 2, i el Barça ja és líder avui al Camp Nou. Barça 2, Atlètic 0.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
4: Alguns jugadors del Barça que ja han marxat cap a vestidors, molts d'altres però que encara segueixen sobre la gespa, saludant, agraint, aplaudint l'afició que hi havia avui al Camp Nou, una afició que ha tornat a desplegar les estelades amb el cant del Barça final i que els jugadors ara abans de marxar han anat cap a la grada d'animació, no s'hi han acostat del tot, però s'han dirigit cap a la porteria del gol sud també per donar-nos les gràcies pel recolzament. També ho feien els jugadors de l'Atlètic amb el centenar d'aficionats que ha vingut avui fins a Barcelona. Hi ha hagut una escena de Flick amb els seus dos golejadors d'aquesta nit, amb Rafinha i amb Fermín. Fermín estava estès a terra, esgotat, exhaust, molt cansat. Rafinha l'alçava i Flick els felicitava a tots dos, els abraçava, somreien, es picaven a l'esquena. També hi ha hagut abraçada dels porters, porter amb porter, Unai Simón amb Joan Garcia, molt contents de retrobar-se i parlant a cau d'orella. I també, per exemple, Nico Williams, que ha anat fent una volta i ha anat saludant un a un als jugadors del Barça. I ara, qui parla?
9: Sí, Sandra, estamos ya con
4: Rodri.
9: Hernández Rodri. Bueno, supongo que con este recibimiento sobran las palabras. Te has puesto aquí, todo el mundo cantándote, todo el mundo gritándote. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te sientes?
10: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
9: ¿Cómo ha sido esa entrada al campo con todo el mundo aplaudiéndote? Te decía, cada balón que tocabas, cada duelo que ganabas, ese ánimo, y también cómo has vivido todo ese proceso desde que decides que vas a llegar al Barça.
10: Bueno, evidentemente ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
9: Rodri, me acuerdo yo ahora de ese Lamine sigue trabajando, hermano, hoy, partidazo de Lamine Yamal, no llegaba ese gol, un poco de frustración en sus caras, no hace falta ya ni decirle nada más, ¿no, a Lamine?
10: No, impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar, y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia. Los goles llegarán porque el talento está.
9: A la suerte, Rodri.
10: Muchas gracias.
2: És Rodri que marxa ja cap al vestidor després de fer el seu debut amb el Barça. Ha sortit al quart d'hora de la segona meitat, ha completat mitja hora amb bons moments i una intervenció important en l'inici de la jugada del segon gol. En principi han explicat a Dazón que no hi haurà reaccions per part dels jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao.
11: La TDT a Catalunya Ràdio.
12: Ei, com va? Com et dius?
13: Tenim un nom que el sap tothom.
12: Però d'on surts tu?
13: Tant se val d'on venim, si del sud.
12: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
13: Ara estem d'acord, estem d'acord.
12: Sí, i una estrella ens agermana.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: Les dades del partit.
16: Rematades. Barça 19, 12 entre els 3 pals, Atlètic 5, cap entre els 3 pals. Faltes. Barça 14 amb una targeta groga, Atlètic 6 amb dues targetes grogues. Cornes. Barça 12, Atlètic 5. Fores de joc. Barça 7, Atlètic 5. Els gols esperats han estat de 3,9 pel Barça i 0,25 per l'Atlètic. Hem acabat amb el 67% de possessió, jugant un 54% del temps a camp de l'Atlètic.
12: Els
1: oients ens diuen Rafinha el millor i encara hi havia alguns enterats que parlaven de vendre'l. Patètics. El Barça amb 8 campions del món al camp. Millor homenatge. En la mateixa línia em sembla que entre els dos equips quasi està la selecció espanyola al camp. I hem continuat rebent molts, molts missatges sobre les estelades del Camp Nou que no s'han vist per la televisió. Diuen, si hi haguessin Òscars a la desinformació, la cobertura de DAZN estaria nominada.
11: La TDT a Catalunya Ràdio.
17: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
18: Partits de la jornada.
16: Avui s'ha recuperat la primera jornada de Lliga. En repassem els resultats.
1: Barça 2, Atlètic Club 0.
16: Celta 1, Osasuna 2.
1: València 0, Betis 1.
16: Madrid 4, Reial Societat 1.
1: Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0.
16: Deport 1, Elx 1.
1: Racing 2, Villarreal 2.
16: Sevilla 2, Rayo 1.
1: Alavés 3, Getafe 0.
16: I Espanyol 3, Llevant 0.
1: Amb aquests resultats repassem la classificació.
16: Barça, Madrid, Sevilla i Betis, els únics equips amb 6 punts, ocupen les posicions Champions.
1: Alavés i Atlètic de Madrid amb 4 punts són 5è i 6è.
16: Espanyol és 8è amb 3 punts.
1: Elx amb 1 punt. Reial Societat i Atlètic Club, que encara no han puntuat, queden en descens.
16: En futbol internacional, aquesta nit hem conegut els últims equips d'Europa League i de Conference.
1: A l'Europa League passen el Besiktas, el Victoria Pilsen i el Benfica, Anderlecht i Ferencváros.
16: Queden eliminats l'Estrella Roja i el Trabzonspor de Mosalà. A la Conference passen el Mónaco, l'Ajax, l'Atalanta, el Friburg, el Besiktas, el Copenhagen, el Hajduk Split, el Brighton i el Getafe, que fa pocs minuts ha obtingut el bitllet.
1: Queda, doncs, eliminat el Rangers. També han passat l'Inter d'Escaldes d'Andorra i es converteix així en el primer equip andorrà que accedeix a una fase final de competició europea.
11: La TDT.
19: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
20: Em sembla que el Barça també ha durat una mica el que ha durat Lamine Yamal.
11: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
21: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
22: No ho entenc.
18: Les conclusions del Ricard.
2: El Barça ha guanyat 2-0 l'Atlètic Club al Camp Nou en un bon partit que podria haver acabat amb golejada si no fos per les aturades moltes i bones d'Unai Simón, el porter de l'Atlètic. El Barça ha anat de menys a més. Al tram final de la primera part, Rafinha ha fet l'1-0 després de superar Unai i marcar porta buida. Ha rebut una bona passada de Pedri. A la segona part, el Barça ha anat a molt més. Ha debutat Rodri al quart d'hora i Lamine cada vegada ha semblat més el millor Lamine, però Unai Simón continuava aturant-ho tot fins que 10 minuts pel final, un error greu de Laporte ha facilitat el segon gol del Barça que ha fet Fermín. Xavi Aspar ha tornat a fer de lateral a l'esquerra i ho ha tornat a fer molt bé. El Barça és líder amb aquesta victòria perquè té millor baraix que el Madrid, el Betis i el Sevilla, que també tenen 6 punts. Ricard, què t'ha agradat?
23: M'ha agradat molt el ritme i profunditat ofensius del Barça. A mi el partit m'ha encantat. Crec que el Barça ha fet una exhibició que m'ha recordat a l'inici de temporada el Johan l'any passat en un partit, crec que contra el València, sí, que va ser un escàndol. I avui he vist el Barça de poc, perquè l'Atlètic encara ha aguantat 20 minuts a moltíssim. O sigui, a la segona part m'ha semblat un festival. És veritat que l'Atlètic ha caigut, però és que el Barça, quan comença a moure la pilota, a partir del minut 20, quan l'Atlètic ja estava castigat físicament i el Barça ha començat a moure la pilota a velocitat, ha trobat profunditat, les desmarcades de Gordon, les ruptures de Rafinha, la imprevisibilitat de Lamine Yamal, la direcció de Pedri, les aparicions de Xavi Espart, les recuperacions de Marc Bernal, com aquella de Lamine Yamal al final de la primera part, Ves que les irrupcions de Fermín, que sembla que no hi sigui, apareix i t'esquerda un partit, t'esquerda un moment de partit, et remou una jugada. Clar, és que el Barça té tants recursos ofensivament, tants. M'ha encantat que el Barça aquestes alçades de temporada tingui tanta continuïtat. Potser perquè no ha pogut tancar el partit, ha hagut de mantenir aquesta tensió alta i ha generat tant a la segona part. Potser si l'hagués trencat abans, potser s'hagués aturat i hagués descansat. Però vaja, els partits van com van. I ha estat un equip gairebé imparable. El que passa és que el segon gol ha arribat molt, ha tardat molt a arribar, i això ha fet que el Barça no hagi pogut posar la firma final fins al minut 36 de la segona part. Crec que són molt bones vibracions, molt bones sensacions que en el primer partit del Camp Nou l'equip estigui a aquest nivell d'alegria ofensiva, d'improvisació, de creació, de sorpresa. He gaudit.
0: Tens dubtes?
23: No tinc dubtes que Pedri i Cubarsí marquen diferències. Dic Pedri i Cubarsí perquè tothom parla dels de mig camp cap endavant, però Pedri ha entrat a la primera part en un moment a controlar el partit, a dirigir-lo, a mastegar-lo, a revisar-lo, a diagnosticar-lo. Li ha donat la pilota del gol a Rafinha. No fa soroll, però és que omple el camp. Ja ho sabem. Bé, com és el Pedri del Barça? No ha estat el Pedri de la selecció espanyola, no sé per què, ni a l'Eurocopa ni al Mundial, però amb el Barça és un escàndol de jugadors, i ell se sent còmode, se sent important, se sent líder, i això es nota. En un gir deixa el mig camp de l'Atlètic fora de la jugada. Ha dit el Bernat Colla, em sembla que ha eliminat 8 jugadors en la passada Rafinha del primer gol. Sap quan ha de calmar el partit. Compte, ha començat la temporada amb més passades profundes que abans, que ell gestionava molt agrupar l'equip, no precipitar-se en la passada vertical, i ha començat molt desinhibit amb aquestes passades. Li va fer una molt bona a Gordon en el gol de Fermín a Elx, li n'ha fet una avui a Rafinha en el gol del brasiler, i després Cubarsí, que al darrere ell tampoc parla, però va resolent les emergències, guanya duels, ha estat valent, anticipat. Quan ha estat l'últim defensa s'ha acabat la jugada. La velocitat i l'alegria que li dona la circulació per seleccionar la passada, sempre tensa, filtrar-la, però sobretot la millora defensiva. O sigui, crec que el Barça, Cubarsí fins ara ens havia impressionat per la seva lectura del joc, però ha fet un salt de qualitat que potser el Mundial aquí sí que l'ha ajudat per convertir-se en líder defensiu també en les emergències, en aquesta intuïció final d'on s'ha de posar en una centrada lateral, en no deixar-se guanyar un duel quan és l'últim defensa. Crec que el Barça comença a tenir futbolistes que marquen les diferències en totes les línies.
0: Alguna cosa que no puguis entendre?
23: Com Espart ho fa tot tan bé. Lateral dret, lateral esquerre, avui ha acabat la segona alçada. Sempre pulcre, rigorós. Quan a la primera part ha començat el partit, al Barça li faltava una mica de profunditat, d'ànim ofensiu i energia, li ha donat. S'ha arribat a la línia de fons, ha combinat bé amb Rafinha, li ha posat una pilota, una centrada al segon pal, que Rafinha ha rematat de cap al pal. I després no necessita tenir aquest protagonisme tot el partit. Després, quan la cosa va i flueix, està pendent de les vigilàncies, està pendent de donar continuïtat a la pilota, com entenent que aleshores són uns altres que han de marcar diferències. Ho interpreta tot com toca en cada moment. I sembla que no hi sigui, però sempre hi és. Fins i tot aquesta falta en la rada defensiva de Gerard Martín de la primera part, llegint que allò, sí, pagava una groga, pagava un peatge, però tocava. Bé, jugador, crec que tinc la sensació que Flick se n'ha enamorat. Veurem a quantes posicions juga. Jo crec que pot ser com un Eric fins aquesta temporada, és a dir, que pot ser suplent pel mig camp, suplent pel lateral esquerre, suplent pel lateral dret, i que, per tant, jugarà un minutatge bestial. Flick li agraden aquests futbolistes polivalents, que, a més, no li demanaran ni li exigiran i entendran que no és el moment de ser titulars indiscutibles, però que és una garantia d'èxit, d'ordre, de formalitat, de saber que no passaran coses estranyes, que el Barça, que Espart ajudarà a fluir el Barça jugui on jugui.
2: L'aparició de Xavi Espart, que avui ha tornat a jugar de lateral esquerre com a ells, en una posició on no havia jugat mai en tota la seva vida, segons ha explicat la Mireia Ruiz, ja forma part del primer equip, dorsal 12, és oficial i en dos partits està complint i amb nota altíssima. El partit i el nivell de Pedri i de Pau Cubarsí, dominants des del mig camp Pedri, des de la defensa Cubarsí, en unes versions òptimes, fantàstiques de tots dos. I el ritme de l'atac del Barça, que és imparable, constant, generant multitud d'ocasions que avui, però, només han suposat dos gols. Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 2, Athletic Club 0. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
3: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
5: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
6: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: A mi m'ha agradat molt el Barça, però molt. O sigui, m'ha semblat un partit completíssim que ha quedat penalitzat perquè no ha estat eficaç o perquè Unai Simón ha fet un partit de la seva vida malgrat el 2-0.
1: Sí, sí. Per mi el titular del partit és que o la cosa gira molt, que esperem que no, o aquest any ens divertirem una altra vegada. Gairebé, no sé si als nivells de la primera temporada de Flick, perquè si no ha acabat l'agost i tens mig equip en xancletes i l'equip ja és capaç de jugar d'aquesta manera, és veritat que la segona part ha generat més, però ja al final de la primera ja apuntava cap amunt. I són molt bones notícies, i encara has d'incorporar Rodri, que jo crec que tindrà un paper important en aquest equip. El Gordon ja s'ha fotut el públic a la butxaca, però a mi la veritat és que el que li he anat veient em fa pensar que li donarà un gran rendiment. Vaja, jo el veig jugador important, i encara
0: aquí
1: més...
0: Aquí a Gordon?
1: Sí. I encara sí. Més si Rafinha acaba...
0: Ja... Yeah.
1: Com a nou, vaja, no en tinc dubtes.
2: Ja flica, de zon.
3: Three goals in just two games, but not only the goals, also the movements. Is he the best number nine you can have this season?
4: We don't know that. For me it's important that... That when we had a match planned like this and we have Rafa in number nine or another number nine that we follow our plan and he's doing really good. It's great. His dynamic is very good for us. His intensity is, and his runs ready for this goal is perfect for us.
5: Bueno, preguntaba Sandra si es el mejor 9 que puede tener. Dice que cuando plantea el partido, pues obviamente que sí, por su dinamismo, por sus desmarques, por su intensidad y por ese fantástico gol que ha marcado.
3: Uh-huh. Eneko.
6: Hello, Mr. Flick. Congratulations. Last season the team had 15 clean sheets. This season, two in a row. How important is for you?
4: No, it's very important for me. More important is that you score goals. So this is for me the most important thing, because we have idea. We want to play more in the offense. So today I think we made a really good game. We had a lot of chances, but we only scored two goals. But at the end, I'm happy about the performance. Maybe, of course, in some situation, we have to keep more calm, play to one to the others, and not always try to score a goal. So sometimes it's also good, especially when you're 1-0 in front and it's only one minute to go. So. Keep the ball, this is what we have to learn.
5: Bueno, lo que decíamos en el partido, hablaba Eneko de la puerta cero, segunda consecutiva. Él dice que es muy importante no encajar, pero que lo que él quiere, lo importante, es marcar goles. Que hoy ha tenido muchas ocasiones el Barça, solamente ha marcado dos, y que en algunas situaciones del partido, especialmente con 1-0, hace falta tener un poquito más de calma, ¿no? Mantener el balón y no precipitarse tanto. Good evening, Mr. Flick, congratulations. We were talking before about Xavi Espart. We knew him as a right back. Nowadays he's playing in the left back. But he seems very smart tactically, no? When you build up the game, how he plays in the midfield, how give these situations and opportunities to his teammates. Is he so smart tactically as we see? And where is the roof for Xavi Espart?
4: I don't know. I'm really appreciate a lot what I see, and also I'm a little bit surprised about that, how he is playing also on the left side. This is for me really great. He's always focused. He's a player with a really, really good technique. Also in the one against one situation, defense, offense, he's very well, and of course tactically he's top. So at the moment is I'm really happy, and but I think also he has, like all the other players, space for getting better.
3: Thank you very much. Great to see
4: You're
3: you again
4: welcome.
3: This
4: Thanks.
3: Is fun.
5: Thank you. Bueno, hablar de Xavi Espart, me ha parecido entender como que le ha sorprendido incluso el rendimiento en el sector.
0: És tècnicament és molt bo. Flick parlant de Xavi Espart, estava molt content i feliç amb el paper del que està sent de moment lateral esquerre aquesta temporada del Barça.
7: Sí,
5: paseando por la orilla.
7: Aviam si podem
0: Era per sentir la traducció.
5: Es una solución para jugar en lateral derecho, lateral izquierdo, incluso en el interior izquierdo, como hemos visto en el tramo final de partido.
3: Es que son muchas soluciones.
0: On érem, Xavi? Ah, no, ja...
2: Amb el Costa.
0: Ah, clar, és que jo estava amb les conclusions encara, imagina't.
1: Estava amb Gordon, que podia ser important, però sobretot amb, per resumir-ho, que amb molt de... amb moltes coses encara per encaixar, perquè acaben d'aterrar, però les bones sensacions que transmet aquest equip.
0: I alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció fora del focus?
1: Doncs la veritat és que m'ha cridat l'atenció que tothom estigui a tan alt nivell. És a dir, ara quan estava pensant qui triaria com a millor jugador del partit, sí, la veritat és que
0: em costava
1: avui
0: repartirem.
1: Pots tirar pel davant, com ja vol apuntar el Bernat, però pots tirar pel darrere. Per mi, Cuarcí, Eric, sobretot al principi, quan més collava l'Atlètic, també m'ha semblat molt atent. És difícil avui trobar algú. Mira, et diria que m'ha semblat que grinyolava una mica al principi Bernal, que li costava, però després jo crec que acaba la primera part també molt bé, amb aquella recuperació que li ha donat a Lamin, que ha acabat estavellant en un any. Sí. És a dir, que abans d'acabar l'agost ja hi hagi tan bones notes en un equip, i en especial amb jugadors que tenen pocs entrenaments, em sembla molt, molt destacable.
0: La progressió de Lamin?
1: Bé, jo crec que li ha faltat el gol per treure's del damunt aquesta mena de seriositat que arrossega, que Flick va dir que era mal de cap. A mi la veritat és que no m'acaba d'encaixar, però és igual. Jo crec que, pel que sigui, necessita una alegria, però avui... És que a la primera part, que no ha estat tan brillant com la segona des del meu punt de vista de Lamin, estava pensant que caminant ja és un jugador que està per damunt de la mitjana. És a dir, fa tres coses i és tan bo que ja paga la pena, encara que estigui moix, encara que sigui evident que no està en el seu millor to físic. Vaja... és com l'equip, promet... ara ho comentaves de Cuarcí, que creus que el Mundial una mica l'ha investit com si ja hagués passat la revàlida. Lamin, que no va tenir un Mundial, des del meu punt de vista, gens brillant, però jo crec que també torna, vulguis o no, encara que no hagis tingut un Mundial brillant, tornar com a campió del món és una altra cosa. I jo tinc la percepció que Lamin aquest any farà un salt de qualitat endavant, no des del que és capaç de fer, que ja ho hem anat veient, sinó segurament a l'hora de ser encara més contundent del que li hem vist, i en això incloc evidentment la porteria, que avui no seria el millor dia per dir-ho, però jo crec que farà un salt endavant també en això.
0: El millor.
1: Va, Pedri.
0: Gràcies.
1: Bona nit.
7: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: A Catalunya Ràdio,

0: avui ha fet un altre partit per fer-se gran, ha progressat, ha crescut i s'ha estavellat amb el gol, però ha transmès una imatge molt diferent a la d'Elx. Sònia Gelmà, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Em preguntaves per la Vinya Mal, el Tot Costa, i què, mira...
1: Sí, m'ha anat convencent de menys a més durant el partit. Diríem que al final l'he vist riure i tot i ja he pensat, mira, sembla que estàvem una mica millor.
0: Què, t'ha agradat tant el Barça com a mi o no?
1: Sí, sí, sí, m'ha agradat molt. Mira, aquests partits del mes d'agost, jo crec que tots els emmarquem una mica encara com a la pretemporada, no? Sembla que la gent està encara a la platja, de vacances, i no els pots agafar molt com a referència del que pugui passar en la resta de temporades, i més aquest any, venint de Mundial, amb tants jugadors que han arribat tard a la pretemporada, i tot i així, els dos partits m'han convençut força. Deia vosaltres que el d'avui més, però també és veritat que el de l'altre dia era fora de casa, per tant, probablement l'Atlètic Club és millor equip que l'Elx, però avui el Barça, sí, sí, ha estat molt bé, m'ha convençut. No sé si com a referència de temporada, però sí per pensar que el to del Barça serà similar, per tant, fallarà poc el Barça. Tot i no tenir davanter centre, a mi em fa la sensació que la Lliga fallarà poc. I una altra cosa ja serà la Champions i ja veurem.
0: 7 gols a favor, cap gol en contra. Quin inici ha fet el Barça, no?
1: Aquí em fa gràcia perquè Hansi Flick, cada vegada que li pregunten per la defensa, mostra el seu menyspreu absolut al sistema defensiu del seu equip. Diuen, a mi el que m'importa és fer gols i que l'equip ataqui molt. Que sí, que d'acord, que millor si no encaixem, però per mi el que m'importa és fer gols. Però sí, sí, el Barça...
0: És que Joan García l'hem vist molt poquet, en aquests partits. Un dia, el dia de l'Elx, una rematada de bona nota, em sembla... I poca cosa més.
1: Segurament perquè si el Barça ataca bé a l'estil que vol Flick, probablement t'arriba un poc. I és
2: avui,
1: el que ell
2: avui
1: pretén,
2: ha passat,
1: no?
2: Sí. Força, no?
1: Sí, sí. Jo crec que el primer quart d'hora, els primers 20 minuts de l'Atlètic Club, després ja és que no els hem vist més.
2: El Barça està en un nivell molt, molt alt.
3: A mi em crida l'atenció i connecto amb una cosa dit pel Jordi Costa. Tinc la sensació que Flick està com recuperant la versió del Barça de quan va arribar. La versió del que anomenàvem el Barça de Flick.
0: Pot ser.
3: Que era aquell Barça més vertiginós, més... que atropellava més els rivals, que jugava més sense...
4: El ritme, xarxa, no? El ritme tot, de tot el partit. O sigui, atacant i defensant, i o sigui, la pressió sembla que torna a estar molt activa.
1: Sí, sí. A 27 d'agost, no això és el que crida l'atenció especialment.
4: Quants uns contra uns davant del porter han generat entre l'Elx i l'Atlètic? Un de l'Elx amb 0-4 o 0-5 al marcador.
0: És veritat és que ni l'esquena de la defensa t'agafen. O sigui, la defensa és alta, però tot allò que vèiem... Recordeu aquell partit del Camp del Llevant, que primera jornada... Sí. Que bé, va ser un partit d'anada i tornada boig, però que el Barça va patir molt defensivament. És que no pateix. Aviam, no podem treure gaire conclusions, però l'inici és imponent. A mi avui l'equip... o sigui, jo no m'esperava aquesta versió tan potent, tan alegre, amb tanta energia.
5: És que no sembla de primers dies, de primers partits de temporada, perquè a més dèiem, em recordo l'estiu, dèiem, aquest inici de temporada, de la que ve aquesta, serà difícil, vindràs un Mundial on tens molts jugadors del Barça, d'acord que els dosifica molt, Flick, però que han començat amb un ritme que sembla que portin rodats molts partits, molt més partits dels que han jugat.
0: Laia, per sensacions al camp, qui creus que compra el públic?
5: Que compra el públic? Gordon.
0: Gordon.
5: Sí, sí.
3: Rodri no té tant mèrit perquè Rodri, un, és un jugador molt conegut, dos, és un jugador que li has pispat al Madrid i que per tant
0: ja ve amb aquesta carta,
3: li has pispat perquè ell ha preferit el Barça al Madrid i per tant amb això ja catifa vermella per entrar al Camp Nou. I en canvi Gordon és un jugador que jo estic convençut que la gran majoria de culers no coneixien, més enllà d'haver-lo vist els dies que va jugar contra el Barça.
0: Quines sensacions heu tingut de Gordon avui?
4: Bones.
1: Jo crec que va ser més impactant a Elx, perquè entrava des de la banqueta...
0: El partit estava
1: clar,
0: molt trencat.
1: En pocs minuts i en un partit trencat, diríem que ens va ensenyar tot el seu mostrari com a de futbolista, i avui ja ha sigut un partit més regular, i la veritat és que regular en el sentit de que ha jugat tot el partit, i bé, fins que ha entrat a DM. Bé, bé, molt bé.
4: Té molta energia, o sigui, marxa del camp i sembla que no tingui desgast per haver acumulat, no sé si ha jugat 70, 75 minuts o 80 fins i tot, està interpretant bé el joc. A mi m'està agradant que es mou força bé entre línies, aquella jugada que fa un túnel i fa el canvi de joc cap a la Min, que acaba amb l'aturada d'Unai, una de les aturades d'Unai, del porter de l'Atlètic. Mira, el porter del Barça, a Dazón.
6: Por el partido, y bueno, te pregunto un poco el análisis, porque realmente has tenido trabajo, pero quizás hasta menos del esperado.
7: Sí, bueno, al final creo que yo firmaría todos los partidos, así no, que no me chutaran, pero bueno, sí, al final son partidos, en cada partido te pide algo. Hoy a lo mejor he tenido que estar más atento a balones a la espalda, balones con el pie, entonces bueno, estar concentrado para lo que toque y ayudar al equipo.
6: Por el otro lado, estaba comentando Sandra, Unai Simón, que tú lo conoces bien, uno entiende ahora la competencia que tenías en portería en la selección, no os han llevado la victoria, no os han llevado un resultado favorable, pero vaya partido de Unai Simón, tú como portero supongo que también se valora.
7: Sí, claro, el mejor portero mundial no lo regalan, entonces bueno, yo creo que nadie tiene dudas del portero que es. Sí que hoy, bueno, sí, se ha sido el mejor del partido, no, pero bueno, ha hecho un partidazo, me alegro mucho por él, pero bueno, porque hemos ganado también. Si no hubiéramos ganado no valería tanto, pero sí, contento por él, porque le van bien las cosas y que tenga una buena temporada.
6: Joan, ¿cómo estás viendo todas las incorporaciones? Pienso en Gordon, pienso en Rodri y luego también en un hombre que parece un fichaje nuevo cada año, porque es Rafinha, que empezaba jugando en una banda, cambia la otra, ahora ejerce de 9. Por eso entiendo que también es mérito de Flick, pero lo que está haciendo el Barça con versatilidad en esos jugadores y las incorporaciones es tremendo.
7: Sí, creo que esa es la clave. También las incorporaciones, como han venido, como has dicho, son jugadores que también pueden actuar en más de una posición y yo creo que eso es positivo. Creo que todos los jugadores están muy metidos, muy, muy concentrados en ayudar al equipo. Que bueno, si estos jugadores encima los tienes enchufados y meten goles, pues mucho mejor.
6: Ya sin querer meterte en líos, Joan, te pregunto directamente, ¿cómo estáis viendo en el vestuario todo el lío que se ha montado con Julián, etcétera? Y si creéis que también puede llegar esa incorporación o ese 9, ya sea Julián o no, que os pueda dar también esa versatilidad justo en esa posición.
7: Sí, bueno, al final creo que tanto Deco como su equipo están haciendo un gran trabajo. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que es lo mejor para el equipo. Si tiene que venir un delantero, no, eso ya no depende de mí. Pero bueno, creo que ellos harán lo mejor posible para la plantilla y evidentemente, venga quien venga, si viene para ayudar, sea la posición que sea, pues bienvenido será, sí.
6: Joan García, muchas gracias y suerte para lo que viene. Ahí está.
0: No, ni l'hem vist a Joan García gairebé en aquests dos partits, encara no li han fet cap gol.
2: Ah, avui no li han rematat entre pals.
0: No li han rematat entre els pals. Tu tens les rematades del Barça, heu dit quantes?
2: 19.
0: 19.
2: 19, 12 entre pals, 5 fora, 2 entre pal i trams.
0: 12 entre els pals vols dir que Unai Simón ha fet 12 aturades.
2: 10, sí. No? Sí, 10.
0: Ah, 10, clar, 10. Clar. 12 menys 2, clar, 10.
3: És a dir, 10, 12 entre pals amb 2 gols, 10 aturades i 2 pilotes al pal.
2: Sí.
3: En total, 14 ocasions.
4: Oportunitats, clar, sí, perquè sí, a més no recordo pràcticament cap aturada fàcil d'Unai Simón.
2: Crec que una de la Min, que sí, ho heu comentat, que s'ha fluixet i tal. Uh-huh. Però les altres, molt bones intervencions.
1: Mira, caldria veure la resta de partits i no fiar-nos gaire de la meva memòria, però jo diria que l'any passat, quan Joan García entra com a nou fitxatge, en els primers partits ha de fer bastantes intervencions i molt bones i de mèrit.
4: García.
1: Sí, exacte. Especialment al principi de temporada. En canvi, de moment, no té feina, cosa que vol dir que com a mínim en aquests dos primers partits el Barça comença millor.
8: En els 5 primers partits de la temporada passada, el Barça té un 5.8 gols esperats en contra, en aquestes dues, 0,25.
4: Déu-n'hi-do, hola, això és molt bèstia. O sigui, hi ha molta diferència entre... En els dos primers partits has dit, El camp del Mallorca...
8: En els cinc primers, he dit.
1: En els cinc primers.
8: En els cinc primers, sí.
3: 5-8 esperats en contra,
4: Aquesta és una xifra molt alta.
8: No en els primers cinc, 5.8.
3: Sí.
4: És una xifra molt alta.
8: Sí, no molt alta, però alta, un gol per partit. I,
1: clar, no és ara, la mitjana.
3: Clar, però tampoc ara n'hem jugat 5 partits.
8: No, no, ja, ja, em referia, ara són 2. Diguem-ne que...
1: Bé, la progressió que portes quedaràs molt per sota. Sí.
4: Però aquí al Barça, un partit normal de gols esperats, a favor, quants en fa?
8: A favor, deixa'm mirar-t'ho, home, amb 2, aproximadament.
4: Doncs home, la mitjana de 5,8...
1: No, que no és de mitjana, que és en la suma dels 5 partits.
4: Ah, d'acord, d'acord.
1: Ah,
3: Sí, al principi semblava molt impactant.
8: Més d'un per partit.
0: Bé, la qüestió és que el Barça funciona com a màquina, ataca, fa mal i no pateix defensivament, com a mínim encara. Segur que arriben altres moments de la temporada.
3: Jo una mica com Flick quan fa les declaracions. A mi les clean sheets i aquestes coses... Bueno, no, jo...
0: Hem estat 2 anys parlant de la línia.
3: Jo soc de la filosofia Cruyff de prefiero un 5-4 que un 1-0.
0: Ho entenc, però escolta'm...
3: No vull dir que ens facin gols, però vull dir que relativitzo una mica... Sí, valorant...
0: És que dic perquè la pedra de sabata de Flick és que amb aquesta defensa no es podia fer res a Europa perquè ens tenen la mida presa, no podem defensar aquesta alçada. Ho dic perquè això ha acompanyat el relat de Flick de mig camp cap endavant. A Flick no se li ha retret gaire cosa. De mig camp cap enrere se li han retret
1: més. No, però a més en una temporada en què preveiem que probablement el Barça no podrà ser tan golejador com la temporada passada, perquè ha perdut una sèrie de jugadors. Però... que, és a dir, tu has de... avui ho comptàvem, aquells... només els gols de Lewandowski i Ferran. Si els... si ara comences a mirar els altres davanters quants gols han de fer per acabar d'igualar, és probable que tu no puguis arribar a aquelles xifres, però per tant, si guanyes una mica de solidesa defensiva, sempre t'ajudarà.
0: Sí. Però aquests números els tens clars, tu, això? O sigui, tu creus que el Barça no podrà fer els gols que va fer la temporada passada?
1: Has de sumar els gols que has perdut en Ferran i Lewandowski i calcular quants te'n poden donar Gordon, Adeyemi, Rafinha, és evident que marcarà més si fa de nou, però vaja, tot
5: però
1: i així
5: potser Ferran arribar. Fa més gols,
1: clar.
5: No?
1: Clar, evidentment l'objectiu és que tots han de pujar una mica les seves xifres golejadores perquè no es noti l'absència de Ferran.
4: Una cosa, avui si Unai Simón no té el dia bo, que a vegades sí. fa 5 o 6 o 7.
1: Vaja,
4: haurien acabat encara dins, més a dins del club, vull dir, Flick, Deco i companyia, més convençuts avui encara que van quedar convençuts a ells que no cal fitxar un
8: nou. La temporada passada entre Ferran i Lewandowski 40 gols.
4: O sigui,
3: I fins i tot li afegiria els golets que va fer Rashford, que no van ser...
8: 14, sí.
3: 14 gols per un suplent. Són els que li haurien d'exigir a Adeyemi, potser.
4: Però jugant amb aquest perfil de davanter, el davanter centre Rafinha, que surt a la pressió, està imitant Dembélé per sortir allò, com si fos una atleta, a la frontal de l'àrea per sortir a pressionar. O sigui, és que la pressió de Gordon, Adeyemi, déu-n'hi-do... Això a l'equip l'ajuda moltíssim a jugar més junt, a recuperar més a dalt.
0: És que jo el que vull dir, Sònia, és que si tu agafes Dembélé, Duey, Kvaratskhelia, no et penses que faran 50 gols o 60 gols entre tots tres?
1: No, no, clar, l'objectiu...
0: No són golejadors.
1: Ha de ser que amb aquest perquè... sistema de joc que tindrà el Barça, clar. Sense un nou tan natural, doncs el que perds per una banda ho has de guanyar per una altra. Si no, ja partiries... Però a priori
0: el que vull
1: és difícil
0: que
1: arribés a les mateixes xifres golejadores.
0: No, jo crec que no. Jo crec que aquests números que es fan de... ens falten aquests... com si juguéssim amb dos menys, no? Uns altres dos. El funcionament de l'equip és diferent. I, home, és que entre Rafinha i Fermín quants gols han fet en dues jornades?
8: Sis.
0: 6 gols, o sigui, Fermín i Rafinha han fet 3 gols cadascú en dos partits que no podran mantenir aquesta línia, però és que ja estan per sobre dels números que haurien de fer. No t'imaginaries que Fermín faria 3 en dos partits, ni que Rafinha com a nou pogués fer-ne 3 en dos partits. Vol dir aprovar molt bé l'examen. No sé, crec que a vegades aquests números no s'acaben de complir, i per mi sempre l'exemple és el PSG, que una davantera d'Embélé, Duque, Kvaratskhelia, sense un rematador.
1: Sí.
0: Tu pots imaginar-te, no sé quants en van fer, no sé si van fer molts o pocs, però van guanyar 2 Champions i han anat guanyant el que passava. Bé, mentre esperem a Flick, triem el millor.
9: El millor jugador del partit.
1: El Costa ha votat Pedri, Laia, qui tries?
5: Avui és difícil, per tant, tiro pel que és fàcil. No diré la Min. Rafinha. Ricard.
4: Pedri.
5: Bernat. Soler.
3: Ja he votat.
5: Mantens. La Min, eh?
3: La Min ja mal.
5: Vale. Mireia.
10: Rafinha.
5: Dos vots per Rafinha, dos vots per Pedri, un per la Min. Marc i Carles.
2: Cobercí.
5: Xavi Campos.
4: Cobercí.
5: Dos vots per Cobercí, doncs. Bernat Coll.
8: Rafinha.
5: Tres vots per Rafinha. Sònia.
10: Rafinha.
5: Rafinha. Els oients també han escollit Rafinha, que per tant és avui el millor jugador triat.
0: Rafinha, Carles, que ha tingut quines dades? 60 minuts com a nou.
2: Doncs mira, 62 minuts, 29 intervencions, recordem, eh? La mitjana de Lewandowski de nou, 17, de Ferran, 20 intervencions per partit, i ja Rafinha en els dos partits ja ha superat. Dos rematades, un entre pals, un pal.
0: O sigui, quina mitjana tindria ara en els dos primers partits?
2: Doncs 27, ja el 27 és poca cosa.
0: O sigui, bé, però superant àmpliament, sí, les participacions de Lewandowski i Ferran. Per tant, ja tenim un altre perfil de nou.
2: Correcte.
0: En I els números?
2: Dos rematades, un entre pals, un al pal, un gol.
0: És que si agafes les rematades, tens les d'Elx, que va fer?
2: Te les dic en un segon.
0: Ho dic per sumar-les, perquè crec que l'efectivitat de Rafinha és altíssima. O sigui, és clar que cada cop que xuta fa pal o gairebé fa gol, després va fer una assistència a Elx. Què, us va convencent el nou? Tenim nou o...?
3: Impossible dir que no.
0: Impossible.
3: Impossible estar en contra de la tria de Flick, però, de Rafinha com a nou.
0: Però esteu d'acord que,
3: fets...
0: si ens plantem a diumenge al matí, o sigui, estem... No podíem pensar
2: diumenge
0: que en dos
2: passat,
0: partits...
2: Diumenge passat.
0: Sí, que no podíem pensar que en dos partits ens hagués transmès aquesta realitat, no?
2: Sí, sí. Ricard, tres rematades a Elx, dos gols.
0: Tres rematades, dos gols, i avui?
2: Dos, un.
0: Clar, sí, són cinc rematades, tres gols.
2: Correcte,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: I un pal.
3: Anaves a preguntar si ens ho podíem imaginar diumenge.
0: Bé, que ens ho ha aclarit ràpid.
3: Sí. Jo crec que d'una banda hi ha, evidentment, la genialitat o el saber, el coneixement i l'estudi i tot el que veuen en el dia a dia Flick, i per tant el mèrit de l'entrenador, i de l'altra ja que hem trobat un Rafinha que està extramotivat perquè ve d'una temporada no bona. Ni bona a nivell de club, ni bona a nivell de selecció, jugant un Mundial amb la selecció del Brasil, on esperava ser...
0: Amb les lesions com a signatura paper.
3: I amb les lesions com a signatura paper. Aleshores, ell aquest any, doncs, l'esteu veient, és a dir, ja més enllà d'aquestes dades d'efectivitat, dades futbolístiques, la implicació... És a dir, aquest tio és una mena d'animal.
10: Però ell
3: sempre ho
10: ha tingut, la implicació, sí.
3: Però
4: lidera més, fins i tot.
3: Però ara, a més, el tema del braçalet...
0: S'ho ha cregut tot. S'ha cregut la posició de nou, el capità, tot alhora.
5: Això li ha anat molt bé, sí.
3: I ara jo crec que, a més, ha vist que ara té la possibilitat de convertir-se en un jugador de candidat a pilota d'or de futur, perquè al final això també els motiva molt.
10: Fa dues temporades va competir, jo crec, fortament per ser el millor jugador del Barça. I fins i tot ell considerava de la pilota d'or, que crec que va quedar al top 10, però no el van considerar. I per molts entrenadors ja deien, és que per mi el millor jugador del Barça és
0: Rafinha. Sí, Simeone, recordes?
10: Entre ells Simeone, que avui pensava malèvolament si l'Atlético faria canvi i si a nosaltres faríem canvi. Jo crec que el Barça no li convendria. Però bé.
0: El què?
4: Rafinha per Julián, ara està posant.
10: No ho estic proposant. Pensava què diria l'Atlético en un canvi a pèl, Rafinha i Julián. I estic bastant convençuda que Simeone diria que on s'ha de firmar.
0: I el Barça què diria?
4: Però això no es pot plantejar.
10: No, és que no es plantejarà. Ningú faria des d'aquí, no?
0: O sí?
10: Bé, jo crec que no, des del Barça no ho sé. És a dir, jo no el faria. La secretaria tècnica del Barça, que buscava un nou, i l'únic nou que li serveix és Julián, jo no ho sé.
4: Home, però tu veus
0: capità,
4: Rafinha...
0: Capità, líder...
10: Sí, imagino que no.
3: És per trencar el carnet.
4: Sí, home.
3: una decisió així...
10: Era futbol ficció i no vull entrar ara en debat.
0: No us vull proposar
10: aquest debat jo ara.
0: M'ha semblat llaminer.
10: Sí, ho és.
1: Doncs això, que si Rafinha és el Rafinha de fa dues temporades, però a més fent de nou, pot superar la xifra que ja va ser bestial de fa dues temporades, de 34 gols, crec
0: 34
1: que va fer, no? Pot ser que fossin 34, jo diria que en el total de competicions,
0: ara ens ho confirmeu,
1: però jo crec que sí.
3: I assistències gairebé a l'alçada, sí, sí, és a dir, una participació espectacular.
0: Xavi, sí. Et convenç?
4: Sí, sí, no hi ha cap altra opció de resposta, és que ho està fent bé, se'l veu força còmode i crec que aquesta sensació de sentir-se important i còmode i saber què ha de fer ha anat de menys a més respecte a diumenge a Elx, imagina't. I és que el llibre el coneix, el llibre de com juga el Barça, és veritat que ell no ha jugat en aquella posició mai, però el tenia a prop al davanter centre, sap què ha de fer.
8: Hi ha algunes diferències en el comportament de Rafinha com a nou. Sí. Passat l'escàner al partit de l'Elx, sí. Hi ha 16 moviments a l'esquena de la defensa. Això és el doble el que feia Ferran, que eren 9.
0: Ostres!
8: Lewandowski, uns 8.
0: Bé, també és veritat que el context de l'Elx podria enganyar-nos una mica amb les dades, no? Amb les dades com generals de Ferran.
8: Correcte. Com? Torna-hi, perdó?
0: Que si les dades generals de Ferran eren 9 per partit i agafem el partit de l'Elx només per comparar-ho, clar...
8: És només 16, un partit.
0: Per l'especificitat de l'Elx, que només el davanter el que havia de fer era picar les marcades, això és el que vull dir.
8: Avui també passarà segurament el mateix, encara no tenim les dades codificades, però és probable, que anem cap a aquesta direcció.
5: I confirmem que van ser 34 gols fa dues temporades de Rafinha.
4: Les intervencions finals d'avui, Carles, en 60 minuts?
2: 29.
4: Una cada dos minuts per un davanter centre.
0: Sí, home, Lewandowski 17, Ferran 21, has dit? 20.
1: Vaig a posar
0: 20-29.
1: Un punt d'escepticisme. A mi, els dos partits de Rafinha com a davanter centre m'han convençut. Però jo crec que la temporada...
0: Tu vols veure en altres partits,
1: És que...
0: Bé, no els farà tots bé, eh?
8: Més tancats, contra rivals més tancats.
3: Jo fitxaria un davanter,
1: O sigui, si el Barça volia un davanter, òbviament, era perquè veu aquesta necessitat. I no en tots els partits Rafinha et podrà solucionar una posició. Jo és que recordo partits on Lewandowski havia participat molt poc i es passava el partit lluitant amb la defensa, i això no m'imagino de Rafinha. Aleshores, el Barça haurà de trobar una altra manera d'atacar.
0: Però
1: no sé si ho trobaràs a faltar.
0: Sí, exacte, però pots trobar una altra manera d'atacar. Que has vist Dembélé barallar-se molt amb els centrals en algun dels partits que ha fet en un any i mig?
1: El PSG és el comodí per tot. Jo t'ho compro sempre.
0: I l'equip col·lectivament ha aconseguit que amb aparicions de segona línia, profunditat per fora, necessitis algú allà infiltrat. Mireia, què passa amb Flick? Es queden 10 minuts per les 12 i no ens avises.
11: Mira, acaba de marxar Terzic ara mateix.
0: Que parla molt, Terzic.
11: Saps què passa? Que la premsa a bàsquet poden repetir tons de paraula els periodistes, i llavors n'han fet diverses. Hi ha Flick aquí esperant-se a la porta, ara s'estan acomiadant amb...
0: Sí, ara entrarà Flick,
11: sí,
0: ja, no?
11: Mira, s'estan acomiadant amb Terzic. Hi ha hagut una abraçada i precisament Terzic ha acabat la seva roda de premsa. Mira, l'ha començat felicitant el Barça i l'ha acabat dient que ell ha seguit mantenint el contacte amb Flick sempre, que té molt de respecte per ell, per tot l'estaf, per tot el que està fent i per tot el que ha aconseguit i per tot el que sap que aconseguirà.
0: Molt bé. Bé, però doncs mentre Flick no parla, Laia, jo et vull sentir amb les coses que vam preguntar l'altre dia, i a la Sònia també. Caçador i Fort marxen, no?
5: Sí, sí, i de fet Fort aviat ja sabrem.
0: Sònia, tampoc no hi ha dubte. Aquesta marxa de Real.
1: Hauria de ser així, però...
0: Tens algun dubte.
1: Perquè crec que el club està molt convençut... I som a dimecres, i a vegades aquestes operacions, a última hora, alguna no s'acaben callant, però vull pensar que sí.
0: Valdi Koundé.
12: Bona nit, comencem la roda de premsa del nostre entrenador.
5: Després de Flick.
12: Indica el nom i el mitjà. Comencem per aquí, Mireia.
11: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Han passat només 4 dies entre el partit d'Elx i el d'avui, i és veritat que més enllà del resultat, l'equip ha fet un gran pas endavant pel que fa en el joc. Què creus que heu aconseguit millorar només en aquests 4 dies? Gràcies.
13: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona, molt bona. I això és el que necessitem, és el que necessitem cada dia a l'entrenament. Quan fem partidets, rondos, passades, l'important és la qualitat. I la veritat és que el que veig és molt bo. I també això es veu al terreny de joc. Podem millorar algunes situacions on podem jugar millor, mantenir més la pilota i no jugar de manera tan directa al davant, perquè clar, si perds la pilota has de córrer cap enrere contra un equip com l'Athletic Club, que té jugadors molt ràpids i té uns davanters molt bons. Això no és necessari. Clar, hem de millorar en això, però estic molt content amb el que he vist en els entrenaments i per mi això és clau.
14: Hola, Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1. Estem parlant molt aquests dies de Julián Álvarez, veient que és molt difícil que vingui. Estem veient Rafinha jugant en aquesta...

0: això és necessari per nosaltres. I també hem de tenir cura també dels altres jugadors. Parlem molt de moltes coses. Hem de parlar, i jo sempre quan parlo incloc a l'equip perquè ells també puguin decidir. Per mi és important tenir aquestes converses i això és bo.
1: Hola, Hansi, Santi Valle, en directo para El Larguero de la Cadena Ser y el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Déjeme que me salga un poco del partido porque hoy ha emitido un comunicado el Atlético de Madrid diciendo que no va a negociar con el Barcelona después de las palabras del presidente, pero es que Gil Marín, el propietario allá del Atlético de Madrid, ha hablado en el sorteo de falta de ética, falta de transparencia, de falsedad y de falta de profesionalidad cuando le han preguntado por el Barcelona y por cómo ha actuado en todo el asunto de Julián Álvarez. ¿Qué le parece esto?
0: No vull parlar d'això. Ja ho he dit altres vegades. No és un jugador nostre i no vull comentar aquesta qüestió. Ara hem guanyat el segon partit consecutiu, estic content i la resta de temes... De moment no són el problema meu.
2: Hola, Hans y Elena Condis, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Sé que no quiere hablar de Julián Álvarez, pero claro, es que nos obliga, después de las declaraciones cruzadas en el sorteo entre Gil Marín, Rafa Yuste, defendía el vicepresidente del Barça, que no habéis cruzado ninguna línea roja. ¿Vais a apurar hasta el final para Julián, a pesar de que se ve como un imposible que el Atlético de Madrid diga que no va a negociar, que 0% va a negociar con el Barça?
3: I don't want to speak about...
0: És que no vull parlar del Julián, entesos? I jo no estic implicat en aquestes coses. Que quedi clar, el Deco i altres persones fan la seva feina. La meva feina és preparar l'equip bé pels propers partits. Aquesta és la meva tasca i és el que faré. Jo estic concentrat en això i en res més.
4: Mister Alfredo Martínez, para Radio Estadio Noche de Onda Cero. No hablamos de Julián, pero sí hablamos de un 9. ¿Usted cree que hoy, si el Barcelona hubiera tenido un 9, habría resuelto más fácil el partido, un hombre gol nato, hubiera resuelto más fácil el partido con la cantidad de oportunidades que han creado? Gracias.
3: Maybe yes, maybe no.
0: Potser sí, potser no, no ho sé. Per mi el més important és que hem creat oportunitats. Sí, hem fallat algunes, però això no significa que en un altre jugador a l'àrea n'hagués anat millor. Per mi hem jugat bé avui, m'ha agradat el que he vist i ja ho he dit abans, tenim potencial. Podem millorar, hem de millorar, però al final hem defensat bé l'última línia, el 6, el 8, Bernal, Pedri ho han fet superbé, ens estan jugant uns partits molt bons i m'agrada veure això. I en Fermín també tenim diferents opcions. Potser la propera vegada utilitzarem un altre número 9. No sé, ara tenim 4 dies més per entrenar. Ja veurem.
5: Bona nit, míster. Aquí detrás, Josep Capel de Radio Nacional de España, en directo para Tablero Deportivo. Felicidades por la victoria. A mí me gustaría hablar de Xavi Espart. Hoy ha vuelto a jugar en el lateral izquierdo y ha vuelto a completar un grandísimo partido. Ya tiene dorsal del primer equipo. Ya el año pasado lo vimos como lo comparaba incluso con Philipp Lahm. ¿Le sorprende la progresión que está llevando el jugador? Y si lo ve ya incluso como una seria opción para jugar ya y ocupar ese lateral izquierdo, aunque él ha jugado más en el centro del campo o en el lateral derecho, y ponerle las cosas complicadas tanto a Cancelo como a Valde. Gracias.
3: Well, I think at the moment I'm really surprised.
0: Estic sorprès, estic una mica sorprès sobre la seva tranquil·litat, sobre com juga. No sé exactament quants partits porta a aquest nivell, però juga molt bé. I no és fàcil. No és fàcil. Per una persona que juga aquestes posicions. Avui ha fet un partit fantàstic contra l'ells també, amb pilota, sense pilota, la seva tècnica...

0: You know it from La Masia players.
1: És, bueno, ja ho sabeu, dels jugadors de La Masia. Ell sempre està concentrat tàcticament, té un nivell excel·lent i, de moment, no sé, segueix aquest camí. Té més potencial per millorar i estem treballant cada dia amb ell en això.
2: Hola, mister, què tal? Alejandro Segura, Radio Marca. Dos partidos de liga y ningún gol encajado. ¿Qué le dice este dato?
0: No, what I said before, I think we defend.
1: Ja ho he dit abans, crec que hem defensat molt bé. És el segon partit i han passat moltes coses en les darreres 10 setmanes amb el Mundial, la pretemporada, alguns jugadors que han arribat tard, hem d'estar ben connectats ara, però de moment el nivell del nostre joc m'agrada, però encara hem de millorar, és normal.
0: But,
1: però
0: 6 points after
1: 6 punts games, després d'aquests dos partits, això és, està molt bé.
3: Hola, Hansi. Juan Irigoyen del Yo del País. Hoy debutó Rodri y la afición está como muy ilusionada con que entre, con que juegue. ¿Te sorprende que se haya generado tanto, no sé, tanta emoción, tanta ilusión en la gente?
0: No, everyone is happy that he's playing.
1: Tothom està content que el Rodri jugui per nosaltres, que jugui amb el Barça. És el jugador perfecte per nosaltres. És el jugador perfecte per la nostra filosofia, pel nostre estil de joc. És fantàstic. Però Bernal també ha fet un partit fantàstic quan ha estat al terreny de joc. Ja estic content.
4: Sí, bona nit, Hansi, aquí pel Vallès per Atlètic. Et volia preguntar per Anthony Gordon, que avui ha debutat com a titular a la Lliga. Bon partit, l'han ovacionat fins i tot i han cridat el seu nom des de la grada. Com valora el seu partit i també com veus la seva adaptació dins del grup? Perquè des de fora sembla que està sent molt, molt bona i una mica si ens pot explicar com ho veu des de dins.
0: Yes, I saw the same. So it's,
1: sí, jo he vist el mateix. La seva velocitat, la seva intensitat són molt bones per nosaltres. És exactament el que li demanem. Però acaba d'arribar fa dues setmanes i mitja. I té potencial també. Té potencial per pujar de nivell.
5: Hola, Hansi. Alberto Hernández de Televisión Española. Hoy se ha celebrado también el sorteo de la Champions. Ahora que ya ha pasado el partido contra el Athletic, creo que te podemos preguntar si puedes hacer una valoración de qué te parecen los rivales que os han tocado, con equipos como el Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa. ¿Qué valoración haces?
0: Yeah, this...
1: Sí, aquests tres els conec al 100%. El resta no, seré sincer. Però jo vull, em vull centrar en el partit d'avui. I no he pogut veure el sorteig, perquè esperes una cosa i després surt una altra. N'he parlat una mica amb alguns entrenadors, però és fantàstic.
0: New idea. The Champions League.
1: Jugarem la Champions, això és bo. Per mi el més important és contra qui juguem i com comencem. Aquest és el següent pas.
6: Gràcies, bona nit.
7: Les impressions de Flick després d'aquesta victòria del Barça per 2-0 contra l'Atlètic. Va, Laia i sí. Sònia, picadet, val?
8: Val, d'acord.
7: Valde i Koundé marxen?
8: Jo crec
9: amb Valde, tot i que ha dit que es vol quedar, no ho tinc tan clar. Jo li dono opcions a que potser sí. Koundé jo crec que segueix.
7: Tu creus que Valde, o sigui, va haver mullat. Valde marxa?
9: Pues que no ho sé,
7: tots
9: queden pocs dies.
7: Tots ens vam mullar. I tots ens vam equivocar, segurament.
9: Sí, doncs, no.
7: No marxa Valde, no marxa Koundé.
9: No.
7: Sònia.
8: No marxen, però és el mercat, eh?
7: No marxa Valde i no marxa Koundé. Jo he de dir que cada cop estic més a pròxim als pronòstics de Carles Domènech, que va dir, entre d'altres coses, que no marxa Valde i no marxa Koundé.
9: Va ser l'únic
7: sí.
9: de Valde, almenys.
7: Cada cop estic més a prop. Vindrà un nou?
9: No.
7: Laia, no Sònia.
8: No, cap de les dues.
7: Carles Domènech què va dir?
9: Que no.
7: que no, cada cop tots més pròxims.
6: Algú encara
7: pensa que vindrà un nou?
9: No. No que el vulgui ni que d'això.
7: No, algú pensa que vindrà un nou?
6: Mira, no, després del que ha passat aquesta tarda amb Gil Marín, no ho descarto. Mira que ho havia descartat. Bé,
7: el Xavi aguanta aquí. Vindrà algú més en alguna altra posició? Laia?
9: No.
7: Sònia?
8: No.
7: Carles Domènech, què va dir?
10: El central esquerre.
7: Tu sí creus que no s'entra a l'esquerra,
10: bueno,
7: eh?
10: És que tot això de l'Álvaro Cortés també m'està sorprenent de que...
7: Perquè Álvaro Cortés per què marxa? Perquè li diuen que vindrà un centre a l'esquerra?
10: Sí, ho interpreto que és per això, clar.
7: Doncs escolta, queden pocs dies, pel centre a l'esquerra. Jo us he de dir que he perdut fe amb la meva aposta.
10: No, molta gent no la vas arribar a dir.
7: Molta gent m'ha preguntat...
11: Vas dir centre a l'esquerra, que no era Laporte i que va jugar de titular, sí, a un
7: però
11: equip Champions.
7: He perdut fe, he fet alguna trucada... i crec que no està a la posició...
9: El que a tu t'agradaria.
7: No era el candidat número 1. No, no era el que a mi m'agradaria, que a mi m'agrada molt, sinó el que jo pensava que era... Però crec que no és l'opció número 1. No, ho diré el 31.
8: D'acord. Però creus que vindrà un centre a l'esquerra, eh?
7: No té força. Però... Jo... El Carles diu que sí, jo... Però... M'estic anant al no.
9: Però ens val un centre a l'esquerra típic, aquest jove que fitxes pel filial, doncs, i que
7: no,
9: entrenarà amb el primer
7: filial,
9: equip? No, eh?
7: El filial, no.
9: O sigui, estem
7: el
9: parlant d'un fitxatge
7: estic
9: de primer equip.
7: Estic transitant cap al no, però ja veurem, va, perquè el dia 31 el Barça juga contra el Rayo.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: Ei, perdona, una estrella.
14: Ei, una estrella.
13: Perdona, una estrella.
14: Una estrella.
13: Què? Un crit valent.
14: Vinga, tots units fent força.
13: Una estrella!
14: De seguida.
12: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3CAT. Web de 3CAT. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: 6, 7 gols a favor, cap en contra. Avui ha guanyat per 2-0 contra l'Atlètic Club. La tercera jornada, dilluns 31, el cap de setmana, el Barça no juga. Juga dilluns a 2:15 contra el Rayo, aquí al Camp Nou. El mercat es tanca dimarts, o sigui, vindrà dilluns al Barça-Rayo, dimarts al tancament del mercat, i veurem si ve algú o no ve ningú. Bona nit, que descansin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Go.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat en l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma, als Sons Celestials. No és gens habitual, però ens han arribat tres persones. Han arribat convertits en ànimes.

0: Els nostres tres convidats s'han fet un lloc caminant entre els núvols, els nígols.
1: Nígols, de belles corbes aèries que, de mentre tramuntau la planícia atzurada lluïu, alhora que arribos, les pluges faràs procrear, i amb bufanor, el fruit mengívols alletau en gràcies.
0: I estan buscant un lloc aquí a l'altre barri, intentant no ser oblidats.

0: hi ha veus que són impossibles d'oblidar, i aquesta veu, qui alguna vegada a la vida ha escoltat una cançó d'Antònia Font, reconeixerà que és Pau de Bon qui està cantant aquestes cançons. Pau de Bon, com estàs? Benvingut a l'altre barri.
1: Gràcies.
0: T'informo que has anat a veure l'altre barri acompanyat de dos còmplices que no són ni Joan Miquel Oliver, ni Jaume Manresa, ni Joan Roca, ni Pere de Bon, sinó que són altres dos amics més, no?
1: Dos amics.
0: Ens els presentes?
1: Sí. El projecte es diu Enxanta Suau. Estem acompanyats amb en Pere Suau, que és l'autor dels poemes de tot aquest projecte. I amb Antoni Bujosa, que és pianista i compositor, que ha fet tota la música d'això. Però per damunt de tot són tres amics que fa molt d'anys que ens coneixem i que han decidit posar damunt un disc les corolles que ja han anat sortint aquests darrers anys.
0: Pere Suau, Toni Bujosa, benvinguts, com esteu?
2: Bon dia, molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies per deixar un espai a la poesia i a la música. Encantat d'estar aquí.
0: Com definiríeu la vostra relació entre vosaltres dos i la relació que teniu amb en Pau, com deia, aquests amics de pràcticament de tota la vida, no? O gairebé de tota la vida.
2: La nostra relació jo la definiria en principi com estable.
0: És important, això, eh? No relació, és fàcil, tenir estable. Relacions estables.
2: De fet, crec que és el més estable que conec. I està molt bé, està molt bé. No me'l veré mai. Oh, sí.
1: De moment no, espera.
2: Qualque insult.
0: No ha passat. Ara que us fareu famosos i fareu gires aquí per tots els països catalans, no, començaran els problemes.
3: No, crec que no. La veritat és que és un projecte que, a part de tot el vessant poètic i musical que té, per nosaltres tres és un gaudi d'amistat, perquè, com diu en Pau, som amics des de fa molt de temps, en corolles cada un la seva, i en un moment determinat han coincidit, i com ha dit en Pau, un pot això de muntar un disc, i així com mos telefonam un dia per anar a fer un pan bol i dues cerveses, de vegades mos telefonam per assajar o per anar a fer un recital. I crec que aquesta és una de les claus d'aquest de Bon Canta Suau, que és un projecte molt fet des d'una cosa molt íntima i molt propera de tres amics que se duen bé i volen seguir duent-se bé molt de temps.

0: els anells.
1: Som a l'altre barri amb Pau de Bon, Pere Suau i Toni Pujosa, aquest triangle. Som una mica com un triangle, que cadascú té la seva tasca molt clara, no? El Pau canta, el Pere fa els poemes i el Toni les composicions, i a la vegada sou amics, no? Sembla món idíl·lic, no? Això que us hagueu trobat i que a sobre pugueu quedar sense fer art i que us coneixeu de fa tant de temps i que ara surt un disc, no? És molt bonic, realment.
2: Sí, sí, jo crec que està bé. Ha estat una cosa progressiva. Vull dir que no han decidit d'un dia passar a l'altre fer-ho. Simplement que les circumstàncies s'han anat donant i a poc ha anat sorgint una cosa, una altra cosa, un poema, un llibre de poema, un poemari, un altre poemari, una cançó cantada, una cançó recitada, i així a poc a poc.
1: Uh-huh. El que em sorprèn és que el disc es titula, i l'espectacle, no, també, De Bon Canta Suau, i què passa amb el Toni?
2: Mira,
1: el teniu allà...
2: Mira, he dit que som amics, però hi ha un rei de fons molt, sí, molt injust aquí, és perquè tinc un gran cor i...
3: Jo sempre ho dic, en el recital sempre faig la broma i comenta aquest tema, no? Vull dir, el nom fins i tot va ser una cosa que no vàrem pensar nosaltres, se mos va mig imposar perquè no teníem nom i havien d'anar al teatre principal d'Inca, i el director del teatre mos va dir, estiria molt d'aquest nom, i el vàrem acceptar, i en el recital que feim sempre dic que és molt injust, el nom és molt injust, perquè parla d'en De Bon i parla de la meva poesia, i tant en Pau com jo som molt conscients que l'ànima de tot aquest projecte és en Toni. És a dir, al final és ell qui elegeix poemes, ell és qui els musica, és ell qui mos diu cap a qui on hem d'anar, i és l'ànima de fons, però no surten els noms. És una injustícia que necessitem que tota la gent vingui a recitar per veure exactament quina és la dimensió de la feina que fa en Toni.
2: Però t'ho vull demanar tu, que Bujosa no és un nom tan lleig, tampoc.
1: No, en absolut, no és tan lleig. Doncs bé, jo us volia fer una proposta, com que aquesta entrevista que farem és un viatge, esperem que ens surtin vius.
3: Sí,
1: us proposo que us intenteu inspirar durant l'entrevista i que al final, quan estiguem a punt d'acabar, busquem un nom que pugui substituir aquest. Si teniu més projectes, si acabeu fent més discos, feu més gires, clar, De Bon Canta Suau haurà funcionat pel primer disc. Però com a nom de futur...
3: Anirem pensant.
2: Mira,
3: anirem pensant.
2: Quan t'he conegut, me caies bé, però sí, ara ja...
1: Ara ja. A veure, Toni i Pere, de l'1 al 10, com sou de fans d'Antònia Font?
2: Jo diria que un 9. No vaig a un concert i comença a pegar bots així que m'atreix la camiseta i tal, i que la seguretat m'ha de tirar de fora l'escenari, no.
1: I que vas a fer cua a primera hora del matí, no? Allò per ser el primer a entrar.
2: Amb aquest aspecte tenim un pot de sort nosaltres. Sí. No ho podem dir molt. Jo som molt fan d'Antònia Font com a admirador de la música i les lletres, a més de tot el conjunt com a conjunt, però que sí.
1: Tu, Pere?
3: Jo m'acosta situar numèricament, però diria que som molt fan d'Antònia Font i també molt fan de, com ha dit Antoni, de les lletres. Fins i tot jo, en Pau, fa molt d'any que li dic que m'agradaria algun moment fer alguna cosa relacionada amb les lletres de... en Pau d'Antònia Font, perquè crec que són molt poètiques, no? I precisament d'aquí segurament un any trauré una cosa que està basada bàsicament un dels seus nexes d'unió, és precisament una cançó d'Antònia Font.
1: Batisca Focatiusques. Em fa molta il·lusió poder recuperar un fragment d'una entrevista que vam fer aquí a l'altre barri amb el Joan Pons, del Petit de Caleril, que ens va explicar una anècdota relacionada amb aquesta cançó.
4: Vaig anar a comprar... Mira, tenia un rodatge, jo en aquella època encara treballava en el món del cine, no sé què, i teníem un rodatge a Lleida. I abans de marxar, anava sol i vaig anar a comprar el CD a la FNAC, perquè acaba de sortir aquell dia. I vaig escoltar Batisca Focatiusques, la cançó, només aquella cançó, tot el viatge a Lleida, que són 2 hores, quasi, jo la vaig escoltar 50 vegades seguides. Primer cop. Uf. No passava. La vaig escoltar, vaig dir... La vaig tornar a escoltar 50 cops seguits. És una bestiesa, aquella cançó.
1: 50 vegades seguides. Heu arribat a fer alguna bogeria així, també? d'obsessionar-vos amb... que tu, Pere, potser amb aquesta cançó també t'ha passat una mica, no? Perquè ara sí que ens pots explicar això que, no, això que estàs preparant.
3: No, no sé si, no sé si 50 vegades seguides, però crec que en el tema artístic, quan estàs en pla creatiu, les obsessions són molt productives, uh-huh, perquè te situen en un lloc molt límit, no? I quan estàs en lloc límit, tal vegada la creativitat és quan flueix, no? No, el projecte que tinc, que veurà la llum segurament d'aquí mig any o una cosa així, és que en aquesta cançó hi ha un moment en què parla de 30.000 quilòmetres d'aquí, i a partir d'aquí, bé, jo tenia la idea que hi havia algú que feia un mapa d'aquests 30.000 quilòmetres entre un lloc i la cançó d'Antonio Font, i a partir d'aquí neix una petita història que segurament l'any que ve veurà la llum, no? Però sí que, amb això que tu dius, crec que obsessionar-te en determinats temes o idees, una cosa que pels creadors és rica per això, perquè te fa viure d'una altra manera, i la creativitat necessita, jo crec que, impulsos, i a vegades l'obsessió pot ser bona per crear. Mm-hmm. No sé si bona per viure, però per crear, sí.
1: Com Pau, tu que habitualment no escrius, però interpretes, cantes, com es pot ser creatiu a través de la interpretació, a través de la veu?
5: Bueno, jo crec que pot ser molt creatiu interpretant. La interpretació, jo crec que te dona... Tens un espai propi, precisament per interpretar el que t'arriba, no? Per això hi ha els actors, o ja fan un personatge que interpreten d'una manera i un altre actor pot interpretar d'una altra, no? De totes maneres, jo sempre he dit, i en aquest cas torna-se igual, que jo deixo sort que la música que jo he cantat sempre han fet aposta perquè jo la canti. Mm-hmm. Ara això, Joan Miquel sempre ha tingut present que jo havia de cantar aquella cançó.
1: I com s'ha fet sempre amb els grans intèrprets.
5: I en Toni Bujosa, dos quarts del mateix. Sí. Vull dir, a més són dos personatges, el que dèiem de l'obsessió, no t'enfadis, Toni, però són dos...
1: Ja està prou enfadat, tranquil.
5: Són dues persones que un poble que d'en Pere, no? Que quan ja fan un projecte s'involucren moltíssim i volen controlar tots els petits detalls que hi pugui, no? No volen deixar res a l'atzar. I això passa per, si saps qui l'ha de cantar, doncs has de conèixer exactament quin instrument de veu d'aquella persona, en aquest cas la meva, i se l'han estudiat. En Toni s'ha estudiat com jo cant i quina és la meva tessitura i tot, igual que en Joan Miquel, i clar, jo això m'ho poso molt fàcil.
1: Uh-huh. I tu no tens cançons escrites per tu en un calaix, Pau? Allò que algun dia puguem veure la llum, allò...
5: No, de jove sí que vaig fer alguna cosa, però...
1: De jove,
2: Això no ho havies dit mai.
5: No està ni dins un calaix, està dins els fens de fa 35 anys.
1: És un paperer.
5: Sí.
1: I les cartes, és una cosa que...
5: Jo no tenc vocació, ni formació, ni talent per ser creador. Ni...
1: Això ho dius tu.
5: Això ho dic jo.
1: Però potser... No, potser si t'hi posessis... Però bueno, clar, jo... si no tens vocació, poca cosa farem.
5: Saps què passa, que això... no només és un tema de talent. Això s'ha de treballar i s'ha d'estudiar. Vull dir, jo sento en Pere quan aquest recital de poesia que feia mare, quan sents en Pere xerrada, no només de la seva poesia, que evidentment la coneix, sinó de com es pitja la poesia, de tots els referents que té a l'hora d'escriure-la, se nota que en Pere s'ha cultivat en el que li ha interessat la poesia, no? Mm-hmm. I està supercultivat, és una persona que sap molt del tema de xerra. Del tema de xerra i després té un punt creatiu, evidentment que ha de ser, i té aquest talent creatiu, però conjuntament amb tota aquesta part de cultivar el que t'agrada, i un músic compositor dos quarts del mateix. Pots ser molt bon músic, pots ser molt bon instrumentista, però a l'hora de composar, doncs, també tarda va mamat de tot, de com se fa, i de i de tots aquests detalls que fan que una cosa estigui ben feta o no, i jo no som aquest cas. Jo crec que això s'ha de tenir clar per un mateix, vull dir, ja està, no passa res, faig altres coses que crec que els faig bé, però això no.
1: És molt interessant això, perquè ara crec que vivim un moment en què a les grans estrelles de la música se'ls valora molt que facin tots els papers de l'auca, no? Que siguin productors, compositors, que figurin entre els 50 compositors que hi ha darrere aquella cançó, que ells hi siguin, no? Encara que potser només hagin fet un vers, però que hi siguin, no? I aquestes superestrelles que fan de tot. I crec que per part teva és molt, molt humil i molt humà a la vegada dir no, mira, jo interpreto prou bé, i això crec, però la resta de coses tinc gent al meu voltant que ho fa molt millor que jo.
5: Però pot passar que hi hagi qualcú que li surti tot bé, i de fet passa, hi ha gent extraordinària amb això, però no és el meu cas, i jo crec que és un pot d'honestedat per un mateix, no de cara als altres, sinó per jo mateix, jo no... Jo no me sentiria còmode, però jo no seria honest per part meva intentar fer cançons si no sé la música, si no he estudiat allò d'una manera conscient, no? De que vull fer això, no? I no sé, jo les coses que faig, considero que els faig perquè, bueno, perquè tens un bagatge, perquè veig el que fa més avant com em va bé i he intentat tirar per allí. El tema de llant, no només tens una veu que entra bé, com diuen, sinó que, bueno, jo també m'ho va poder llantar, com ho he escoltat la cançó d'en Sestiu, la meva veu en el principi era horripilant, o sigui, jo no puc escoltar el primer disc, no puc.
2: Clar, és que eres molt jove, no és que fos horripilant, és que encara eres un nin.
1: T'estava canviant la veu.
5: I no sabia llantar, no sabia interpretar, doncs tot això ho he anat cultivant.
1: És un aprenentatge, clar. Som a l'altre barri amb en Pau de Bon, el Pere Suau i el Toni Pujosa. Anem a fer un viatge per llocs.
6: Espècies d'espais.
7: Per allà a la prehistòria vam tenir ja avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pitant retrats.
1: El que fem en aquesta secció, que és Espècies d'Espais, anem viatjant pels espais del més gran al més petit i posem una cançó relacionada amb cada espai. Com que sou tres, farem un cadascú i m'heu de dir el que us vingui al cap relacionat amb aquest espai i escoltem una mica la cançó. Comencem amb una altra cançó d'Antonia Font i crec que serà l'última cançó d'Antonia Font que escoltarem ja en aquest programa.

0: l'univers és una festa, Toni, per tu l'univers què és? A part d'una festa.
1: Un lloc molt gran.
2: Enorme.
0: Un lloc molt gran.
1: Sí, no. M'has fet una pregunta que ara m'has deixat gelat. No
0: sí,
1: sé, tan gelat com l'univers.
0: Sí, algú va, pots demanar un comodí del públic, eh? Algú vol afegir alguna cosa sobre l'univers?
3: No,
0: el poeta, Pere, va.
3: Mira, és a dir, com que en aquest de Bon Canta Suau fèiem un tema d'un poeta persa, que és en Hafez de Shiraz, i en Hafez diu una frase que a mi m'agrada molt, que diu que mai facis les preguntes com i per què, perquè el misteri de sa vida mai no contesta, no? I jo crec que l'univers és un misteri. Mm-hmm. I tal vegada, més que demanar què és gaudir d'ell, no? Gaudir de seva bellesa, del seu misteri i no sé, tal vegada, per mi, l'univers és un misteri que no hauríem de resoldre. Imagine.

0: El món. Pere, el món, què?
1: El món...
0: Si John Lennon, que està per aquí a l'altre barri...
1: Aquesta és una cançó que jo escoltava molt quan era adolescent i ara penso que l'hauria d'escoltar molt més que abans, perquè diu moltes veritats. El món té coses horripilants i té coses impressionants. És a dir, és una dicotomia difícil d'entendre, difícil d'acceptar en molt de moments... I de vegades fem poesia per això, no? Perquè aquest món sigui una mica més habitable i perquè sigui una mica més suau o més amable.
0: T'ha quedat bé aquesta, eh?
1: Ah, sí.
0: Balears.

0: Senyetes, oi, a ballar passetes dins un garbell.
1: Què és això?
2: Això és la gent popular mallorquina. Ja, sí, jo, aquesta sí que m'ha dut molt de infància, perquè jo... mira, els meus primers... les meves primeres experiències de llant enregistrat era molt petit, molt petit, potser t'he dit, no sé, 4 anys, o 5, de ma mare. Ma mare era mestra, en aquell temps encara no era mestra, però sempre ha tingut aquesta vocació dels nens, i me'l va fer gravar una cinta en el meu germà i jo, me'l ensenyava cançons i me'l gravava, no? Uh-huh. Sí, a Radio Casa hi havia. I una d'elles era aquesta, jo aquesta cançó, aquesta típica cançó tradicional que ja no s'escolta, vull dir, no surt quan jo aquesta cançó, però tothom la sap. Tothom la sap.
1: I... a les festes majors, no? Tothom la gent la canta.
2: No, això, no, ni no. Això, ni no, això.
1: De generació en generació s'ha anat cantant, no?
2: Sí, no surt a festa ni res, però... Uh-huh. I la tinc gravada aquí, jo. A lo millor fa 5 anys que no l'he escoltada ni ningú m'ha dit res, però te la sé cantada dalt a baix, no? I per això sempre m'ho duu. I m'ho duu en aquesta cinta, en aquest casset, que tenim el meu germà i jo cantant, de quan tenen superpetits. És una joia, aquesta cinta.
1: Com fa, aquesta? En Pep Gonella té un cadabou.
2: Pep Gonella té un cadabou, que el va apretar un brau de xoriller. El va d'un esportier de Sant Geliu, que era som el més viu de dins Sant Serra. Com era dins Sant Serra? Feia ballar passetes... no, dins Sant Serra... Sí, feia de barbé davant Can Pau. Anava, va matar l'ase i va clavar l'espasa arran del cul.
1: A veure aquesta altra si la saps cantar també.

0: Aquesta te la saps, Pau, o no?
1: Aquesta també,
0: molt també,
1: sé,
0: eh? Sí. I a més el coneixes, el Tomeu, no?
1: En Tomeu, sí, no el Tomeu. El Tomeu... Aquesta gent surt del primer o segon disc, no ho sé. A Mallorca, quan xerràvem ara fa una estona de la gira Mallorca i la Gesara, a Mallorca nosaltres hem viscut anar a campar. No, anar a campar a les platges,
2: ah, sí,
1: no? Sense aquest tipus de problemes, sense ser un hotel darrere.
2: Amb els pares.
1: Amb els pares, sí, sí, sí.
2: Que anàvem allà 15 dies, a una setmana, havíem acampat.
1: Ah, ho feia, vols
2: sí, saber, no? Clar, sí.
1: Que nosaltres, ma mare era de Sant Llorenç, i nosaltres vivíem a Palma, i per set de setmanes, ja fàvem divendres, ja fàvem pandita, i anàvem a campar de Montserrat amb els cosins, no? Allà a la coma. I me'n recordo que quan van sortir els dos primers discos d'en Tomeu Ponya, eren super escoltats. En Tomeu Ponya, de fet, és un tipus que va saber connectar en la gent mallorquina d'una manera molt, molt, molt normal, no? Que avui en dia pareix com molt obvi, no? Però en aquell moment fer música cantada en el seu dialecte mallorquí, no? En el seu català de Mallorca no era tan habitual, no? Sí que hi havia els cantautors de música protesta, però una música de cantautor que no... te reivindiques la seva manera de cantar perquè és la meva manera de cantar i canta de l'amor. És veritat, també té qualsevol cançó de protesta sobre el medi ambient, però era més, els primers discos eren cançons així, la seva cançó, i això és una mica pionera, també, això, de llevar-se a l'esport. De fet, hi ha cançons en aquests primers discos que ho diu, no? Jo canto així, m'és igual el que tu m'ho diguis, no? No m'ho surt bé el vers, però... com és?
0: Una de Podem, aquí?
1: Aquí?
0: En aquesta cançó? O...
1: No. Vaig a un coi on si teniu germà, vos posàveu a riure en sentir-me cantar. Vaig a un coi on si teniu germà, posàveu-vos les mans, si llavors fa mal. És a dir, si m'és igual el que tu m'ho diguis, sí, sí. Jo canto així com vull, i si no t'agrada no escoltis, no? I això va gelar molt. I dos discos, jo crec que són dues joies de sa música mallorquina.
0: Uh-huh. Ara acabarem ja aquesta secció i escoltarem uns sons. Aquesta també, aquest so, què? És la teva infància, Pau, això, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, i a més vull reivindicar aquest ofici, aquest... No? Jo me'n record, vivíem a Palma, jo vivia en el barri de Rafal Vell, i cada ja setmana passava aquest home amb la seva bicicleta i en so... amb aquesta goma, no sé què se diu, que és això, Toni?
2: És una flauta de pan. Crec, no? El que passa que ara ho duen ja gravat.
1: Ara van en cotxe,
0: sí, ara,
1: i gravat, però en aquell temps anaven amb la bicicleta i amb aquest instrument, i, ostres, jo quan el sent m'adú la meva infància. A més, ja fa quina veig, veia d'olí i tal, no? Era...
0: Què cridaven allà? Perquè jo sí que recordo sempre l'afilador.
1: No en record que diessin res, eh?
0: Jo no deien res,
1: recordo,
0: eh?
1: Recordo, així, la gent ja hi anava.
0: Un altre so. Això em consta que és un xot, que seria un mussol, no?
2: Tinc problemes de traducció.
0: Algun traductor va dir el català a la sala?
2: A Mallorca, un xot és... Com se diu?
3: Una ovella.
2: Una ovella.
1: Una ovella mascle. Un... què deies aquí?
3: Això que és un mussol.
1: Un corder, no? Dius aquí?
0: Ah! Val, sí.
1: Una ovella.
0: Un xot... És una espècie d'ocell, estic llegint de la Wikipedia ara mateix, eh?
1: També, eh? L'ocell i un xot.
0: De la família dels estrígids, que
1: pel un xai, de la fotos,
0: sembla molt a mussol. Ah, allà és un xai, eh?
1: Un xai, sí.
0: Ah, curiós. I
1: té diferents noms, no?
0: Sí, sí. Allà,
1: un xot, xot, mè, també ho diuen.
3: Bé.
1: Bé,
0: un bé, sí.
1: Gràcies, punyau d'un xot.
2: Mira, ara me fa gràcia, és que això me fa gràcia, perquè un pic vaig venir a tocar aquí i a la darrere, amb un tuba, piano i tuba, una cosa un poc rara. Però de Bis era una peça que l'havien dedicada, jo vaig dir, el compositor la va dedicar en el seu ca. Ah. I me va quedar tan tranquil i vaig sentir pues, públic que deien gos, gos.
0: Home, que arribem aquí.
2: Perquè... Ah, bé, jo què sé, però ara ens podien dir gos. I clar, m'ha passat el mateix amb el xot. Un xot, bàsicament, és un animal que m'agrada el xot que fa quan fa bé. M'encanta.
0: Sempre m'ha agradat. Un mussol, no passa res. No passa res.
2: Però el mussol és més, sí, sí. És més com a, més elegant. Sí. El xot és com a més terrenal.
0: Tercer sort. Un tren,
3: sí. Jo vaig el tren de Solla, perquè quan eren nins nosaltres anàvem a escola de 9 a 12 i fèiem una pausa a les 12 a les 3 del migdia, i me'n recordo que amb els cosins en acabar de dinar anàvem a jugar a futbol allà amb la pilota, i ses mares només m'ho diuen una cosa: quan sonis tren de Solla heu de tornar a cercar les motxilles perquè tornàvem a escola, no? I aquest renou, és a dir, aquest moment que quan nosaltres sentíem que a les 3 més quart passava el tren de Solla, tot s'aturava el joc, tornàvem cadascú cap a casa seva, recollíem les motxilles i mos tornàvem a escola, no? I me recordo això, és un moment d'alegria entre cosins, no, que estava jugant i el tren marcava que tornaves a escola, i és un so que sempre recorden amb alegria.
1: He de dir que vivim a Bunyola, no a Solla, és un poble que està entre Palma i Solla, i passa, el tren passa
3: per mig del poble, i a part de renou, pita, fa, no només era renou, és que en el moment de passar per Bunyola, supos que per avisar que la gent que passava en cotxe, ara ja un semàfor, però abans no era aquest semàfor, pitava, no? Sonava molt fort, el senties, jo estic dient que potser el sentíem un quilòmetre en fora, no? I pitava, i era el moment en què s'acabava aquella estona de joc i havies de tornar a classe. Mm-hmm. Me'n recordes infància.
0: Encarem la recta final del programa, preguntes metafísiques. On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.
0: La pregunta que fem a tothom, com que sou tres, us demano que no us enrotlleu molt amb la resposta. Si ara aquí a l'altre barri us donéssim l'oportunitat de tornar a viure, que l'única solució que teniu per tornar a viure és a començar de nou, què voldríeu? Tornar a viure la vida que heu viscut? Ser els mateixos que heu estat fins ara o provar de ser algú diferent?
2: Jo el mateix, perquè m'agradaria tornar a viure l'època de la meva infància i de fer cabanyes en els arbres. L'etapa més feliç de la meva vida.
3: Jo sempre ho dic que també, és a dir, supos que hi ha vides més interessants, vides més apassionants que la meva, de molt, però en la meva estic més que satisfet.
1: Mm-hmm. Jo estic d'acord amb ell. Jo crec que això...
0: Ah, que avorrits que sou.
1: Jo crec que això no s'ha pot. No, i més que això no... És un error pensar en una altra cosa, perquè tu voldràs viure una altra vida i tot i pot gerar igual. O sigui, ja, el que hem viscut s'ha de tenir present i s'ha d'estimar en els errors i en les victòries. I jo estic molt content de la vida que he duit.
5: Flamejava-li l'os libisc en les urpies innívomes del juliol. L'abella, embriaga de pol·len, era falba segeta vers la corol·la venusta. S'interposà, però, entre el vol apícola i la flor no frena.
0: Hem tornat a escoltar aquest disc de Bon Cant de Suau, que és el motiu pel qual estem fent aquesta entrevista. Si us haguéssiu de reencarnar en un animal...
3: Sí.
0: Toni, ja sé el teu, eh?
2: És que m'agrada.
0: El què? Ah, no, un boc, que un boc. Seria el mateix conxot?
2: No, un boc.
3: Aquí hi ha una discussió.
2: Un boc és un animal que va passar a ser de tramuntana. Que és el rei actualment, no? Un boc. Vendria a ser una cabra, però el mascle de la cabra.
0: Ah, d'acord. Domines molt, el tema de cabres, xais...
2: No, perdona, és que domina bé el tema de les cabres és en Pau.
1: Sí.
2: Perquè en tenia. Però, un boc és un animal que m'agrada molt, és molt hermós. Crec que n'hi ha un poc massa ara per la Serra de Tramuntana, perquè ja tenim... Està sobresaturat de bocs.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Com els senglars de Catalunya.
2: Sí, sí. Però m'agrada molt.
0: Pere, no sé si aquesta aranya o aquesta abella del poema... o alguna altra cosa?
3: No.
0: Una més literària, no?
3: Sí, sí, sí, m'agradaria ser un poquet insecte amb el qual se va transformar en Gregor Samsa a la Metamorfosi.
0: Crec que és la primera persona que em diu un insecte. Això. Voldria reencarnar en un insecte, però m'agrada, sí, m'agrada. I tu, Pau?
1: Jo, no sé si l'he
0: posat, un ocell, potser?
1: Un ocell, exacte. Un ocell per estem a volar. Mira, jo som molt poruig, en les altures, però... Precisament per això, perquè som poruig.
0: Per afrontar aquesta por.
1: Bueno, sempre m'ha cridat molta atenció veure els ocells, sobretot petits, que fan aquestes voltes, aquests exercicis tan difícils per anar d'una banda a l'altra. Sempre m'ha cridat molta atenció.
0: I ara, últims minuts, amb la festa que tenim aquí, a Mital. Mira el Toni. Amb la festa amb morts.
6: La festa amb morts.
0: Ara us heu d'imaginar que passegem per l'altre barri i ens anem trobant celebritats. I la primera persona que ens trobem crec que és un cantautor que especialment a tu, Pere, t'ha inspirat un dels poemes que hi ha en aquest disc.

0: què li diries al Leonard?
1: No sé si li diria res. D'en Leonard Cohen em mira aquesta llibertat creativa, aquesta, un poc en la línia d'allò que deia en Pau, no? Aquesta gent que decideix prendre un camí amb els seus errors i les seves virtuts i que se manté molt fidel en allò que ell creu i va fent camí. I, evidentment, per mi, Leonard Cohen és un poeta i per això m'agrada. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. I ens podríem trobar Leonard Cohen amb el Federico García Lorca, també, a qui ell tant admirava, cantant aquesta cançó o cantant aquesta altra.

0: Isabela Vargas.
1: Quina veu, eh? Quina dona.
2: Sí. Emocionant.
1: Poques coses poden dir, no? Quan canta Isabela Vargas.
2: Tant aquesta cançó com l'anterior de Leonard Cohen, per mi són dues cançons bellíssimes, no? D'aquestes que te toquen l'ànima, no? És a dir, que quan els escoltes sents que alguna cosa dins tu batega, no saps per què, però batega, no? I en el cas, precisament, de la Leonard Cohen, a més, està basada en un poema d'en Calafis, i per mi és una de les cançons més belles que jo mai he escoltat, i t'emocionen, no saps què passa dins tu, però alguna cosa se remou.
1: Més emocions.

0: Janis Joplin. El que hagués fet aquesta dona, eh? Si no hagués vingut aquí a l'altre barri tan aviat. Déu-n'hi-do. Aquelles veus que queden i que s'aniran escoltant, passin els anys que passin. I crec que si et pregunto per algun poeta, de tots els poetes que hi ha per aquí a l'altre barri, ho tindries clar. Miraries a Alemanya, no?
1: Bueno, sí, és a dir, segurament si hagués d'anar a qualque banda aniria a Alemanya a veure en Rilke, però també m'aniria a Lisboa a veure en Pessoa i segurament m'aniria al Caire a veure en Cavafis. Me costaria triar. Segurament, depenent de l'època de l'any, te diria una banda o l'altra. Serien viatges, tots ells, bellíssims.
0: Rilke.
2: Tot el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, camin. I queda vell el cant.
0: És aquest homenatge de Mishima a Rilke, traduït per Joan Vinyoli. Un poeta a reivindicar, Rilke?
1: Rilke és un...
0: Que pot donar respostes a moltes coses que passen ara, no?
1: Sí, Rilke per mi té una cosa que és molt bona pels creadors, que diu que no fricis a l'hora de crear. Que el que has de tenir és les antenes obertes esperant el moment. I que el moment, si tu et digne d'ell, arribarà. Però que no el forcis mai en cap moment. Però que tu vagis mirant el món i que estiguis disposat a fer les renúncies que haguis de fer per crear, però que no t'avancis en el procés, que sàpigues viure, no? I aquesta lliçó crec que val la pena avui en dia, en que tot és com a molt immediat i cercant resultats de seguida, en realitat te diu no, s'arbre creix a poc, però creix.
0: Un altre poeta.
3: Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después.
0: Robi Iniesta, que ha arribat a l'altre barri molt recentment. Tu li faries una col·laboració amb ell, Pau?
4: Sí, en Robi. És un poc la gent d'en Rosendo. Són referents per no només per la música que han fet, sinó també per les lletres que han fet. Extremoduro, igual que en Rosendo, Extremoduro són referents de lletra, de roig en roig, de roig, amb una bona lletra, no? I en Robert, per en solitari, també. És un tio... Era un tio que...
0: Aquí a l'altre barri pots parlar en present.
4: Sí, no? Que sabia mirar el món, és el que diu en Pere, no? Aquesta visió de sobre mirar el que passa en el teu voltant i interpretar-ho com ho interpretava ella, està a l'abast de poca gent, i ell ho aconseguia.

0: Podríem dir el mateix del Xavier Ramis, de Tots Sants, un grup que coneixíeu molt bé. A Mallorca era molt important, no?
1: Sí, sí. Jo crec que, com a rock, jo crec que, per això, és el grup més important que hi ha hagut.
2: Ha estat el grup més, per jo també. Ha estat el referent de tots els grups de rock de Mallorca. Tothom ha passat per Tots Sants i malauradament en Xavier Ramis me'l va deixar ja fa anys, però sí, de Tots Sants jo per això va ser un dels grups que quan jo començava amb la música, aquest grup que teníem de un pop punk i això, tocàvem aquesta cançó precisament i jo era un grup que disfrutava d'anar a veure perquè eren autèntics, perquè tenien aquest punt roig manacorí que encara avui en dia encara se respira i d'allà va sorgir un poc això, el roig dur fet en català a Mallorca.
0: Quan sonen aquestes campanes vol dir que això s'ha acabat i que us fem tres propostes i heu de triar

0: per les Illes Balears. I opció C és tornar al món dels vius, però amb les vides canviades. Eh? Us heu de canviar les vides entre vosaltres, ho podeu triar, i ja està.
1: Jo ho tenc bastant clar.
2: Jo sí? També ho tenc clar.
0: Vinga, què trieu?
1: Jo triaria l'opció B.
0: L'opció B.
1: Sí.
0: Va. I el desig?
1: El desig és que les Balears siguin com eren segurament fa 60 o 70 anys. És a dir, tampoc no demanant molt, però que tornin a ser un paradís sense voler-lo vendre com un paradís artificial, no? Que sigui un poquet un lloc normal i vell.
0: Potser que vas abans viatjant en el temps, no?
1: Sí.
0: Pau?
3: Jo em fa moltíssimes ganes reencarnar-me amb Antoni Pujoso.
0: Ah, mira, un altre.
3: Sí, sí.
0: O sigui, tu vols canviar la vida.
3: Sí, sap, ah. Sap per què? Perquè Antoni Pujoso té... No, no.
0: Antoni
3: té la gran virtut de fer cestes de 2 i 3 hores.
1: Això és vera.
3: Coses que jo, en 10 minuts ja m'ho despert, i més m'ho despert amb mal de llap. I m'apareix un acte d'heroïcitat dormir 3 hores
1: cada dia. Sí.
4: Perquè s'ha de tenir la consciència tranquil·la per fer una siesta de 2 hores.
0: Sí, sí, sí. Toni.
4: No, jo si fos egoista, m'estimaria més no agafar poemes i fer cançons, que resulta que és una cosa divertida. Però no, per solidaritat, lo de arrencanar-me amb un boc i que Mallorca començar a que hi hagi un poc més d'espai.
0: Molt bé, doncs queda dit. Mirarem a veure com atendrem totes les vostres peticions.
4: Moltes gràcies.
0: Perquè, clar, si el Pau vol ser el Toni, vosaltres dos voleu ser animals, no sé pas com ho farem.
4: Es vots bacon, bueno, també.
0: Ja. No, o sigui, tu tornes al món dels vius com a Toni i vosaltres doncs, ja us arrencarem amb animals.
4: Sí.
0: No?
4: Exacte.
0: Doncs vinga.
3: I ja faré cançons per vots i insectes.
0: Us he posat un repte al principi de tot, que era pensar en algun nom per futurs projectes o com a banda. No sé si xots i pots. Alguna cosa així.
4: Sí, estaria bé.
1: Alguna cosa, sí, o vina, sí, sí.
4: Becades.
0: O...
3: Jo posaria això, xotatge.
1: És molt bo.
0: Què t'he dit aquí? Quan publiqueu un altre disc, estaré allà vigilant que hi hagi aquesta referència.
3: Molt bé.
0: Pau de Bon, Pere Suau, Toni Pujosa, ha estat un plaer, moltes gràcies. Ei, que et quedaràs el del Toni, s'està ofegant, es quedarà a l'altre barri, de veritat, eh? Compte, eh? Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, a l'Isma al control celestial, i acabem amb la Nina Simone, amb aquest Stars, fent aquesta reflexió sobre la fama, que bé que la canta, i passejant amb ella per l'altre barri. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze.
6: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat. When there's no one there to
7: share. Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
7: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creix la tensió a Ceuta després que aquest dijous desenes de veïns han assaltat un assentament de persones migrants que hi havia en una platja. Els assaltants han destrossat i cremat part de les pertinences dels migrants. Posteriorment, els veïns han intentat impedir el pas de camions de la Creu Roja que reparteixen aliments als migrants. Tot això passava el dia que han començat les compareixences al Congrés de membres del govern espanyol per explicar la gestió de la crisi migratòria. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha exculpat al Marroc de l'arribada massiva de migrants i ha atribuït l'episodi a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant a Espanya no es podrien fer retorns.
3: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada massiva de persones en la frontera de Ceuta el 30 i 31 de julio.
2: Aquest divendres compareixen al Congrés els ministres de l'Interior, Gandé Marlaska, i el d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Repassem ara altres informacions en format més breu. En plena guerra comercial dels Estats Units contra el Canadà, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països per llarg Amèrica. Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia rebatejar algun dels dos oceans que banyen el país.
4: El canvi a llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a través de la xarxa social X que pels canadencs el llac Ontario seguirà dient-se així ara i sempre. Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort a la Haia de Ratko Mladic, l'excomandant de l'exèrcit serbo-bosnià, condemnat per crims de guerra i genocidi durant la Guerra dels Balcans, als anys 90 del segle passat. Mladic, conegut com el carnisser dels Balcans, complia cadena perpètua pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians van ser exterminats. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata a la zona entre el Nepal i el Tibet, afectada per l'arribada massiva d'aquest dimecres. Ja hi ha almenys 392 morts entre els dos països. També hi ha més de 1.400 desapareguts, dels quals 500 són turistes, i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Les tasques de rescat són complicades perquè la zona ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. I l'exèrcit espanyol i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, al cor de l'Albufera, al País Valencià. Ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament, s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir els veïns, on passarà la nit una cinquantena de persones. El pla de captura de conills que Agricultura ha fet a Verdú, a la comarca de l'Urgell, ha permès reduir la densitat fins a un 68% d'aquests animals. El departament en fa un balanç positiu i ara preveu replicar-lo en d'altres poblacions on també pateixen una plaga d'aquest animal. Lleida, Júlia Albacar.
5: En 2 setmanes s'han capturat gairebé 8.000 conills que han passat d'una densitat de 30 per quilòmetre quadrat a 10. El departament ha defensat l'efectivitat del pla i en fa un balanç positiu. Sentim Jaume Freixa, director d'Agricultura Lleida.
6: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
5: Des de la plataforma Pagesos o Conills, Unió de Pagesos i Assaja reclamen que el pla de captures no s'aturi. Sentim Aleix Foix, Carola Xut i Pere Roquer.
7: S'ha de continuar arribar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
8: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
9: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
5: Unes captures que en les pròximes setmanes es faran també a la zona sud del Segrià.
2: Esports, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 al Camp Nou, un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín. A més, ha debutat el migcampista Rodri. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase de la Lliga, de la Lliga de Campions, seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme també en l'estona posterior de Julián Álvarez, per passiva. El director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'han enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça. I en clau de mercat, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Per la seva banda, l'Espanyol va anunciar la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
1: Fins aquí les notícies.
10: Oh, capità, el meu capità.
11: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
10: Ja no sé què em passa.
11: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
12: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
11: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
12: Això sona brillant.
11: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
16: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
14: El divan, el valor de la conversa.
17: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
14: El divan amb Sílvia Coppolo.
18: El divan s'hi està divinament.
14: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
19: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espigadreta?
14: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
20: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
14: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
21: Hi ha una cabra que acaba de parir.
22: Ara mateix.
14: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
21: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
14: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Si us penseu que el feminisme és una cosa de fa dos dies, escolteu el programa d'avui.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estava entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: I comencem amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al paranimf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i, doncs, fa 50 anys al paranimf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer, és un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa un aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols canvia't els títols, Com estàs?
3: No, no, molt bé.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat. Han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Sí. Ja estava mort, però estava calenta la cosa encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorruptor. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que, vull dir, ni urbanísticament ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià. Abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment, per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no?, demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'únic.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica...
2: El mateix
0: 76, 76, eh?
2: Sí, sí, bueno, vaig sortir al final del desembre, perquè Franco va morir de seguida, va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: Uh-huh. I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
1: Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori, perquè per una banda seguia havent-hi tota la repressió i per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del destape, que la revista Interview, per exemple, ja sortia. És a dir, era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies la Laura Tremosa va arribar i va dir, ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. Era un moment...
0: De molta barreja.
1: De començar una certa... de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
1: sexuals,
0: vosaltres...
1: És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que a vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de l'Interview era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació. O sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, esclar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant.
0: S'escardaven.
1: I que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, les nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells
2: que
0: a vosaltres.
2: Els hi semblava.
0: Cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja,
2: i tenies que dir, alto, companyero.
0: Que la llibertat sexual també és per mi.
2: És meva.
0: Exacte.
2: Soc jo la que trio sempre. Uh-huh. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: ho hem entès molt clar. 932017474. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs passen dos minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame

0: Anna, amb moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, amb aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que trobessis jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i no, i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que et torturaven.
0: Diguéssim que venies a ensenyar...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: però sí que
1: sinó canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que, esclar, jo vinc d'una família que era una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: Els homes eren una mica un animal mitològic, sí. Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa, sí. I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu parella oberta, abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, home, no, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etcètera, o sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
2: Seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada, perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? Uh-huh. I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar en un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps, per
2: exemple. Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més... ho treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
0: I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em vegui ma mare, no vull estar mateix paranimf que la meva mare?
2: No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat, i aleshores en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf, entrava i sortia de classe i cap al paranimf, vull dir.
0: I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après... quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits. I llavors, amb els fills va posar una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques, com el barri, eren un desastre. Les monges que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que eren, no la convencien. I, doncs,
0: I es va ensenyar a casa, ella?
1: Ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana amb 8 anys de pare i mare.
0: Clar.
1: I la seva germana, igual.
0: Llavors, aquestes noies són molt espavillades, faran el que vulguin.
1: Llavors, si ens n'hem sortit nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat. Però, clar, molt bo.
0: No et va anar tan bé com els teus germans en el sentit d'aprendre coses, no?
1: Exacte.
0: Però... vas posar-te les piles després.
1: Sí, no, està clar, les tres germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
0: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona, però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com un herpes o què?
2: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no se'n havia parlat. Vull dir, amb tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36, hem hagut, o sigui, les dones de la República, etcètera, etcètera, i anar més enllà, a la Bonmaison, la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, és la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, lo de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. I avui en dia, esclar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, esclar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, aquest canvi...
0: Però estàveu aprenent, podríem dir, en aquella època.
1: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu.
0: Sí,
1: jo crec que en aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era a Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens hauríem quedat soles. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
3: Clar, perquè la gent... volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem i sí que teníem com molt adients del tema aquest que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc, que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I, de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
0: Exacte, no? I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
2: Sí.
1: I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no va agradar gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees i assemblees en què la paraula, vull dir, la dominaven els homes i de poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs, jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
2: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però és que en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
2: bueno, és
1: perquè...
2: Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
1: Les dones eren adúlteres i ells...
2: Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos y maleantes també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
3: Perillositat social, era
2: ja. Sí, sí. La perillositat social, sí, evidentment.
3: Sí.
2: Doncs, vull dir, és clar, tot això... Vull dir,
1: és que teníeu molt a fer.
2: Sí, la feina no... Bueno, no era qüestió bueno, era qüestió d'anar de pressa.
3: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... o sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les jornades, era, no?, era aquest aspecte
2: amnistia
3: de canviar.
2: Amnistia per la dona.
3: Amnistia per les dones.
1: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres, fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
3: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució, moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
1: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no. Qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
4: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important. Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'Any Internacional de la Dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no? I que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem, i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava doncs una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
1: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer s'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me si és així. Si no és així.
2: No, vull dir... A veure... Sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia. No? I aleshores, esclar, vull dir, en aquest sentit, doncs el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar... I això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I en canvi ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi, bueno, fantàstiques en el bon sentit de
1: millors.
2: La paraula. Sí,
1: justament.
2: Sí. I en canvi la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
1: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
5: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
6: Hombre, mujer no me gusta.
5: No me gusta.
6: El hombre es lo mismo que la mujer.
7: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
8: No tengo ni idea. ¿Qué?
9: La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones.
10: ¿Usted está de conforme, usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
9: Yo sí, mucho.
10: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
9: Más libertad, más libertad.
10: ¿Y la mujer menos?
9: Menos.
11: Yo creo que se debe de respetar al hombre, en todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
1: El cabeza de família, com hi anem? Com era aquest món, Era així, o com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
3: Bueno, sí, és clar.
1: A les jornades.
3: Les jornades es va discutir molt quin tipus de família... En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tan anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... Que s'havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unien matrimonis que no deixaven de ser aquesta...
1: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
3: Es preguntaven moltes coses.
1: Sí,
4: sí. Sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat, perquè ara quan diem, però en realitat en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare, també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa és que van ser 3 anys, van ser molt curts, i a més amb una guerra pel mig, i per tant amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família, també el volien canviar, que volien un altre tipus, vull dir, moltes coses ja eren aleshores. Clar, jo això, abans m'has preguntat per la meva família i tal, jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys, entens? I, clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i, finalment, es van trobar ficades també amb un model de família, van casar i van tenir criatures, i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era. Tenien aquella memòria, i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, d'aquells berenars amb la mare i les amigues.
1: Jo estava pensant ara això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
3: No, jo crec que sí.
1: Ja, sí, eh?
3: Ja, bueno, jo crec que ja estàvem canviant-la, eh?
4: Sí.
3: Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Jo, ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
1: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
3: Nosaltres. Segur, jo conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les, o sigui, no sé, jo personalment, no, amb el meu company, ja teníem les coses més tan clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si com fer-les i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses, i altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
1: No? Mercè.
3: O buscar, sí, altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
2: Sí, vull dir, bueno, jo, per una banda, quan es parlava d'això de les famílies, jo, com sempre, sóc jo que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt, doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis, ni de cap de les maneres, però que, clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan d'això, no? Per desgràcia, si ho he dit, tan criticats i tot, però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure, i en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel, vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
1: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
2: Sí, no, sí, no, és evident. És evident.
1: Vull dir, això era molt important.
2: No, no, sí, sí,
1: aquestes,
2: sí,
1: dones, no, poguessin expressar...
3: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
2: Això va sortir en aquell moment perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranim, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem, doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera, i bueno, i així ens han estat, no?
3: Sí, sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades. Sí.

0: Eren les greques, això. Les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, que, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica, tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven, i era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Quatre dies, doncs, eh? Perquè va ser...
0: És que va tenir molta...
2: Era un pont, va ser el pont de la Puríssima.
1: Era pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Que ara no existeix, va ser el pont de la...
1: El pont de la Puríssima.
2: No, no, el de la... Com es diu el que hi havia la primavera?
1: Corpus.
2: Que allò
1: Corpus.
2: De los tres jueves allà en el any.
1: L'ascensió.
2: És que allà va llegir un lloc d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui... Avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha tres jueves, el Corpus, exacte. El Dijous Sant i aquest dijous.
1: L'Ascensió.
2: Que és l'Ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
0: Van ser quatre dies.
1: Vale, doncs quatre, però era agafar una festa.
3: Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres.
1: Sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etc etc. O sigui que clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar, sí, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò i també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc, vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo a sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
0: important.
3: Era... Sí, va ser important i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
0: Però
3: una
0: també
3: altra
0: va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós, amb aquelles pancartes.
3: Sí,
0: jo també sóc
3: ja
0: adulta, això és després.
3: Sí, després, sí.
1: Les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
3: Diumenge als matins.
1: Diumenge al dematí, era, no?
0: Vosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
1: Bueno,
0: no?
1: Tot el dia no, però...
0: Bastant.
3: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
1: Això mateix.
0: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història? O teníeu por? Com ho vau viure, això?
1: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
3: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après... Vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. Aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
0: tornar
3: que...
0: Tornar a aprendre-ho tot.
3: Exactament.
0: Perquè m'han explicat un món que no és el que
3: Exactament.
0: És.
3: Exactament.
0: No? Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. ¿Cómo vivió eso?
2: Bueno, ahora cuántas cosas a la hora, ¿no? Porque las jornadas en realidad van obrir una posibilidad, porque fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, ¿no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit o en el sindicat o en el barri o el que fos, i altres simplement doncs el grup amb les que compartíem doncs això, desitjos, inquietuds, etc. I les jornades de cop et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres. És a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser. De fet, amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades. Ja era una mica això, anar-te obrint, però després de les jornades, sí, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
0: Va
2: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs també del desig aquest de compartir i de compartir les idees ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
0: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres...
2: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar Edicions 62.
0: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
2: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana, i hi havia, em sembla, dos o tres dones, dos i nosaltres, doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara, i totes amb una introducció.
0: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
2: Clar.
0: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
2: Ja.
0: És així?
3: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Quadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, importantíssims, i pel que fa a la literatura

0: Això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
1: a estudiar
0: una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
1: Escolteu, ens queden 3 minuts ja. Jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades, quin mes? El mes de juny?
2: Ara, el juny, 12, 13 i 14.
1: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les tornem a celebrar i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
2: Estaria molt bé.
1: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà o què fareu allà?
2: Penseu una cosa, de les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? Si tenim un munt... Seran unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix, aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs i en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això. No, tu pots triar, buscar això...
0: Sí, perquè això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda... No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte com se'ns estan apropant allò, mals temps en aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
1: Està clar
0: doncs,
1: que heu d'estar, que teniu molta feina.
0: Exactament.
1: Moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir 3 programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat 4 coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
0: Gràcies.
1: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les Nacions Unides ordenen una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Serbska, l'exèrcit serbi de Bòsnia, durant la guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995, conegut com el carnisser dels Balcans. Mladic complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi en